una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Musicat.

0: respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Escoltes i cas.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues al sector de l'educació. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros, un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: Tot això s'hauria de sumar l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. La vaga d'avui a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern perquè retirin el suport a l'executiu de Sánchez.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez a una audiència prèvia el 9 de juny abans de portar-la a judici amb jurat popular. El jutge adverteix a la dona de Pedro Sánchez que si no s'hi presenta podria adoptar mesures cautelars. La citació arriba l'endemà de l'últim informe de l'UCO que contradiu les sospites del magistrat.
3: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta.
1: El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna.
3: Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
4: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
3: Abans d'acabar l'any, s'han fixat 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per a futures missions tripulades cap a Mart.
1: Esports, Alexia Putellas jugarà avui el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
3: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: I encara en futbol, avui es disputa la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace. El partit es disputa a Leipzig, a Alemanya, a les 9 del vespre.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 27 de maig. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que avui dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor. A les comarques de Girona i a la Catalunya central es rondaran els 34 graus a Ponent, els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cervera veuran sortir el sol a les 6:26 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 53 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Comencem el dimecres amb aquesta cita del músic britànic Mike Oldfield.
0: Mike Oldfield.
1: L'èxit sovint és una arma de doble fil. Quan t'arriba de jove, atreu aprofitats i paràsits.
0: De fet, li va arribar l'èxit molt aviat a Mike Oldfield i, de fet, avui arrenquem el programa amb una d'aquelles cançons que amb el temps s'han convertit en clàssics de la música. L'escoltes a la ràdio i no canvies de dial, tant si val si ho fas al matí, a la tarda, a la nit o de matinada, perquè gairebé sempre encaixa en qualsevol moment del dia. A veure si amb els primers compassos sabeu de quina cançó us parlo.

0: Moonlight Shadow, de Michael Field, i és que tal dia com avui, un 27 de maig, però de l'any 1983, es publicava el disc Crazes, on incluïa la que amb tota probabilitat és una de les seves grans joies musicals. Per cert, una cançó que res, que per res definia el disc, que es va moure entre el rock progressiu i la música electrònica, passant pel pop. L'encarregada de posar-hi la veu va ser Maggie Reilly, i la cançó es va convertir ràpidament en un èxit internacional i encara avui és considerada un clàssic del pop i del rock melòdic dels anys 80. Tampoc seria una cançó massa optimista. En teoria parla de la història d'una persona que perd algú estimat durant una nit marcada per la llum de la lluna, però al llarg dels anys moltes persones l'han interpretat com una reflexió sobre la mort, la pèrdua i els records que continuen vius després d'una absència. I, de fet, una de les teories més conegudes és que Moonlight Shadow podria estar inspirada en la mort de John Lennon, assassinat l'any 1980, tot i que Mike Oldfield mai ho va confirmar. Aquestes hores del matí ens acompanya la lluna, però li queda ben poc per donar pas al sol, i amb el sol un nou dia. No som tan pessimistes com la cançó, perquè ens agrada encarar el matí amb energia positiva, i més que morts de son, que una mica també, aquí anem carregats de vida. I que duri!
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar de llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dimecres, què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Doncs vinga, meitat de setmana, això ja fa baixada.
2: Ja comença, però de moment pujada fins a les 9 del matí, que ja començarà a fer baixada per les 6 hores que ens esperen del matí de Catalunya Ràdio. Avui molt pendents de la nova jornada de vaga d'educació, avui a tot Catalunya. Tindrem a Iolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, el principal sindicat. De moment no es preveuen talls a primeríssima hora del matí, sí que se n'esperen més cap a les 9, però us anirem explicant a mesura que vagi passant, perquè, com sabeu, no sempre s'avisa i, per tant, estarem atents.
0: Sorpreses.
2: Seguirem parlant del cas ZP. Avui tenim l'advocat que representa l'acusació particular, Luis María Pardo, i tenim a la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, perquè ens expliqui com veu el partit tot el que està passant amb Zapatero. I sobre la visita del Papa, tindrem el coordinador general de la visita a tota Espanya, que és en Iago de la Cierva. En tindrem quan faltin 20 minuts per les 10. Després passejarem amb l'Albert Tom, i a la secció de telesèries amb la Mariola Cuells i el Darío Porras parlarem de Rabalejar amb el seu director, el Pol Rodríguez. Per tant, estigueu atents a aquesta sèrie, que pinta molt bé. I a les 11 anirem al Camp Nou, on s'acomiada Alexia Putellas. Farem una taula especial per la llegenda del Barça, que diu adeu, i aviam que, com s'acomiada abans de l'últim partit, que serà aquesta tarda. I amb tot això i l'humor ja haurem fet les 12.
0: Doncs veus que bé.
2: Mitja setmana feta, ja veus.
0: I avall que fa baixada.
2: Vinga, va.
0: Gràcies, Maiol. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Ens acabem de despertar, però el món seguia girant. I què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, com no se n'ha parlat gaire, avui us porto notícies fresques de Bad Bunny.
0: Home!
3: Sí.
0: Què ha passat?
3: Continua conquerint els Estats Units. Diríem que la zona de Florida la té bastant controlada. Ara farà el salt a la costa oest per intentar conquerir Hollywood. Mm? Aquesta nit hem sabut que s'incorpora a l'univers de Toy Story.
0: Com?
3: Tal qual.
0: Farà de Nino?
3: Notícies fresques. El cantant porto-riqueny posarà veu a un nou personatge de la... Que tenim coses més.
0: Ai, a veure.
3: Posarà veu a un dels personatges d'aquesta cinquena entrega, que es diu Toy Story, una pizza amb ulleres de sol.
4: Que gran és.
3: Pixar ja n'ha ensenyat un primer abans.
0: Pixar,
3: i a les xarxes...
0: no pizza.
3: No, Pixar, sí.
4: Val.
3: Però el personatge
4: es diu
3: pizza amb ulleres de sol. I els fans ens han embogit. Escolta una mica com va això. I can't, it's already spotted. I have plastic fingers. Bàsicament, Bad Bunny posarà veu un personatge que és una pizza,
0: sí,
3: un tall de pizza amb unes ulleres de sol. Per tant, ja veurem què passa.
0: Que bé, que xulo.
3: Sí, sí. De fet, la relació de Bad Bunny amb Toy Story ve de lluny, durant la pandèmia. Es veu que ja feia... Jo no ho sé, jo ho he hagut de buscar, això, eh? Ja feia vídeos casolans amb figures de Woody, Buzz i companyia, doblant-los ell mateix... Mm. Posant-los veus i fent-los parlar. Per tant, té una llarga trajectòria. En tot cas, haureu d'esperar uns dies, perquè això s'estrena el 19 de juny I és interessant l'argument, molt interessant, perquè planteja una nova batalla. Les joguines tradicionals contra una tablet.
5: Home, que bé. M'encanten els guionistes de les pel·lis d'animació, t'ho dic, perquè és que a vegades hi ha uns arguments que són una meravella.
3: El tràiler no apareix al pizza amb ulleres de sol, però és molt interessant i molt divertit, ja veureu.
5: Doncs haurem d'esperar, com estaves dient, fins al 19 de juny per veure la veu, millor que veure, sentir la veu de Bad Bunny a la pizza en aquesta producció de Pixar. Gràcies, Àlex Bosch.
3: Adéu.
5: Fins ara. Mireu, pràcticament arribem a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, com sempre, des dels matiners a Catalunya Ràdio, i avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per idees com la que han tingut Robert Santamaría i Míriam Checa. Tots dos pateixen malalties que els hi provoquen dolor i pèrdua de mobilitat. Però tot i això, ara mateix estan entrenant per pujar un cim de 3.000 metres a la vall de Boí, al Coma les Vienes. La iniciativa forma part de la campanya Reuma 3.000, amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties reumàtiques i demostrar que, tot i patir-les, és possible tenir una vida activa.
5: Estem esperant que, si no aquest any, l'any que ve li donin la medalla de la ciutat a la lleidatana, més lleidatana dels matiners de Catalunya Ràdio, que és Marta Viana, perquè avui toca parlar dels carrers de Lleida.
4: Sí,
5: o, si més
4: veu...
5: no, d'una cosa que parlarem poc.
4: Sí, perquè es veu que han estat rebatejats. Es veu que alguns carrers i places de la ciutat ara han aparegut amb un cartellet nou al costat del que és habitual, el color marró. Doncs ara han aparegut un cartellet nou, que en aquest cas és de color blau, amb noms ben diferents als que estem acostumats. Us fico un parell d'exemples. Per exemple, el carrer Major ara es diu carrer d'imatge per al diagnòstic, o el Palau de Vidre ara es diu Palau d'Higiene Bucodental.
5: Però què està passant a Lleida exactament?
4: Després
5: de la plec?
4: Sí, exacte. Mira, m'ho he preguntat. Quan vaig veure la notícia de pensar, serà una broma dels aplequistes d'un diumenge a les 8 del matí? Doncs no. Es veu que no, que això, que estigueu tranquils, perquè això no es quedarà per sempre, sinó que es veu que és una campanya publicitària de l'Escola de Cicles Formatius, que es diu Ilerna, per oficialitzar que des d'avui serà, doncs, el principal patrocinador del Força Lleida, que
5: Força
4: és l'equip del bàsquet, i substituirà, doncs, el que ja hi havia fins ara. Tots els noms, si no us n'havíeu adonat, doncs són títols dels cicles de formació professional que imparteix l'Escola Ilerna.
5: Vinga, amunt Lleida, com sempre, des de la terra ferma. Acaba de fer un badall que no s'ha menjat l'espometa del micro de Miracle, Lara García.
4: Ui, si et brillen els ulls, ara. Em queien els ulls de les
5: comptes. Mare meva, però...
4: Sí.
5: Mare de Déu.
4: Tinc mira quines llàgrimes.
5: Si t'acabo de veure la campaneta des d'aquí...
4: Ha sigut molt fort.
5: Bé, estàs bé? Tot bé?
4: Bueno, s'ha d'oxigenar el cervell. Estic trasbalsada ara mateix.
5: L'altre.
4: Oh, els badalls són per això, nois. Ja? O sigui, no ha sigut tan llarg que pensava que s'acabi. Ja queda llegir, saps? Ja està, nois.
5: Sí?
4: Si vols, tornem a explicar-ho dels carrers de Lleida. Aixugo les llàgrimes i podem seguir.
5: Escolta'm, amb quina bona notícia ens haguem al matí, si pots.
4: Sí, sí que puc. Manlleu ha estrenat un mural gegant de Pilarín Vallès que converteix la ciutat en una enciclopèdia visual. Per què? Doncs perquè aquest mural que ha pintat la Pilarín té tots els elements identitaris del municipi. El podrem trobar a la nova zona dels rentats i no té, i té com a elements destacats, el Ter, el Serpent o les entitats que donen vida a Manlleu. Sentim declaracions de Pilarín Vallès a Nou TV.
7: Homenatjar la gent que donen bona vida en un poble, en una ciutat, en una vila, que donen bona vida, però que poder ningú els hi farà un monument privat. I és un monument per tots ells, per la gent dels gegants, dels diables, de la Sartén, tota aquesta gent que donen aquesta part divertida de pertànyer a un lloc concret.
5: És és imparable, té energia per parar un carro Pilarín Vallès.
4: És perfecte.
5: És que és una meravella.
4: Tant de bo tot Catalunya pintada amb els seus dibuixos, també us ho dic, eh?
5: A Vilassar de Mar crec que n'hi ha un de la Pilarín Vallès, també, al costat del mercat municipal. Per tant, escolta, estaria molt bé que Pilarín Vallès fes un tour.
4: Sí.
8: Pobreta.
5: Per anar pintant. Home, però si està estupenda. A mi m'encanten les imatges d'estiu de la Pilarín Vallès tirant-se a la piscina. Quan fa els rils aquells d'ella tirant-se de cap a l'aigua...
4: No és estiu fins que la Pilarín no es banya a la piscina.
5: És a dir, és que fins ara teníem la portada d'Anna Obregón a Lectures...
4: No, res, res.
5: Com Pilarín Vallès...
4: Ara és el posado de la Pilarín.
5: I parlant de posados i de pilarins, arriba Ot Serra a saber amb quin motiu, perquè ell és com Ana Obregón o Pilarín Vallès, és com una diva de la ràdio aquestes hores del matí, i ens explica un motiu per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és fomentar l'ús del català. L'Ajuntament de Lleida ha més que duplicat les seves accions de 16 a 38 perquè creixi l'ús social de la llengua. El comerç, la restauració, l'esport, el lleure i els serveis. Pilar Bosch és la regidora de Cultura de la Paeria.
9: De totes les accions que presenta, tenim, per exemple, un minisite, on trobareu tots els cursos de català que estan disponibles a la ciutat. Després tenim també voluntariat lingüístic. Fins ara fèiem a tota la ciutat i ara hem començat fent un pla pilot per barris. Hem començat a Capcom. Però ara el farem també al Clot.
8: L'Ajuntament ha impulsat també una campanya per reivindicar l'accent nord-occidental.
5: Bones notícies per anar engegant aquest dimecres 27 de maig. En 10 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Sembla mentida que dos noms tan diferents, però tan coneguts, tinguin un punt d'unió. Avui volem saber com batega el cor, en aquest cas, amb Anna Castillo i John Travolta.
4: Sí, us preguntareu, quina relació tenen aquests dos?
5: Doncs quina relació tenen aquests dos?
4: Ostres, nois, quina bona pregunta!
5: Oh. Espera, no sé si tinc un badall per aquí.
10: Si no, tira l'estat.
4: Sí, sí, algun cop me l'has tirat, el badall.
5: Eh, que l'he tirat
4: algun cop? El tens perquè jo he rebut badall.
5: Vaig lent a vegades buscant això. Explica'm això, a veure.
4: Us ho explico. L'actriu catalana ha passat per la Revuelta i ha explicat que va sopar amb John Travolta, l'estrella de Hollywood, perquè Travolta ha rodat recentment una pel·lícula amb el seu nòvio, que també és actor, que és l'Álvaro Mel.
11: Yo conocí a John Travolta porque es una película con mi chico. Y le conocí, y es muy majo.
12: ¿Conociste a John Travolta?
11: Sí.
12: ¿Una peli con tu novio?
11: Sí.
12: ¿Quién es tu? Bueno.
11: Álvaro Mel, se sabe. Yo he cenado con él, pero ya está, ¿no?
12: ¿Cenaste con él? ¿Qué dijo? ¿Qué comió?
11: Le encantaron unas croquetas de carabinero.
12: ¿Aquí en España?
11: Que no las había probado nunca y estaba flipando. Yo decía, qué fuerte que John Travolta no haya probado una croqueta.
12: Pero le pega que le guste la chicha, ¿no? Que pidiese luego.
11: No, es delicado.
13: ¿Pero come de verdad?
11: Sí, sí, sí. Yo lo he visto.
12: ¿Tú piensas que en ese estrato de Hollywood ya directamente se alimentan de pastillas?
13: Yo, y... De pastillas, pero por el culo, solo, únicamente.
5: M'encanta. Ara estava recordant el dia que Úrsula Corberó estava explicant que va pujar l'avió i Madonna la va parar a l'època important de... Bueno, l'època més important de la Casa de Papel. Escolta, m'ho expliqueu aquí com si estiguéssiu parlant de...
4: És fortíssim.
5: Del vostre veí.
4: El món al revés, eh?
5: Home, total, tu imagina que ets a l'avió i et para Madonna per felicitar-te per la sèrie. A mi em ve una parada cardiorrespiratòria. Parlem en aquest cas de Francesca Scorsese.
4: Sí, perquè la filla del director de cinema, Martin Scorsese, ha contestat els atacs que ha rebut el seu físic després de confirmar-se el seu paper a la sèrie Senyor i Senyora Smith. Diu que ella està acostumada, malauradament, a les crítiques per ser filla d'una persona coneguda, però que li ha sorprès l'odi que ha rebut. Ha decidit contestar amb un vídeo a TikTok.
14: I get it. I'm not the most beautiful.
15: Ho entenc. No sóc la noia més maca del món. No sóc la més prima del món. Estic planeta, ho sé. Però a qui cony li importa? Hi ha moltíssims trolls, moltíssims bots i gent que només es dedica a intentar arruïnar-te el dia. Aquesta mena de coses són les que fan que la gent es tregui la vida.
5: Boníssima reflexió la que fa Francesca Scorsese a través de les xarxes socials i que segueixi reivindicant el que està dient, perquè té tota la raó del món.
4: I tant, i tant. S'ha fet viral i és... És lamentable que encara estem així, però vaja.
5: Exactament. I agrair des d'aquí la interpretació meravellosa de Sílvia Creus, que és la nostra dobladora oficial.
4: Un 10. Ho fa molt bé. A més, està tan contenta quan li demanem.
5: Sí, es fica en el paper, eh? Sí. A més, li posa intenció, que és el que compta. Una de les clàssiques de Catalunya Ràdio. Per cert, quins sons deixa la ràdio?
4: Al matí de Catalunya Ràdio, l'historiador i hispanista Ian Gibson va parlar del seu últim llibre sobre Federico García Lorca, símbol dels desapareguts durant la guerra i la dictadura.
16: Pero las heridas no se han curado, no se curan nunca. Solo se curan cuando ves la calavera de tu abuelo con un agujero en la nuca o en el cráneo. Y la gente llora y se muere. Yo he estado y no he visto ganas de venganza en absoluto. Solo quieren saber dónde están los huesos del padre y del abuelo y ver los restos.
5: I amb 7 minuts arribem a 6:15.

0: avui desenfundem la música de Sex Pistols,
1: perquè un 26 de maig del 1977 el grup llançava aquest tema tan i tan icònic que es va publicar coincidint, de fet, amb les celebracions del jubileu de plata d'Elisabet II. Però el tema es veu que el van vetar tant en la majoria de ràdios com en les televisions, perquè tampoc van decidir comprar-ho. Tot i això, encara que no hi va haver molta, molta promoció i la promoció, vaja, que s'esperaven, el disc es va esgotar superràpid i va aconseguir colar-se a les llistes oficials fins a aconseguir el número 2.
0: Recordant avui God Save the Queen de Sex Pistols als matiners de Catalunya Ràdio. I com sempre, si us acabeu de despertar i esteu fent el primer cafè, alerta perquè arriba la gent d'Astrocat.cat que ens ha d'informar de quin dia ens espera astrològicament parlant, que és important estar connectats amb les energies. Avui ens ho explica la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 27 de maig el Sol fa un contacte harmònic amb Plutó i això ens dona profunditat, claredat i força interior. Pot ser un bon dia per mirar més enllà de la superfície.
0: Doncs aquí ho deixarem.
3: Que mireu a la superfície.
0: Mirem a la superfície.
3: Més enllà de la superfície.
0: Més enllà de la superfície. Bé, en tot cas, ho haurem de mirar. Mirem a la superfície, no indaguem.
3: Trobarem el cap.
0: No indaguem gaire més. I quan falten 5 minuts per arribar a 5:45 del matí, qui m'ho farà, espelmes, avui?
1: Avui felicitem des de la ràdio, com no podia ser d'una altra manera, el nostre company de Catalunya Ràdio, home, Ricard Torquemada. El periodista esportiu bufarà 55 espelmes. Mírala, la cantant Ana Belén, que també fa anys molts menys que la Puerta de Alcalá, fa 75. I acabem felicitant Neil Finn, que potser pel nom no ho sona, però us direm que és el cantant de la mítica banda Crowded House. Celebra que avui arriba...

després de conèixer la notícia que torna a Telecinco després de molts anys amb un programa que farà durant el cap de setmana. Us ho deixarem escoltar d'aquí uns moments al programa i, de fet, tal i com ens estava comentant la Lara, avui fa anys la veu de Crowded House, Neil Finn, la cançó, sens dubte, més coneguda de la banda és Don't Dream It's Over, èxit que, de fet, han versionat moltíssimes vegades i diversos artistes. Avui arribarem a 6:15 del matí amb una delícia que van interpretar a cop de duet l'enorme Miley Cyrus i Ariana Grande, dues de les veus més poderoses de la música pop.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 27 de maig en Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, ja ho hem dit també a l'inici del programa, hi ha vaga dels centres, els centres educatius de tot Catalunya.
1: Els sindicats de docents mantenen la protesta malgrat que han acostat posicions amb el Departament d'Educació. L'executiu els ofereix un complement lineal de 40 euros per aquest curs vinent, que va en la línia del que reclamen els sindicats, que, malgrat tot, encara ho veuen insuficient. Yolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC, avisa que la amenaça de vaga indefinida va de debò.
2: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: Els sindicats i representants d'educació es tornen a reunir avui per mirar d'arribar a un acord, mentre els docents han convocat protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
0: I avui també fan vaga els treballadors de les refineries de tot l'estat.
1: Això pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació. Toni Carmona, del sindicat STR, majoritari al sector, avisa que si no

0: S'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
1: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
2: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas Plus Ultra.
0: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que la setmana passada proclamava la innocència de Zapatero, ara opta per un discurs més prudent.
3: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
0: Cada vegada hi ha més veus, fins i tot de dins del Partit Socialista, que creuen que convindria avançar les eleccions.
2: La Moncloa confia que les explicacions de Zapatero puguin donar-li aire, però s'hauran d'esperar.
0: L'expresident socialista no compareixerà a l'Audiència Nacional fins al 17 i 18 de juny i anirà més tard del previst perquè el jutge ha acceptat la petició de l'expresident d'ajornar 3 setmanes la seva declaració per poder analitzar l'extens sumari.
2: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència.
0: I demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. L'actual ministre principal escocès, John Sweeney, defensa la independència posant com a exemple l'energia.
4: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
2: La NASA posa la primera pedra per construir la primera colònia humana a la Lluna.
0: Ha anunciat que, abans d'acabar l'any, llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió serà per explorar el pol sud lunar, ho ha anunciat l'administrador de la NASA.
5: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans d'acabar l'any hi haurà 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna.
2: I en les últimes hores, Rosalía ha regnat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya.
0: Ha estat la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a què optava, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux, el de millor videoclip per Berghain o el de millor cançó per La Perla. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serrat.
2: Gràcies, Anna.
0: Fins ara.
2: 6:04, Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb diversos protagonistes a les portades del dia, sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andic. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules "He estat i sempre seré una culer". El periòdico foto d'arxiu de Putellas al camp, amb la samarreta blaugrana, i diu que el Barça perd la seva reina.
7: A La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Hi ha El País sobre la investigació del cas Zapatero i llegim que la CEPI anticipava a les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero.
6: Cas Andic, diari Ara i La Vanguardia, titulars pastat, Jonathan Andic deixa el càrrec de Mango de manera temporal i atenció perquè el periòdico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic i a la caiguda.
7: Hi ha altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau. I El País, que el descontentament social impulsa l'ultradreta a Colòmbia.
2: Avui, varietat de temes als editorials dels diaris, excepte els de més a la dreta, que un dia més el dediquen al cas Zapatero.
7: El Mundo urgeix Pedro Sánchez a assumir responsabilitats polítiques pel que considera un escàndol al voltant de l'expresident.
6: I subratlla que el profund desgast del PSOE va portar ahir el president de Castella-La Manxa a demanar a Sánchez que convoqui eleccions o se sotmeti a una qüestió de confiança.
7: L'ABC veu sospitós que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, cessi la jutge espanyola que fa d'enllaç cas amb els tribunals francesos i suïssos.
6: I remarca que la decisió del cessament es va prendre després que França i Suïssa advertissin d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals a la qual hi apareixia Plus Ultra.
7: Per la seva part, la Vanguardia dedica l'editorial al projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres per regular la intel·ligència artificial.
6: I diu que regular la IA no serà senzill, però és imprescindible.
7: L'editorial de l'Ara parla sobre les mesures per a la sostenibilitat de les pensions.
6: Assegura que aprofundir en la jubilació activa, és a dir, flexibilitzar el fet de poder tornar a treballar sense perdre la pensió, és una solució més.
7: El periòdico es fixa en el laberint negociador entre l'Iran i els Estats Units.
6: Considera que el bloqueig del diàleg entre les dues parts té a veure amb la falta de simetria a l'hora de negociar.
7: El País diu que cal una acció urgent contra l'epidèmia de l'Ebola.
6: I afegeix que les retallades de Trump han de ser compensades de forma immediata per la resta de països membres de l'Organització Mundial de la Salut.
2: I quan passen 7 minuts de 6:15 del matí, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, bon dia.
2: Repassem també la premsa digital. Un restaurant històric de Planoles busca salvar-se.
8: Sí, ho fa oferint sou i casa a un professional de l'hostaleria per gestionar el local i que pugui continuar obert. Es tracta del restaurant La Carretera de Planoles, al Ripollès. La previsió és que la nova etapa pugui començar ja entre setembre i octubre. El local té capacitat per una vuitantena de persones. Ho veiem a Nació.
2: Què s'han proposat defensar a Gran Canària?
8: El seu Ustedes. El Cabildo ha llançat una campanya a les xarxes per evitar que el vosotros se l'acabi menjant.
9: Mira que tenemos palabras que nos identifican. Nuestra manera de decir las cosas.
10: Pero ninguna tanto como ustedes.
9: Ustedes. No vosotros. Vosotros.
11: No suena natural.
9: No perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra. Que es la de ustedes.
8: Doncs aquest tret lingüístic que va aterrar a l'arxipèlag a finals del segle XIX provinent d'Andalusia Occidental, ara el volen defensar amb una campanya que arrencarà aquesta setmana mateix.
2: Molt bona campanya, perquè, sens dubte, l'Ustedes sí. Marca Canària, sí. Però de tota la vida.
8: Exacte.
2: Alerta, la notícia que interessarà als nostàlgics del cotxe.
8: Perquè Citroën ressuscita el legendari Dos Cavalls. Vinga. Fan format elèctric i per menys de 15.000 euros. Llegim a l'Ara que el popular vehicle francès tornarà a la vida com a vehicle assequible, urbà i elèctric. El Dos Cavalls va arribar al mercat l'any 1949 i va suposar la democratització de l'automòbil a França en un moment de postguerra. El Dos Cavalls original va estar en producció fins al 1990.
2: 15.000 euros nets, perquè després van sumant coses i arribes al 20.000, eh? Els cotxes últimament sí, et diuen que costa 15.000 i vas al concessionari i acabes pagant 21.000.
8: Com tot, també t'ho diré.
2: És veritat. I quan falta menys d'un mes per Sant Joan, ja tenim el resultat del concurs La Millor Coca de Sant Joan. M'encanta.
8: Que sí?
2: Sí, home.
8: He vist La Millor Coca i dic això.
2: Okay.
8: Això ja hem de començar aquí.
2: Que la pastisseria Hoffman ens en porti una miqueta.
8: Doncs va. La pastisseria Hoffman, ara ho deies, ha guanyat el primer premi en la categoria de la Coca de Sant Joan creativa, aquesta inspirada en unes postres de festuc. La pastisseria Feixat ha obtingut el segon lloc en la modalitat de llardons. Aquest any hi ha hagut rècord de participants amb 88 pastisseries i 302 coques. Qui també ha obtingut premis al Forn Cabrianes amb la millor coca de Sant Joan de xocolata. Ho recull BTV i totes són molt bones.
2: Molt bones. Gràcies, Sílvia. Pot ser que hi hagin hagut tucans a la vostra habitació, vapor, perquè avui a Barcelona, almenys ciutat, hi ha hagut nit tropical i avui alerta perquè tindrem un dia de ple estiu.
6: Sí, de fet, també com la nit de diumenge i dilluns, que ja va ser realment amb temperatures molt altes. Avui seguim amb aquesta temperatura d'estiu a tota Catalunya, amb un temps assolellat, amb algun núvol, però serà inofensiu només al Pirineu, ambient molt, molt càlid, màximes de 30 graus a la costa, 33 a l'interior, 35 a Ponent, fins i tot 36 a la Conca de Tremp. Una calor, que atenció, perquè serà encara més intensa demà.
2: Veus? Marta, calor, caloreta.
12: Calor, calor. És perillós aquesta calor. Un moment, que no arribo al micròfon. No, que m'està... És igual.
2: Però no serà per l'alçada, no? Que no arribes al micròfon.
12: No, m'està posant bé la sabata, que no sé què m'ha passat baixant per aquí.
2: 5 minuts, arribem a 6:15 del matí. Aquestes hores, com sempre, amb la Marta, repassem alguns apunts culturals. Marta.
12: Mireu, avui hem de començar parlant de Rosalía.

0: Eva, no para de recollir premis,
1: no
0: eh?
1: No para. No para i no va a les gales. A recollir-les.
0: No pot.
1: Evidentment que no. Que està en plena gira i, per tant, té una agenda complicada, però es veu que ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ha estat la gran guanyadora de la nit. Ha aconseguit 8 guardons als que optava i se'ls han dut tots, entre els quals doncs, el de millor disc per Lux, millor videoclip per Bergain o millor cançó per La Perla. Recordem que aquesta gala s'ha fet a Madrid aquesta passada nit. Perdoneu. També s'ha aconseguit el Premi d'Honor, ahir ho explicàvem, a Joan Manuel Serrat, en reconeixement de tota la seva trajectòria, i 3 noms més, perquè Guitarrica de la Fuente, Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz s'han emportat 2 premis cadascun.
0: Escolta, anem amb algunes propostes per avui mateix. La primera, home, Alfred García.

0: quina meravella de disc ha fet l'Alfred García, l'últim que ens va presentar. Està carregat de cançons delicioses.
1: Doncs, si et ve de gust, avui a l'Udegas, a 8:45 del vespre, actua Alfred García, ho fa dins el Festival Emprentes, potser ens agafa a nosaltres dormim, una mica tard, dormim. Però en qualsevol cas, qui ens estigui escoltant i vulgui anar a veure l'Alfred García, ho pot fer avui a 8:45 del vespre. Si no, segona proposta, avui al Teatre Romea s'estrena Una madre de pel·lícula amb Toni Acosta. Per tant, és una gran oportunitat per veure-la. Això teniu temps fins al dia 14 de juny. I acabem, si us quedeu a casa, amb una notícia sobre Paul McCartney.

0: jo m'atreviria a dir que l'imparable Paul McCartney, eh?
1: L'imparable, perquè... I molt modern. M'agrada molt perquè avui l'ex-Beatle farà un TikTok live per presentar el seu nou àlbum. Ho podreu seguir avui a la tarda a partir... Em sembla que són 4:45 de la tarda. Entreu, el seguiu i a veure què ens expliquem.
0: I aquestes hores del matí, quan en 2 minuts arribem a 5:45, volem saber cap on movem el dial aquest matí. Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1987 per recordar el programa de Catalunya Ràdio L'Aventura és l'Aventura, un concurs diari en què el presentador Josep Maria Bax raptava la imaginació dels oients amb preguntes de cultura general. Els concursants havien de triar el seu propi escenari fantàstic per respondre preguntes i superar una missió.
3: Després de 3 dies de llarg i polsós viatge, havia arribat. Va fer el que calia i va obrir la porta. I ja hi era. En Jordi havia arribat al cèlebre saló. Ara podia calmar la seva set.
4: Et tu, nano, pot-me un bon whisky.
5: I va una d'aigua de foc pel cavaller.
3: En Jordi estava sobat i cansat. Havia aconseguit el seu objectiu, travessar tot l'immens estat de Texas i inaugurar d'aquesta manera el nou servei de correus. S'havia guanyat aquell traguet. Mentre bevia aquell whisky pudent, observava la rossa que hi havia asseguda damunt del piano. Era maca. I, a més, li feia l'ullet.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, a Nigèria és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
6: Bon dia, matiners. Nigèria celebra avui el Dia del Nen, una jornada especial per recordar el dret a tot infant a una bona educació, salut, seguretat i oportunitats per desenvolupar-se i ser el que ells vulguin.
7: So appreciate God for the life of the children, for the wonderful things God Almighty has been using them for. I appreciate God for this day and I return honor to God.
6: És festa a totes les escoles i els nens i les seves famílies surten als carrers en desfilades i concerts per celebrar la jornada. És un dia també en què moltes empreses permeten que els més menuts de casa acompanyin els seus pares i mares a la feina i així veuen el món adult.
8: There is so much activities the children has gotten, a lot of reasons to dance, to jump, to celebrate the goodness of God in your lives.
6: A molts altres punts del món aquesta festa se celebra el dia 20 de novembre i es fan esdeveniments similars als d'aquí a Nigèria. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Nigèria pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí 15 minuts, Maiol Roger engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Doncs molt patents de la vaga d'educació. Ahir va haver-hi reunió encara sense èxit entre el Departament i els sindicats i es manté aquesta vaga que avui recordem és a tot Catalunya, però de moment, i subratllo aquest de moment, no estan previstos que hi hagi talls a les carreteres. Us anirem informant a mesura que avanci el matí. També en parlarem amb la Yolanda Segura, la portaveu del sindicat Ustec, el principal sindicat dels convocants. Després parlarem del cas Zapatero amb l'advocat que representa l'acusació particular, Luis María Pardo, i també amb la portaveu del PSOE, la Montse Mínguez, el mateix dia que Pedro Sánchez parlarà per primera vegada sobre aquest cas a les 11 a Roma. I ja que anem a Roma, també parlarem de la visita del Papa amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita a tot Espanya, o això ho farem abans d'acabar l'agora. Passejarem amb l'Albert Tom i després a la secció de Tele, amb el Darío Porras i la Mariola Cubells, parlarem de Rabalejar amb el seu director, el Pol Rodríguez, d'aquesta sèrie que la veritat és que fa molt bona pinta. I a les 11, la deu d'Alexia Putella s'acomiada al Camp Nou amb la Porta i Juste i estarem allà amb el Marcos García i la Rot Vilà i també ho comentarem amb la Sònia Gelmà i la Laia Tudel. I després una mica d'humor per acabar aquest dimecres amb alegria i xerinola.
0: Doncs res, d'aquí menys de 14 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I abans, per això, Lara García ja està entrant novament a l'estudi perquè hem d'estar pendents de la dada Maiol. Maiol!
9: Doncs mira, avui que tenim una nova tongada de la vaga d'ensenyament, nova dada sobre l'escola.
0: Sembla una sintonia de 3CAT Cultura.
9: Te l'he posat així, una mica, aviam si la descobríeu. Escolteu quan gasta el Departament d'Educació en sous.
1: Una forquilla?
9: Una forquilla, doncs...
0: Un ganivet.
9: Són clar. Molts diners.
1: Molts, milers no.
0: Milions. Molts milions.
1: Milers de milions.
0: Sí, jo també ho diria.
1: Milers de milions.
9: Milers de milions.
0: Jo diria... No ho
9: Heu
0: sé.
9: De pensar que aquí va sous de tot el departament, és a dir, des dels professors fins a la consellera, fins a l'última persona que passa per una escola i cobra diners de la Generalitat.
0: 3.000 milions.
1: Més.
0: Més? 10.000.
9: Amb quina seguretat ho diu allà de redactora d'economia?
1: Ja, és que tu ho dius a mi, jo m'equivoco cada dia, saps?
0: Però, home, amb economia, va, afina una miqueta.
1: Jo crec que, no sé, 7. 7.000.
0: Jo diria 6, si diu la Lara, 7.
1: 7.000?
10: Sí, menys,
0: va.
1: No sé. 6.000. Més, no? 6.500.
9: Doncs la que més s'apropa... Tu quan has dit al final?
0: 6.
9: Doncs llavors el Canalies amb les seves plantes, el que més s'apropa...
0: Segons
9: el pressupost del 2026 són 5.312 milions d'euros. És el 64% de despesa del departament i són gairebé 1.000 milions més que el 2023. Recordem que a Catalunya hi ha 82.700 professors a la xarxa pública, només a la pública, no inclou concertada, i que segons un estudi de la UGT cobren de mitjana entre 2.400 i 2.700 euros mensuals sense comptar complements i triennis.
0: 5.312 milions, eh?
9: Exactament.
0: Ens quedem amb aquesta dada. Gràcies, Maiol.
9: Fins ara.
11: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
12: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
13: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
12: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure. El crim de Capbon a Lleida.
14: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
13: Per darrere espera i pam, pam, pam.
12: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
16: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
17: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
16: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
18: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
16: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
20: Catalunya migdia.
16: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
20: Amb Òscar Fernández.
12: Cada dia a les dues.
16: I a partir de les tres...
12: L'espai de reflexió. A la tertúlia.
20: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
16: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
20: Tot costa.
21: La temporada del 10.
22: Mateu la Oz mentre xiula, gaudeix del joc.
23: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
22: 10 temporades ja.
24: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
12: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
24: Per molts anys i que en feu molts més.
12: Som els matiners i tenim son.
25: Sí, una mica, sí.
12: Però no se'ns nota.
25: Jo he anat al metge, però m'ha donat unes pastilles ja perquè estigui preparat.
1: I es veu que hi participen, doncs, medallistes olímpics. I que els experts, evidentment, ja estan alertant...
0: Tossega.
1: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadeta, eh?
0: Ara torno a estar l'altre.
1: Torno a estar enganxadeta, eh? A veure quan duro.
10: Ai, tornarà a perdre la veu.
1: Seguim. De moment, amb molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh?
12: Els més matiners.
0: Vinga, va, que en 9 minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners des de Catalunya Ràdio. 93207474. Ens encanta parlar amb vosaltres a aquestes hores del matí. D'aquí uns moments rebem les primeres trucades. Abans, per això, alerta, perquè Ana Milán ha concedit una entrevista a Mujer Hoy i ha parlat, sobretot, del desig de viure intensament i, com sempre, sense pèls a la llengua.
26: De hecho, es lo que más reivindico. Practico mucho el dolce farniente. Practico mucho el normalizar. No, no quiero ir a cenar. Practico mucho el... No, me apetece estar conmigo a solas. De hecho, practico mucho el... Gorda, ¿puede pasar por tu casa a tomar un café? Claro que sí, pero a las 6 te vas. Esto lo practico yo mucho con mis íntimos. Creo que todos estamos en un momento donde intentamos ser políticamente correctos y se nos está olvidando comunicarnos. La verdad siempre suena bien.
0: Doncs un altre aprovat per Ana Milán.
1: Molt
0: que...
1: bé, m'agrada tant, l'Anna.
0: Hauríem de tenir una conversa, Bad Gyal i Ana Milán, eh?
1: Ai, sí, buà.
0: Perquè jo crec que seria una bomba de rellotgeria, una conversa entre elles dues.
1: Podríem trucar-la, l'Anna.
0: A l'Anna Milán vols trucar-la? Doncs vinga, ho preguntarem, sí. A veure què tal. Mira, tens la Vanessa allà de producció, doncs mira, ja li
1: sí,
0: pots dir en directe. Doncs ja està, l'Anna Milán. Perfecte, gràcies, Vanessa. I també, per cert, qui ha parlat per primera vegada, que s'ha sincerat moltíssim, després de conèixer el seu retorn a Telecinco, ha estat Paz Padilla.
27: Estoy súper ilusionada, ¿eh? Sí. A medida que va pasando el día, ya cuando lo veo ya, yo digo, guau, esto está guay.
28: Esto es hecho por la casa.
27: No sé lo que luego resultará, no sé qué pasará, pero me da igual.
28: Hay nervios.
27: En mi vida. Estoy inquieta, pero yo creo que eso es muy bonito. Eso lo que hace es que estés creciendo, ¿sabes? Que estés ahí y viva. Si te pasa de... sería como, buah, no hay energía. No.
2: Además que compartes horario con Emma García, que sois hermanas.
27: Sí, sí. Ay, mi Emma. Ay, mi Emma, con la que yo la quiero. Ay, mi Emma. Es una bellísima persona. Mira, me emociono, ¿eh?
3: No, pero volver a la tele después de tantas cosas, pues el momento que hay, sí.
27: Pues mira, porque me entusiasmó el proyecto, porque no era algo que yo estaba pensando ni había planificado, y me buscaron y me dijeron, queremos hacer esto contigo, y dije, ¡buah! Encaja en mi perfil, en el momento en el que estoy en mi vida y lo que quiero hacer. Y entonces yo digo, cuando las cosas suceden es porque el universo lo es así y lo dispone. Yo soy muy friki, muy intensa, como dice mía, tampoco tan intensa, mamá.
0: 932017474, Jaume, molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Xavi, com estàs?
0: Molt bé, i tu què tal?
4: Bé, aquí us volia saludar i donar-vos les gràcies per sempre acompanyar-me al camió des de tan doreta, saps?
0: Un aplaudiment pel Jaume, clar que sí, Jaume! Jaume, a quina hora comencem amb el camió?
4: Pues mira, jo m'he llevat a les 3 del matí.
0: Buah, és que...
4: Però he activat la targeta del tacògrafo a les 4 i mitja.
0: I com portes això de llevar-te tan aviat?
4: Ja estic acostumat.
0: Sí, no? El cos s'acaba acostumant, no? Una miqueta, tot això.
4: Sí. A dormir... Després, com ens fan esperar tant els jocs,
0: sí,
4: pues faig una petita fiesta, saps?
0: I escolta'm, que a vegades penso que els camioners heu de tenir una paciència perquè us mengeu tot el que passa a la carretera, eh?
4: Sí, xiquet.
0: No?
4: No sols són els turismes, eh?
0: Clar.
4: Els camions, saps? N'hi ha cada història que no ho veus, però bueno.
0: I escolta...
4: Mira, Catalunya Ràdio es passa més ràpid, veus?
0: Ara. I escolta'm, fins a quina hora treballem, Jaume?
4: Pues mira, hasta que, com diem nosaltres, hasta que doni el disco, saps? pues mira, si avui he enganxat a les 4 i quart,
0: sí,
4: pues compta tu 15 hores.
0: 15 hores diàries?
4: He sortit a tornar, són 9 de conducció.
0: Déu-n'hi-do.
1: I des d'on has sortit, Jaume, i on vas?
4: Cau a Huesca, i ara vaig direcció Lleida.
0: Que t'hem perdut un moment. T'hem perdut una mica, Jaume, torni. D'on surts i cap on vas?
4: Mira, surto de Tortosa.
0: Val.
4: A les 4 i quart, vale?
0: Sí.
4: I ara vaig a Solsona a descarregar.
0: Val.
4: I ara estic arribant a Lleida, a la ciutat de la nostra amiga.
1: Ah, clar. Esmorza vella, eh?
4: No, m'emporto tot aquí al camió perquè tot és molt car, saps?
1: Ja. Clar, si ho has de fer cada dia...
4: Sí, alguna vegada sí que paro. A Maial, que hi ha un lloc molt xulo per mitjà.
0: Doncs, Jaume, nosaltres, com cada dia de 5 a 6, t'acompanyarem els matiners de Catalunya Ràdio. Gràcies i molt de compte, sí, amb el camió.
4: Moltes gràcies, eh? Gràcies per la companyia.
0: A vosaltres. Una abraçada, Jaume.
4: Adéu.
0: Que vagi bé. 932017474. Josep Maria, molt bon dia.
5: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
0: Home, Tarragona, què tal? Què diuen aquests tarragonins?
5: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
1: Molt bé.
0: A què et dedica, Josep Maria?
5: Jo sóc peixater, tinc una empresa de peix.
0: Molt bé, i a quina hora entrem?
5: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí. El que passa que jo disposo d'una nau i allí rebem i vaja, tenim més feina i nosaltres entrem allà baix a les 5.
0: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores? Perquè TV3, quan va fer el programa de mercats, es veia un bon rotllo entre tota la comunitat de la gent que treballa als mercats, que entenc que deu ser així cada dia, no?
5: És així. Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
0: Quan dius petites disputes, per això, Jaume, a què et refereixes?
5: Bueno, pues, jo què sé, vols utilitzar l'ascensor o muntacargues i coincideixes amb una altra persona, tu tens pressa, ell també té pressa, tonteries. De fet, no som disputes importants, en absolut. Eh?
0: Ja us coneixeu, eh? Ja us coneixeu com si fóssiu allò de família de tota la vida, entenc.
5: De fet, ja només amb una mirada ja saps si, com està el dia, no? Si m'ha girat o no, o com està.
0: Josep Maria, t'agraeixo també molt que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio, que tinguem una bona jornada i que visquin els mercats. Anem a comprar els mercats, per favor.
6: Sí, sisplau.
0: Que vagi molt bé.
6: Us esperem a tots, adéu.
0: Gràcies, una abraçada, adéu. El tinc per aquí, ja també, o no? Eloi!
7: Bon dia.
0: Què tal?
7: Molt bé, i vos?
0: Bé, les gallines te van traient més o menys ja les plomes, o no?
7: Els estic deixant una mica de temps. De moment estan tranquil·letes, relaxades. Suposo que a poc aniran sortint.
0: M'encanta que torni l'ambient al corral.
7: Es nota com una certa tranquil·litat.
0: T'imagino moltes vegades caminant per allà al corral i anar observant les gallines de prop, el seu comportament, no?
7: Sí, sí, sí. Més que res que, per exemple, ara que fa bo, doncs allò que dines fora o sopes fora i això, i estan per allà passejant-se, i és com agradable.
1: Clar, sí, és com un safari, no? Com la gent que va a safari i està allà sopant i passa un elefant, doncs a tu et passa la gallina, no?
7: En realitat sí, perquè a més et surt una cabra per allà tant en tant, et ve un gos, et ve una gallina, i després la fauna salvatge que pugui passar pel bosc, que també déu-n'hi-do.
1: Escolta, Eloi, tenen nom les gallines?
7: No, les gallines
0: no.
7: Home,
0: no.
7: El meu fill els hi va intentar posar nom al principi, però ens n'hem oblidat.
0: Ah, Eloi,
7: que... Hi havia una que es deia Rapunzel i no sé què més, i al final fora.
0: M'encanta.
7: Ara és la Xerida i la Rància.
0: Escolta'm, per demà t'he preparat una careta ja, per aquest espai, on
7: sí,
0: cada dia ens explicaràs una història del que li passa a un home del temps a la muntanya, és així com ho he batejat.
7: Perfecte, vale.
0: Vull dir que
7: jo tinc una pensada, perquè a part de les gallines, això, han tornat les paparres.
0: Oh! Ui, demà parlem de paparres.
7: I això també... Ja t'explicaré demà.
0: Demà m'ho expliques. Lara García, Marta Viana, gràcies, estimades.
1: Adéu,
0: fins demà. I Eloi, temperatures d'estiu, que puja la temperatura.
7: Vinga, va, cap amunt. Avui una miqueta més que ahir. A l'interior ja podíem arribar als 35 graus, ahir que ens vam quedar al voltant dels 34. Doncs avui en general puja un grau la temperatura. La costa entre 27 i 30, a l'interior entre els 30 i 35, encara amb un dia sol, 4 nuvolets del Pirineu. Demà més calor, demà passat és quan arribem al màxim. Divendres a Ponent podríem arribar als 38, i sembla que demà algun ruixet de tarda ja tindrem al Pirineu, i divendres, dissabte, diumenge, aquests ruixets aniran a més, sempre a la tarda i sempre al nord del país.
0: Estarem pendents, doncs, de tot plegat. Demà estrenem secció, Eloi, una abraçada.
7: Vinga.
0: Que vagi bé.
7: Fins ara.
0: Ricard Ostrell, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
0: Escalfant ja la banda per engegar el matí de Catalunya Ràdio d'aquest dimecres.
8: Som-hi.
0: Vinga, a veure què ens espera i tota l'actualitat que us explicarem aquí a la Ràdio Pública. I tornem demà, matiners, que tingueu un bon dimecres.
9: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: El senyor Miles Davis, considerat també un dels músics més influents del segle XX, formant part de quasi totes les evolucions que va fer el jazz després de la Segona Guerra Mundial. Va ser l'últim d'una tradició de grans trompetistes de jazz, de la que també formaven part Buddy Bolden, Louis Armstrong, Roy Eldridge o Dizzy Gillespie. Avui homenatjarem aquest músic i especialment el seu principal instrument, la trompeta, i no se'ns ha acudit cap altra forma de fer-ho que amb un nou combat de cançons. Substitueixo Gillespie per Gillespie. És que m'he trobat aquí una aglomeració de cognoms. Ara hi ha tot el check perquè cap fan jazzero es pugui queixar. Avui, combat de cançons que, atenció, Norma, ha d'incloure trompetes o pitos, és a dir, secció de vents com a protagonistes. Una batalla que farem amb els combatents habituals, la Laia i en Sergi. A punt els dos?
1: I tant!
0: A punt! Laia, arrenca tu i em sospito si dic cançó amb secció de vents.
1: No podia faltar en aquesta superselecció.
2: Sospites bé.
1: Exacte. És que sempre diu la Laura Grau: ja s'ha acabat l'època de criticar xarango. Sentiu les trompetes?
2: Bueno, aquí molt de fons.
1: Home, jo trobo que aquest himne, o sigui, tota una generació de joves del país han volgut ser trompetista després d'aquesta cançó. Ara s'han acabat els pitos, tots sense feina, tots intentant fer música urbana, amb trompetes, fatal.
2: Avui, 26 de maig, no puc fer altra cosa que punxar-vos les trompetes que van ressonar aquest cap de setmana passat a Montjuïc.

0: Mercè de Benz, que van acompanyar Bad Bunny en la gira de presentació del seu darrer disc. Devi tirar-me les fotos. Podem ser més o menys fans del Bad Bunny. Ens pot agradar més o menys la seva forma de cantar, però absolutament ningú pot dir que les trompetes i la banda que l'acompanyen no siguin uns autèntics virtuosos, perquè les trompetes del seu baile inolvidable és que sonen de nassos, i punt, Laia.
1: Atenció, perquè jo he tirat d'un superclàssic. Si tu et poses a la màxima actualitat, jo ara us posaré un bon exemple de ska internacional. Això és Watch It Crash, de Streetlight Manifesto.

0: mola o no?
1: Està bé, està
0: bé. No sabíeu qui eren els Strike Light Manifesto? És un grup d'esca de Nova Jersey. De fet, diuen que fan esca californià, però són de Nova Jersey. No és que siguin molt antics, però els he escollit una mica com a representatius de tot l'esca internacional que ha influït les nostres bandes i que encara ho fa i que, a més, hi ha tot un circuit d'esca internacional xulista. Xulíssim. El trompetista Matt Stewart ofereix un solo meravellosament complex i ràpid en aquesta frenètica cançó.
1: Bé, només per dir xulista, que no sé què vol dir xulista,
0: xulíssim,
1: ja t'autosses. Marxo a l'Argentina i et punxo un grup que es deia La Mosca Tsetse.

0: fa un parell de dècades i una mica més ens van regalar aquest tema que estic convençut que tots els oients han entonat alguna vegada, aquest Para no verte más, amb unes trompetes i uns trombons que no paraven d'anar a un costat i a l'altre. Estic cremant les teves fotos i estic guanyant el concurs.
1: A veure, t'he de dir que si has de guanyar amb aquesta cançó, jo crec que has acabat la teva pròpia tomba.
0: Per què?
1: Perquè ara veuràs, et porto una persona que és de veritat virtuosa de la trompeta, Alba Careta.

0: que si voleu sentir trompeta, poseu-vos aquesta trompetista, però també cantant, compositora de jazz, que ha tingut moltíssims premis, també més enllà de la música clàssica, perquè ha traspassat fronteres. De fet, tampoc hi ha tants músics clàssics que coneguem la gent del carrer, i l'Alba Careta és una d'elles. La setmana passada estrenava el seu últim treball, Panical, on hi trobem aquesta cançó, Pangea. La podeu veure per tot el país, perquè se'n fa un fart de fer bolos a portar la seva trompeta arreu de Catalunya. És una trompeta catalana per exportar.
1: Ui, sí, tu em portes una trompetista? Doncs jo et contrataco amb 10 instrumentistes femenines de ben metall, ben fusta i percussió.

0: Són les Balkan Paradise Orchestra, una formació nascuda fa 10 anys a Barcelona, integrada exclusivament per noies aficionades a la música balcànica, que ens han deixat un projecte inèdit al nostre país. Destilen una energia, una força i un bon rotllo tremendos, amb cançons com aquest Estimar. Què has de dir, Laia?
1: Doncs mira, mira que m'agradaria que cantessin en català, per exemple, com aquests que posaré jo ara.
0: Perdona.
1: Sí, aquesta?
0: Sí.
1: Val, doncs aquesta...
2: Estimar la base.
0: Ha dit estimar, a base.
3: Estimar,
0: bueno, perquè barregen una mica de llengües.
1: Sí, unes quantes. En tot cas, ara veuràs uns que canten en català, uns pioners a casa nostra. Si us dic 2.300 milions, ja esteu tots cantant.

0: també sentint ara 2.300 milions.
1: Quin grupet?
0: 2.300 milions. Doctor Calypso.
2: Exacte, si 2.300 milions és el temps que fa que sonaven el Doctor Calypso.
0: Es van fundar, és que és mític, el que té una cosa clàssica, mítica, eh? Es van fundar l'any 1989 i, de fet, és una cançó superconeguda que ha passat a la història de la música en català i, de fet, Doctor Calypso són coneguts en aquest circuit de música jamaicana internacional. Són uns top, eh? Tothom els coneix. Van ser segurament els primers, a introduir pitos o aquests coneguts pitos a les cançons en català. Per tant, el seu reconeixement mereixen.
2: Els Calypso eren bons, però al segle XXI jo aposto pels Zoo i aquest dub de trompeta i saxo que arrencava així.
1: Ara algú farà la broma del Zoo d'en Pitos.
2: Ei, m'ha agradat aquesta. Doncs si he de posar ben metall.
0: És que tu has posat molts pitos en general, però trompetes soles no són,
2: eh? Que això és trompeta.
0: Perquè hi haurà un saxo, no?
2: És trompeta i saxo, és un dab de trompeta i saxo. Hem de posar alguna cançó del País Valencià, els amos pel que fa a les bandes i aquest tipus de sonoritats. Els has posat tu? No. I un dels millors que van saber que és la sonoritat tradicional de la banda amb els sons més vanguardistes i electrònics van ser els de Gandia, amb demacles com aquest tobogan.
3: Un paradís amagat dins el paradís set cases pengent d'un penya-segat set propietats exclusives que bo que Rafa Nadal dins el baló quatre cotxes tres motos bicis i un quad un cas super...

0: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del conte i avui la Laia ens explica per què hem de seguir a un artista a Instagram, David Riera.
2: Sí, a mi m'agrada molt davidriera.art, el trobareu molt fàcil. Ell és il·lustrador paisatgista i de fet es defineix com, diu, presento l'entorn a través d'il·lustracions de paisatges i mapes. I és bastant així, ell el que ven són làmines en què il·lustra poblacions catalanes o paisatges també, una manera molt, no sé si dir-vos, entre barreja d'ordinador i retolador, jo no hi entenc, de qüestions artístiques, però sí que és veritat que són uns dibuixos molt originals.
3: Però que està tot Catalunya?
2: No, ell va fent per parts. Ah, o sigui, ell fa com mapes il·lustrats, saps? Com, no sabia com explicar-ho. Connecteu-vos-ho i mireu-ho.
3: A veure si trobo algun.
2: Per exemple, en té, doncs, de diferents zones.
4: El Montseny.
2: La Gorga del Coll Sacabra, i aquí llavors és una làmina preciosa, que en aquest cas no hi ha poblacions, però també li agrada molt fer mapes. O sigui, per exemple, en té un de l'illa d'Escai i té, doncs, els accidents més rellevants de la geografia, els com exagera, no és com una caricatura del mapa, d'acord?
3: T'ha amb els seus singles.
2: Exacte, i posa els no només els accidents geogràfics, sinó que, per exemple, si hi ha un edifici important, doncs també el dibuixa i llavors hi posa el nom, no?, de la població o de l'accident. En té, ja et dic, de moltíssimes zones. En canvi, també en té de paisatges sols, en té uns quadres de les Agudes, en què no hi ha cap poble, ni cap lletra, ni cap nom, diguéssim, només hi ha, doncs, el paisatge. Té un de la Vall de Benasque, que seria el clàssic, eh? Per exemple, tu tens la carretera i al voltant els diferents poblets que ella ha dibuixat a moda de caricatura amb els seus noms. És el típic mapa que et trobaries en un prospecte d'una oficina de turisme, saps? I a mi m'agrada molt, i a part n'hi pots encomanar, doncs, de la teva zona. De fet, també té un enllaç a la botiga que jo hi he entrat i, clar, llavors ja té com quadres més xulos, perquè hi té, per exemple, el pont Vic des del pont, o sigui, ja té com paisatges concrets dins de poblacions catalanes com per identificar, saps? Però té un de les cales de les platges de Calella de Palafrugell, també amb els noms de les cales, però realment és molt bonic, eh? Són,
3: Roger, què et sona aquest?
2: Són imatges molt boniques.
3: Aquesta ciutat et sona?
1: És Tàrraco, amb l'amfiteatre molt a prop de la Tàrraco Arena, eh? Vull dir, no està en proporció.
3: No sabia que estava... Ah, val.
2: Perquè no és proporció, perquè es fa com, ja us dic, o sigui, el que fa bàsicament és aquesta mena de caricatura, aquesta imatge tan particular de les poblacions o de les zones.
3: Això és un monument al Casteller, no?
1: Sí, això és la plaça...
3: Muralles.
1: Això del fòrum colonial.
2: Us agrada aquest tipus d'il·lustració?
3: Molt xula,
2: sí. A mi m'agrada molt aquest tipus d'il·lustració.
3: Ostres, has creat ara una dependència ara que tindré cap a entrar cap a aquesta pàgina.
1: Això d'aquí és un fragment del circ, allò com feien les carreres d'Àuriques, però està a l'altra banda de la Rambla.
3: Ah, val.
1: Però mola.
3: És molt xulo, això.
2: Clar, en té un d'Horta de Sant Joan, per exemple. És preciós, perquè ha detallat tots els camps de conreu.
3: Estic veient que al Maresme no l'han tocat gaire, eh?
2: Bueno. Doncs mira, no, se li pot encarregar, clar, exacte. És la gràcia.
1: Li podem encarregar el poble d'Astèrix, perquè no queda massa lluny, eh? Jo sempre em mirava el mapa a la primera pàgina.
2: Clar, li encantaria, us dic de veritat. O sigui, és xulo tenir tot el país il·lustrat d'aquesta manera.
3: Totalment.
2: Em sembla superbonic. Us recordo com es deia el seu compte, sí. davidriera.art. Molt fàcil de trobar.

0: Estem ja en el compte enrere per la selectivitat 2026. Anna, bon dia.
1: Bon dia.
0: Catalunya blindarà els exàmens de la SELE amb inhibidors de freqüència.
1: Sí, abans si volies copiar, havies de recórrer a mètodes tradicionals. Per exemple, doncs, intentaves seure molt a prop del típic company de classe que ho sabia tot, o et passaves algun paperet amb les respostes, demanaves en veu baixa la resposta, o bé tenies tot apuntat en alguna part del cos. Doncs ara els joves utilitzen la IA per fer els deures, treballs de classe, però també per copiar. Per això, d'aquí a dues setmanes, això no passarà. D'aquí a dues setmanes comencen les PAU i atenció perquè Catalunya farà servir, com dius, detectors de radiofreqüència per detectar alumnes que facin servir la IA durant els exàmens de la selectivitat.
0: Per això s'utilitzaran... PAU, no? La cançó era per donar pas a parlar de les PAU.
1: S'utilitzaran detectors que valen entre 10 i 12 euros, que el que fan és detectar qualsevol dispositiu que té wifi, bluetooth, 3G, 4G, 5G... Per tant, mòbils, orelleres, rellotges o ulleres intel·ligents, i de fet l'aparell doncs pitarà o vibrarà quan detecti alguna cosa d'aquestes a prop. De fet, a Alacant van fer una prova i abans d'un examen el professor va avisar que utilitzarien el detector i 15 alumnes es van aixecar per anar a deixar el mòbil lluny de la taula d'on feien l'examen.
2: O sigui, aquells 15 tenien previst fer coses amb aquella lletja, no?
1: Sí. Ostres. Doncs Catalunya ha avisat que es faran controls aleatoris, però vaja, si vigilants o professors detecten que algú fa servir la IA, la prova s'anul·larà, però no només aquell examen al que t'han enxampat, sinó que t'anul·len tota la selectivitat.
2: Toma.
1: Aquests inhibidors no només es faran servir a les proves de selectivitat aquí a Catalunya, sinó que també les faran servir doncs, a Galícia, que porten utilitzant aquests inhibidors des del 2019, però també a Múrcia i l'Aragó.
2: Ho esteu veient que d'aquí 3 dies tenim aquests inhibidors a les portes dels instituts, oi? Perquè jo ho estic veient, perquè si no, és que som tontos. Vull dir que hi són, els inhibidors es posen a la porta de l'institut i allà no entra ningú, com el súper. Si pita, et deixes el cistellet.
0: No s'ha de deixar el mòbil ja només entrar.
2: Sí, però tu coneixes que els adolescents segueixin les normes? Sí,
0: bueno, igualment.
2: Pues no les segueixen i tots entren amb el mòbil a l'institut. Això no vol dir que el facin servir, però és més fàcil deixar-lo que piti l'entrada, el deixes al cistellet i au.
1: Sí, sí, està bé. Temporados, papá.

0: on vaig cremar aquesta cançó.
1: En una altra vida va ser estudiant?
0: Sí.
1: Quants anys fa?
0: Masses.
1: Masses, bé.
2: En una altra vida, exactament.
1: Sí. La Laura ens porta al seu espai de cançons infravalorades. Amb quina començaries, Laura?
2: Aviam, us he portat aquest rumbero per contextualitzar-vos que la pegatina fa moltíssims anys que corre, però, bueno, com bé ha dit en Sergi, en una altra vida vam ser estudiants i vam escoltar això, sobretot vosaltres, que encara fa més anys. Però el primer disc de la pegatina és del 2007.

0: Aquesta va ser la primera viral de la pegatina, com explicar-te?
1: Jo diria que sí, perquè el Carlos Bombero és posterior. I aquesta era en castellà, i al final simplement doncs, la gent li agradava la rumba, els anava a veure, van començar a fer famosos també perquè tocaven al tren, a la Renfe... Bueno, són de Montcada, al final l'agafava moltíssim la Renfe. I ells sempre han estat pioners en detectar una mica amb qui s'havien de liar i amb qui no, i amb quins llocs havien d'estar i amb quins no. Vaig flipar quan vaig descobrir fa massa poc, perquè jo en realitat sóc molt fan de la pegatina, i de Charango des dels inicis dels dos grups, que tenien una cançó junts justament en aquest disc ja del 2007.
0: Quina?
1: Que és el single penjat.

0: detecto charango, tampoc.
1: No detecto l'Alguer Miquel, per tant, deu ser l'època d'en Marcel Lázara, no?, com a solista principal, potser.
0: Jo crec que sí, perquè ja et dic, allà estan els crèdits, sí. Charango i la pegatina. No, no, ja et dic, ells van ser... van tenir aquesta vista de caçar talents, sí, és a dir, aquests ho petaran, i endavant, i col·laboració amb ells. El 2009 van treure aquest disc que us deia, el Gat Rumbero, que us deia, Via Mandarina, que potser va ser dels meus preferits i dels que vaig jo rebentar fins que em vaig matar de lo fan que era en aquell moment, i aquí ja hi havia una mica mig de català-castellà. Ja veureu que és una relació estranya, la de la pegatina amb la llengua, però bueno, s'ha de defensar que van fer moltíssims temes en català, sobretot el

0: Gran disc, el Via Mandarines, jo t'ho juro. A més, ara que ve la calor, bueno, que ja ha arribat, ja t'ho dic ara, perquè se'm fa el temps d'agost, aquesta setmana, és que entra molt bé, tio, entra allò com aigua freda.
1: Sí, així
0: és que
1: com sempre, la trobo com fuera més primaveral, aquests ja són directament estiu.
0: Sí, estem d'acord aquí, sí, sí, sí. I una cançó que es podria anar recuperant, perquè encara no s'ha solucionat res del tema dels trens, és la de Los Niños de la Renfe.

0: tu ets la niña de la
1: Renfe. Totalment, sí, sí, aquesta cançó també la tenia en algun lloc del clatell i m'agrada que estiguis recuperant tot això, Laura.
2: És que vam fer molta identitat amb tota aquesta història, com de ser de l'extra de ràdio de Barcelona i agafar el tren per anar tot arreu i una mica de rumba i una mica de música en directe al carrer.
1: Sí, sí, sí.
2: Al final, el mateix que es va dir de Rosalía ara, el Malamente, que era una mena de càpsula identitària del Baix Llobregat i dels polígons industrials i de la vida al carrer i tal, penso que no era cap novetat. Vull dir que això la Pegatina ja ho va fer als principis del 2010 intentant com encapsular aquesta identitat de molt d'estar al carrer amb un disc com era el Via Mandarina. Tot després els tios ja es van anar com fent grans. Aquí jo recordo que tenien una gira infumable de 8 milions de bolos a l'any i, de fet, crec que la gira de la que més concerts he vist de la Pegatina a la vida és la gira de Chapo Melón. Sí, sí.

0: Joan Garriga, també, ja sentiu molt fort l'acordió.
1: Ah, l'acordió seu, va.
0: Amb aquell integrant, que ara no me'n recordo com es diu, que tenen francès, que va fer un parell de cançons, que a mi feia molta gràcia, a més era molt divertit en el directe, i crec que aquest va ser el primer cop que vam fer una gira mundial, i per tant, també vam començar a explorar el fer música amb altres llengües, que és una cosa que entre tots ens hem anat criticant, però que alhora també, d'alguna manera, si estem aquí plorant pels racons, perquè ara admissim a Manchester, doncs també és una cosa que crec que se'ls ha de reconèixer, que ells van fer moltíssimes gires mundials on van tocar també cançons en català.
2: Sí, això sí que és veritat, i a més, jo recordo, perquè l'Adrià Sales era col·laborador dels Experts, i ella ens explicava en aquella època, quan estava fent gires per Mèxic, per Holanda, i ens explicava aquí a ICAT com ho vivien, no?, el fet de poder exportar la rumba, no?, doncs a aquells països, i en estava molt orgullós.
0: Aquest és el disc també de Mari Carmen, i que també inclou cançons en català.
1: Aquesta no la posarem perquè està valorada en la seva gradació.
0: No, home, no, és sobrevaloradíssima, Mari Carmen. No cal escoltar Mari Carmen a la ràdio a 8:45 del matí, per favor, no em vull matar. Però hi ha altres cançons en català que a més potser sí que no s'han sentit gaire i que són molt crítiques, perquè també se'ls ha dit a la pegatina, com altres grups, com per exemple Ginestà, que s'han anat despolititzant, no?, que han anat fent música més festiva i menys crítica, yeah. I crec que en tots els discos tenen alguna perla com aquest Molta merda i massa teatre. Molta merda i massa teatre.

0: artista no pisca, no és cosa indecent.
1: Mira, l'altre dia estàvem parlant que els astrònoms tenien una veu molt identificable. Passa el mateix amb la
2: Adrià Sales, és inconfusible.
1: La veu de l'Adrià de seguida detectes, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Així és. I com us deia, pioners en moltes coses, fins i tot en popularitzar un nom que més tard han acabat fent moltes més cançons i que ha pujat en picat a les estadístiques de natalitat d'aquest país, que és...

0: aquesta, tio.
1: Olivia és anterior, la de la pegatina, a la dels tiets.
0: Molt anterior, com 10 anys abans.
2: Però també va empènyer la natalitat de noves Olivias.
0: Jo crec que allà va començar i que després, a mesura que va anar pujant el tema, els tiets després van acabar de rematar-ho amb la seva Olivia i ara ja és un nom que em sembla que està al top 10 de més posats de l'últim any.
2: Vaig a buscar-ho.
3: Volia preguntar si a la mare de l'Olivia dels tiets la va influir aquesta cançó de la pegatina per posar la seva Olivia.
1: Home, la dels tiets no podia ser.
3: No, per això ho dic.
0: En fi, aquí, això va ser 2013 amb Eureka. Potser aquest va ser el punt àlgid que jo recordo, almenys de la meva adolescència, de ser molt fan de la pegatina, i els tios no han parat, fins ara, i no és un grup que es pugui dir que hagi estat inactiu en cap moment, però sí que és veritat que a partir del 2015, que van treure un disc que es deia Revolució, on hi havia potser menys hits, menys català i tal, vam tenir una mica de bajona, perquè van estar fent com molts discos especials d'aquests, com de reedició de cançons que han tingut molt èxit, sí, col·laboracions, van estar fent col·laboracions amb altres artistes. L'any que just van tornar amb un disc nou, que és Darle la Vuelta al 2020, va ser l'any del Covid, o sigui que flop històric, i després, doncs, fins al 2022 no van treure'ns un altre doble àlbum, una mica estrany, en què hi havia un àlbum curt en castellà, que es deia Hacia Otra Parte, i un àlbum curt en català amb sistemes que es deia La Meva Gent.

0: Encertadíssima, aquesta dupla amb els Amics
1: boníssima.
0: De les Arts.
1: Boníssima, i l'hauríem pogut posar perfectament al nostre combat d'aquest matí de pitus, perquè més trompetes que aquí...
2: Home, sí.
3: Home, ells són bastant els reis dels pitus.
0: Sí. Cert, Olivia, setè nom de noia més posat a les nenes catalanes.
3: Fins aquí el meu moment de nostàlgia amb la Pegatina. Jo he estat
1: fantàstic,
3: molt fan. A més, he tingut una història com curiosa amb ells, perquè quan era adolescent els seguia tot arreu. Tampoc els coneixia de res, evidentment, però clar, un cop he treballat a la ràdio musical, els he anat entrevistant en diferents moments. Clàudia Salas em va convidar a l'EFNAC a presentar un poemari que va escriure fa un parell d'anys.
1: Sí, és veritat.
3: Vaig cantar amb ell. Bueno,
1: va ser molt guai.
3: Vull dir, molt bon rotllo.
2: Quin passatge.
3: No, vaig cantar l'Osque, una cançó de la Pegatina que a mi m'agradava molt. Ell vaig dir, ai, Adrià, aquesta sempre la cantava el Cau, tal, no sé què, i em va dir, doncs la cantem, i jo, home, sí, s'ha de dir que és això, que tenen com aquesta relació estranya amb el català, que jo puc discrepar-hi, però crec que són gent, sobretot l'Adrià, que al final és el que dona la cara a totes les entrevistes, que és algú amb qui es pot discutir, tio, que dona gust la gent amb qui es pot debatre sense prendre-s'ho personalment, sense emprenyar-se, i pots tenir punts de vista diferents.
1: I a més, l'Adrià, jo penso que té la virtut de que ho fa molt natural, i li surt natural, i realment és així tal com és.
3: Així és.

0: cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
2: Parlem de videojocs, d'aquests que ja tenen com a banda sonora, almenys com a tema principal, una cançó impagable com és el tema de James Bond. El que sentim és el tràiler de 007 First Light, que és el nou videojoc de James Bond, que apareixerà a la venda dimecres i s'ha desenvolupat aquí, des d'on us parlem, a Barcelona, la seu de l'estudi EO Interactive, amb una vuitantena de treballadors, ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable.
3: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Llavors crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. De la manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render. Tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
2: Els jugadors us posareu a la pell d'un Bond encara inexpert i rebel. Té 26 anys només, encara no és tan senyoro.
4: Si algú... no era ni Sean Connery, tenia aquesta edat, sí, com va fer James Bond.
2: Si voleu recordar la sèrie James Bond Jr., jo trobo que potser és una mica aquesta època. És una aventura que, segons Eduard López, barreja tots els elements.
3: Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge. Viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no? Els gadgets que fa servir. Tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava treballant en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
4: Bondi,
2: Bondi, mare, mola,
4: Bondi,
2: Que a més també vol dir lligam, com un lligam al personatge. I si fas bondage, Laia també ve d'aquí.
5: Ah, veus?
2: 007 First Light arriba per totes les consoles Nintendo, Xbox i Play, i també per a PC amb Windows, i s'espera que aviat inclogui la versió en català. Ben bé, som una comunitat lingüística, Laia, futurible,
4: No, sí, sí. Allò que l'hem fet aquí, tu,
2: arribarà.
4: Què vols que et digui?
2: Ara parlem, tornem al present, amb les biblioteques, perquè comencen les de Barcelona una vaga diària indefinida després que les negociacions, Laia, amb l'Ajuntament estiguin en punt mort.
5: Sí, el comitè denuncia la indiferència i la falta de sensibilitat del govern municipal davant el deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Els sindicats denuncien que els horaris laborals impliquen sacrificar la conciliació amb jornades partides de fins a 11 hores al dia i demanen equiparar-se amb les condicions comunes de la resta del personal de l'Ajuntament. D'altra banda, també denuncien una doble discriminació històrica alimentada, diuen, per mancances endèmiques del sector cultural. Per tot això, demanen reconèixer el paper fonamental de les biblioteques com a eixos culturals de barri, però també com a centres socials que sovint assumeixen funcions pròpies d'altres serveis municipals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
6: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
5: La protesta va començar el passat 20 d'abril amb un seguit d'aturades la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes convocada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona. L'inici de la vaga indefinida arrencarà avui mateix amb una mobilització a 9:45 del matí a la plaça Sant Jaume, una concentració que es repetirà a la mateixa plaça a l'inici del ple municipal d'aquest divendres. El 5 de juny estan convocades a la vaga totes les biblioteques públiques de Catalunya.

0: Óscar Restrepo se definiría como un sempiterno, un perpetuo soñador.
1: ¿Qué le pasó a usted, Óscar? ¿Cómo era inteligente, todo un profesional y mírese?
0: Yo estoy escribiendo un libro.
1: ¿Hay un libro?
0: Yo soy un poeta.
1: Usted es un desempleado.
2: Oients, teniu a cinemes aquesta pel·lícula que sentiu de fons, Un poeta, la que, sens dubte, és la pel·li colombiana de la temporada, això ho podem dir, però que ha anat voltant també per festivals i ha anat acumulant mica en mica el reconeixement de la crítica. Laura, hi has aprofitat per anar-la a veure.
3: Sí, perquè al principi sí que és veritat que em va semblar que no m'agradaria gaire o que, no, o que em semblaria massa òbvia, massa evident. I em va deixar pensant molt, aquesta pel·lícula. Ho he buscat i ara, per si algú té ganes de veure-la, perquè al final fer la crítica també té sentit si la podeu veure, si no ja és una mica estrany. Encara la fan a Barcelona, els Verdi, el Renoir, i aquest cap de setmana, per exemple, la fan a Vilafranca. Vull dir que jo crec que ara és una mena de pel·li que va sent rotatòria per cinemes més aviat de ciutats mitjanes, o sigui que estigueu atents aviam si la fan a la vostra ciutat. De què va aquesta pel·lícula? Aviam, aquesta pel·lícula és un film sobre un senyor, bueno, un home de mitjana edat que ell diu que és poeta, ell porta molts anys intentant dedicar-se a la poesia, professor d'universitat i tal, però és un fracassat absolut que, doncs això que li diu la seva família, no? Tu eres un home de bé, tu podries haver fet alguna cosa a la vida i de cop i volta t'has convertit doncs en una sense sostres pràcticament i que estàs mantingut per la teva germana, la teva mare, i que no tens ni ofici ni benefici.
2: Tot per insistir en voler dedicar-se a la poesia, perquè els altres poetes no tenen altres feines i van fent amb la seva vida, però ell mira on ha acabat.
3: Bueno, aviam, per això i per altres coses, com per exemple ser un alcohòlic.
2: Yes, vale? Alcohòlic,
3: vull dir,
2: sí.
3: Clar, això també ajuda, al final, no? Clar, sí. No hi ha res que vagi a favor de la carrera de l'Óscar Restrepo. Fins que troba una jove promesa fent classe en un institut, que és una noia que escriu poesia perquè li agrada en el seu temps lliure sobre la seva vida, els seus problemes d'adolescent, i de cop i volta projecta totes les seves frustracions en aquesta pobra xavala que es diu Yurladi, que és un típic nom que em fa molta gràcia, de Llatinoamèrica, que són com una mena de còpies de l'anglès, però que ells les pronuncien
4: com
3: literal.
4: Com no? Una mica sí.
3: Bueno, em fan molt de riure. I és una noia d'un doncs, barri superhumil, que viu amb tota la seva família de 15 persones, que té molts altres problemes, més enllà de voler-se dedicar a la poesia o no. I no us faré spoiler, però una mica l'Òscar s'agafa aquesta missió a la vida d'intentar fer que la Yurladi es dediqui doncs, a la poesia i a desenvolupar el seu talent literari, presentant-se premis i anant a actes i intentant doncs, això, que faci carrera literària per intentar sentir-se millor amb la seva pròpia culpa per no haver-ho pogut aconseguir, que és una cosa molt europea, d'una banda, que aquí crec que és on hi ha una part molt interessant de la reflexió i de la crítica, que és que al final aquest tio té moltes influències, a part d'un poeta que no para de sortir tota l'estona, que tu, Roger, recordes com es diu el poeta que està obsessionat al...
2: El personatge?
3: A l'Òscar? No, però està obsessionat amb un poeta...
2: Ah, amb Bukowski, però se n'en fot, de
3: no,
2: Bukowski.
3: Clar, hi ha una part de Bukowski, que és aquesta mena de crítica a la poesia europea, jo crec, però després hi ha un altre tio...
2: Ah, el de la foto que està penjada a la paret.
3: José Asunción Silva.
2: Sí, sí.
3: Que jo crec que hi ha com aquesta mena de cultura a Llatinoamèrica d'intentar mirallar-se molt amb Europa que a vegades no té cap sentit per ells. Vull dir, ells no tenen tot aquest pòsit acadèmic que tenim aquí, que en realitat fa una mica de pal, perquè acaba desembocant amb tot aquest discurs aspiracional de no, tu el que has de fer és guanyar els màxims premis possibles per guanyar els màxims diners possibles, tenir prestigi, tenir fama, que tothom et conegui i que siguis algú amb reputació, no? Que és una cosa com... Això, molt de casa nostra i en el mal sentit.
2: Que... De fet, sobrevolen diversos poetes a la pel·lícula, el cas que dius tu, que és com la crítica a voler ser europeus, però aquest protagonista, que sembla que tot ho fa malament, voldria que aquesta nena d'insti fos la nova Alejandra Pizarnik, que és argentina,
3: sí.
2: Quan realment sempre surt el nom de Bukowski, que és nord-americà i no té res a veure amb ells, i els joves estudiants de poesia de classe més alta que es poden permetre estudiar literatura, sembla que volen ser els nous Bukowskis, no?
3: Clar, exacte, hi ha com aquesta crítica a Europa i a Estats Units com a potències mundials que han intentat impulsar aquest discurs que no ens acaba de funcionar. I d'altra banda, a mi m'agrada que hi ha també una subtrama sobre la paternitat, perquè l'Òscar té una filla amb la qual no ha tingut cap tipus de cura mai i que la filla ja li diu... Què vols de mi? Deixa'm en pau. No vull que vinguis aquí a intentar redimir la teva culpa. I també projecta una mica aquest rol paternal amb la nova promesa, amb la Yurladi, per veure si pot intentar com fer que prosperi, que la seva família s'enriqueixi i tal, quan a mi el que m'agrada més és que aquesta pel·li s'acaba amb aquesta xavala dient-li que me la pela, que no vull ser famosa, que no vull ser rica, saps? Bueno, de veritat, mireu-la, no us vull fer més spoilers, però...
2: També hi ha crítica a tota mena de classes, ho dic perquè tingueu en compte que la pel·li és incòmoda tota l'estona, les parts divertides són divertides, les dramàtiques són dramàtiques, són molt divertides, però les parts incòmodes ho són molt.
3: Hi ha llagrimeta, també.
2: I també hi ha la part aquesta, que viu en un context, aquesta nena, que és que ningú de la seva família li dirà mai que tingui la més mínima aspiració a res.
3: No, i que ella potser no ho vol. O sigui, a mi la pregunta que em va deixar pensar en aquesta pel·lícula és... Tothom ha de tenir els mateixos desitjos? No. Perquè hi ha gent que vol tenir estils de vida molt diferents. Clar. I tot és respectable. Uh-huh. Mireu-la, de veritat. Aneu al cine.
2: T'he posat la cançó dels crèdits.
3: És, molt bé, és veritat.
4: Janet, corazón de poeta.
2: Bona!
4: Que bona.
2: Rapidíssima, en Sergi.
4: La Janet, bueno, però la tinc escrita davant.
3: També a nivell estètic diuen que és boníssima, els regals que ja entenen, que jo no sóc aquesta persona.
2: De fet, jo trobo que la peli, ara no sé com dir-ho, sonarà fatal, però cotreja en tots els sentits. Està molt ben rodada i muntada i interpretada, però vull dir, tota la fotografia i tots els plans...
3: Hi ha com aquests zooms còmics, sí, com de comèdia americana raríssima.
5: Tampoc no hi ha molt pressupost,
2: moviments de càmera que tu no faries, però ho fan com per fer-te veure que això s'ha rodat a Colòmbia amb els recursos que tenim i que les escenes d'un barri pobre, efectivament, és que està allà dalt d'una muntanya... Que
4: totalment pobra vista, que es vegi...
2: Yeah. Sí. És així. Compleix molt en aquest sentit, tota la pel·li. Les escenes de borratxera, sabeu el típic pesat, borratxo...
3: Sí, no. Ells no s'estan de res,
2: No em diràs que no està ben feta aquesta sensació de pesat borratxo que tens al costat,
3: Totalment, i a part amb un punt còmic de dir, és que fa tanta pena que és que, sisplau, que s'acabi ja aquesta escena.
2: Però, al final, els personatges que el rodegen també són terribles, Vull dir, els altres poetes, escriptors i tal, també...
3: Sí, és una pel·li que ensenya molt la misèria humana.
4: Fins a la punta, doncs, aquesta?
2: Es diu Un poeta, el director Simon Mesa, i el personatge protagonista, l'Ubeimar Ríos, jo vaig llegir que no és ni tan sols actor, és un profe d'Insti, de Colòmbia.
3: I és d'aquests que s'emportarà 1.000 premis, perquè increïble interpretació.
2: Sí, ha passat pel Festival de Cannes, el de Sant Sebastià, així que mireu la cartellera i aneu-la a veure.

0: Actuarà a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell, dins del Festival Observa. Encara hi ha entrades a la venda i el concert forma part de la gira de celebració dels 40 anys del Sopa. Si voleu anar, el concert arrencarà a 11:15 de la nit. Qui també actua a Sabadell divendres és la Judit Nederman.
1: Sempre tu, present en els meus pensaments. Sempre jo, mirant d'endreçar aquesta ment.
0: La cantant i compositora de Vilassar de Mar, Judit Nederman, celebrarà dissabte al Teatre Principal de Sabadell la seva primera dècada dalt dels escenaris. Per celebrar aquest aniversari, Judit Nederman ha preparat una producció simfònica de la mà també de la trentena de músics que formen part de la Geosimfonia. Interpretaran una selecció dels temes més especials de la cantautora de Vilassar, arranjats pel compositor Joan Albert Amargós, que també dirigirà l'orquestra. El concert començarà a les 8 del vespre. Qui també continua amb la gira de presentació del seu últim disc és la Clara Peia. La pianista i compositora de Palafrugell, Clara Peia, portarà el seu últim disc, Nuca, a la Sala Cursal de Manresa, divendres a les 8 del vespre. Nuca és l'obra centrada en el concepte de la soledat i que està formada per 16 cançons interpretades per 16 veus diferents. Divendres, les Alosa presentaran el seu últim àlbum, el seu àlbum debut, de fet, el primer cant del matí a la Cerdanya, a la 5a edició dels Sons de l'Era. L'endemà dissabte també actuaran al Teta Fest, el Festival de Música Feminista de Tarragona, i, de fet, parlant del Teta Fest, aquest festival comença divendres a l'Auditori Camp de Mart.
2: Demasiada chifa, soy alto voltaje, llámeme un electricista. Muchos tienen arte, pero yo soy un artista.
0: Queralt Lahoz és una de les artistes convidades al Teta Fest de Tarragona. Divendres també actuarà la Lia Cali, la Sandra Montfort, Ponsalam i la tarragonina Maria Fort. L'endemà dissabte, com dèiem, serà el torn de l'Osa, però també de la Vanessa Martín i Marisa Valle Rosso. El festival el tancaran les que faltaven i, de fet, si voleu anar, doncs encara queden entrades. Parlant de festivals, divendres arrenca un dels festivals culturals de referència de la Baixa Segarra, el Festival Maig. Svetlana actuarà divendres al Maig, que com sempre es fa a Santa Coloma de Queralt. Svetlana cantaran els seus últims èxits més sonats, com aquest Avui Vens, o el seu èxit més recent, Estoy Pegao. A banda, en aquest primer dia de festival també actuaran el Petit de Calaril, la Greta, la Venus, la Élite o Inextable. Pel que fa al segon i últim dia, pel Maig també hi passaran la publicitat.
3: Digues, artista.
0: No fa ni un any que la publicitat va treure el seu primer EP i la veritat que no han parat d'actuar arreu del territori. Ara aquest dissabte doncs passaran pel Maig, també hi seran la Ludwig, que continuen de gira presentant el seu últim disc pel barri Es Comenta, però també hi haurà Gavina MP3, Selva Nua, Temple Toytonics i Aldo. El festival es farà al Pla de Belllloc de Santa Coloma de Queralt i encara queden entrades.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 d'aquest mes la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Dels esports, us destaquem que Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou, i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber quin temps ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Una situació que comença ben suau una altra vegada a hores d'ara, i de fet és una fotocòpia del temps que hi havia els últims matins. En aquests moments, molt pocs núvols i aquesta temperatura que ja es va enfilant. Per tant, sol que pica i sol que avui, aquesta tarda de fet, escalfarà més que ahir. En algunes comarques interiors de Girona, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, també del prelitoral barceloní o les comarques de la terra ferma, tocarem els 35-36 graus. Per tant, més calor que ahir, i aquesta tarda no hi haurà tempestes, només alguns núvols que creixeran al Pirineu sense gaire importància. N'estem pendents a la xarxa.
1: I ara, temps pel trànsit. Connectem un dia més a aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia. Com se circula aquesta hora, Ferran?
3: Bon dia, doncs. Comencem el dimecres de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara es formen a poc, ja amb més intensitat, les retencions habituals, sobretot cap als voltants de Barcelona. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat, al vessant Besòs, destacant la C-58 i la B-20 a Santa Coloma de Gramenet. A hores d'ara també tenim retencions a la C-31 al terme de Badalona, que de retruc afecta els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim ja retencions a la C-17 i C-59, a l'altura de Parells del Vallès i Caldes de Montbui, amb lentitud habitual de fins a un quilòmetre en sentit sud. També tenim retencions d'entrada des del Llobregat. Destaquem aquesta circulació ja amb intensitat des del Papiol i Pallejà per la A2 i la B23, de la mateixa manera que també tenim lentitud en sentit nord de fins a 3 quilòmetres a l'altura de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tancada la portada, ara sí, entrem en matèria. Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2019, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
4: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
5: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es van mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i d'universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen Maite Polo i Judit Vallès.
6: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
7: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
6: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
1: I més descontents encara, aquest dimarts també s'ha manifestat pel centre de Barcelona el personal de les biblioteques de la capital catalana, que han començat una vaga indefinida. La situació arriba després de mesos de vagues parcials en què els treballadors denuncien la precarització del servei, la manca de reconeixement laboral i una millora de les condicions de treball. No s'han decretat serveis mínims i cada biblioteca haurà de decidir mentre duri la vaga si pot obrir o no en funció del personal disponible. En el cas d'aquest dimarts, només han obert 3 biblioteques de les 36 que ofereixen torn de matí. A la tarda només han pogut obrir 2. L'aturada s'inicia en un dels períodes en què les biblioteques estan més sol·licitades, quan només queden 2 setmanes per a la selectivitat, que se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de juny. El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són. És una informació que ens amplia Lamont Carvajal.
8: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
9: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
8: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: 7 i 10, la CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
10: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració, prevista pel 2 de juny, el 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot del mateix Partit Socialista.
11: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
12: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: I avui també us expliquem que Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir, recordem-ho, la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'un milió d'euros. I Santi Laiglesia, acusat per la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi, reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat aquest dimarts la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
13: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
1: Doncs precisament amb aquest objectiu d'impuls de la llengua se succeeixen les iniciatives municipals. És el cas de Balaguer, a la Noguera, on la Taula per la Llengua promou la campanya Fer bategar el català a través de formacions i accions diàries. És una crònica d'en Gerard Díaz des de Balaguer Televisió.
14: La Paeria de Balaguer ha presentat la campanya Fem bategar el català, una estratègia que neix amb la voluntat d'impulsar l'ús de la llengua a la ciutat. Elaborat per la Comissió de Llengua i Cultura Catalanes del Pla Educatiu d'Entorn i promogut per la Taula per la Llengua, s'ha fixat com a primer objectiu la sensibilització de tots els agents educatius i socials de la importància de mantenir el català com a element cohesionador.
15: I vam decidir que una de les primeres accions havia de ser sensibilitzar els agents que atenem a persones, ja sigui persones adultes o criatures, de la importància de mantenir el català, no? Mantenir el català en les nostres actuacions, interaccions, no? Perquè davant de tota la diversitat que tenim cultural, no? Avui en dia doncs és molt fàcil que no el mantinguem, no? I que donem per fet que aquelles persones no ens entenen.
14: El punt de partida d'aquest projecte va ser la creació d'un catàleg professional de bones pràctiques lingüístiques. Un cop completada aquesta fase formativa, la campanya fa un salt a la pràctica quotidiana amb l'ús de distintius i samarretes i una formació de sensibilització en l'àmbit del lleure.
1: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. És una crònica d'en Jordi Casino.
16: La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
17: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en todos los en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
16: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
18: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
16: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí, més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen més detalls en aquesta crònica, els companys del Vallès Oriental Televisió.
19: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'handbol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
20: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que hem fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i han fet uns intercentres, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
19: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
2: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs, al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
19: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França, que la ciutat acollirà a principis de juliol.
1: I del Vallès Oriental cap a Osona, on l'Ajuntament de Vic tancarà l'alberg social del Remei el 31 de maig. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal. També assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat que haurien posat en risc els treballadors. Aquesta decisió ha generat malestar entre els mateixos treballadors que denuncien manca d'avís i un procés traumàtic. Ens ho explica la Núria Parera del Nou TV.
21: L'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, deixarà d'estar actiu el 31 de maig.
22: No volem en cap cas, no, ni ara ni mai, posar en perill la seguretat dels treballadors i les treballadores. I en aquests moments no podíem garantir la seva seguretat i no trobàvem que fos un espai que acompanyés a avançar.
21: Actualment hi havia una vintena de places ocupades, totes per homes i la gran majoria a més llarg termini. L'Ajuntament assegura que s'han buscat alternatives en funció dels perfils. Tot i això, altres usuaris han quedat sense sostre. El tancament ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre els treballadors del servei gestionat fins ara per la Fundació Suport Social Solidari.
23: Ens va dir que teníem pensat que la licitació que tenia la Fundació, que tenia una demora encara, fins al 31 d'agost, que ja es tancava definitivament, que potser podia ser abans. En principi, no havíem de patir fins al mes de setembre. No hi ha dret, paguen justos per pecadors.
21: Des dels partits de l'oposició rebutgen a priori la mesura. Denuncien que és un retrocés en les polítiques socials i que respon a una visió electoral.
24: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
25: Per això no vull que sigui un moment trist.
24: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: Alexia Putellas, ho sentíeu, tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adéu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení, en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des de que va trepitjar per primer cop al Camp Nou acompanyada del seu pare fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà també de l'afició. A banda del Barça, Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Reial Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weir, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla per al proper curs.
26: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
1: de la crònica poliesportiva, us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53 a 33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95 a 74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular, abans de centrar-se en el play-off. Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa. Us ho hem destacat en els titulars. El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i del llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Lluís Xavier Flores és el director d'aquest certamen.
0: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques.
1: I els Xiquets de Valls han nomenat ambaixadors a TAC12 i la xarxa de televisions locals. Les dues entitats, per tant, tindran l'honor de representar simbòlicament aquesta temporada les dues colles vallenques, la Vella i la Jove. Reconeix així el valor de les retransmissions de les diades castelleres. I ens ho explica tot plegat l'Àlex Alonso, de TAC12.
3: Les colles vallenques distingeixen TAC12 i la xarxa amb el títol d'ambaixador dels Xiquets de Valls durant aquesta temporada, posant així en valor més d'una dècada de retransmissions castelleres i reivindicant una de les apostes fixes de la programació de TAC12 des dels inicis. En la seva decisió es destaca tot

0: dels directes, molt especialment dels castells, és una qüestió que espero que algun dia sigui reconeguda per la història de la comunicació.
1: TAC12 va dur a terme les primeres retransmissions castelleres ara fa 16 anys, el 2010, una aposta a la qual es va sumar la xarxa 4 anys més tard, el 2014.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Tots els mal.
4: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01. Informa't. Estem al teu servei.
6: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
7: Vols anunciar el teu establiment o servei?
6: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
7: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada avui a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i aquesta mateixa tarda continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 27 de maig. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la

0: fira d'espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de 8:45 del matí, obrint plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara es formen a poc les retencions habituals, sobretot cap a la capital catalana. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat per la C-58 i la B-20 a Santa Coloma de Gramenet. Al Vallès tenim la C-17 i la C-59 a Parets i a Caldes de Montbui amb lentitud habitual de fins a 1 quilòmetre en sentit sud. I pel que fa al temps, aquest dimecres ens portarà més calor encara. La situació comença molt suau, de manera molt similar als últims matins, i la temperatura després, a mesura que va avançant el dia, comença a pujar. El sol picarà i molt. Aquesta tarda escalfarà més que ahir. Als voltants de la ciutat de Girona, al prelitoral barceloní i a les comarques de Lleida es podrien fregar els 35 graus. Ens espera així un dia amb molta calor i sense tempestes.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Parlem també d'una vaga indefinida. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
2: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
3: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
0: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es va mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen la Maite Polo i la Judit Vallès.
4: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
5: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vetllin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
4: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: I el govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són aquests barris. És una informació que ens explica Lamont Carvajal.
6: la Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
7: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
6: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
8: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
0: I marxem ara cap a Madrid perquè el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny fins al 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot des del mateix Partit Socialista.
9: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es, pues evidentemente, el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años? Más de dos años pisoteando la honorabilidad de una persona. No todo vale.
0: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
10: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: 5 minuts i arribarem a 7:45. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi Laiglesia, acusat de la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat també que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
11: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
0: Doncs a propòsit del català, rebutgen un document del Consell Comarcal de la Segarra per estar escrit justament en català. Això pot provocar que el projecte d'ampliació del refugi d'animals es retardi entre 3 i 4 mesos. El president de l'ens comarcal, Ramon Auger, assegura que la situació no té cap sentit i que és un exemple de tants com passen al món rural davant de tràmits que s'allarguen per qüestions burocràtiques. Jordi Sebastià ens ho explica i és de Lleida Televisió.
12: La Subdirecció General de Planificació Ferroviària ha rebutjat un document del Consell Comarcal de la Segarra, l'està redactat en català. Es tracta de l'expedient de canvi urbanístic necessari per l'ampliació del refugi comarcal d'animals, que hauria de començar a construir-se aquest any i que ara podria retardar-se entre 3 i 4 mesos. El tràmit havia estat sol·licitat per la Comissió d'Urbanisme de Lleida a l'administració estatal, després que el ple de la Paeria de Cervera aprovés la modificació del POUM el juliol de l'any passat.
13: Es demostra que les administracions molts cops només estem fent-se punyeta un dels altres. I això no pot ser que al final que surt perjudica els ciutadans, en aquest cas doncs, els animals que li falta aquest refugi.
12: El projecte permetrà duplicar la capacitat de l'actual gossera de titularitat municipal i oferir el servei a tots els municipis de la Segarra. Compta amb una inversió de 380.000 euros finançats amb ajuts del PUOS.
0: Més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers, al Vallès Oriental. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen tots els detalls en aquesta crònica els companys de Vallès Oriental Televisió.
14: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'handbol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
15: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i hem fet uns intercentres, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
14: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
16: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs, al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
14: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França, que la ciutat acollirà a principis de juliol.
0: Els comerciants de la demarcació de Girona estan en peu de guerra pel bloqueig en la negociació del conveni del comerç. Reclamen la reobertura de la taula de diàleg, on l'absentisme laboral és el principal escull per arribar a un acord. És una crònica de la Televisió de Girona.
17: Ara per ara, l'acord és lluny d'arribar a bon port. Un dels arguments que sosté l'empresa és l'absentisme laboral,
18: que suposa suprimir el complement del 100% en les incapacitats temporals i l'increment del 3% anual amb la clàusula de revisió limitada.
19: En el comerç de Girona tenim un complement d'IT pels casos aquest i volien tractar només aquest tema, sense tenir en compte que ha sigut un sector que durant la pandèmia ha estat en primera fila i no ha tingut les remuneracions que consideraven. Hem estat molt laxos en tot aquest temps entenent les situacions de la patronal, però la patronal no es posa en el lloc de les persones treballadores i ara, a més, falten el respecte aixecant-se de la taula.
18: De fet, l'última vegada que es van reunir va ser el mes de març. És per això que els sindicats anuncien que no aturaran les mobilitzacions fins a tornar a seure's i reprendre les negociacions.
0: Per contra, els comerciants que sí que estan satisfets són els del Centre Històric de Lleida, que valoren positivament la nova ordenança de paisatge de la Paeria. Un document que, per exemple, recull que només es podran posar plaques solars a les teulades d'aquest barri si no sobrepassen la coberta o la cornisa. No podran ser planes i hauran de tenir el mateix color que les teulades. L'ordenança també inclourà que les companyies elèctriques i de telecomunicacions hauran de retirar els cables que estiguin en desús de les façanes dels edificis i també preveu reduir la presència de vinils i publicitat als aparadors comercials, que només podran ocupar el 30% de la superfície. A Salt, l'equip d'atenció primària ha engegat una prova pilot per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com a ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. Es tracta de garantir una bona salut visual dels nadons abans dels 2 anys d'edat. Ens n'informa l'Àngel Martínez des de Televisió de Girona.
20: La prova es realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autoreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els 2 ulls. En cas de detectar algun possible problema, els infants són derivats a oftalmologia pediàtrica.
21: I bueno, és una tecnologia nova, sembla que ha anat bé, ella ha dit que sí, la doctora ha dit que ha anat molt bé, i bueno, no ha tardat res, només ha sigut 5 segons, 10 segons, com molt, i bueno, ha sortit molt bé, la veritat.
20: Des del Cap de Salt destaquen que aquestes proves pilots són fonamentals en edats precoces, fins i tot a partir dels 6 mesos, i que són tècniques molt precises i indolores pensades específicament pel benestar dels infants.
22: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos i 24. Ara hem agafat una prova pilot que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos.
20: Si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
23: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
24: Per això no vull que sigui un moment trist.
23: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça sempre per sempre.
0: Alexia Putellas, ho heu sentit, tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 10 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. A banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Reial Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weirt, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. I Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu Monchi en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
1: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
0: De l'àmbit poliesportiu, us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53 a 33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95 a 74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular abans de centrar-se en el play-off. I Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic, al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa, a més del campió de Lliga. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, explica l'aposta.
2: Hi ha la part econòmica d'activitat a la ciutat, hi ha la part de donar a conèixer Badalona, els encants que tenim com a ciutat, i després hi ha la part esportiva de dir, hòstia, una competició de màxim nivell a que situa Badalona doncs, com una ciutat referent a l'hora d'organitzar aconteixements, a l'hora d'organitzar esdeveniments esportius.
0: L'empresa de formació online lleidatana Ilerna és la nova patrocinadora del Força Lleida per les pròximes 3 temporades. L'acord suposa més injecció econòmica per al club, que per a la pròxima temporada manté com a objectiu la permanència a la Lliga ACB. En té més detalls Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
3: A partir de l'1 de juliol, Ilerna Lleida és nou patrocinador del primer equip per a les pròximes 3 temporades, amb opció a ampliar el contracte per 3 anys més, un acord important per al club, ja que aquest suposarà un increment del pressupost.
4: Si pogués ser d'una forma prudencial, sostenible, però ambiciosa. No pensis en 6 milions, que aquest any acabem amb 5 milions alts, l'any que venim a 6 milions i alt. No ens trobem bojos tampoc, però ho fem, eh? Penseu una cosa, fa 4 anys aquest club tenia un pressupost, no 4 o 3, d'un milió 100. Sí, valorem tots entre tots el que estem fent.
3: Tot i aquest increment, el club continua tocant de peus a terra i l'objectiu per a la pròxima temporada no és un altre que mantenir la categoria. Un nou nom, la mateixa força, és l'eslògan que han triat amb dues entitats. La temporada esportiva acaba aquest divendres a Múrcia, però l'activitat als despatxos no s'atura, ja que la setmana vinent s'anunciarà la nova campanya d'abonats.
0: El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i del llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta 19a edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. D'aquesta manera, es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec. Ens en dona més detalls el David Navarro.
5: El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de 2 setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
6: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
5: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns. ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
9: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar també els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però que encara consideren insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial, amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Entrarem a fons en els detalls d'aquesta nova eina, tot seguit en conversa amb Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua. I dels esports, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí, al Camp Nou, i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, a aquesta hora ens interessa connectar amb el Servei Català de Trànsit perquè la Mireia Camats, bon dia, ens expliqui si hi ha gaire problemes avui.
2: Hola, bon dia. Doncs situació complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'autovia 2 i retencions de Pallejà, Cornellà, en sentit Barcelona, la B23 i Arpó del Papiol a Barcelona, la C32, l'antitud i aturades de Gavà, Cornellà, en sentit Barcelona, la C31, retencions de Viladecans al Prat de Llobregat, en sentit nord, a l'AP7 i retencions de Mollet a Barberà del Vallès, en sentit sud, i cua de Sant Cugat a Barberà, en sentit nord, la C17 va molt carregada de Parets de Mollet en tots dos sentits, a l'autopista del Vallès, a la C58 i retencions de Sant Quirze de Sabadell i de Montcada a Barcelona, en sentit sud, i de Montcada a Ripollet en sentit nord, la C33 amb retencions de Montcada a Barcelona, a la C59 i aturades a Caldes de Montbui en sentit sud, a la pota nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona, a la C31 l'autopista del Maresme i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona, i a Barcelona situació complicada a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I cedim el relleu ara en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia. Per si no en teníem prou, avui encara més calor avui i fins divendres, dius?
3: Doncs sí, Elena, molt bon dia. De fet, avui més calor que ahir, demà més que avui i divendres en algunes comarques, sobretot interiors, encara més. Ja avisem, d'aquí al divendres, de fet el divendres a la tarda, és molt probable que es pugui arribar a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima a les comarques de Ponent. Això serà el divendres, però és que avui no ens quedarem molt lluny d'aquestes temperatures tan desbocades. De fet, el matí està començant molt suau. Ja de seguida es recupera la temperatura i en aquests moments moltes viles entre els 15 i 20 graus ja. I tot amanit amb un cel completament destapat. A hores d'ara no hi ha núvols d'importància a tot el país. I aquesta tarda tampoc. Aquesta tarda un sol piconador, un sol implacant, un sol, doncs, ben present que cremarà la pell de seguida. Per tant, protecció solar si hem d'estar moltes hores al ras, i hidratació, perquè la temperatura aquesta tarda ja voltarà els 35 graus en algunes viles properes, per exemple, al Pla de Girona, també al prelitoral barceloní o cap a les comarques de Ponent. Aquest vent també, si de cas, una mica més reforçat aquesta tarda a la Costa Brava. I atenció, perquè ja demà al matí començarem el dia amb unes temperatures, Helena, desbocades, especialment cap a l'Empordà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, i no descarten arribar a la vaga indefinida si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
4: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
5: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 16 al 17 de juliol, del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són i ens ho explica tot plegat Lamunt Carvajal.
6: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
7: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
6: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara, diu, els estan analitzant.
8: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
1: I ens fixem ara en Madrid, on el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny, el 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot des del mateix Partit Socialista.
9: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es, evidentemente, el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
10: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: De nou a Catalunya, el govern ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat que el Consell del Diàleg Social amb Patronal i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
11: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
1: Doncs des de Plataforma per la Llengua han seguit de prop aquest primer any d'aplicació i han fet el seu propi diagnòstic. Ens acompanya el seu president, Òscar Escudé. Senyor Escudé, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Hola, bon dia a tothom.
1: Com valoreu aquest primer any de Pacte Nacional per la Llengua? Li hem sentit dir a vostè que no ha generat l'abans i el després que hauria convingut. Què és el que ha fallat perquè aquest canvi es produís? O què ha faltat?
12: Ha faltat que, bàsicament, que tot el govern d'entrada i totes les administracions i sectors socials el fessin seu i actuessin en conseqüència i prenguessin les mesures que calia. El Departament de Política Lingüística sí que ho ha fet, però no ha estat capaç de fer que altres departaments de la Generalitat i altres administracions igualment importants i altres actors socials fessin el que calia. Sentíem ara que el president feia referència al món de l'empresa. Bé, si ho fan ara, benvingut sigui, però anem un any tard ja. Cal que ho facin i ho facin bé.
1: Això és una mica el que li volia preguntar, eh? Des del vostre punt de vista, el món laboral és on realment està perdent el català? Aquest acord, vostè diu que arriba tard. Aquest seria potser el principal escull. Vostè n'apuntava molts d'altres, però aquest seria ja un primer pas per començar a posar fil a l'agulla en aquest sentit d'aquestes mancances?
12: Sí, en el del món laboral, insisteixo, si ho fan, perquè tenim, malauradament, moltíssima experiència en grans declaracions, grans reunions, inclús legislació referent a temes lingüístics de llarg recorregut en el temps i de curtíssim recorregut en la seva aplicació. Per tant, cal que les coses que es diuen després es facin. I no només és en l'àmbit de l'empresa, àmbits tan importants com la salut, l'ensenyament, drets socials, universitats, tot el que fa referència al lleure, Per exemple, pel que fa referència al lleure, que tampoc és cert que no s'hagi fet res, sí que s'ha avançat en els temes d'audiovisual. Tenim més produccions i més doblatges, etc., de sèries, pel·lícules en català que hi havia fa uns pocs anys. Això va començar amb l'anterior govern i en aquest s'ha mantingut i incrementat. Però no s'ha fet gran cosa referent al lleure tradicional, per exemple, o en altres àmbits del lleure, i tots aquests àmbits junts fan que realment, si no prenem mesures en tot això, les mesures que pugui prendre el propi Departament de Política Lingüística tenen una eficiència molt, molt reduïda, en el fons.
1: Acabo. Punts aquests on, de moment, el català va coix, on es podrien vulnerar drets dels catalanoparlants. La nova Oficina de Protecció dels Drets Lingüístics que el govern ha anunciat que es crearà és l'eina que reclamava o creieu que servirà per alguna cosa?
12: Això de les creences hauria de servir. Fins ara, hem de dir que fins ara, quan ja han hagut casos de vulneracions flagrants i reconegudes per tothom de drets lingüístics, mai cap govern, ni aquest ni els anteriors, han actuat com calia. Si això a partir d'ara canvia, doncs n'estarem molt contents. Haurem de veure què fan. De moment, nosaltres tenim un servei de defensa de drets lingüístics que rebem més de 3.000 queixes l'any. I ja dic, en aquest àmbit tenim una sobrada experiència per poder dir que els governs no han fet mai el que calia. Si ara ho recondueixen i fan el que cal, em semblarà molt bé.
1: Doncs de moment, Òscar Escudé, veiem el got encara a mig buit. Esperem que d'aquí un any més, que ja en farà dos, d'aquest pacte el veiem ja com a mínim a la meitat o mig ple. Gràcies per atendre'ns. Bon dia. Que vagi molt bé.
12: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: I ens situem ara mateix a la carretera perquè un motorista ha mort en les últimes hores després que s'hagi sortit de la via caient, tot seguit, en un canal al terme municipal de Deltebre, al Baix Ebre. Ara s'investiguen les causes de l'accident. Segons dades del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any, 50 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 21 de les quals eren precisament motoristes. I els Mossos d'Esquadra intensifiquen el control de transport de viatgers per carretera, coincidint amb l'època en què es registra una gran mobilitat per la coincidència de l'arribada del bon temps, l'increment de turistes i les excursions i colònies escolars, entre d'altres. Només aquest dimarts, la policia ha organitzat 16 controls en carreteres arreu del país, la majoria de les quals 10 a l'autopista AP7, on hi ha un alt volum d'autocars, sobretot a les zones de platja. Els Mossos justifiquen aquest tipus de controls aleatoris per fomentar que ni empreses ni conductors abaixin la guàrdia pel que fa al manteniment i al bon estat de vehicles, així com el respecte a les hores de descans reglamentàries. Durant aquests dies s'està fent l'aportació de sorra a la platja del Prat, una de les més malmeses pels temporals del darrer hivern. Segons un estudi de l'AMB, hauria perdut un 31% de sorra en només 10 anys. Tots els detalls amb Lluís Rodríguez, del Prat TV.
13: L'autoritat portuària de Barcelona ha avançat enguany l'aportació anual de sorra a la platja del Prat. En concret, són 100.000 metres cúbics que han de compensar la pèrdua que provoquen els temporals d'hivern. I és que la zona delta és la segona més afectada per la regressió del litoral, amb una pèrdua del 31% en 10 anys, segons un estudi de l'AMB. Per tot plegat, l'ens supramunicipal ja fa temps que reclama mesures més estructurals.
14: El que voldríem és una millora de l'estabilització, no és una solució al 100%. Una aportació de sorra és imprescindible, però, clar, fer actuacions estructurals d'elements submergits o d'espigons o algun tipus d'elements que puguin mantenir aquesta sorra que s'ha portada a la platja durant més temps.
13: De moment, l'aportació que es fa és amb sorra procedent de Port Ginesta. Sobre la taula hi ha la possibilitat d'aportar d'un altre punt de la costa barcelonina amb una granulometria més gruixuda i, per tant, més resistent als temporals.
1: Arrenca avui una nova edició de Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat. El Saló torna a fer d'aquesta ciutat la seu de la gent gran activa amb 300 propostes gratuïtes fins aquest divendres. El periodista Luis del Olmo, que estarà acompanyat de la també periodista Begoña del Pueyo, tancaran la fira amb un diàleg sobre la bellesa. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz, d'aquí de la xarxa, són ja a les portes d'aquest Saló. Bon dia, Anna, explica'ns.
15: Bon dia, Elena. Sí, a totes les edicions de Fira Gran hi ha un rostre popular i aquest any la número 27 d'aquest saló, del Saló de la Fira Gran, comptarà amb la presència de Lluís de l'Olmo, tot i que el ventall d'activitats és molt més ampli i d'aquest ventall d'activitats volem parlar ja amb el director de Fira Gran. Ell és Juli Simón. Juli, bon dia.
16: Hola, bon dia.
15: Què trobarem en aquesta edició número 27 del Saló Fira Gran? Ja són 27 anys, teniu moltíssima experiència a les vostres esquenes. Quines són les novetats? Què trobarà el públic?
16: Pues el públic trobarà tot tipus d'activitats, des de música, des de ball, tai chi, manualitats, temes de formació, per exemple, en temes d'ordinadors, de mòbil, temes de relacionats amb la salut, una caminada, unes sardanes, etc. No? Fins a 300 activitats trobarà.
15: Tot això fins divendres vinent, i aquest any es posa el focus en els cuidadors no professionals, en aquells familiars, marits, dones, fills, germans, que s'encarreguen de cuidar els més grans dependents.
16: Sí, no, el foco en aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca cuidar persones entre 95 i 105 anys. No? Llavors, ens posem en aquest cuidador, que normalment és una persona que ja viu sola, que té les seves realitats, les seves problemàtiques, i que es troba de sobte cuidant una persona molt dependent, val? 7 dies a la setmana, 24 hores al dia. No? I aquest, enfoquem sobre aquesta realitat.
15: Juli, tu dic que la mirada no només se centra en les persones grans dependents, perquè ser gran ja no significa ser sinònim únicament de dependència. Hi ha tot un ventall de possibilitats vitals per a la gent gran. Ser gran ja no és el mateix que fa unes quantes dècades.
16: Ser gran és tindre per davant l'oportunitat de seguir creant, de seguir emprenent, de seguir participant, de seguir tenint veu, i al revés. Ara estem amb unes persones grans que el que volen és participar, tindre veu, tindre un protagonisme social i deixar de ser invisibles. I precisament un event com a Fira Gran el que volem és això, no? Que animar la gent a portar una vida activa i participativa, i per això els mostrem aquestes 300 activitats de tot tipus per animar-los a, si hi ha alguna que li interessa, a fer-la.
15: Juli Simón, director de Fira Gran, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos ja a dia d'un saló que obrirà d'aquí uns minuts i conduiran aquests dos carrils, una dedicada a la gent gran dependent, però una altra amb un amplíssim ventall de possibilitats dedicat a la gent gran activa.
1: Doncs gràcies, Anna. De moment tot molt buit, però és evident que a les 10, quan això obri, serà un formiguer. Gràcies per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. L'Orgull torna a Tarragona amb la tercera edició del Festival Pride. La Conselleria d'Igualtat, Polítiques, Feminismes i LGTBI organitza aquesta cita el 13 de juny, tot anticipant-se al Dia Internacional de l'Orgull, amb una programació gratuïta, inclusiva i diversa a la plaça Corsini. Entre els caps de cartell se situen Samantha Hudson, Natàlia Rodríguez i el trio mallorquí Fades.

0: Sempre ha dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
0: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: Ja ho heu sentit, Alexia Putellas tanca la seva etapa. El Barça ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop el Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre en el partit de Lliga contra la Reial Societat, on podrà acomiadar-se de l'afició. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
3: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
2: En waterpolo, avui es disputa l'anada de la final catalana de l'Eurocup. El Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta s'enfrontaran per endur-se un títol que seria històric per tots dos conjunts. Els dos equips barcelonins se citen a 8:45 a la piscina Sant Jordi. La tornada jugarà d'aquí a una setmana a la piscina Marinera. La jugadora del Barceloneta, Alejandra Aznar, explica com ho afronta.
4: Som un equip bastant jove, però molt competitiu, així que anem a per totes. Sí que és veritat que és el primer cop que el Barceloneta femení es classifica per a una final, però no només això, sinó que és el primer cop que l'equip femení juga una competició europea, així que crec que és un moment històric pel club.
2: I encara en waterpolo, avui arrenca la final de la divisió d'honor femenina que enfronta el Sant Andreu i el Mataró al millor de 3 partits. A partir de les 9 es disputarà el primer duel a la piscina Pere Serrat. Ens apropa la prèvia des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
5: El Sant Andreu, actual campió, ha estat l'equip que ha fet millor waterpolo durant la temporada. Ara ve la desestabilització que pot provocar la marxa al Sabadell de la columna vertebral de l'equip, Martina Tarré, Nona Pérez i Paula Camús, és ara una incògnita.
6: Nosaltres intentarem fer tot el possible per fer-ho bé i guanyar ràpid, si es pot, i si no, l'objectiu és, lògicament, guanyar la Lliga.
5: L'assolim. Ha demostrat igualtat de forces en els últims partits davant de les de Barcelona. Per l'entrenador Dani Ballart, és bàsic mantenir una bona defensa.
7: Era un sueño, era alcanzar finales. Lo hicimos en la Copa Catalunya ganando el trofeo. Después se nos escapó la final de la Copa de la Reina. Estamos en semifinales de Champions, ahora la final de la Liga.
5: Tots dos equips també es veuran les cares a la final a 4 de la Champions League, que juga a Malta el 10 i 11 de juny.
2: I arribarem a 8:45 amb la cultura i, en concret, amb el Literàrum, la fira d'espectacles literaris i de llibre que arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i la difusió d'espectacles literaris en català.

0: una soledad, la gent gran.
1: Són gent que roba.
2: Paràsit. Marimatxo.
0: Però si estic sol.
3: Puto mono.
1: Terroristes.
3: Ve a menjar plàtan.
4: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
5: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
8: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
9: Hola, soy Lena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
8: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
9: Adeu, Embaladits!
10: Ens agrada la poesia!
6: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Doncs precisament d'aquesta qüestió i d'altres vinculades als pressupostos de la Generalitat en parlarem tot seguit a plató amb la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero. Així doncs, encapçalem avui el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig. Tot i que al punt de les 7 del matí, en aquest cas ja són 8:45 del matí, repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, considera que l'eina quedarà curta si no hi ha un compromís real d'aplicació en àmbits com el laboral. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
2: Que tenim, malauradament, moltíssima experiència en grans declaracions, grans reunions, inclús legislació referent a temes lingüístics, de llarg recorregut en el temps i de curtíssim recorregut en la seva aplicació. Per tant, cal que les coses que es diuen després es facin.
1: Pel que fa als transports públics, problemes a aquesta hora a la línia 5 del metro. Està fora de servei entre Can Boixeres i Sants Estació per una incidència tècnica, un fet que altera també la freqüència habitual a la resta de la línia. Pel que fa als esports, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç.

0: entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou, i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I de la cultura, Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suar en titulars, govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, i no descarten arribar a la vaga indefinida si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
2: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
3: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexennis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
0: Catalunya encadena setmanes decisives amb els primers pressupostos del govern d'Illa. Gairebé 50 milions d'euros, un 22,8% més que els últims comptes, aprovats aquests i pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns. Fins divendres, els consellers passen per les comissions del Parlament per defensar les seves partides, abans del debat de totalitat de la setmana vinent, entre el 2 i el 4 de juny, que marcarà el rumb cap a una aprovació prevista per a principis de juliol. Per analitzar-ho amb detall, avui ens acompanya al plató la consellera d'Economia i Finances, ara ho dic bé, Alícia Romero. Consellera, bon dia i gràcies per acceptar la nostra invitació.
4: Hola, molt bon dia.
0: Vostè defensa que aquests són uns pressupostos ambiciosos que aporten estabilitat i que consoliden la legislatura. Comencem per aquí, si li sembla.
4: Bé, doncs és evident que fa 3 anys que no teníem pressupostos, prorrogats des de l'any 23. Crec que el país necessita nous pressupostos, ha arribat un nou govern amb unes noves prioritats i era important doncs, que aquest any 26, ja que el 25 no vam tenir, poguéssim aprovar uns pressupostos. Ha estat un procés difícil i llarg, no enganyaré ningú, però és veritat que avui tenim uns pressupostos millor. Pensin que millora amb 9.000 milions d'euros, a diferència entre el del 23 i el del 26, són 9.000 milions d'euros que incorporem, per tant, per dedicar a més polítiques públiques, ja sigui educació, sanitat o infraestructures. Això en gran part passa perquè l'economia funciona, l'economia va bé, per tant tenim més ingressos, més recaptació i ens permet, evidentment, doncs, dedicar més recursos a les polítiques públiques. Crec que no podíem tampoc renunciar a aquests recursos i crec que és una bona notícia aquest acord amb Esquerra, amb els comuns, també amb els agents socials i econòmics i el tercer sector.
0: Però avui, ho explicàvem ara, hi ha vaga d'educació a tot Catalunya, el conflicte continua obert. Amb aquests pressupostos sobre la taula sembla que una mica més encarrilat, eh? Per tant, que entenc que amb aquests pressupostos sobre la taula vostè potser farà màgia o no ho sé, però entenc que tindran algun marge per tancar algun acord amb els sindicats. D'on sortiran aquests diners? Perquè entenc que des del govern, en principi, no teniu prevista una partida exclusiva per aquest conflicte en concret, eh?
4: No, pensin que nosaltres vam tancar fa molt poques setmanes un acord, un molt bon acord, en l'àmbit educatiu, que vam signar amb Comissions i UGT. Eren quasi bé 2.000 milions d'euros per millorar retribucions retribucions i salaris, per reduir ràtios, per millorar i posar més recursos a l'escola inclusiva, desburocratitzar, és a dir, ja vam fer un molt bon acord. Per tant, nosaltres ara no tenim una partida determinada, concreta, per dedicar a un possible nou acord que hi hagi. El que sí que hem dit, i per tranquil·litzar tothom, és que un pressupost és viu, un pressupost és flexible, es poden modificar partides, hi ha un fons de contingència de 300 milions d'euros i, per tant, si s'arriba a un acord, que esperem que sí, doncs, evidentment, farem les modificacions que faci falta per fer front a aquest acord, òbviament. Per tant, no hi ha un problema econòmic en el sentit, doncs, que tothom sap que s'ha de prioritzar, que aquest conflicte s'ha de tancar, que volem que tenir una relació i una conversa tranquil·la en l'àmbit educatiu. Creiem que hi ha molts reptes en l'àmbit educatiu i, per tant, el que ens agradaria és tancar aquest conflicte per poder parlar, doncs, de millora educativa i de qualitat en l'educació, etc. Per tant, si s'arriba a un acord, els recursos es trobaran, perquè, com dic, un pressupost és viu i, per tant, en aquest sentit, en fi, doncs, tota la tranquil·litat. Ara és veritat que potser haurem de dir-li a algú, doncs, que no dediqui tant recursos a algun programa que estava fent per poder fer front, doncs, a aquests compromisos, no?
0: I el tema, en un altre cas també de servei bàsic, el tema dels metges, el sindicat de metges deia és un problema de país, no s'hi val que parlin d'excusa de diners perquè ara això tenim uns pressupostos encarrilats, i demanaven fins i tot que fos el president Illa qui s'arremengués i es posés a solucionar el conflicte. Com ho veu? Bueno, solucionareu el conflicte amb els metges?
4: Bueno, és que amb els metges no tenim un conflicte com el que està havent-hi en educació. És a dir, crec que, si no vaig errada, és fins l'any que ve que és vigent el conveni que es va tancar ja fa un temps amb l'àmbit sanitari. Quan hi ha hagut protestes en l'àmbit sanitari ha estat per l'Estatut Marc que havia marcat el govern d'Espanya. Per tant, no ha estat un conflicte clarament amb la Generalitat. I com passa sempre, anem obrint els convenis, no?, i les negociacions i es van tancant. Ho van fer amb els Mossos i anirà passant, perquè els convenis s'acaben i s'han de renovar, no? Per tant, també passarà amb els metges. Però jo crec que avui el conflicte més complex que tenim és el d'educació, no? I per tant, ara hem d'abocar tots els esforços aquí i anirem fent, i ja ho saben tots, tant els de l'àmbit de la salut com ho hem fet amb Mossos, que la nostra voluntat sempre és escoltar, dialogar. Ara, els recursos tampoc són infinits. Això també és important. És a dir, aprovem un pressupost de quasi bé 50.000 milions d'euros, però que majoritàriament està condicionat en gran part per pagar sous i retribucions. Perquè jo també els hi vull dir als oients, pensin que la Generalitat paga mestres, paga metges, bombers, agents rurals, per tant, tot això és un gran gruix del pressupost de la Generalitat, quasi bé el 90% del pressupost és això.
0: Déu-n'hi-do.
4: Per tant, després queden pocs marges. Ara, evidentment, hem d'anar afrontant els nostres compromisos, les nostres obligacions. Es tanquen els convenis, no?, laborals, i s'han de reobrir, és evident, no?
0: Consellera, l'actualitat obliga, i parlo del traspàs de l'IRPF, perquè sembla que es torna a endarrerir. Anunciàveu ahir al migdia, ahir a la tarda, calendari fins al 2029, si no tinc mal entès. El govern i Esquerra entenc que havien pactat ja aquesta data, perquè no fa masses dies el mateix Oriol Junqueras sortia dient que a l'octubre es podria començar ja a treballar. Vostè deia que era una data plausible, ara torna a haver-hi aquest endarreriment. Aclareixi'ns una mica les xifres, perquè estem mica marejats tots plegats.
4: Sí, estaria bé aclarir-ho, perquè em sembla que si no ens farem tots plegats mal. Primer, per poder gestionar l'IRPF des de l'Agència Tributària calen dues coses. Un, modificacions legals per fer possible que nosaltres gestionem l'IRPF. Nosaltres no podem gestionar l'IRPF si algú no ens dona aquesta competència, si algú no ens delega aquesta competència. En aquest cas, ha de ser l'Estat a través de la modificació de la LOFCA, que és una llei orgànica. Per tant, si volem, no?, si estem, hem de treballar perquè això sigui així, hem de fer una modificació legislativa que no es fa en dos dies. Això per començar. I després necessitem tenir l'instrument, el nostre instrument, la Hisenda Catalana, que és l'Agència Tributària, preparada per assumir això. Avui ho està? No. Avui l'Agència Tributària no està preparada, ho sap tothom. Tothom que coneix l'àmbit tributari. I ho sap també Esquerra Republicana, òbviament, que a més ha dirigit la Conselleria d'Economia. Què hem fet? Bueno, des de que hem arribat al govern, nosaltres ens hem posat a treballar amb això. Hem modificat la llei de l'ATC per donar-li més flexibilitat, per generar nous perfils professionals que necessitarem en el cas de gestionar l'IRPF i altres impostos que generen a Catalunya. Hem posat ja en marxa 200 places noves i estem fent convocatòries. Vam posar en marxa 50 beques per ajudar opositors a estudiar i que es presentin en aquestes places, que no són fàcils de cobrir perquè és un àmbit molt específic, molt tecnificat. És a dir, hem anat avançant. Què va fer ahir el govern? Amb acord amb Esquerra Republicana, a programar un contracte programa 2026-2029, en el que ens comprometem a fer totes les transformacions que necessita l'Agència Tributària, no només per l'IRPF, perquè els nous temps estan canviant i hem d'incorporar, doncs, tot el que són les dades, intel·ligència artificial, s'ha de fer una transformació tecnològica molt important, hem de incorporar més personal, per tant, és una transformació en molts àmbits. Aquesta transformació ens ha de portar a gestionar l'IRPF quan se'ns delegui i no es pot fer de cop. S'ha d'anar fent d'una manera progressiva, no? I, per tant, anirem fent en la mesura, un, que tinguem l'habilitació legal i que fem un treball important amb l'Agència Tributària Espanyola, que és qui en aquest moment gestiona l'IRPF. Per tant, ara estem en una primera fase molt incipient, que és nosaltres estem ja informant, assessorant durant la campanya de la renta, aquest any 150 persones que estan treballant, hem augmentat un 20% les atencions en relació a l'any passat, en aquests moments, per tant, ja estem fent coses. Què podrem fer més en una segona fase? Gestionar alguns elements de l'IRPF. Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre. Crec que és un repte ingent que tenim com a Generalitat de Catalunya, que té l'Agència Tributària. Jo només vull posar una dada perquè els oients ho entenguin. L'Agència Tributària Espanyola té 1.500 informàtics i l'Agència Tributària Catalana no té cap. És a dir, només això, on nosaltres tenim 30 inspectors d'Hisenda. És evident que amb 30 inspectors d'Hisenda no podem fer una tasca d'inspecció com cal i com demana un impost com l'IRPF, que paga quasi 4 milions de persones a Catalunya, no?
0: Entenc que està bé que es parli amb franquesa perquè, evidentment, si no, tot aquest ball de xifres i de dades i de dates i d'anys ens fan ballar
4: al cap. Jo crec que
0: el
4: que és molt important és que tothom tingui clar que el govern, no? I en aquest cas amb Esquerra Republicana, tenim un objectiu clar, que és que l'Agència Tributària acabi sent l'Agència Catalana, que vagi gestionant tots els impostos que pugui, que es generen a Catalunya, començant per l'IRPF. Estem transformant l'agència perquè això sigui així, però ho hem de fer bé, perquè també els vull dir als oients una cosa, que és els recursos per fer polítiques públiques surten dels impostos. Imagineu-vos que tenim un instrument que no recapta bé els impostos, per tant, que no genera els ingressos per gastar-los.
0: No ens ho volem imaginar.
4: Seria dramàtic. No? Per tant, ho hem de fer bé, ho hem de fer molt bé i caminarem amb passos ferms per poder gestionar l'IRPF quan abans millor.
0: I que deixa clar també que el 2029 tampoc està del tot segura que això sigui fil per randa ja aplicat al 100%.
4: El 100% de l'IRPF, jo crec que el que anirem fent és progressivament anar incorporant elements, la inspecció, poc a poc, fins que tinguem doncs, la certesa de que podem gestionar el 100%. Això avui es veu difícil. Estem a l'any 2026, l'any 2029 queden 3 anys, és possible, però no ho diu. Jo el que voldria dir és que el contracte programa que aprovem ahir, que vam aprovar ahir, és 26-29, perquè està fixat en 4 anys, amb 527 milions d'euros per transformar aquesta agència, perquè vagi agafant el muscle necessari per gestionar l'IRPF, però insisteixo, no tenim la delegació, no tenim una habilitació legal per fer-ho i, per tant, hem de ser prudents en aquest sentit.
0: I tot això també hi té molt a veure el nou model de finançament. Vostè ahir a TV3 parlava de que estan mantenint converses, no negociacions, ho deixava molt clar, mantenint converses amb Junts una mica per la necessitat imperiosa d'intentar tenir i aprovar aquest nou model de finançament. I veuen, aquests contactes són discrets i són constants, i veuen voluntat real de moure's més enllà del que diguin o del que es diu públicament?
4: Jo vull pensar que en fi, que Junts per Catalunya pensarà en el país quan arribi al Congrés dels Diputats a la tramitació del model de finançament. El model de finançament són quasi bé 4.700 milions d'euros més per Catalunya l'any 27, perquè la voluntat del govern, en aquest cas sí que hi ha unes dates molt concretes, és que això entri al Congrés abans de marxar de vacances i que es pugui tramitar durant la tardor i, per tant, que s'aprovi abans d'acabar l'any. Això vol dir incorporar ja tots els recursos del nou model de finançament a les comunitats autònomes. Per tant, a Catalunya, 4.700 milions d'euros més que podríem incorporar en els pressupostos de l'any vinent. Jo vull creure que Junts no renunciarà a això. Una altra cosa és que digui, jo crec que s'ha de millorar el model. Perfecte, doncs tramitem-lo, iniciem la tramitació i durant la tramitació que Junts per Catalunya o qualsevol altre grup incorpori esmenes per millorar-lo. Crec que és el que toca. Hem de fer política constructiva i política útil, si no només fem que donar-li espai a les extremes dretes i als populismes, no? Per tant, jo li demanaria a Junts que segui, que ho treballi, que ho negociï amb el govern d'Espanya, que ha demanat ja i ha dit que ho farà, i per tant que a partir d'aquí doncs veiem si tenim el model que s'ha presentat o un millor amb les aportacions dels grups parlamentaris.
0: Consellera, parlant un altre cop el tema dels pressupostos, hi han grans acords de govern parlava ara de la zona franca, de la societat d'inversions, de la línia orbital, que no depenen d'aquests pressupostos, que depenen de futurs comptes i que fins i tot poden dependre, si molt m'apura, de l'estabilitat que hi pugui haver-hi a Madrid, avui en dia molt sacsejada pel cas Zapatero. Fins a quin punt, si hi ha un canvi de majories a Espanya, tot això no pot quedar en paper mullat, consellera? Això preocupa, jo crec, bastant a la ciutadania catalana, pel que ens convé a nosaltres i per la part que ens toca, no?
4: Sí, a veure, nosaltres confiem que aquest govern continuï. De fet, el president Sánchez ja ha dit que no convocarà eleccions en breu i, per tant, nosaltres esperem que aquest govern continuï. Estem treballant amb ells amb molta complicitat en aquests tres àmbits que vostè deia, la línia ferroviària orbital, el Consorci d'Inversions i el Consorci a la Zona Franca. Alguns són sobretot els dos consorcis o la societat mercantil es poden posar en marxa en un termini curt de temps i nosaltres treballarem per fer-ho el més ràpid possible. La línia orbital és una mica més complexa, òbviament, i aquí hi ha un compromís econòmic que haurem de veure com s'acaba d'articular en el govern d'Espanya. Però malgrat estar en pròrroga pressupostària en aquesta situació, es pot arribar a aquest compromís. Evidentment, si després canvia el govern, però això ha passat sempre, s'han aprovat moltíssimes lleis, s'han aprovat consorcis, i escolti, ha arribat un altre govern i no ha desfet mai res. Vull pensar, per exemple, amb la llei de matrimoni igualitari, però amb el consorci, per exemple, de la Sagrera, que és un consorci entre la Generalitat, l'Estat i l'Ajuntament de Barcelona, que fa 20 anys que funciona, no? És a dir, en general, qui arriba tampoc destrossa. I nosaltres volem pensar, en fi, que si nosaltres ara tanquem aquests tres acords i els concretem, no?, i modifiquem estatuts i creem una societat mercantil, doncs qui arribi no s'ho creurà o no s'ho carregarà. Ara també espero que no arribi un altre govern i que tinguem aquest molts anys. Jo crec que també ha donat estabilitat des de que va arribar el president Sánchez, i tenint en compte que hem tingut Covid, dues guerres, un volcà, etcètera, etcètera, crec que malgrat totes les dificultats, és un govern estable que ha generat una economia en aquests moments molt estable, molt rigorosa, molt ferma, de les millors de la Unió Europea, i crec que en aquest sentit nosaltres necessitem i volem que continuï. Per tant, esperem que sigui així.
0: Molt ràpidament em renyaran des de la direcció del programa, però li faig molt ràpidament, perquè hem parlat bastant d'Esquerra, els comuns amb el tema de l'habitatge. Sí. Una pregunta molt concreta i molt ràpida, consellera. Volen crear la Direcció General de Disciplina d'Habitatge amb capacitat sancionadora. Sí. Pel que fa al nomenament de la persona que l'encapçalarà, serà algú del govern o algú proposat per comuns com ells demanen? Pronuncis una mica amb això.
4: Doncs la veritat és que no, li dic sincerament, no ho sé. Vam negociar això amb els comuns, a qui vull agrair també el seu suport, perquè vam tancar amb ells un acord ja fa mesos, l'hem actualitzat, per exemple, amb aquesta proposta. La direcció general, les direccions generals són de lliure designació i, per tant, veurem finalment si és una persona... Jo, l'ideal seria que fos una persona consensuada, no?, pel govern i pels comuns, i estic segura que així serà, perquè tenim una molt bona relació. Crec que han posat l'habitatge com el govern sobre la taula com una de les prioritats, i es veu amb els recursos que hi dediquem i les energies que hi està abocant també el govern.
0: Consellera, doncs li agraïm moltíssim que ens hagi vingut a veure avui. Ens ha passat superràpid el temps.
4: Molt ràpid, sí, té raó.
0: Li agraïm moltíssim les explicacions i l'esperem un altre dia, que no tardi tant, perquè em deia que fa molt temps
4: que no
0: havia vingut com a portaveu del PSC. Gràcies, doncs, per haver vingut avui. Que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: 9 minuts per arribar a les 9, canviem radicalment de tema, deixem de banda la política i us expliquem la campanya de l'Ajuntament de Terrassa per acabar amb el consum de cigarretes electròniques o vapejadors entre els menors d'edat. És per això que aquesta setmana du a terme una campanya per informar els establiments de la prohibició de vendre aquests productes als menors i de les sancions que això pot comportar. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
5: Gairebé la meitat dels adolescents d'entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria.
6: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18. Si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
5: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
6: I va anar molt bé, vull dir, hi va haver molta bona recepció per part de tots els comerços, eh? Tots els que sí que venien vapers van col·laborar molt bé.
5: L'objectiu de la campanya és també conscienciar sobre els riscos associats al consum de vapejadors, sobretot entre els menors. Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
7: Tant us pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
8: Per això no vull que sigui un moment trist.
7: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Doncs ja ho heu sentit, Alexia Putellas, que anuncia que tanca la seva etapa a Can Barça. Cristina Álvarez, molt bon dia.
9: Molt bon dia, doncs sí, és l'adeu de la reina. Deixa el club blaugrana, ho ha anunciat, després de 14 temporades. Ho fa amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues. A més, dues pilotes d'or a títol individual. L'anunci oficial el va fer a les xarxes socials amb un vídeo en què posa el valor en valor la transformació del futbol femení, de la qual ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que ja es va incorporar a la feina fa 15 dies, ha expressat confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla pel proper curs.
10: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
9: Ja han quedat definides les semifinals de l'Hockey Lliga. El Barça i l'Igualada per una banda i el Liceo i el Calafell per l'altra lluitaran per un lloc a la final. Els blaugranes van classificar-se després de superar el Noia per 5-3 en el tercer partit dels quarts. Jan Cortiellas va obrir el marcador pels penedesencs, però Marc Grau, Pablo Álvarez i Eloi Cervera, amb un doblet, van capgirar el marcador i van obrir forat per als blaugranes. Cortiellas de nou i Jalmà van retallar diferències, però Sergi Llorca va sentenciar amb el cinquè. El rival del Barça a semifinal serà l'Igualada, que va eliminar el Voltregà amb una victòria als penals, després que el marcador no es mogués en el temps reglamentari, ni tampoc en la pròrroga. Roger Bars, Joel Roma i Biel Llanes van marcar pels igualadins, mentre que Eric Vargas i Aleix Moles ho van fer per al Voltregà. I també el Calafell serà a les semifinals. Els verds es van imposar al Reus a casa a la tanda de penals després que el partit acabés amb empat a 3 i sense moviments a la pròrroga. Joan Pujalte va ser l'encarregat de marcar la pena màxima decisiva per fer esclatar l'afició local amb una gran actuació de Martí Serra sota pals. El derbi tarragoní, però, ha estat marcat per la polèmica perquè el primer partit que havia guanyat el Reus se li va donar per perdut als despatxos per alineació indeguda. Doncs decidides aquestes semifinals, Liceo Calafell i Barça Igualada començaran aquest divendres. Són el millor de 5 partits, o sigui que durant algunes setmanes encara continuarem parlant de la competició.
0: Molt bé, d'hoquei, que sempre és interessant.
9: I tant que sí.
0: Gràcies, Cristina.
9: Que vagi bé.
0: Doncs acabem així, de la millor manera possible, de la millor manera esportivament parlant possible. Gràcies per la vostra atenció, per haver-nos fet un dia més confiança. I demà a les 7 ens hi tornem a posar. Gràcies, que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts de tota Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes, volíem dir, previstes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients. Alicia Romero, consellera d'Economia i Finances, ha deixat clar fa uns minuts en una entrevista a la xarxa que no es tracta d'una qüestió econòmica, ja que un pressupost és flexible, sinó que es tracta més aviat d'una qüestió d'arribar a un acord de priorització de recursos.
2: Un pressupost és flexible, es poden modificar partides, hi ha un fons de contingència de 300 milions d'euros i, per tant, si s'arriba a un acord, que esperem que sí, doncs, evidentment, farem les modificacions que faci falta per fer front a aquest acord, òbviament. Per tant, no hi ha un problema econòmic en el sentit, doncs, que tothom sap que s'ha de prioritzar, que aquest conflicte s'ha de tancar, que volem tenir una relació i una conversa tranquil·la en l'àmbit educatiu. Creiem que hi ha molts reptes en l'àmbit educatiu i, per tant, el que ens agradaria és tancar aquest conflicte per poder parlar, doncs, de millora educativa i de qualitat en l'educació, etcètera.
1: Els sindicats no descarten, de fet, noves mobilitzacions si no hi ha acord en la reunió prevista per aquesta tarda. I nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. I els dos nous regidors del PSC a Ripoll, Paco Morillo i Jorge Iglesias, han pres ja possessió al ple d'aquest dimarts. El partit torna, per tant, a tenir representació al consistori després de forçar la dimissió dels antics regidors per haver permès amb una abstenció que Aliança Catalana aprovés el pressupost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'A2 a Molins de Rei i deixa vehicles alborals i provoca circulació amb congestió en aquest punt. A banda, retencions a l'A2 de Castellbisbal a Cornellà, també a la B23 del Papiol a Barcelona, a la C32 i a la C31 de Gavà a Cornellà, també a l'AP7 de Mollet a Barberà i finalment a la C58 de Sant Quirze a Sabadell, de Montcada a Barcelona i també de Montcada a Ripollet. I els agents rurals investiguen les causes de l'incendi que aquest dilluns va cremar unes 4 hectàrees de vegetació de ribera i forestal al parc de la Mitjana de Lleida. El foc s'hauria originat en 3 focus diferents al camí de Grenyana, fet que apunta a un possible origen intencionat, segons ha informat la Paeria. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Són les 9 i 3 minuts. Estarem, com cada dia amb tots vosaltres, fins tocar les 11 en punt del matí. Molta atenció. Si tot va bé, a tocar de les 11, intentarem aclarir què són aquests contenidors que han aparegut a determinats punts de la vila d'Arenys. Pel que hem pogut veure, han aparegut uns. Diguéssim, al carrer d'Oedes, allà davant de Correus, allà n'hi hauria un parell, i l'altra seria la cantonada del carrer d'Oedes amb el carrer, crec que és Montal, just allà a la cantonada, davant d'on hi havia l'antic, aquell edifici, aquell local municipal, doncs allà n'haurien aparegut uns altres. Serien com la meitat del que és una àrea d'emergència, posada a la via pública. Amb vinils i tot, no estem parlant d'una cosa llota, sinó que estem parlant d'un ja ha estat vinilitzat i per tant té el format d'aquest sistema de contenidors d'emergència que tenim a la vila i que, per cert, avui, si heu de tirar la brossa de manera urgent, el tenim aquí davant del Calissai. Vull dir que podeu venir amb la targeta, la brossa, la bosseta, pim-pam, ho tireu a dintre i ja està. Ha corregut la fotografia per les xarxes socials i, si tot va bé, a 3:15 del matí parlem amb l'alcalde, Estanis Forç, que a més és regidor de l'àrea, perquè ens expliqui què són aquests, aquests contenidors i, per tant, poder treure'n l'entrellat. Per cert, un alcalde que aquesta nit ha estat acompanyant els escombriaires. Ha estat acompanyant-los i, o com a mínim, una estoneta, allò, mirant, supervisant, comprovant, treballant sobre el terreny el tema de la brossa. Doncs bé, aviam si feien servir la polsareta, perquè el que diu l'app i el que fem a casa no quadra. No quadra gens. Però bé, en tot cas, és una d'aquelles coses que anirem estudiant. I avanço que demà a les 9 ens acompanyarà el tècnic de Medi Ambient, en Jordi Simó, per parlar de brossa, també. Per parlar de brossa i de coses relacionades amb la regidoria de Medi Ambient, com pugui ser l'inici de platges i tal. Però parlem bàsicament de brossa, dic que si teniu dubtes, queixes, propostes, millores, 93 795 79 12 per fer-nos-ho saber, per fer-nos-ho d'alguna manera, fer-nos la pregunta i nosaltres la transmetrem a qui correspongui. Avui, que per cert hem sabut, així com coses ràpides, pim-pam, avui hem sabut que Arenys és la segona població del Maresme que més creix en població. Sembla que, segons l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, la comarca ja som 477.375 residents, és a dir, gairebé un 2% més que l'any anterior, i Arenys seria qui, percentualment, la segona població que més ha crescut en aquest darrer any. La que més de totes és Caldetes, Caldes d'Estrac, amb un 3,30%, i seguiria Arenys de Mar amb un 2,84%, Calella amb un 2,81%, Dosrius amb un 2,52%, Pineda amb un 2,23%. Vaja, que si ens havíem posat a la carretera per arribar als 20.000 habitants, sembla que anem a bon camí. Si el que no volíem era arribar als 20.000 habitants, sembla que tenim un problema. Per tant, veurem com es gestiona tot això. Evidentment, en nombres absoluts, qui més ha pujat de població és Pineda de Mar, que percentualment és menys que nosaltres, però evidentment tenen més població. Per tant, han pujat amb gairebé, amb poc més de 650 persones, Calella amb poc més de 560, Mataró amb gairebé 500. Arenys de Mar hem pujat amb 469 persones. Per tant, oficialment, Arenys, som 469 veïns més que no pas l'any anterior. Déu-n'hi-do, gairebé 500 veïns més que no pas l'any anterior. Són unes dades que hem conegut avui i que ens han fet, ens han cridat l'atenció i que, per tant, les hem volgut portar fins aquí. I amb clau local, i ara que avui que parlarem sobre platja, si tot va bé d'aquí uns minuts parlarem sobre els vigilants de platja i la problemàtica que tenen i tal, hi ha una altra problemàtica que la gent ha percebut i que és molt difícil de combatre. És el tema de les camper a la tercera platja. Si es poden acampar, si no poden acampar, si estan acampades, si no estan acampades. Hi ha una normativa, municipal que prohibeix l'acampada a la tercera platja i que, per tant, les campers puguin estar-hi, però hi ha una normativa de rang superior que, evidentment, ens dona llibertat per poder-nos moure i per poder-nos estar allà on considerem. Per tant, la frontera entre estar acampat i no estar acampat és molt prima. És molt prima. Tan prima, que l'altre dia, entrant a webs de campers i que xarxes socials de gent que fa aquestes coses, vaig trobar un Instagram que tindrà la rigorositat que tindrà, però que ens ha explicat molt bé fins a quin punt la normativa que hi ha a l'estat espanyol és molt difícil d'aplicar i és molt ambigua. Escolteu el que explica aquesta noia.
5: Así funcionan las campers en España. Comer al lado de la camper, ilegal.
6: ¿Y si te va leguísimo?
5: Esto es legal.
6: Colgar un trapo en el retrovisor,
5: ilegal.
6: Colgarlo en el parabrisas,
5: legal.
6: Puertas traseras abiertas,
5: ilegal.
6: Puertas laterales abiertas,
5: esto es legal.
6: Ventana lateral abierta,
5: es ilegal.
6: Abrir las claraboyas y techos elevables,
5: esto es legal. Pero el techo elevable a veces es complicado.
6: Zapatillas en el escalón,
5: ilegal.
6: Zapatillas encima de la rueda,
5: legal. Están divertidas, sí, las leyes de las campers en España.
4: Clar, és tan absurd com això que acabeu de sentir. Si una gent que està acampada a la tercera platja es fot a dinar al costat de la camper, estan acampats. Ara, com se'n vagin 50 o 60 metres més enllà o es posin a dinar a la platja, a la sorra, això ho poden fer, perquè no estan al costat de la furgoneta, per tant, no és que estiguin acampats. No es poden tapar los elementos de visualització, no sé què, una llei feta perquè no pengin coses als retrovisors. Bueno, doncs ho pengen a límpia parabrises. No passa res, ja ho tenim resolt, això. El que no entenc és el de les bambes. Això no ho pregunteu, però no tinc ni punyetera idea. ¿Por qué no se pueden poner las bambas en la estribera, pero sí se pueden poner encima de la rueda? De fet, no sé por qué no se pueden tener las bambas en la estribera. Us he de ser sincer. És a dir, jo entenc que no se puede tender la ropa. Això veig clar el motiu. Ara, si tens una estribera, ¿por qué no pots posar las bambas? No en tinc ni idea. Però la normativa és tan absurda i ambigua com això que acabeu d'escoltar. No es pot obrir una porta, una finestra lateral, però sí pots pujar una claraboia. O no pots obrir les portes del darrere, però sí pots obrir una porta corredera lateral. És a dir, bueno, no té cap mena d'absurd. Clar, això us ho dic perquè els que aquests dies algú ha trucat o ha enviat un missatge per dir-nos és que la tercera platja no es podrà aparcar perquè què és de les campers i els càmpings i la competència deslleial i tota la història, que si la policia local... Bueno, la policia local prou problemes té i prou difícil és la seva feina i en aquest sentit, amb lo de les campers, encara ho és més. És a dir, si els tios no tenen la tauleta fora... Es pot cuinar amb una... Sí. Mentre no surtis de la furgoneta a batre els ous, tu pots anar fent la truita allà dintre. Vull dir que tot això és certament molt, molt complicat. L'única cosa bona és que això de les campers va de baixada. I igual que durant la pandèmia molta gent es va tirar a comprar-se campers i de segona mà, i qui no se la podia comprar se la camperitzava, que és altra cosa la mar de divertida, no? Fotien un matalàs a dintre, venga, pim, aquí una fusta, tal, després... Bueno. Tot això va de baixada, i per tant cal pensar que ja s'ha racionalitzat prou i al llarg dels propers anys es racionalitzarà més i, per tant, anirem reduint la sobrepoblació d'aquest tipus d'enginys que ens permeten viatjar i anar per... I que no n'estic en contra, eh? És una manera de turisme. És com... El que passa que no... És més elitista, no li fem tant de cas, però és com els vaixells. Els vaixells és una altra manera de turisme. Al final, qui té un barco, no tothom, però molta gent, l'utilitza com a element per passar les vacances. És com una camper flotant. Van d'un port a un altre i acaben atracant i vivint allà i utilitzen els serveis portuaris, la rentadora, la secadora, les dutxes. És una altra manera de promoure un turisme, aquest sí, segurament més elitista, d'un nivell econòmic una mica més alt i que potser a nosaltres ens pot acabar interessant. En tot cas, si voleu, en podem parlar al llarg del programa d'avui, d'això, de les platges, de les obres i de tot el que vulgueu, perquè ens acompanyarà el Juanjo Almans a la segona hora del programa, i a la primera farem una revisió general a tot el que ens portarà l'Ateneu al llarg de les properes setmanes i també d'algunes qüestions relacionades amb els vigilants de platges. Si ens acompanyeu, arrenquem.
7: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Avui, que per cert, tenim vaga d'ensenyament a la nostra vila. Avui hi ha vaga de mestres. Ahir es van reunir amb el govern de la Generalitat. El govern els hi va posar una proposta econòmica damunt de la taula. No l'han vist malament, no l'han vist malament, però han dit, per demà hi ha vaga i hi ha vaga. Per tant, en principi, ara ja vaga. Avui i demà. Avui i demà hi ha vaga, per tant, serveis mínims a l'ensenyament obligatori i sense serveis mínims als ensenyaments que no són obligatoris. A la nostra vila aquí s'han afegit també alguna escola per sol, i, evidentment, el centre, l'institut, els col·legis del Ciner, el Maragall, els professors que ho han considerat oportuns. Vaja, que avui és dia de mobilització en aquest maig complicat educacionalment parlant, acadèmicament parlant, que estem en el nostre país. I, a més, hi havia convocada una vaga de Rodalies que, en principi, veurem l'afectació que té, perquè hi ha algun sindicat que s'hi ha desmarcat, i veurem... Ara estava mirant, certament, amb què ha quedat tota la vaga de Rodalies que teníem prevista. Però bé, que sapigueu que tenim aquestes dues mogudes socials al nostre país i que, per tant, podeu sortir-ne d'alguna manera perjudicats. I de la mateixa manera que podeu sortir perjudicats si no us protegiu sota el sol. Fot una calor, tempesta, ha vingut tot de cop, i la veritat és que estem tenint temperatures de mes de juliol durant el mes de maig. En Quim Serra ens ho explica.
1: Hola, bon dia. Avui la jornada torna a venir marcada pel temps estable i assolellat a tota la comarca i, a més, amb unes temperatures que tornaran a ser elevades, fins i tot més que no pas ahir. Tot i que les mínimes han baixat un palet en la major part de la comarca, en zones altes de la serralada litoral han pujat, i això denota aquest aire més càlid que tenim al damunt i que aquest migdia tarda abraçarà tot el Maresme, màximes que arribaran als 32 graus a la zona més interior de la comarca, i en canvi prop de la costa quedaran entre els 28 i els 29 graus les temperatures al centre del dia, amb vent que aquesta tarda serà moderat de garbí. Almenys aquesta tarda, a prop de la costa, la temperatura refrescarà una mica gràcies a aquest vent, però, no obstant això, doncs tindrem temperatures plenament estiuenques. Ahir parlàvem de la possibilitat d'un canvi de temps de cara a dilluns, dimarts, dimecres de la setmana vinent, que ens portaria una baixada de temperatures. Doncs bé, no només no es produirà aquest canvi de temps, sinó que probablement de cara a la pròxima setmana, a la recta final, podríem tenir temperatures realment d'onada de calor important. Ja ho acabarem de concretar, però és molt probable que de cara a la recta final de la setmana vinent tinguem màximes de l'ordre dels 36-37 graus a l'interior de la comarca, i a prop de la costa podríem fregar els 35. Per tant, ja anirem veient com evoluciona, però tot apunta que la calor continuarà sent la protagonista al llarg de les pròximes setmanes. Un estiu que ha començat en contundència i que, de moment, res sembla que hagi de portar-nos un descens de temperatura. D'entrada, de cara a demà, fins i tot les màximes podran pujar una miqueta més en una nova jornada que es presenta estable i assolellada, i el mateix esperem per demà passat, dissabte. Això sí, dissabte baixen una mica les temperatures, hi haurà més núvols, no descartem alguna gotellada puntual de cara al vespre cap a la zona interior del Maresme, però en general s'espera un cap de setmana que tornarà a ser força tranquil, tot i que, com hem dit, amb temperatures una mica més baixes.
0: Té una idea. Ara, amb la festa major, l'Ajuntament, que sol fer regals a la gent, et regala una bossa per anar a comprar, la samarreta no te la regalen, te la venen. Però, bueno, de vegades et regalen uns paipais, no? uns elements per poder utilitzar durant la festa major. Per què aquest any no regalem llibres de sudoku? Estaria molt bé. Per tota aquesta penya que s'avorreix i no sap fer amb la seva vida i es dedica a anar a la nit a trencar els cubells de la brossa dels veïns que té a prop de casa. Que els hi regalin un llibre de sudokus, aviam si així s'entretenen. I deixen de tocar els pebrots i de trencar i de moure coses. Perquè no li trobo jo la gràcia al fet d'anar movent cubells amunt i avall. Gràcia no fa, a no ser que t'esperis el dia següent i vegis la cara del pobre desgraciat que li ha tocat perdre el cubell perquè tu t'ha fet... Llavors t'amagues i humers i ho rius. I te la jugues a que et fotin una cara nova. Però si no és aquest, si no ho fas així, si no és per això, és que no té cap mena de gràcia. No. És molt més divertit picar timbres. Pica-li el timbre i t'esperes i te la jugues a que et fotin una cara nova. És a dir, quan un fa, ha d'estar disposat a rebre les conseqüències, si no, que no ho facin. Llavors, com que hi ha gent que no li rega, doncs que li regalin un llibre de sudokus, aviam si així amb els numeritos s'entreté una mica i deixa d'emprenyar. Els que us han trencat el cubell, aneu a l'Ajuntament i que us en donin un de nou, apa.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
7: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
8: Esteu escoltant la ràdio.

0: Fem camí cap a... Bueno, de fet, 9:45 del matí. Són 9:15 de 10 del matí. Som a Ràdio Arenys. Temperatures altes. Aquest cap de setmana ja s'ha viscut a casa nostra un cap de setmana per molta gent de plena ocupació de la platja. Tornem un altre cop ja amb ganes de prendre el sol, a banyar-nos. L'altre dia em deien que la temperatura del mar es troba a 20 graus, cosa que és altíssima per l'època a la que ens trobem. Veurem a quina temperatura estarà el mes d'agost, però la veritat és que ja convida a fer els primers banys. Sigui com sigui, els ajuntaments, encara molts d'ells, no han començat pròpiament la temporada de platges. Un d'ells és el nostre, que sembla que començarà aquest proper dia 1 de novembre, i veurem com evoluciona tot això. Els socorristes tornen novament a posar l'accent amb les mancances de la seva feina, les mancances de la normativa que els regula, i sobretot aquest desgavell municipal que hi ha amb la seva feina, i que fa que, doncs, en funció de l'Ajuntament, del pressupost, dels diners, de com bufa el vent, doncs estiguin uns dies, uns altres, unes hores, uns altres, siguin uns quants o uns menys. En tot cas, que ens ho expliqui l'experta en seguretat aquàtica, que és en Ramsès Martí. Ramsès, molt bon dia i benvingut.
1: Hola, bon dia i bona hora.
0: I gràcies per atendre'ns. Ja fa molts anys que es reclama una normativa mínima comuna que posi ordre a aquest desgavell municipal, no?
1: Sí, fa molts anys que depenem directament d'una llei de costes que fa més de 30 anys que està en vigor, i no aconseguim doncs, que les autonomies, que els ajuntaments, doncs, comencin ja a tenir certa estandardització. Sí, de fet, podríem dir que treballem sense cap normativa. Aquí a Catalunya, aquí al nostre país, no disposem de cap normativa que ens digui quants socorristes han de vigilar les platges, com han d'anar uniformats, quin equipament han de tenir. Per tant, els ajuntaments fan... No fan i desfan, fan molt sovint, fan el que poden, o a vegades fan tan sols allò que els diuen que han de fer sense saber realment si és el que realment necessita el seu municipi.
0: De fet, això es deia, o almenys alguna vegada parlant amb els sindicats que els representen, deia, bueno, això ho hauria de reglamentar la Generalitat. Protecció Civil hauria de ser qui fes aquesta normativa, no?
1: Correcte. Però tenim un quin problema. Vull dir que per generar una normativa doncs, que la Generalitat doncs, pugui doncs, posar-hi cullerada amb aquest tema i posar-hi ordre, tenim una normativa superior, que és la llei de costes, que no ho permet perquè delega directament als ajuntaments. Per tant, es pot fer, però requereix un treball previ de molt, molt ingent. Per tant, no és una cosa senzilla. El que diem els experts és que mentre es treballa amb tot això, i això s'ha de treballar fora de temporada, no tan sols quan ens adonem que ve el bon temps i que tots a córrer, sinó és que quan acabi aquesta temporada ens asseiem i comencem a treballar aquest tema d'una manera, doncs, amb tots els estaments involucrats. Local, autonòmic i nacional.
0: El problema és que això es diu tots els setembres. Bueno, tots, des de fa ja... Mira, ben bé, doncs, des de la pandèmia, abans de la pandèmia, des del 2018-2019, tots els setembres es diu el mateix. No? Ara farem un grup de treball perquè el gener es pugui, el febrer es pugui aprovar la norma, que sigui aplicable a partir de... Aquesta és el mantra que al final mai s'acaba confirmant, mai s'acaba donant a terme.
1: Sí, sempre passa el mateix, una mica com el dia de la marmota, podríem dir, oi? Bé, les aigües desapareixen, les platges desapareixen al setembre i no ens en recordem fins Setmana Santa, si hi ha bon temps. Bé, porta passant durant molt de temps, el que passa que sigui pel canvi climàtic, sigui per l'augment aquest brutal d'activitats en medi aquàtic, l'auge de l'economia blava, doncs el mateix clima ens està dient, escolta, heu de començar a fer canvis. Els professionals són els primers que ho noten, per això els socorristes veuen que ells quan arriben a la platja ja fa dies i que la gent hi va, que ells quan arriben a començar el servei fa estona que la gent hi és, que quan pleguen veuen gent que arriba a la platja, perquè, a més, no ens oblidem de que des d'altres estaments, fins i tot a nivell de salut, diem sí, que la gent vagi amb les hores de menys insolació. I les hores de menys insolació solen ser els extrems d'hores on no hi ha socorristes, sovint. Per tant, és una mica contradictori tot.
0: Bueno, aquesta és una guerra que jo tinc aquí, que no hi ha manera que s'arregli, és a dir, el socorrista arriba quan es diu que la gent no hi vagi i el socorrista se'n va quan es diu que la gent hi torni. I per tant, o fas cas al teu metge o fas cas a la gent de seguretat, però no pots fer-li cas a tots dos perquè les hores són incompatibles.
1: realment el que trobem és que hi ha una desconnexió brutal, no tan sols amb aquest sector, o sigui, és totalment contradictori. Actualment, per exemple, no, hi ha en el tema formatiu, el salvament i socorrisme, el que, com bé diem, hauria d'estar vinculat a protecció civil, vinculat a serveis d'emergències, doncs es considera una formació esportiva. La formació és esportiva. Per altra banda, els socorristes, quan volen començar a treballar, el primer filtre i únic que existeix al nostre país és que ells s'han d'inscriure en un registre de professionals esportius, que, com jo bé dic, i sempre amb tot el respecte del món, és el lloc on un monitor d'aeròbic o de zumba s'ha de registrar. Per tant, ja tenim la primera contradicció, la primera desconnexió amb la realitat del que és el salvament i socorrisme. Tenim professionals experts en rescat aquàtic, amb la vigilància d'espais de bany, en l'assistència sanitària immediata, que s'han de registrar amb un registre de professionals de l'esport. Vull dir, ja comencem a desviar-nos aquí. Ja ens estem allunyant de Protecció Civil, que és que, possiblement, un dels estaments, tenim una direcció general en Protecció Civil al nostre país, que hauria de començar a gestionar aquest servei, i qui no diu, dins el Departament d'Interior. Però aquesta desconnexió, això tot en es traspassa a nivell doncs, local, que és qui té, de fet, la competència de seguretat a les platges, i els ajuntaments doncs, es troben davant d'un... Bé, com jo sempre dic, molts ajuntaments controlen més com es gestiona una guingueta de platja que no com es vigila una platja, i acaben simplement fent el que s'ha fet sempre, fent el que fa el del costat, que potser ho està fent malament, o fer allò que els diuen les adjudicatàries. I la desconnexió entre la realitat professional, entre aquestes persones que s'estan jugant molt la pell, mai millor dit, sí, perquè estan sota el sol, i l'Ajuntament està cada cop és més gran.
0: Mira, coses que hem llegit aquests darrers temps. Per una banda, la manca de socorristes, és a dir, no hi ha personal format i capacitat, preparat per fer aquesta feina, i per tant, cada cop és més difícil que les empreses en trobin.

0: estem generant prou professionals, perquè les vies d'entrada a la professió, doncs, que s'han regularitzat a nivell acadèmic dins de l'àmbit esportiu, vull dir, ho recalco perquè això és un dels frens que realment tenim, hem passat de, doncs, quan jo vaig començar, d'acord, que feies un curs de 80 hores i eres socorrista aquàtic, que podies trobar algun de 120, depèn d'això, hem passat que actualment per ser socorrista, doncs, dins de les vies, tens cursos de 1.000, 2.000 hores... I el que menys hores, que serien els cursos de Servei Català d'Ocupació, ja quasi arriben a les 400. Això, per treballar, com bé dieu, i ho enganxo amb l'altre, amb una precarietat laboral, on depèn d'on treballis, estaràs sota un parasol i cobrant uns sous doncs, que no estan a l'alçada de la responsabilitat i de la feina, no? Clar. Per tant, és lògic que cada cop surten menys socorristes, cada cop tenim menys dones que s'hi vulguin dedicar, que això és una cosa que sempre reivindico, no? Aquesta pèrdua de qualitat d'un servei quan les dones no hi són presents, doncs cada cop hi ha menys... O sigui, si hi ha pocs socorristes, cada cop hi ha menys dones dins dels pocs socorristes que entren, perquè no hi ha un interès, perquè tu quan veus on aniràs a parar, i et dones compte, dius, una professió, a més, és esportiva, amb tot el respecte, però la professió de salvament i socorrisme és una professió de servei, una professió d'emergències, de rescat, que hauria d'estar dins de la formació professional vinculada a seguretat, com, per exemple, el tècnic mig en protecció civil i emergències, però no, els han posat a esport. I això ja, com dic jo, és un dels grans frens que tenim actualment. No tenim socorristes i la visió de futur és molt precària.
1: I tot això en un context on cada vegada hi ha més gent que s'hi deixa la vida. És a dir, el nombre d'accidents de persones que moren a les platges, malauradament, cada vegada és major. I això és perquè, doncs, bueno, perquè cada vegada anem a més hores, cada vegada anem a horaris on la gent, doncs, on hi ha vigilants. És a dir, és un entorn que s'està complicant.
0: Naturalment, vull dir, i tan sols, no contem tan sols les morts que puguin haver-hi, no? Que realment el que passa és que la gent que mor a la platja són el que arriba a opinió pública. Tenim molta gent que surt de la platja afectada lleu o greument per un ofegament, que l'ofegament pot tenir molts graus. Tu pots ofegar-te i tornar a casa i ofegar-te i acabar mort, eh? Vull dir, hi ha molts graus d'afectació. Però tenim encara moltes més intervencions. Els morts, òbviament, són un ítem que hem de rebaixar. Però també tenim moltes intervencions on, si no hi hagués el socorrista, vale? Doncs tindríem molts més morts. El que ens trobem és que platges de mateixa morfologia, sovint fins i tot amb la mateixa afluència de gent, mitjans totalment diferents, la gent, els socorristes van vestits tots diferent, que és una cosa que és una estandardització que hauríem d'aconseguir, vale? Que sempre la pega que ens diuen els ajuntaments, ostres, és que clar, hi ha ajuntaments més grans, ajuntaments més petits, hi ha ajuntaments que no poden cobrir totes les platges que tenen per la morfologia o simplement per un problema econòmic i cobreixen aquelles de més afluència, aquelles que són urbanes. Això s'ha de tenir en compte quan fem aquesta normativa. Vull dir, quan demanem normativa, volem... s'ha de tenir en compte aquesta particularitat del nostre territori. No és el mateix una gran platja urbana de 5 quilòmetres de llarg que si te'n vas doncs, a una zona de cales i rocosa. Vull dir, hi ha molts ajuntaments que no cobreixen aquestes cales perquè econòmicament doncs, no seria impossible. Tant això, podem arribar a estandarditzar coses com una normativa que ens digui que tots els socorristes del nostre país vagin vestits exactament igual. Igual que una policia local que és de cada ajuntament, però tenen una uniformitat doncs, molt semblant, per no dir igual. Per tant, una persona que se'n va a l'Estartit o a Tarragona diferenciarà el socorrista que va vestit igual.
1: Clar.
0: Que tinguin els mateixos mitjans mínims. I quan, amb el tema de la roba mateix, ja no estic parlant de colors també, sinó que tots ells tinguin el mateix grau de fotoprotecció davant la radiació solar. Si garantim que tots els nostres socorristes, que hem de pensar que la malaltia professional més important d'un socorrista és el càncer de pell, doncs que tots els socorristes de Catalunya vagin vestits del mateix color, malgrat portin després el logo de l'Ajuntament, però el mateix color i el mateix grau de fotoprotecció. Comencem per aquí, comencem a posar normatives que es puguem estandarditzar. Mateix, perquè entenc que tu no pots demanar a un ajuntament molt petit que inverteixi molts més diners.
1: No, bueno, al final, si tu vols donar servei, el servei val el que val, no? És que nosaltres som... Jo entenc que a un ajuntament petit li costarà més donar determinats serveis, però els essencials, jo crec que amb això sí que hem de ser... Els hem d'obligar. És com, jo fa temps, però va haver socorristes que van haver de ser... O sigui, socorristes que surten a rescatar una persona i hi ha tanta mala mar que els mitjans que porten són inadequats i els han d'anar a rescatar els socorristes del poble del costat. És a dir, socorristes rescatant socorristes perquè no tenen... És tot com una mica vergonyós.
0: Exacte, tenim aquests biaixos, no? Com deia, socorristes que ja després de vincular-se sobretot a nivell sindical i fer pressió a nivell sindical, recordo que l'any passat vam tenir socorristes de la capital de vaga,

0: I són un dels que, en comparació amb la resta de territori, estan millor i van fer vaga ells, m'entens? I ells tenen ja torres avançades de rescat, quan encara veus socorristes que estan vigilant en unes condicions que són pèssimes. He vist vigilants de zones de pàrquing millor vestits, millor identificats i millor protegits del sol que un socorrista. Per tant, això no pot ser. I també que una cosa que es pot estandarditzar i no costaria ni un duro, que és aconseguir que el socorrista sigui considerat agent públic, agent de l'autoritat, en cas d'agressió o amenaça. Actualment, pagar o amenaçar un socorrista no és el mateix que pagar o amenaçar un mestre o un sanitari. Hauria de ser exactament el mateix. És un servei públic prestat per una persona. Fins i tot, els vigilants dels pàrquings, en certs municipis, se'ls considera agents i porten una placa amb un tip, amb un número d'identificació, que això pot tenir més o menys valor realment, però a nivell visual és un EPI, és un equip de protecció. En canvi, el socorrista és un pobre nano, que tanto li diuen que el perfil ha canviat. Molta gent ja que pentina cabells blancs treballen de socorrista. Doncs que els deixes allà, han de vestits amb un banyador i una samarreta, i poc més d'això, han de gestionar la seguretat d'un lloc d'alta afluència i, bueno, i estan sotmesos a això, a que qualsevol amenaça o qualsevol agressió serà considerada menys greu, perquè no està considerat un agent públic. Això és una vergonya i no depèn dels ajuntaments, tampoc. Però es pot estandarditzar. Comencem a donar valor a la professió.
1: Doncs em quedo amb aquesta idea, començar a donar valor a aquesta professió. Ramsès Martí, moltíssimes gràcies per haver-nos fet la reflexió. L'anirem fent, anirem demanant que es tirin endavant aquestes mesures i, en tot cas, que en siguem conscients quan anem a la platja de que aquesta gent està per vigilar perquè no prenguem mal, i en aquest sentit siguem curosos. Gràcies, Ramsès, que vagi molt bé.
0: A vosaltres, que tingueu bon dia.
1: Molt bon dia.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram. A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
3: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
2: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans. Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
4: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
4: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
4: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Vinga, va, que arribem gairebé a 10:15 de 10 del matí. De fet, no, gairebé no, som 10:15 de 10 del matí. Què tal, Mireia Saurí, com estàs?
1: Bon dia, molt, molt bé, bon gràcies.
0: Dia. Molt bon dia. No, home, és aquella època de l'any. Jo crec, jo tinc una teoria, i és que el cos ara el tenim en mode hivern encara. És a dir, no ha fet el canvi de xip. I ara tot això de la calor i aquestes coses d'anar pel carrer... Ara, el millor que podeu fer és estar-vos a casa i escoltar-nos, que és el que més, és el que més refresca.
1: Correcte.
0: O sigui, no hi ha cosa que més refresqui que escoltar-nos a nosaltres al matí. Eh?
1: A més, que el que em passa és que jo faria com els ossos,
0: sí?
1: Però al revés, jo dormiria a l'estiu.
0: A l'estiu. Molt bé. Home, clar, això... Va, però, pense... però mira, pensa, jo sempre penso el mateix, que sí, com sigui, això s'acaba. És a dir... Ja arribarà l'hivern i després tornem a l'estiu.
1: Sí, evident,
0: doncs,
1: evident.
0: Fet això. Escolta'm, Mireia, tenim moltes activitats a l'Ateneu Aranyec,
1: sí.
0: Aquesta setmana anem
1: sí.
0: A tope, eh?
1: Sí, sí.
0: És, més,
1: sí.
0: És peculiar perquè tothom s'acomiada, ja vas veient com les activitats van minvant, i a l'Ateneu aquesta setmana, parabam, per portar la contrària, saps?
1: Segurament. Bé, començarem amb recordar que hi ha l'exposició de pintura, pintografia, que està exposada a baix en a la sala de socis, de l'artista Joan Marlet, i que s'acaba, són els últims dies. S'acaba perquè el dia 5 comença una nova exposició que es diu L'univers en què vivim,
0: sí.
1: Que són obres d'Anna Maria Puig i Roig, que
0: molt
1: també
0: bé.
1: Ho presentarà,
0: sí.
1: I que és de... L'univers és el conjunt de tot l'espai i el temps així com el seu contingut, incloent-hi els planetes, els estels, les galàxies i totes les formes de matèria i energia. És el lloc on vivim, és com es titula,
0: sí.
1: L'univers en què vivim.
0: Molt bé, doncs aquesta serà l'exposició que prendrà... Clar, de quan, de quin
1: del
0: dia?
1: Del dia 5.
0: Del dia 5.
1: O sigui, que en tenim una que hi és ara, que
0: sí,
1: serà
0: és la
1: fins
0: de Marlet.
1: Ara, i que acaba perquè el dia 5 comença l'altre.
0: Molt bé.
1: Val? Llavors, seguim amb la conferència musicalitzada del divendres 29, o sigui, demà passat. No?
0: Sí.
1: Demà passat, que és a les 7 de l'alvespre. És una obra musical del Edgar Grieg i les explicaran i treballaran les suites número 1 i número 2. I és el divulgador musical d'en Rafael Esteve.
0: Molt bé.
1: Recordem que per als socis de l'Ateneu és gratuït, per al general és el 10 euros... i socis de l'Escola de Música i del Teatre Principal són 5 euros.
0: 5 euros, molt bé.
1: Llavors, aquesta obra es va estrenar el 1876 i tenia molts moviments i l'Edgar Grieg va extreure diversos moviments per deixar els 8 definitius dividits en dos grups, la suite número 1 i la suite número 2.
0: Molt bé.
1: Una cosa curiosa d'aquest Edgar Grieg és que va treballar amb el Henrik Ibsen, que escrivia obres de teatre.
0: Sí.
1: I aquest Ibsen va escriure una obra de teatre que també es feia com molt llarg en els entreactes perquè havien de canviar molts
0: els
1: decorats. I llavors el Grieg li va fer una música per als entreactes que així no es feia res pesat. I d'aquesta obra es diu Pirgin.
0: Ah, molt
1: que
0: bé.
1: És, bueno, jo la trobo molt bonica.
0: Sí?
1: Sí?
0: Està bé, eh? Ah, doncs
1: sí.
0: No coneixia, però en tot cas, mira, aniré a l'Ateneu aquest proper divendres.
1: Aquest divendres a les 7 de la tarda. Exacte. Recordem que és conferència musicalitzada. No és que et posin la música tota l'estona, sinó que aquest Rafael Esteve et va explicant els moviments, etc.
0: Molt bé.
1: Molt bé. Llavors tenim... què tenim?
0: El dia 30, no?
1: El dia 30, Arenys de Flors.
0: Ah, sí.
1: I això és la lectura del conte Kew Gardens de Virginia Woolf, a càrrec del grup de lectura en veu alta Les Atenees, amb la direcció de Marta Catalán.
0: Molt bé.
1: Ai, que ho fan molt bé, eh?
0: Sí.
1: Sí,
0: és aquesta gent que porta tot l'any aprenent a llegir en veu alta
1: sí.
0: I practicant amb la Marta Catalán.
1: Exacte.
0: I que, bueno, participeu a l'Arenys de Flors amb aquesta lectura.
1: Sí, senyor.
0: En veu alta, bona proposta.
1: I llavors tenim el dia 31, que és el diumenge, també a les 7 de la tarda, que hi ha ballada de country, line dance, balls per a tothom, a preu únic de 5 euros.
0: Molt bé, doncs, per tant, diumenge, country a la tarda.
1: Això mateix. Llavors, ens n'anem el divendres dia 5 de la setmana vinent, que en la... Espera, que m'he quedat en blanc.
0: No, estàvem el dia 5 de juny a la conferència.
1: Sí, a les 7 de la tarda. I allà hi ha la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient.
0: Ah, sí, perquè estem és la setmana del Medi Ambient, crec que és aquella. Sí.
1: I llavors allà farem la projecció del film La música de la Terra escoltada des del cel. Les imatges són del fotògraf Artur Bertran Jan, música d'Armand Amar, poetessa Montserrat Comí i realitzador Francesc Carceller.
0: Molt bé.
1: Això és un passeig per les fotografies de la Terra des del cel de Jan Artur Bertran, acompanyats de la música d'Armand Amar. Armand Amar és un músic d'origen marroquí, nascut a Jerusalem, que va passar la seva infància al Marroc. Inicialment autodidacte, sempre buscant experiències molt físiques, aprenent a tocar la tabla, descobrint el zarp, que he mirat, que és com una espècie de bombo, i les congas, amb diverses mestres de música tradicional i clàssica. Aquestes imatges i la música aniran acompanyades d'un recitatiu a càrrec de la Montserrat Comí, i tot està realitzat per en Francesc Carceller, com he dit.
0: Molt bé, doncs proposta musical, cultural,
1: no?
0: I tant, el dia 5 per poder-la gaudir.
1: Val, llavors tornem a tenir balls, que serà el dissabte 6 a les 9:45 del vespre.
0: Molt bé.
1: Hi ha amb el duet Xadà, hi ha un sorteig d'un sopar en el Frankfurt Arenys.
0: Fantàstic. Per tant, dia 6, al vespre, ball i algú anirà a sopar de franc. Això sempre és bo.
1: Això ho tenim. Llavors seguim amb el concert en directe del diumenge dia 7. A les 7 del vespre. Es titula A la fi del món.
0: Sí.
1: Amb David Jordix. Música de piano en directe i projecció d'imatges. Això és una caminata des dels Països Baixos fins a Finisterre. Aquest David Jordix va caminar 2.500 quilòmetres des dels Països Baixos, passant per Santiago de Compostela fins a Finisterre.
0: Déu-n'hi-do.
1: A la fi del món explica la història personal del Camino d'en David, acompanyat de les seves pròpies composicions de piano i precioses imatges del llarg del camí que transporta en el seu impressionant viatge.
0: Eh? Molt
1: bé. Això també és agradable i interessant. Perdó. Llavors tenim el dijous dia 11, hi ha una sortida a la Sagrada Família.
0: Ah, molt bé.
1: I bé, a veure, són dues sortides. Una el dia 11 i l'altra el dia 18.
0: 11 de juny, eh?
1: Sí.
0: Però si el Papa ve el dia 10, és a dir, el dia després d'aquest aquí el Papa... Doncs, vaig a mirar-ho, això, però...
1: El dia 11 i el dia 18. I resulta que estan a totes dues visites ja les entrades exaurides.
0: Sí, clar. Sí, sí.
1: Sap greu, però més de dues suposo que tampoc es podia fer. Llavors, bé, aquí, com que és l'any Gaudí, doncs anirem allà i... i el que és interessant d'aquesta sortida, que gairebé va i me n'oblido, és que la visita a la Basílica és acompanyada del guia aranyenc Joan Miquel Lludrà.
0: Ah, molt bé.
1: O sigui que ens anirà explicant tot plegat.
0: Fantàstic. Mira, sí, sí. Estarà el dia 9 i 10 de juny el Papa a Barcelona. El dia 10, crec, és el dia que està previst que vagi a la Sagrada Família. Per tant, el dia següent, l'11,
1: hi
0: van els de la gent de l'Ateneu.
1: Pues sí.
0: Visites il·lustres, tres dies seguits.
1: Exacte, el dia 11 i el 18. I entre visita i visita hi ha una conferència sobre la figura de l'Antoni Gaudí, català universal, el divendres, dia 12 de juny, a les 7 de la tarda, sí, que la presentarà la Montserrat Viader.
0: Molt
1: bé. La història, de professor d'història i història d'aquí d'Arenys. Uh-huh. Molt bé. Llavors, tornem a tenir... tornem a tenir Valls, sí, això. I aquesta vegada és el 13, dissabte 13, a dos quarts de 10, uh-huh, els Valls amb el duet Zenit,
0: sí,
1: i aquest serà un sorteig sorpresa.
0: Bueno, doncs encara no sabem què se sortejarà, però alguna cosa caurà. És a dir que divendres el dia, dissabte dia 13.
1: Dissabte 13.
0: Sí?
1: Sí. I llavors ja tanco la informació amb el que ja hem dit, que el 18 torna a haver-hi la sortida a la Sagrada Família amb la explicació del guia Joan Miquel Llodrà.
0: Doncs escolteu, mireu si hi ha activitats aquests dies a l'Ateneu Aranyem, amunt, una passada.
1: Hem fet un petit embolic i tot.
0: No, però hem fet un petit mos amb aquestes dues sortides de la Sagrada Família, aquestes propostes musicals, aquest canvi d'exposició que es produirà aquest proper dia 5,
1: la conferència musical,
0: els balls, bé, els sortejos, tot el que ens acompanya a l'Ateneu des de fa ja moltes setmanes, i que és un plaer poder explicar des d'aquí, des de la ràdio. Mireia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Feu-vos socis de l'Ateneu Aranyenc, perquè moltes d'aquestes activitats pels socis són gratuïtes, i per tant recuperes la quota amb poques activitats, i res, així també donem vida a les entitats aranyenques.
1: Exacte, correcte.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A reveure. Fins a la propera.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

En poc més de 8 minuts arribarem a les 10 en punt del matí. Coses que estan passant i de les quals ens sentirem a parlar tot el dia. La Unitat de Delictes Econòmics de la Policia Nacional, la UCO, està escorcollant a hores d'ara la seu del PSOE a Ferraz. La UCO ha entrat a la seu del PSOE a Ferraz i l'està escorcollant per la presumpta trama de finançament il·legal del PSOE. Ha entrat a primera hora d'aquest matí, els agents de la Unitat Central Operativa, com es diu, perdoneu, Unitat Central Operativa, la UCO, de la Guàrdia Civil, han posat en marxa un dispositiu i han entrat als despatxos i a les oficines de la seu dels socialistes a Madrid. També han entrat en habitatges repartits per arreu de l'estat espanyol i que pertanyen a alts càrrecs socialistes. És a dir, no només estan escorcollant la seu central, sinó que també estan escorcollant domicilis particulars dels dirigents del Partit dels Socialistes d'Obrer Espanyol. És una operació dirigida pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, en el marc de la investigació sobre la diuen Fontanera, Leire Díez i el CEPI. Estan tots els diaris parlant-ne i, evidentment, tots els focus posats en aquest operatiu que ha posat en marxa la Guàrdia Civil i que, per ordre del jutge, i que veurem amb què acaba. Sí, com sigui, us tindrem al corrent. Més coses, d'aquí una hora, si tot va bé, parlem amb l'alcalde Stanis Fort sobre aquests contenidors de brossa que han aparegut al poble. Us ho dic perquè hem anat rebent algun missatge, algun comentari al voltant d'aquests equipaments. Aviam si podem parlar amb ell i ens en pot fer 5 cèntims. Clarir-nos què és, què va, com funcionarà. Abans haurem parlat amb en Juanjo Almansa de qüestions que tenen a veure amb el poble, el sempre, no? Els pisos de protecció oficial, les clarisses, quina visió en tenen del que queda del mandat. És a dir, que d'aquí un any hi haurà eleccions. Sabeu que ara fa uns dies la Generalitat va anunciar que faria oposicions per secretaris interventors municipals, i que, per tant, s'encarregaria de mirar que la precarietat de la qual viuen molts ajuntaments, entre els quals el nostre, de no tenir funcionaris que ocupin aquestes places de manera definitiva, sinó que tot és provisional i temporal, doncs mirar de resoldre-ho. En parlarem, si tot va bé, amb en Juanjo Almansa d'aquesta qüestió i mirarem de saber, bueno, de valorar si ens en sortim o no beneficiats d'aquest anunci que ha fet va fer fa uns dies el govern espanyol. I anirem repassant també, evidentment, l'actualitat del dia, si voleu dir-hi la vostra, 93 7 95 79 12, 93 7 95 79 12, ho podeu fer arribar les preguntes i, evidentment, nosaltres des d'aquí ens en farem ressò. I, de fet, hi ha hagut altres qüestions que ens han cridat l'atenció també al llarg del dia i que van tenir lloc ara fa uns dies per generar debat. Això aquí, vosaltres mateixos, va arribar una proposta al Parlament perquè es reclamés a la gent que està participant en el procés de regularització que està fent la Generalitat de Catalunya, que se li reclamés per renovar-li els papers com a mínim a nivell A2 de català. A2 és bàsic, és a dir, és que no cal ni parlar-lo gaire bé, només que el puguis entendre una mica ja tens el nivell A2, i aquesta proposta va finalment ser rebutjada amb els vots en contra del PSC, Esquerra Republicana, la CUP i el Partit Popular i Vox, i l'abstenció d'Aliança Catalana. Bueno, dic perquè després quan es parli de la precarietat del català i tal, i no sé, i per, això sí, van acordar que se li reclamés al govern central que protegís l'ús del català al nostre país. Clar, la pregunta és, com vols que protegeixin l'ús del català al nostre país si els que l'hem de parlar no el parlem? Si els que vivim aquí no en fem ús, ni els que hem nascut, ni els que s'incorporen, que tampoc se'ls demana que puguin tenir aquest coneixement. És a dir, és tot com molt complicat. Al final acabem demanant que facin els altres el que no som capaços de fer nosaltres mateixos, que és implementar mesures de protecció de la nostra llengua, la nostra manera de ser, la nostra manera de pensar i la nostra manera de veure el món, malgrat que després ens omplim la boca de ser, sí, nosaltres no som perquè no volem allà, tal, no sé què. Doncs fes el... No, perquè, clar, no volem allà, però si és més enllà del d'allà, llavors ja sí que volem.
És com tot molt complicat d'explicar i d'entendre. Suposo que aquí hi ha un tacticisme polític que els ciutadans i els periodistes no estem tampoc gaire preparats per seguir, perquè és d'una profunditat i d'una intel·ligència supina. Però, clar, és que som més curts de gambals, no ho pillem. Però realment és com certament molt difícil. Qüestions que tenen a veure amb l'actualitat del dia, si us sembla, arribem a les 10, que queda tot just un minutet, amb alguna proposta, amb una mica de musiqueta, aviam què sona per aquí, Marina.

Vinga, va, doncs, aviam què expliquen els de la xarxa de la informació del dia. Així arribem a les 10 en punt del matí. Xarxa, consells i seguim des d'aquí, des de Ràdio Arenys, des de la vostra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta pel jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, dirigit pel jutge Santiago Pedraz. A conseqüència d'aquests fets, des del Congrés, on avui se celebra una nova sessió de control del govern espanyol, el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions. En absència del president Pedro Sánchez, que avui es reuneix amb el Papa al Vaticà, la portaveu dels populars, Esther Muñoz, ha interpel·lat al vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Escoltem-nos a tots dos.
2: Son capaces de tragar con toda esta corrupción con tal de que no haya una alternativa democrática en este país y que el Partido Popular gobierne España. Señor Cuerpo, mire, yo le quiero hacer unas preguntas muy concretas. ¿Qué le parece a usted que la UCO en el marco de una investigación judicial esté registrando la sede de su partido? ¿Pone usted la mano en el fuego por el señor Zapatero?
3: Tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal y conlleva también, por supuesto, un elemento de respeto a los procesos, de respeto a los procesos judiciales y a todos aquellos que están involucrados en ellos, incluyendo también, por supuesto, el respeto a la presunción de inocencia.
1: Des d'Esquerra, el seu portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral. Hi ha avui nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes d'avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. L'Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura per part del govern, però encara veuen insuficients. Els sindicats no descarten també noves mobilitzacions si no hi ha un acord en la reunió prevista també per aquesta tarda. I en mobilitat, un accident a la BV-5001 a Martorelles deixa la via completament tallada. Un altre accident, en aquest cas, a la C-55 a Monistrol de Montserrat, també s'ha obligat a habilitar pas alternatiu. També diverses vies estan afectades per obres, com són la P7 a Torredembarra, la Nacional 340 a Altafulla i la T-214 també a Torredembarra, finalment a l'A2 al Col·legi Lleida i també a la P7 a Reus. I pel que fa al temps, avui jornada de calor, amb el sol predominant i unes temperatures que continuaran pujant amb valors de 30 graus a bona part del país i de 36 en punts de Lleida.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
6: Vinga, va, doncs ja ens han aclarit una miqueta més tot això que està passant a Madrid. En tot cas, ho seguirem des d'aquí, des de la ràdio. I si hi hagués alguna novetat important, evidentment us ho explicarem des d'aquí. Mentretant, els dimecres ens agrada parlar de política, ens agrada analitzar l'actualitat de la vila. Ho fem amb entrevista amb representants de les entitats polítiques que hi ha a la sala de plens. Avui és el torn del Partit Popular, és per això que saludem el seu cap de llista i regidor, Juanjo Almansa. Bon dia, benvingut.
7: Bon dia.
8: I moltes gràcies per acompanyar-nos avui, un dimecres més, parlant de política, analitzant l'actualitat local i fent-ho des del punt de vista que teniu les diferents forces representades a la sala de plens. Sempre és especial fer-ho després d'un ple. Bé, perquè hi ha tota aquella activitat que s'acaba de produir. La veritat és que aquest és un ple molt econòmic. Va ser un ple molt econòmic, és a dir, segurament de coses molt importants, però que socialment són complexes de seguir una mica, no?
7: Sí, bueno, com sempre que hi ha números, costa entendre, i més quan diuen que hi ha superàvit, no? I no t'ho pots gastar, que aquests, la gent no ho entén, no? Que hi hagi 17 o 18 milions d'euros al banc, i et pots gastar fins a un cert límit.
8: Sí. Aquesta jo crec que és una clau essencial, important, i de la qual en són, diguéssim, propiciadors i víctimes el govern d'ara, el d'abans. Mm-hmm. Aquests 17 milions d'euros no han arribat al banc així, per obra de Birloque. És a dir, han arribat perquè s'ha fet una feina de contenció. Però realment costa molt. És a dir, jo entenc a la gent que diu... Hòstia, és que com pot ser que tingui el carrer fet un fàstic, no?, en ple de bonys, o com pot ser que no es pugui renovar, jo què sé, els fanals que no funcionen, o que no es pugui tirar endavant una obra que es considera important, si tenim tots aquests diners al banc produint beneficis i interessos a la pròpia entitat bancària.
7: Mm-hmm. Sí, és veritat que aquests diners estan al banc perquè cada any sobren diners. Per tant, aquí sí que també té una culpa el propi govern, del per què sobren diners a cada any. Aquest any en sobra prop de 4 milions d'euros. Des del pressupost de l'any passat en sobra prop de 4 milions d'euros. Sí, tenen l'excusa de dir és que d'aquests 4 milions, més o menys la meitat, eren els diners que estaven pensats gastar en la biblioteca. I, bueno, com tots sabem, l'any passat no es va gastar quasi res en la biblioteca perquè estava tot aturat. ¿Vale? Però tot i així encara queden 2 milions que no s'han gastat. Per tant, que ja va passar l'any anterior, per tant, han de raonar el per què. Una de les coses que diuen és perquè han rebut més ingressos del que esperaven, sobretot de l'Estat i de la Generalitat. Vale, fins aquí d'acord. Però per què podem tant a la baixa a l'hora d'elaborar uns pressupostos? Perquè sí, aquestes despeses que dius de tapar forats, arreglar tanques, que els cotxes arrenquen, i aquests senyals que cauen, doncs tot això s'hagués pogut fer si haguéssim tingut una mica més de previsió a l'hora d'ingressos. És a dir, el govern ara, quan fa els pressupostos, d'una banda està bé, no? Que diu, anem a calcular que tenim pocs ingressos i molts de gastos, i sempre sobren diners. Però si un any darrere un altre et sobren uns 2 milions d'euros, ho has d'ajustar molt més. Que cosa que haurà de fer, i esperem que faci en els propers pressupostos. Perquè, si no, aquests diners que estan al banc van augmentant i aquests diners te'ls pots gastar de manera molt momentània, perquè la llei és molt, molt estricta a l'hora de gastar molts diners. Perquè comptabilitza quan agafes aquests diners i els gastes, comptabilitza i recordem que no pots gastar més del que ingresses, perquè si no hi ha una llei que t'ho prohibeix.
8: Clar, això suposo que jo sempre he pensat que això es deu fer igualment per demostrar que ets un bon gestor, no? És a dir, jo aquí faig un pressupost i fixeu-vos que afino, i no només afino, sinó que és estalvio. És que si no té sentit.
7: Però fer un bon pressupost també és que no et sobrin diners. Ja. És a dir, perquè si al final sobres diners estàs penalitzant a despeses que s'han de fer. Per exemple, totes aquestes, invertir més en neteja, invertir més en el dia a dia, en serveis socials, i invertir més, bueno, invertir en el que pot invertir amb les competències que té un ajuntament. Per tant, és a dir, fem els pressupostos molt acurats i ens sobren diners, que bé que ens han sobrat diners, però no fer pressupostos, també que et sobren diners, però no el volum que està sobrant durant els darrers anys.
8: Per tant, bueno, cal demanar-li al govern que ajusti el pressupost i que sigui més
7: acurat. Curós,
8: més acurat a la realitat. Per tant, que si augmenta el pressupost, que tampoc no passa res.
7: Exacte.
8: Bueno, de fet, aquí alguna cosa deu tenir a veure, no sé si l'interventor, el secretari, tot aquest personal, que per cert, la Generalitat l'altre dia deia que faria unes oposicions extraordinàries de no sé quants centenars o milers d'aquests càrrecs de responsabilitat dels ajuntaments. A nosaltres ens interessa aquesta... Nosaltres estem en precari, en aquest sentit.
7: Exacte, tenim tant la intervenció com la secretària de manera provisional, som gent de la casa, cosa que està bé, que ens alegrem, perquè hi ha gent que ni això. Nosaltres tenim la sort de tenir gent de la casa preparada per fer aquestes dues tasques, que són dos figures fonamentals perquè un ajuntament funcioni, que són la figura de la secretària i de l'interventor, però recordem que estan de manera provisional fins que algú aprovi les oposicions quan es convoquin a Arenys de Mar. Sí que la Generalitat va convocar, em sembla que són 500 places per 500 municipis, esperem que Arenys de Mar estigui dintre d'aquests municipis i tinguem, bueno, Però tot i així, l'Ajuntament d'Arenys de Mar, en aquest sentit, diem que funciona perquè té dues persones dins de l'Ajuntament que fan aquesta tasca.
8: I que si accedeixen a la tasca, durin, que el que ens passa habitualment és que...
7: Bueno, estan pocs temps i marxen, eh?
8: Sí, sí, o sigui, venen per Nadal i marxen per Sant Esteve, és a dir, no aguanten pas gaire.
7: Sí, sí, exacte, perquè normalment quan aproven la plaça busquen també un altre municipi més gran perquè així cobren més i es van movent.
8: Veurem si ens acaben si acaben venint, ens acaben s'acaben incorporant i això millora el funcionament de l'Ajuntament, que d'altra banda depèn d'amb qui parlis, creu que hi ha importants mancances. L'altre dia sentíem, per exemple, el nou defensor del Vilatà que demanava a l'Ajuntament que fos diligent a l'hora de relacionar-se amb el ciutadà i de respondre les instàncies, que no es doni el silenci administratiu com a resposta, que es tingui un temps acurat. Altres formacions també parlen d'un ajuntament que està envellit, que és lent, que li costa molt reaccionar als canvis. No sé si sou coincidents amb aquesta visió del funcionament de l'administració local d'Arenys de Mar, en aquest sentit.
7: Sí, és molt lenta, eh? És molt lenta. La prova és que vam aprovar l'últim ple que s'estan pagant les factures a 40 i pico dies, les factures dels proveïdors. Cosa que s'hauria de reduir perquè no és lògic que... Sí que poden dir, és que hi ha municipis que triguen més, és igual, eh? Però un municipi com Arenys de Mar, que el proveïdor faci la seva feina, entregui la factura, i fins després de 40, 42 o 43 dies no cobri com a mitja, doncs és greu. És greu perquè aquest proveïdor ha gastat tot, ha pagat els seus treballadors, ha gastat tot el material, i això no ho pot cobrar fins que passen 42 dies. I a part d'això, l'administració local és molt lenta. La prova és que el govern local ha fet moltíssimes promeses que no es podran complir en aquest mandat perquè és impossible per al tema de burocràcia. És a dir, tu pots arribar a dintre a governar, però pots dir, vull fer això, vull fer això, vull fer això, però al final tot va molt lent. Tot va molt lent i per fer un procés que sembla curt es triguen mesos.
8: De fet, som a un any de les eleccions. De fet, d'aquí un any crec que ja les haurem fet. Sí? El dia de les votacions ja haurà passat. Una mica aquesta visió de que queden moltes coses per fer és bastant comuna entre les diferents forces que hi ha, que sou a l'oposició. Com valoreu? O quina lectura fas a falta d'un any per les eleccions de la feina que s'ha fet durant aquest mandat?
7: Bueno, s'ha fet feina, això no s'amaga, però s'ha fet feina molt del dia a dia i tot el que era a llarg termini o mitjà termini, tot el que es va dir no s'ha complert ni es farà, eh? Recordem, per exemple, en el món de l'esport es va dir que es faria les pistes d'atletisme i el camp de futbol 7, tot això no es farà. Sí. Es va dir que es faria una piscina municipal descoberta, això no es farà. Es va dir que es baixarien els preus de la zona blava. Això sembla ser que no... Estem un any i sembla ser que no tirarà endavant. S'han dit moltes coses que farien, com deia el propi alcalde, que tirava globus sonda, faré, i tal, i són coses que no s'han fet i no es faran. I la gent ho ha de tenir en compte, no? Que tu pots entrar a un govern dient cada, sobretot durant el primer i segon any, que farem, però si després la gent no ho veu reflectit al carrer, doncs ha de tenir unes conseqüències.
8: Veurem com queda. Per cert, i ara ja anem a algunes de les qüestions que s'ha apuntat i que jo crec que hi ha altres que no i que estan a l'ordre del dia, però ja tenim alguns caps de llista. No sé, no és el cas del Partit Popular, encara no coneixem, hi ha altres formacions que tampoc els coneixem. Quan fareu el procés o sabrem qui
7: sí,
8: ho serà?
7: Sí, recordem, dins del món del Partit Popular, ara tenim el 27 de juny el Congrés a escollir president a nivell de Catalunya, i fins que no passi aquesta data no es faran les assemblees locals per veure qui serà el candidat a les properes eleccions. Esperem que sempre anomenem el candidat per Sant Geron, és una data una setmana abans, una setmana després, i esperem que ja sigui, que ens reunim i decidim el candidat entre tots.
8: Voluntat de repetir?
7: Això encara no està decidit i fins que no arribi l'assemblea i veiem quines voluntats hi ha d'altres persones i ho veurem.
8: Bueno, Doncs ja ens diràs. Ara la següent pregunta que em sortiria és, però a tu t'agradaria ser-ho o no?
7: Bueno, s'ha d'estudiar, s'ha de valorar, eh? S'ha de valorar.
8: Bueno. Farà una Alexia Putellas? No. Bueno, en tot cas, veurem què decideix la gent del Partit Popular en aquest aspecte. Deixa'm preguntar-te, avui hem sabut que el Maresme ha arribat a 480.000 vilatans i que, segons dades de l'Observatori de Desenvolupament del Consell Comarcal del Maresme, Arenys de Mar és la segona posició que més ha crescut de tot el Maresme. Primer, percentualment, ha estat Caldes d'Estrac, que ha crescut un 3,30%, seguit d'Arenys de Mar, que ha crescut un 2,84%, i en tercera posició se situaria Calella amb un 2,81%. És a dir, Arenys de Mar és un dels que més ha crescut, en principi, segons aquest observatori, en població.
7: Sí, recordem que s'ha construït molt durant els darrers anys, sobretot en la zona del Bereu, s'han construït molts pisos. Sembla ser que es desenvoluparà el Pla de Lourdes quan els promotors ho vulguin fer, i tot això que porta, doncs, que hi hagin nous vilatans a Arenys de Mar, que benvinguts siguin. Ara aquí és una cosa a nivell general, és a dir, hem de tenir en compte que com ve més gent necessitem més infraestructures administratives, eh? Sobretot amb més temes d'infraestructures de mobilitat. El CAP ha de tenir en compte que absorbirà a més gent que no pas ara, el tema de les escoles, l'institut, s'absorbirà a més gent que no pas ara, i tot això s'ha de tenir en compte a l'hora de planificar les coses. És a dir, no podem construir, es pot deixar construir sense tenir en compte els serveis, els serveis que ha de donar al propi ajuntament. Em refereixo que no es poden construir llocs, zones o només hi ha habitatges, sinó s'han de fer altres coses perquè s'agrupin dintre del nucli urbà, que és com es té que ser. No siguin zones dormitori.
8: Clar, i aquest és un dels problemes que tenim, que és la interconnexió de la vila. És a dir, tenim nuclis habitats que cada cop són més grans i cada cop n'hi ha més, i en canvi la interconnexió al centre del poble, entenent el centre del poble, aquesta via llargaruda que ens atravessa, que és la Riera, segueixen sent pràcticament els mateixos, no? La gent que ve de Ponent, doncs la baixada del Pont de Lourdes i per aquí, i sí, la gent que ve de Llevant, doncs el professor Castelló, no n'hi ha
7: molt. Per això és important la connexió de mobilitat, que alhora diuen, és que no s'ha de construir més, però és a dir, però és necessari que Sa Clavilla connecti amb el carrer Barcelona, és necessari que el Bereu connecti amb la part alta de la Riera per descongestionar la Riera. Avui dia, un dissabte o un diumenge o un dia de l'estiu entre setmana, és molt difícil passar en cotxe per la Riera. És a dir, una persona que viu a la part alta li és més fàcil agafar la zona industrial que no passar pel mig de la Riera si vol baixar la Riera a comprar o a fer qualsevol cosa perquè es col·lapsa. I hem de tenir en compte que si hi ha més habitants hi hauran més cotxes, que és normal. Per tant, s'ha de millorar aquesta mobilitat, de fer diferents connexions per tal de desatascar el trànsit que es produeix a la mateixa Riera, que és el nucli per essència d'Arenys de Mar.
8: Clar, hi ha informacions que proposen semi-peatonalitzar la Riera o intentar dissuadir encara més els conductors que hi passin, fer aquesta mena de pla...
7: Però si tu tens la idea de fer això, és a dir, anem a tancar la Riera o anem a semi-peatonalitzar, pot ser acceptable o no, però alhora has d'arreglar les altres situacions. Tu no pots peatonalitzar part de la Riera sense arreglar les altres connexions de mobilitat que facin que els vehicles no hagin de passar obligatòriament per la Riera per arribar a cert llocs. Per tant, és important aquestes connexions com Sa Clavilla, com el Bereu, i segurament si ho estudiem hi haurà unes altres, per tal de descongestionar els cotxes de la pròpia Riera si la vols peatonalitzar segons quins temps.
8: Una Riera que, per cert, segueix tenint zona blava, segueix tenint el mateix preu. De moment que sapiguem, l'empresa no encara ha pagat judicialment aquests, no sé, 400, 500, 700, no sé, la xifra va canviant. i pico d'euros i, bueno, estem allà mateix. De fet, l'últim gran aparcament que es va fer a Arenys va ser el Xifré, i d'això ja en deu fer 20 anys, aproximadament, o 15 o 20 anys deu fer, no?
7: Correcte. El que hem de fer des del consistori és buscar un altre gran aparcament, no vol dir que sigui a curt termini, sinó a llarg termini, que tinguem una provisió, una previsió de que quan es pugui fer un gran aparcament, que també serviria per descongestionar la Riera, que al final tot para allà mateix. On podem fer? Pues ho valorem, valorem. Sota el nou CAP que es vol fer ens han dit que no, pues valorem un altre lloc. Per exemple, sota el camp de futbol, pues ho valorem. O valorem alguna altra zona, però hem de començar a estudiar i preveure de si alguna empresa o des del propi ajuntament es pot fer l'obra amb diferents subvencions de fer un gran aparcament o un aparcament a Arenys de Mar, tinguem la previsió, doncs mira, tenim aquella pastilla, aquella zona, aquell lloc, aquell territori on es podria fer un aparcament. Per això s'ha d'estudiar per part de la casa i tenim tots la idea de que d'aquí 10, 15, 5 anys es vulgui fer un aparcament, tinguem ja la zona concreta on es podria fer.
8: De moment, el que seguirà sent un aparcament, conviurà en una zona lúdica, és aquest terreny que es va comprar allà al Caçà, que hi veiem per les xarxes socials l'alcalde explicant que mouen unes terres i encara tindrem més aparcament i tal, i hauran de conviure. I, bueno, sembla que el que s'està fent és buscar petites bosses disseminades pel poble.
7: Sí, perquè a part ens treuen unes altres, és a dir, això són parxes, però recordem que ja el vareu, la part on estava la Guàrdia Civil abans, el terreny, tots aquests cotxes que estan de manera provisional ocupant un pàrquing i hi ha bastants cotxes, tot això desapareixerà amb les obres que començaran just després de l'estiu, que és un pas subterrani, que connecta el port amb el Real del Vareu, i tots aquells cotxes on aniran a aparcar? Doncs hauran de trobar altres aparcaments que atrauran altres llocs de gent que vingui a Arenys. Per tant, és complicat, Per tant, a l'hora de pensar en un futur, hem de trobar l'espai idoni per fer un aparcament soterrat.
8: Deixa'm preguntar-te pels pisos del Vareu, aquests habitatges de preu just, que no habitatge social.
7: Correcte, la gent ho ha de tenir en compte,
8: És que és molt diferent, perquè bueno, bàsicament una persona pobra, molt pobra, no té dret a tenir un pis d'aquests, perquè no arriba al topall mínim econòmic per poder-lo pagar. Tampoc una persona rica, molt rica, tampoc hi té accés. Llegia l'altre dia que bueno, sembla que s'ha apuntat menys gent de la que s'esperava i que, bueno, això valoràveu que ha de fer rellegir una mica tot el...
7: No, és a dir, aquests pisos assequibles són gent que treballa, que té un ingrés i està buscant lloguer. Per tant, com els preus són molt alts en el mercat, aquests pisos serveixen per tenir un lloguer en uns pisos nous, recordem que són pisos nous, que tu puguis assumir. Sí, és que són molt alts, sí, però inclús això són més baixos que dels que hi ha al mercat.
8: Sí.
7: Vale? Què hi ha passat? Hi ha hagut 170 sol·licituds. Per tant, des de l'Ajuntament ja ha de tenir una provisió que hi ha 170 persones a Arenys de Mar, o podem dir 200, per si algú no s'ha apuntat, que estan buscant, treballen, tenen un ingrés dintre de la seva família o dintre del seu habitatge, i estan buscant un lloguer. Per tant, d'aquests 200 ja tenim 50 que donarem. Hem de treballar per aquests 150 que estan en espera i que són demandants perquè tinguin aquest lloguer. Però ja sabem el límit, fins més o menys sabem el límit que l'Ajuntament ha de treballar. No estem parlant ni de 500 persones ni de 50, estem parlant d'una 200 persones. Per això ens referem a això, que hem de treballar, ara que tenim unes dades que no sabíem, quanta gent a Arenys de Mar treballa, té un ingrés i està buscant pis. Però sabem que som al voltant de 200 persones.
8: Per tant, falten 150 pisos encara. És a dir, s'haurien de fer 150 pisos per aquesta franja...
7: Per aquesta franja de que compleixin aquests requisits.
8: Clar, és a dir, per aquesta franja d'alts, que eren 18 o 19.000 fins als 40.
7: Després hi ha molta gent, com deies, que no treballa, no tenen cap ingrés i busquen pisos. Doncs també s'ha de treballar per aquest tipus de gent. Però són diferents tipus de tipologies que al final tots mereixen tenir un habitatge digne, tant els que no tenen ingrés com els que tenen ingrés.
8: Aquí fa falta un pla d'habitatge, no? És a dir, un pla de construcció o un...
7: Sí, per exemple, avui aquesta tarda tenim una reunió sobre habitatge a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, que esperem que comentin aquestes coses.
8: Quins són els futurs plans, en aquest sentit?
7: A veure què ens diuen.
8: Aviam què diuen, perquè la veritat és que... Bueno, la veritat és que cal habitatge, Arenys. Per cert, parlàvem de l'alcalde i d'aquesta tasca instagramer que té. Ahir va estar acompanyant els senyors de la Brossa, ho hem vist també per les xarxes socials aquest matí, i hem vist també que han aparegut uns petits contenidorets així com de recollida de brossa en algunes cantonades, sobretot de la part alta de la Riera. Quina valoració en feu de tot el sistema i de com estan funcionant les coses?
7: Bé, nosaltres no estem a favor del porta-a-porta, la gent ho hagin de tenir clar, perquè cada vegada més ens donem compte que la imatge que donem al poble, sobretot els matins, bueno, durant tot el dia, són bosses mal llançades al carrer. És que és veritat que una majoria ho està fent bé, cosa que ens alegrem, perquè així el reciclatge pujarà, però només que ho faci malament, com l'estadística ho diu, 3 de cada 10 persones ho facin malament, ens trobem moltes bosses al carrer mal llançades durant tot el dia. I amb això, amb l'arribada de la calor, provocarà males olors, ja estan apareixent diferents gavines, porcs senglars, sobretot a la part de la Riera, que fan, desperdiguen la bossa i la trenquen i queden tot el carrer fet, tot llançat pel carrer. Per tant, nosaltres no estem d'acord amb aquest sistema. Què ens hem trobat ahir? Que han posat dos contenidors petits, que ens hauran d'explicar el per què, quina funció tenen, fixes, sembla ser, amb dos punts del carrer d'Oedes. Això vol dir que el sistema canvia a contenidors emergents, com nosaltres, el Partit Popular, sempre ha reclamat? No ho sabem, però de moment hem vist que hi ha dos contenidors fixes al carrer d'Oedes, on sembla ser que amb la targeta la gent pot llançar les dues fraccions que hi hagi. Que això encara està a la notícia verda, perquè ens han d'explicar quina funció tenen aquests dos contenidors, Però des del Partit Popular sempre hem reclamat anar cap a aquest estil de model. Uns contenidors que no siguin com els d'abans, que feien pena, sinó uns contenidors ben parits, és a dir, ben fets, que tinguin un impacte visual mínim, i la gent pugui llançar la brossa dins del propi contenidor.
8: La veritat és que la posada en marxa de l'aplicació ha estat també una mica sorprenent, o sobretot per les dades d'ús que han quedat allà registrades i que ha fet que hi hagi gent que se sorprengui, no? De dir, com pot ser que tinguin registrat, m'invento, 8 vegades, alguns ni 8, i en canvi jo estic utilitzant el sistema i estic baixant el meu cubell i tot.
7: Nosaltres més o menys sabríem que passaria això, perquè és molt difícil registrar com s'està fent amb una pulsera d'un canell, que se'ns van dir que s'apaga cada 7 segons i que el propi treballador ho ha d'encendre trucant-se al canell i amb la feina que té durant tota la nit, que això passaria i que provocaria molts errors. Una de les coses que portem dient des de fa mesos nosaltres és que aquell farol que es va dir al govern que ho faci malament se li pujarà la taxa un 40%, nosaltres no ens ho creiem. No ens ho creiem, perquè com demostres que una persona ho està fent malament quan de veritat ho està fent bé? Que és el que està passant amb l'aplicació. Molta gent a l'aplicació no li surten els números reals, sobretot de l'orgànica, que és el que compta, i ho està fent bé. El propi alcalde va anunciar al ple que ell llença l'orgànica quasi cada dia, quan toca, i li sortia 0 aportacions. Si ell mateix li surt, no li surt bé, que se li picarà el 40% de penalització, que amb això estarà molta gent igual. Per tant, quan arribi el dia i diguin tantes persones que segons l'aplicació no ho han fet bé, se li haurà de pujar un 40% a la taxa de residus. Per això crearà un escàndol i un malestar que l'Ajuntament, nosaltres creiem que no s'atrevirà a produir aquesta penalització. El que ha de fer l'Ajuntament és primer arreglar l'aplicació, arreglar aquests percentatges i fer que la gent recicli, és a dir, on estan aquests agents medioambientals que es van tenir durant els primers mesos d'implantació de la recollida. Hem de treballar perquè es continuïn sent-hi, perquè ara ve l'estiu i es necessitarà molta gent d'altres indrets de Catalunya

0: sobretot tenint en compte que l'orgànica no cada dia es recull i que, per tant, bueno, doncs les, igual les persones que estan soles doncs els és més fàcil, però els que són molts, 6, 4, 6, 5, els que siguin, aquests generen. O, per exemple, que passa fins i tot amb els envasos. Si tu tens l'hàbit de, i ara m'invento, menjar peix, no? I aquest peix va embolcallat, que passa amb aquest plàstic que estarà allà durant molts dies sí, sí. Següent, o les llaunes de sardina o de tonyina, o de, que això és, al final acaba generant fent molta, molta olor. No?
1: Exacte, és a dir, que tenim un problema, i aquest és el problema del porta-a-porta, que tu no pots llençar cada dia separant la teva fracció. Has d'esperar el dia que toca i a l'hora que toca. És a dir, aquí a l'estiu no surt a sopar amb els amics o amb la família a les 9 del vespre. I si anem a un lloc hem d'esperar que siguin les 8. Fins a les 8 ningú pot marxar de casa perquè hem de llançar la bossa. Pues, tampoc és.
0: Veurem com es resol tot això. En tot cas, repeteixo, demà intentarem parlar-ne i havien que explicar. Per cert, al ple també vam saber que les clarisses, escolta'm, fins al 31 de desembre, no? O si ho vaig entendre bé.
1: Podem una bona notícia,
0: fent obra fins a...
1: Respirem, al 30. Respirem, sí. És a dir, aquell treballador que anava amb la pala tan ràpid, ara diu, ostres, tinc 6 mesos més, perquè el pobre tenia una pressió brutal. Recordem que tenim una submissió molt gran de la Unió Europea, de 2 milions i pico, que justificaria el que tenim fet fins al 30 de juny. És a dir, nosaltres dèiem, fins al 30 de juny tenim això fet. Sí. Pues el que tinguem
0: fins dissabte.
1: Fins dissabte ens ho paguen. Pues, bueno, ara aquest termini, l'alcalde va anunciar, una bona notícia, que serà fins al 31 de desembre. Per tant, les obres, això no vol dir que es relaxin, perquè hem de continuar fent, i el que tinguem fent fins al 31 de desembre, podem aquests 2 milions i pico es podran invertir amb les clarisses, que és una bona notícia. Ara estem a l'espera, d'ara que sembla ser que aprovaran els pressupostos de la Generalitat, aquella promesa que vam dir de la Generalitat que ens donarien 1 milió d'euros que van renunciar en el seu moment, esperem també tenir-lo.
0: Aviam si... Aviam,
1: tu que per cert, que vam fer, segons el ple, vam fer reunió aquesta setmana o la setmana passada, i no s'ha hagut notícia del tema. No sé si això és mala o bona notícia.
0: No ho sé. Mira, prenc nota, saps? Què passa amb la... Vaja, jo vaig parlar amb l'alcalde quan van dir tindrem pressupostos i estava molt content, deia, no, no.
1: Sí, sí.
0: O sigui, jo estic content perquè ens donaran calés. Tu creus que acabarem el 31? No, el 31 de...
1: No, però bueno, sí que és veritat que potser el 80 o 90% ho tenim fet, Però aquestes obres són tan llargues que esperem com està, però bueno, ens han fet respirar.
0: Hem pagat. Per tant, potser no tenim que invertir tant diner municipal en la construcció d'aquesta obra i podem avançar-ne moltes d'altres. Per exemple, al ple també va anar la reforma de la millora d'uns carrers, bueno, el projecte de reforma de 4 carrers, em sembla que eren, però ja es va dir que només es faria un, que és el carrer Bonaire.
1: Carrer Bonaire. Exacte. Bueno, és anar planificant. Has estat dient els del nucli antic. Són carrers que estan bastant trinxats, per tant s'han de fer. I el que és important és que no només s'asfalta, que és el que s'ha fet últimament, sinó que es canviaria el clavegram i diferents serveis del carrer, cosa que ens alegraria que fem un carrer i l'obrim, que no el tinguem que obrir al cap de 6 mesos perquè s'ha trencat el clavegram. Que això és molt important. És millor fer un carrer ben fet que no dos i mal fets.
0: Aquí el tema, Juanjo, és saber si al cap de 6 mesos estarà tancat el carrer, perquè tal i com van les obres aquí a la vila, el problema
1: depèn quina empresa ho faci.
0: No és tornar-lo a obrir, sinó tenir-lo tancat.
1: Sí,
0: perquè amb això, i hem parlat de les clarisses, podem parlar de la plaça dels Països Catalans, podem parlar
1: del cobert del pavelló.
0: El cobert del pavelló, podem parlar de moltes obres que no hi ha manera.
1: Sí, bueno, això és el que passa quan tenim un procés d'adjudicació de l'empresa que ho faci amb menys diners guanya. És un problema etern de l'administració local. Si veus que els tenis de la casa és que si tinguessin que valorar molt més els temes adjudicataris trigarien molt més a adjudicar. Sí que és veritat, però s'ha de fer. Al final s'ha de fer una taula bona de concertació per no només ajustar-nos al preu, perquè a vegades és una empresa que una obra de 100.000 t'ho fa per 30.000, doncs dius, això no...
0: Home, no.
1: No sortirà bé, Doncs, bueno, és el que passa, ho dic de manera molt, molt escandalosa, l'exemple, donem aquestes obres, el que ho fa per 30, i al final el que ho fa per 30 diu, hòstia, esto no...
0: Esto no tira.
1: Esto no... Només anem a la cuenta, és normal.
0: No està ben calculat. No,
1: normal, que és el que està passant.
0: Però això, abans hi havia una figura que era lo de la baixa temerària, jo recordo, però
1: sí, ho dic existeix, abans.
0: Existeix, encara existeix.
1: Existeix, però igualment, recordem que els preus

0: que dona l'Ajuntament són molt acurats. És a dir, ja és quasi el mínim, que és el que passa amb quan els concursos queden deserts. Recordem que va passar amb el concurs de la brossa, i sí, ha passat amb altres concursos, que estan calculats tan a la baixa, que quan una empresa ja t'ho fa més a la baixa és que ja no surten, és impossible.
1: Va pèrdues.
0: Lo lògic és que sempre t'ho posin a les empreses que ho volen fer bé, sigui per sobre del preu que quasi de l'Ajuntament.
1: Però això no hi ha manera de canviar-ho. No hi ha manera de canviar-ho, i aviam si... I després ens passa allò de la coberta del pavelló, que no acaben, que ho deixen abandonat. Ara estem amb merder judicial, si no recordo malament.
0: Sí, hi ha una, diguéssim, la fiança que va pagar l'empresa per fer l'obra. Ara estan veient si la tornen o la tornen, quina part tornen, i en aquí estem al procés. Sí que es va dir que el regidor d'Esports que esperaria que acabés la temporada per acabar l'obra, definitivament, perquè no molestés a la gent que estava entrenant, i esperem ara que el juny, juliol, es pugui acabar.
1: Doncs aviam si hi haurà durat un parell d'anys, gairebé un parell d'anys, haurà durat aquesta obra. Sí. És a dir, la canvi de la coberta haurà durat un parell d'anys, i jo crec que tres o quatre disgustos, saps? Haurà costat.
0: Amb inundacions incloses.
1: Sí, amb inundacions. Bueno, a la banda baix i a baix de baix. És a dir, el que no tindrem serà pista d'atletisme. Això sembla que està clar.
0: No, ni camp de futbol 7.
1: Ni camp de futbol 7.
0: Això està clar, l'eterna promesa de les pistes d'atletisme, que només es parla, pobrets d'ells, a la campanya electoral, doncs un mandat més, tampoc tindran pistes d'atletisme. Sí que hi ha uns diners que s'han posat aquest any per fer el projecte definitiu, però estan esperant la resolució de la Generalitat a veure si aquest canvi d'ús es podria fer, i les pistes d'atletisme on estan ara es podran fer al terreny del cantó, del costat, que estem esperant que la Generalitat doni aquest permís per l'hora de fer ja el projecte definitiu.
1: Que amb això, clar, porten esperant 20 anys, no?
0: Sí, més o menys, sí.
1: I ningú s'havia adonat que aquell camp no es podia... És a dir, portem 20 anys o 15 anys...
0: Parlant.
1: Les farem aquí, les farem, però ningú ha mirat res, ni políticament ni tècnicament, És a dir, no carrego sobre...
0: Sí, recordem que estan en un terreny rústic, es podria dir, allà no es pot construir, no es poden fer vestuaris, no es poden fer diferents coses, per això que es fa aquest canvi d'ús, perquè tinguem unes pistes com Déu mana.
1: És una mica curiós tot plegat, al final. Que, per cert, aquesta setmana al camp de futbol hi han entrat uns brètols i han buidat uns extintors.
0: Sí, ha tornat a passar, No sé què passa al camp de futbol, que cada 6 mesos o 7 mesos entra algú i trenca les portes o roben dintre de les oficines del Club de Futbol Arenys, que van robar també fa el gener, em sembla que va ser, a part de com estan les oficines plenes d'humitats i que no estan inservibles, estan tancades amb un candau, tenim aquests problemes d'incivisme, i bueno, doncs potser que voldria posar alguna càmera a la porta principal perquè quan entri aquesta gent les enganxin, no? Potser.
1: Com pot ser que es facin obres en un lloc que no s'actuï de manera diligent, que s'hagi de tancar una oficina perquè està ple d'humitats? Una oficina que és relativament nova, és a dir, tampoc no fa tants anys que es va fer això.
0: Bueno, estem parlant de l'oficina antiga, fa temps, però estem parlant de que, segons el regidor, ens va dir el ple, que costava arreglar uns 30 i pico mil d'euros, que ara mateix no era una prioritat d'ells fer-ho.
1: Humitats, si vols, podem parlar-ne, tenim moltes, tenim els locals a les feixes del Xifrer, tenim tota la zona de la plaça Lloberes, tenim una situació d'alguns punts, l'edifici Calissai, que està com està, no?
0: Sí.
1: És a dir, tenim un manteniment, no sé si dir-ho deficient o no prou dinàmic com per poder mantenir en òptimes condicions alguns locals, no?
0: Exacte. Nosaltres esperem que quan es puguin servir diners del romanent, d'aquests tants milions que tenim al banc, gran part es dediquin a fer això, que els edificis que ja tenim, arreglar-los. No pensar només en inversió, que està molt maco i la gent li agrada més i treu més vots, sinó arreglar els que ja tenim. Per exemple, Lloberes, per exemple, el Calissai, que són edificis que s'han de mantenir, necessiten un manteniment i necessiten uns diners i anar fent diverses actuacions al cap dels anys. Per tant, el que nosaltres apostarem quan es preguntin què voleu fer amb els romanents és primer mantenir el que tenim i després separarem d'inversions, homes.
1: Bueno, o acabar el que estàvem fent, perquè el local de les puntaires, aquell que hi ha aquí, el lavabo es veu que veuen al cel.
0: Imagina't.
1: L'hivern, diguéssim, que entren a menorar, saps? perquè fa molt de fred. Però, en tot cas, això són coses que s'han de fer i que ens posen la mirada al futur. Per cert, un futur immediat, que és l'estiu, que és l'arribada, tu en parlaves, del turisme, no? D'aquesta situació de visitants, aquest augment poblacional, que cada any és més, es fa notar més. Jo crec que en aquest sentit, Arenys cada cop més s'està convertint en una vila de fort creixement quan arriba la temporada d'estiu.
0: Sí, és una vila de referència durant l'estiu, que això és bo, eh? És un turisme familiar, no és un turisme de borratxera, que això ens alegrem, i molta gent de la zona metropolitana o de la zona del Vallès vol venir a Arenys de Mar, que està molt bé, que això porta, recordem que el turisme porta riquesa i diners a la gent que té negoci a Arenys de Mar, que això s'ha de tenir en compte. Hi ha gent, hi ha altres partits polítics que diuen no volem turisme, nosaltres sí que volem, però de forma regularitzada. Eh? Mm. Per tant, hem de tenir tots aquests serveis perquè la gent que vingui es pugui quedar una tarda o dos dies, o diguéssim, i pugui invertir els seus diners a Arenys de Mar.
1: Una mica... el que parlàvem abans, planificació, no? És a dir, hem crescut en turisme, sembla que estem recuperant amb locals de restauració i amb, sí, que durant un temps havíem tingut una petita davallada. Uh-huh. Sembla que amb això estem recuperant, però seguim gestionant-ho de la mateixa manera. És a dir, tenim una única oficina de turisme, a més, amb un horari...
0: Amb un horari molt marcat i protegit, per tot això s'ha d'arreglar, posar més visiteros d'on estan les coses, informar més de la persona que ve en vehicle on pot aparcar... Tot això hem de tenir aquesta consciència oberta de que quan ve la gent d'Arenys de Mar tingui la informació suficient per fer vida dins del poble.
1: I la zona portuària, que és una zona de molt interès, el port, no? El port d'Arenys, i que, per cert, ara tindrà una reforma, patirà una reforma, no? Aquesta plaça de la plaça de les Palmeres, que anirà més cap aquí, més cap allà. Finalment, estem amb lo de les places, que... Bueno,
0: encara
1: estem igual? Sí.
0: El projecte no l'hem vist. El projecte que volia fer ports no l'hem vist i no ens ho han ensenyat, ho hem demanat i no ens han ensenyat. Això vol dir que l'alcalde ha pressionat perquè es mantingui les places? Ens alegrem, si és així. I l'alcalde diu i confirma que es mantindran les places de zona blava, doncs cosa que ens alegrem i aquí ho deixem. Esperem que sí sigui quan al final vegem el projecte definitiu.
1: Bueno, veure els projectes de ports no és fàcil.
0: No és fàcil.
1: És a dir, publiquen projectes perquè presentis al·legacions i et fan anar a Vilanova i la Geltrú per veure el projecte. I et costa trucades i feina. I en general, ports i transparència, a la mateixa frase, no sol anar. I no sé si aquest projecte de reforma, doncs estem amb el mateix cas.
0: Exacte. Esperem que quan es decideixin a fer-ho, doncs no ens eliminin places d'aparcament i sembla ser que s'eixarà si l'alcalde ho ha confirmat.
1: Que, per cert, caldrà veure també, i ara lliga amb grans obres anunciades pel govern de la Generalitat, tot això del tren orbital que sortirà de Mataró, que juntirà Mataró i tal, i que ara, cada cop més, avui he vist que fins i tot l'alcalde de Mataró, el David Bote, avui deia que el tren orbital molt bé, però que l'ERAU funcioni.
0: Sí, perquè estem parlant d'una vida que fa 20 anys que es parla també, ara es torna a posar sobre la taula, però són aquells projectes que dius, això quan ho veurem fet realitat, inclús algunes fa la broma, nosaltres ho veurem, és a dir, no. Fins que no comenci l'obra no tindrem més o menys un termini de quan està, i per tant de moment tenim el que és un tren de línia, és a dir, de la línia 1 que passa per Arenys de Mar, i el que hem de solucionar que aquest tren funcioni. I amb això ja estaríem tots contents, que si funciona la línia de tren i a sobre ens posen un autobús directe que vagi d'Arenys a Barcelona, ja tothom estaria content.
1: Però això de l'autobús... Vaig pel tren i després... Sí. Tren, que per cert, la Generalitat ara va expressar la seva voluntat i el seu interès de desdoblar la línia en lloc de transportar-la cap a l'interior, que és el que demanen els enginyers.
0: Però això no es farà, és a dir, això... Portem molts anys parlant de desdoblar la línia d'Arenys de Mar cap a Blanes i és que no hi ha lloc per fer-ho. És a dir, per molt que ho diguin, no es pot fer. La Generalitat no invertirà milers, o l'Estat milers de milions a fer una obra que no ho farà. És a dir, perquè hi ha moltes més preocupacions a nivell espanyol que no es fixin en doblar una línia d'Arenys de Mar a Blanes que costarà molts milions perquè l'indret on està posada hi ha llocs que no es pot fer.
1: Però llavors, però portar-la cap a l'interior, l'altre dia hi havia un càlcul que deia que costava 4.500 milions d'euros. La línia orbital val 5.200. És sí, a dir, és més econòmic.
0: Portar-la, exacte, és més econòmic.
1: Tota la línia, portar-la a l'interior.
0: Portar-la a l'interior que no pas fer un desdoblament a la costa.
1: Doncs pues aviam si posen. I de l'autobús, bueno, aquesta jugada que ha fet la gent que, bueno, que ara resulta que com que vol electrificar els autobusos, aquest pla d'autobusos ja no elabora i es, depenia d'aquest pla d'autobusos que pogués haver un autobús que anés d'Arenys a Barcelona. Vaja, que ens han fet el triler una mica, em sembla.
0: Sí, al final, quin cost té posar un autobús directe d'Arenys a Barcelona? El cost tampoc és molt, molt elevat. És una mica més d'orgull de dir no ho posem perquè ja està, no? Que no posar-ho si és una demanda real amb moltes firmes, signatures que hi ha i que la societat ho demana. És a dir, al final és una cosa que és un cost que la Generalitat podria assumir fàcilment i el que no entenem és per què no ho proposa ja sobre la taula si tots els partits polítics, tots de diferents colors, estan a favor.
1: Doncs veurem que, sense de moment, l'altre dia la consellera Paneque sembla que es va anar a fer un cafè. Jo crec que és un acte més propagandístic una altra cosa. Mm. Veurem què hi ha del cert i per tant, veurem que en surt tot això. I mentre tant, començarà la temporada plan de turisme, temporada de platges d'aquí 4 dies, sense poder arreglar, perquè el govern d'Espanya no ens deixa aquesta tercera platja i amb una situació bueno, doncs molt semblant a la que hem tingut altres anys, ni millor ni pitjor, la misma.
0: Sí, malauradament es crearan aquests embusos a l'hora d'accedir a la tercera platja. Recordem que tenim una tercera platja única, és a dir, gratuïta, no només pels arenys, si tothom per cabell i que fa posar tothom bé aquí, però tenim una platja molt ben parida i això el que fa és que sigui un reclam, no nivells pel nivell local, és a dir, inclús els aranyencs prefereixen moltes vegades anar a la tercera platja per com és la platja que no a la platja de la Picòrdia. Però bueno, al final ens hem de viure, conviure amb aquesta cosa de no poder arreglar com ho voldríem la tercera platja i fer quatre rectors perquè al final no es col·lapsi.
1: Sí, veurem com fem de tot això i com ho gestionem. Juanjo, estem a la recta final d'aquesta xerrada. Ara ja pràcticament ens queda com una entrevista, crec que una entrevista més.
0: El juliol, no?
1: Sí, el juliol. Després de Sant Zenon, no? Amb les barraques, suposo que el Miquel del Roig... Aquest any venen...
0: Doctor Prats.
1: El doctor Prats, exacte, venen els doctor Prats.
0: Bueno, a veure què tal.
1: També aquells que fan versions, em sembla que aquests també venen. Uh-huh. No? Una mica com cada any, no? És a dir, al final la Festa Major és una tradició i sembla que és tradicional, no?, en aquest sentit.
0: Exacte, i bueno, ja que ho celebrem molt, Arenys de Mar és... el nivell que tenim de població és un d'on es celebren més les festes majors i cosa que ens alegrem.
1: Doncs, escolta'm, si et sembla, ho anem deixant aquí. Perfecte. Avui, i en tot cas reprenem aquestes xerrades tot just d'aquí un mes i escaig, i ja posem punt i final a la temporada. Em queda pendent lo del contenidor, eh? Aviam si això...
0: Sí, a veure si ho descobrim.
1: Aviam si això ho podem desempatar.
0: Molt bé.
1: Juanjo, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, com sempre. Adéu-siau.
2: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
3: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
4: Doncs jo no sé si fa moltes hores que estan posats o no. El que sí sé és que les xarxes socials en van plenes. I és aquelles coses... Ens podem passar aquí a la ràdio parlant de temes al ple, discutint qüestions, que si diners, que si milions, que si no sé què, que si tal, i al final el que acaba d'alguna manera mobilitzant-nos a tots és allò que ens entra, en aquest cas, fins a la cuina de casa, que és la brossa. Aviam... Alcalde, Estanis Forç, regidor, a més de Brossa, d'Arenys de Mar, ho dic, ho té tot. Bon dia, benvingut.
5: Bon dia.
4: Vaja, aquestes darreres hores les xarxes van plenes d'uns contenidors que s'han instal·lat, anava a dir, han aparegut, no?, perquè algú els ha posat, s'han instal·lat al carrer Duedes, a dos punts diferents, cantonada del carrer Duedes, i que són com les àrees d'emergència, però una mica més petites, diguéssim que la meitat de les àrees d'emergència, no?
5: Sí, bueno, són, no és, no, aquestes no són àrees d'emergència, són unes àrees consolidades només per uns, veïns. Això no és una àrea per tothom, sinó que és per un tipus específic de blocs. Nosaltres tenim l'especificitat Areny. Ja sap que nosaltres, des de que fa 4 mesos vam fer el porta a porta, hem intentat, doncs, no tan sols fer reunions, que en portem 452 entre els tècnics i jo mateix, hem intentat, doncs, millorar, canviar o escoltar els veïns, intentar fer una cosa doncs, que tothom s'hi sentís més còmode. Nosaltres tenim 2 parts de Dueda, sobretot aquesta placeta petita que hi ha entre el carrer Montal i carrer Montserrat, que per la idiosincràsia de la zona i les voreres molt estretes, hi ha una plaça on uns veïns es tenen que menjar la brossa d'un bloc on hi ha 30 pisos del carrer Montserrat i els veïns del, doncs, del número 1 a l'11 de Duedes van a parar doncs, en una mateixa plaça. Entenem que ja és prou complicat posar el penjador... tenir un penjador davant o tenir o posar-ho a terra, però que hagis de tenir com 6 blocs que et posin just davant de la teva finestra, això era una complicació. Al igual que just a Duedes, amb Mare Paula, tenim una sèrie de blocs, també un que té més de 30, de 30 pisos, sense tenir un lloc per poder posar la brossa ni un penjador ni una fusta, sinó que ho has de posar-ho davant de la casa dels altres. En aquests casos excepcionals vam estudiar posar una ecoisla, que es diu, que és una àrea, és una, com una àrea d'emergència, però que està fixa, que només serveix per l'orgànica i que s'obre només de 7:30, de 7:45 del vespre a 10:45 del vespre, els mateixos dies que hi ha l'orgànica, per tant, dimarts, dijous, dissabte i diumenge, amb la mateixa targeta que van a que pots anar a l'àrea d'emergència, però que només està activada pels veïns que viuen en uns blocs determinats. Per tant, ahir, que era el primer dia, que això ja ho vam, explicar-ho fa com 2 mesos en els, veïns, i els hi vam dir, en 2 mesos les fabricaran, per això tinc que dir que és una novetat, tan novetat que és que una ecoisla, la setmana que ve no l'altra, va a la fira més important de tota la península amb temes mediambientals i en temes de residus, ho porten a Madrid a explicar-lo com una novetat important. Nosaltres l'hem fet com aquesta... bueno, veient com funciona, les hem instal·lat aquí, ja vam parlar amb els, amb els veïns fa 2 mesos, ahir el tècnic i jo vam estar de les 7 de la tarda a més de les 10 del vespre a les àrees amb aquesta àrea, veient com funcionava, perquè nosaltres ja la setmana passada vam fer una reunió amb els veïns dient, escolteu, ja ha arribat l'ecoisla la setmana que ve, com funciona? I ahir vam voler provar, una, que ens funcionés l'ecoisla, dos, que els veïns realment la sapiguessin funcionar. I tinc que dir que l'èxit va ser absolut. Tothom estava content. Tothom estava content de poder fer això. Els veïns, ahir, que hi havia doncs, 2 fraccions, orgànica i cartró, el cartró el deixaven amb el seu cubell verd doncs, a la fusta, que també els hi hem tret els penjadors, i baixaven amb, baixaven amb el cubell marrón, posaven la targeta, els hi deia si dret o esquerra, i tiraven, la seva bossa d'orgànica i se'n tornaven el cubell cap a casa. Això ho va fer-ho majoritàriament. I va haver-hi veïns, per exemple, que encara baixaven amb el cubell marrón i no tenien present que ja es podia fer això, o no han baixat a cap reunió i no sabien que hi havia aquesta opció, i tu els hi anaves explicant. I de tots, cal dir, si van baixar 100 veïns, doncs 98 ho portaven bé, una portava alguna llauna que no tocava i un altre senyor portava amb una bossa negra que ens deia que era orgànica i vam dir, això no és orgànica i això no es pot posar aquí. I se'ns va colar un noi amb un patinet, que evidentment no va anar a, aquesta àrea fixa, però que a la fusta hi va tirar doncs, 2 bosses de rebuig, que les va anar amb un patinet tapat i no vam saber qui era, ens va tirar ja les bosses. Però que, en resum, és un tema... És com una prova pilot, amb uns llocs altament, no tan sols altament poblats, sinó que les voreres fan que no puguis tenir els cubells davant de casa, sinó que els hagis de, posar en la vorera dels veïns, i per tant enteníem que eren solucions puntuals per allà. I per tant passaven molts veïns doncs, que viuen 100 metres més amunt, i nosaltres no podem venir aquí, no podeu venir. Això ens agradaria, bé, però és que la vostra vosaltres teniu un lloc que no, doncs, no esteu, teniu uns penjadors que no estan davant ni davant de cap edifici. Clar. Que no li toca, i els altres sí.
4: Aquesta solució de l'Ecoillas a hores d'ara és aplicable o està previst aplicar-la a algun altre lloc? Penso Torre d'Arenys, per exemple,
5: no,
4: o penso, no sé si Saboada, aquestes zones on hi ha molta densitat d'habitatge, no, o de moment no?
5: No, mira, cada veïnatge té les seves circumstàncies i ha trobat solucions diferents. Saboada, per exemple, tothom posa un cubell a terra a la plaça. Sigui un testi... tothom té una... Sabeu que Saboada seria com una plaça quadrada, i els veïns ho posen a la plaça, al cantó de la carretera, amb el cubell. I no hi ha hagut cap problema. O sigui, no caldria fer això. A la Torre d'Arenys, a l'edifici Portinyol, tenen els bujols comunitaris, que ara jo crec que en 15 dies ja se'ls farà un tancament tancat per ells, però un tancament amb els bujols comunitaris. L'única ecoisla que sí que vindrà serà el carrer Pineda, perquè sabeu que hi ha aquell edifici que té 16 plantes, que no pot tenir penjador al cantó, i que fins ara tenen penjador al carrer Pineda, i que les brosses dels 16 pisos van a parar en aquell bloc on tenien només 6 vivendes. I, per tant, és una injustícia que aquells 6 es mengin els 120 cubells del cantó. I, per tant, aquí sí que vam quedar també amb els veïns que posàvem una ecoisla. Per tant, tindrem 4 ecoisles posades, dues al carrer Lludes que estan juntes, perquè són més de 100 i pico vivendes, una a la part baixa de Duedes per aquells veïns d'aquells blocs, i l'altra al carrer Pineda. Són 4 ecoisles, 3 estan ja col·locades, i l'altra, que es va demanar una mica més tard, anirà ara a Madrid a l'exposició, i després ja la col·locarem en 3 setmanes, ja col·locarem l'ecoisla pels veïns del carrer Pineda.
4: Per tant, són illes només pels veïns que estan habilitats, és a dir, que bueno, es dirà quins són aquests veïns, quins són els... es posarà un cartell a l'edifici, m'imagino, i tal, per dir, bueno, vostès a partir d'ara llencin la brossa orgànica, només orgànica, en aquests contenidors... I són per a nivell són de prova a llocs puntuals, eh? En cap cas està previst el retorn dels contenidors més enllà, de moment, d'aquests jocs de prova a Arenys de Mar.
5: Exacte. A més, tots els veïns ja ho saben, tots els veïns ja saben que tenen la targeta, és la mateixa targeta, hi ha un codi que s'activa, per tant, si tu no ets d'aquella zona, posaràs la targeta i no t'anirà, i avui passarem un cartell recordant-li als veïns que hi ha això, perquè sí que hi havia gent que baixava el cubell igual i que no s'havia donat compte. I, per tant, perquè hi ha gent que no s'havia donat compte, doncs tornar-li a recordar. Però majoritàriament els veïnatges ho sabia.
4: Correcte. És petició del propi veïnatge, interpreto, no, alcalde? No sé si la solució, però sí una solució.
5: La solució l'hem tingut des de la mateixa regidoria, perquè en teníem, i tothom ho entén, que ja és prou complicat posar la brossa, doncs, al carrer, baixar-la amb cubells, però és prou complicat tenir que deixar la brossa davant dels balcons d'uns altres, perquè tu per la teva vorera estreta no tens possibilitat d'ajudar. Per tant, sigui penjador, sigui el que sigui, posar-ho a la vorera dels altres costa, i per en aquests jocs puntuals enteníem que calia una solució puntual. I aquesta és la solució. També cal dir-los que ens la juguem, perquè, clar, ells ara sabrem quines persones... Això ho han... ahir al vespre, doncs, evidentment, el camió va recollir com recull tots els bujols. Però, clar, nosaltres sabrem que amb aquelles dues ecoisles de la part alta, de Duedes, doncs hi van anar-hi 98 veïns. I d'aquells 98 veïns hi havia 96 bosses bones i dues dolentes. Això és un percentatge que el que fan cada 15 dies nosaltres mirarem quin percentatge hi ha, i si hi ha més d'un 90-95%, donarem a tothom per bo i tothom tindrà el descompte. Per tant, la gent això es consciencia molt, que allò és seu i que ha de fer un control. I la gent, la veritat és que ho feia bé. Tothom baixava amb la bossa d'orgànica i ho baixava tot bé. I baixaven una o dues bosses i no va estar prou ple. Per tant, vam anar desafogats.
4: Doncs bé, en tot cas, aquesta és la novetat, aquesta és la prova pilot puntual que es fa ara en Jamari, que es va instal·lar ahir i que, bueno, hi haurà un punt més i, en tot cas, s'haurà d'anar fent un seguiment de com evoluciona tot això. Per cert, avui van a dormir tard, ahir veig que van estar amb la brossa, anar supervisant, sí, bueno, i us ho explicarà abans, eh?
5: Sí, després vam aprofitar ja, i clar, jo també volia saber el camió com agafava, com obria la caixa, com es podia, que no hi hagi errades, eh? Perquè, per exemple, de les tres ecoisles i sis portes, una porta doncs s'obria sense connectada i s'obria, no? Per tant, teníem que tenir control, i avui al dematí em dic, compte que hi ha una porta doncs, que s'obria sola, i ahir vaig voler veure com funcionava i vam aprofitar doncs, per fer control.
4: Alcalde, li agraeixo molt que ens ho has explicat. Ho hem de seguir, que són les 11. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé. A reveure. Adéu, molt bon dia. Tornem demà a les 9.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les darreres hores, no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara ja arrenquen aquestes marxes dels docents en diversos punts. Per exemple, a Lleida ja tallen la C12 en tots dos sentits de la marxa i a Barcelona també es mobilitzen des del Pla de Palau. Anem ara fins a Torredembarra, concretament a l'enllaç de la Nacional 340 i també l'autopista P7, on hi tenim el nostre company, el Josep Sánchez. Josep, com s'està vivint la jornada en aquest punt? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs en aquest punt ara mateix la manifestació que està a punt de tallar l'autopista AP7. La marxa està ara avançant per aquesta rotonda de connexió amb la Nacional 340 i l'AP7. La concentració s'ha produït fa una hora a la zona esportiva de Torredembarra, on han arribat centenars, podríem dir ja que milers de mestres i professionals de l'educació de les comarques tarragonines per participar en aquesta manifestació. La previsió és que s'allargui durant unes quantes hores, hi haurà taules rodones, actuacions musicals, una paella i com a mínim es calcula que fins a les 6 de la tarda es mantindrà aquest tall a l'autopista AP7 a l'alçada de Torredembarra.
7: Gràcies, Josep, estarem pendents. Bon dia.
8: Bon dia.
7: I també un centenar de treballadors del sector del refinament bloquegen des de les 4 de la matinada l'accés al complex industrial del refinament de Tarragona. Ens amplia aquesta informació l'Adrià Tella, de Radio Ciutat de Tarragona.
9: Des de fa hores estan fent piquets a l'accés al complex petroquímic nord de Repsol a la Pobla de Mafumet i talls puntuals a Constantí i al Pantalà del Port de Tarragona. Convocats pel Sindicat de Treballadors del Sector, el personal tarragoní s'assuma a la vaga estatal per exigir la jubilació anticipada per als treballadors als complexos de refinament. El secretari d'Acció Sindical de CTR, Toni Carmona, explica que fins fa ben poc es jubilaven als 61 anys, però ara la situació ha canviat i hi ha treballadors de més de 65.
10: Tenim treballadors amb 45 anys a torns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en un període cada any, i parlem de treballadors que tindran 66 anys i mig, el que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
9: Carmona assegura que la vaga té una participació de més del 80% a nivell estatal fora dels serveis mínims.
7: I la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta del jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional dirigit pel jutge Santiago Pedraz. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.
11: Ràdio Arenys, la primera.
12: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

partir d'ara et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. Arr!

0: té molt per explicar.
1: Gràcies, Leslie, guapo. Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir... El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, soc l'Elisenda. Volia demanar el Te Amo de l'Humberto Tozzi.
1: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Humberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó, de 1977, explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: Hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Les curioses frases d'Humberto Tozzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo, però per si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com. També, entre d'altres, estem a Apple, YouTube, iTunes... No perdis la sintonia. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer en diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home en cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada, fins una altra. Adeu, amb molt pesús, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'han recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla Musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment, clar que era linda. Si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle. I en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo, a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens.

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de xampú. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Sí, és Belinda. Que linda. Heaven is a place on earth, 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toni Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat, perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You don't believe it. No creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada el Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa de l'Alan Parsons, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, la cara oculta de la lluna de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

Time. El temps. Aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl. Passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio, de Barcelona, que ens diu: Hola, Albert. Avui, remenant els meus discos antics, he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els Cocos. Gràcies pel programa. Una abraçada, Albert. Doncs, I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Russos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papa Tanasio. I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup d'Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Demis Roussos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir.

Vangelis desenvoluparia anys més tard la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melanconiós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica europea amb les noves tendències del rock.

I Want to Live, Aphrodite Child. Gràcies, Javier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher.

Strong Enough, suficientment forta, la Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir en la cançó de la marmota.

0: I got you, babe.
1: I got you, babe.
0: Et tinc, carinyo.
1: I got you, babe.
0: Sony and Cher. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula, que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol. Tothom recorda com la pel·lícula del Dia de la Marmota. El pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó. Aquesta. I got you, babe.
1: I got you, babe.
0: Bueno, però compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabuns i lladres.

I la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava el 1971. Gypsies, Tramps and Thieves, gitans, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel oient del Cocodril, doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, J.M. Calafell, va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.

Ah, tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. T'imagines? La ràdio és el mitjà de comunicació que sempre ha estimulat més la teva imaginació? Que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge en cotxe sensacional, però entre moltes altres coses que ens hem d'endur, una de les principals és una cinta amb les nostres cançons preferides, una cinta de casset, perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: Hola, Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two Malt Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Hill. I amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins. Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem, i a més, en directe.

two more bottles of wine. Two more bottles of wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permeta'm, Xavier de Sabadell, que ens has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emmylou Harris.

Two More Bottles of Wine, és a dir, dues botelles o més de vi. Emilio Harris. Continuem gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la Elo la Roll Over Beethoven amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Ah, doncs primer escoltem la versió original. Perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la Elo és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Yeah, it's the jumping little record I want my jockey to play. Havia nascut el 1926. I va marxar el 2017. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Sí, era nord-americà. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I la seva versió, que és l'original, del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. I al 73, així la va fer l'Electric Light Orchestra.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
1: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. N'ha parlat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro y por tanto lo que sí que le puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año.
1: Sánchez diu que actuaran amb contundència si cal, com han fet sempre, i diu que sempre col·laboraran amb la justícia, no com altres partits, en clara referència al Partit Popular. I nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts a tota Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions, en les darreres hores no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes que hi ha avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara, les mobilitzacions es concentren principalment a Lleida, Girona, Tarragona, Torredembarra, Granollers i també a Barcelona. A Lleida, per exemple, tallen la C-12 en tots dos sentits de la marxa i també la 2 entre Lleida i Torre-serona. També es talla la P-7 a Salt i Torredembarra. A les 3 de la tarda hi ha prevista una nova reunió per acostar posicions amb el departament. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat per primera vegada un entramat proveïdor de material per al cultiu de marihuana. Oferien un servei integral a organitzacions criminals per la instal·lació completa de plantacions il·legals amb elements com il·luminació, ventilació, sistemes de rec, fertilització i control ambiental per a la posada en marxa i també manteniment de les plantacions. Utilitzaven una doble comptabilitat per ocultar i també blanquejar beneficis. En total s'han realitzat 13 entrades i escorcolls a Tarragona i Granada i s'han detingut un total de 4 persones. I en mobilitat, un accident a la BV-baixa 5001 a Martorelles deixa la via encara completament tallada. També un altre accident a la C-55 a Monistrol de Montserrat deixa pas alternatiu que s'ha hagut d'habilitar a conseqüència d'aquest accident i també diverses vies estan afectades per obres en aquests moments. L'AP-7 a Torredembarra, la Nacional 340 a Altafulla, la 2 al Col·legi Lleida i també l'AP-7 a Reus. A banda, retencions a l'AP-7 a Barberà del Vallès i també a la C-60 a Roca del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a l'R1 i l'R4 per una incidència en la catenària. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Molt bon dia a tothom. Gran família del programa de Anem
1: a la cuina.
0: Molt bé. Bueno, avui fa un dia fantàstic, ja tenim una caloreta, fa una temperatura de 26 graus, però bueno, de totes les formes, clar, si vas pel sol te cremes, però corre una miqueta d'aire per aquesta riera tan maca que tenim, tants arbres i tan bonica, i la gent ara no sortiu al carrer encara, eh? Espereu a la una, quan acabi el programa i sortiu, val? A prendre el vermú amb aquests bars que tenim aquí al poble i que són tan agradables tot. Bueno, avui estem... És que tenim que ser-hi. De primer lloc està la Marina. Bon dia, Marina.
1: Bon dia, guapíssima.
0: Bon dia, guapa, que és la nostra tècnica, que sense ella ja sabeu que és ella la que s'encarrega de tot, si posa la veu, si treu la veu, i aquí la que mana és ella, tiene la sartén por el mango.
1: Clar que sí.
0: Que sí? Bueno, tenim a la nostra secretària, la Anna. Bon dia, Anna bonica, que sempre estira petons a tothom. I vosaltres també els rebeu, eh? Perquè són amb molt de carinyo. Tenim a l'Oriol, a la Gemma, a la Núria, al Cano i al jefe, a Joan, el nostre jefe. ¿Vale? I estem... Bueno, no sé si hi ha algú més. Hi ha algú més? Bueno, i nosaltres.
1: Esteu vosaltres, les estrelles.
0: Les estrelles del firmamento, eso es. Bueno, com cada setmana ja sabeu que el nostre company, el Jordi Serra, sempre ens envia uns refrans i aquesta setmana diu així: les cireres de una a una pel maig i pel juny agrapats. Clar, perquè ara estan una miqueta carenes, eh? I el juny estaran una mica més baratetes. Molt bé, Jordi. I després una altra que diu així: pel maig la sardina a raig, com és època de sardina. I pel maig, sardina a la brasa i bon vi a la tassa. Sí, com ja sabeu, els mesos que no tenen R són els mesos millor per menjar el peix blau. I ara, sí, Marina, no ho sabies? Pues ho he dit moltes vegades, perquè això ho deia la meva mare sempre. I això és una de les coses que sempre penso, el saitó, el jurel, el xitxarro, la sardina, tot aquests peixos blaus, quan no hi ha, no té R, el mes és quan són més bons, tenen les hueves aquestes blanques, grassoses, és més grassós. Bueno, i... Ah, bueno, què? Parla't una mica del dinar, vinga, del dia.
2: Ja lo puedes decir tú. Que
0: no,
2: sabe,
0: hombre,
2: no, porque
0: dilo
2: no.
0: Tú lo sabes igual que yo. Explica'l
2: no,
0: tú.
2: No sé yo. Vale, venga,
1: José, empieza. Bueno,
0: venga, que se escapa el...
1: Son un equipo.
2: Sí,
0: bueno,
2: somos
0: bueno,
2: un equipo.
0: Bueno, es el... Bueno, con que ya sabeu, el día 13 de junio hacemos el dinar del segundo año
1: Charit.
0: Y medio. Sí.
1: Un poco más de alegría.
0: Ya. El segundo año, celebramos el segundo año y medio del programa de Anem a la cuina. Com ja sabeu, ho vam fer l'any passat, ho vam passar molt bé, vam ser 162 persones i va estar molt bé i aquest any ho tornem a repetir. Us vaig a dir el menú. El menú és un càtering que fa el restaurant La Torre i consisteix, primer de tot, en una taula d'embotits per 4 persones per repartir. Després n'hi ha una amanida amb croquetes. De segon plat n'hi ha escollir o calamars farcits de carn amb arròs blasmàtic o fricandó. De postre n'hi ha coca de llavaneres. N'hi ha pa, aigua, gaseosa, vi blanc, vi negre i cafè. Tot això val 24 euros. El dinar està, ni a música ni a regals, perquè tenen que donar gràcies al poble, perquè la veritat que s'han volcat i ens han donat molts regals per sortejar-los entre tota la gent que ve al dinar. Per recollir, que begui. Gràcies. Una bonita, no, gràcies.
2: ¿Y tú qué has pedido de menú?
0: Per recollir els tiquets, es tenen que vindre de una a una i mitja aquí a la ràdio, avui i la setmana que ve. Eh? Ja sabeu, us donarem l'entrada i teniu que pagar, això sí, i us donem l'entrada a canvi. Bueno, dit això, jo ja he acabat la meva faena i que disfruteu molt d'aquest programa i agafeu llapis i paper i vinga, apuntar les recetes aquestes.
2: I tu què has demanat de dinar?
0: Jo, de tot, una mica...
2: El segon plat...
0: El segon plat és calamar i fricandó, una mica de tot.
2: Los dos platos?
0: Sí, lo partiré contigo. Vinga,
2: vale. Doncs jo fricandó, vale?
0: Molt bé.
2: Bueno, doncs comencem també. Bon dia, Arenys, bon dia a tothom que ens segueixen. Es donem les gràcies per estar sempre, bueno, atento a este programa. I anem a començar, perquè avui tenim, em sembla, que moltes recetes i totes molt bones. Doncs, Marina, anem a l'entrevista.
3: Anem a l'entrevista.

0: Bueno, doncs avui tenim la cuinera Gina, que ens donarà d'unidor totes les recetes que porta. A veure si es dona temps de donar-les totes, no?
1: Bueno, ja ho veurem.
0: Bueno, doncs és un plaer, de debò, de tenir-vos aquí en aquest programa d'Anima a la cuina. I esperem que estiguis molt, molt a gust, molt tranquil·la. Bueno, aquesta ja és la teva casa.
1: Ja, gràcies.
0: Bueno, doncs comencem amb el que es vulguis donar avui.
1: Bueno, a veure, primer de tot, moltes gràcies per haver-me convidat. Jo no sóc cuinera. Jo sóc mestressa de casa i la cuina...
0: Som les millors, les mestresses de
1: bueno,
0: casa.
1: Bueno, sí, però bueno, no tinc el títol oficial. I llavors cuino per hobby. A mi em relaxa molt cuinar. Llavors, també hi ha dies que no tinc ganes de fer res i passo amb una amanida. Però el dia que en tinc ganes m'agrada cuinar. I llavors, bueno, vinc d'una família de dones cuineres que... molt bones cuineres. La meva mare, la meva àvia, la meva tia eren molt bones cuineres i són les que m'han ensenyat. I jo, al llarg dels anys, el que he fet ha sigut anar recollint totes les receptes que elles m'han dit. O sigui, quan havia de fer alguna cosa, mama, tinc de fer això, com ho faig? Paper i llapis al costat del telèfon. I m'ho deia la meva tia o la meva àvia, que ens ho va deixar tot escrit en un llibre. Bueno, en una llibreta,
0: sí,
1: perquè llibreta, ho va escriure a mà. I tal. I, bueno, i després, quan vaig pel món, també sóc curiosa i de vegades si els del restaurant allà on vaig o a la casa on he pogut anar a dinar o tal m'ho diuen, doncs també els hi copio receptes i per això vull, per exemple, la primera recepta que us donaré és una recepta italiana. Jo ja sap tothom d'Arenys que vaig molt a Venècia, que sóc una enamorada d'Itàlia i sobretot de Venècia, i hi ha un restaurant que van guanyar inclús un concurs amb aquest plat, i durant uns anys hi anàvem cada any a menjar aquest plat, fins que un dia li vaig dir al senyor, bueno, vostè me'l té d'explicar. Primer era una mica reaci, però quan li vaig dir que tontera i tal, li vaig dir, no li faré la competència perquè jo me l'enduré a casa i el faré a casa meva. I bueno, me'l va dir. Jo l'he fet més o menys, perquè és allò que cada cuiner hi posem la nostra, el nostre granet, no? I llavors ja el faig. Aquesta recepta és una recepta de pasta amb peix. Ells diuen pasta pobereta, perquè ells el feien amb restes de peix. Jo el faig amb peix més noble. Llavors, ara us dic els ingredients. És una mica elaborat, però és un àpat que va molt bé per fer un diumenge, un dia que hi ha una celebració. Primera, el sofregit i tot el pots preparar el dia abans, si vols, que al moment de dinar només tinguis de coure la pasta. I la veritat és que inclús queda més bo, perquè, com sabeu, els sofregits reposats agafen que, més, sí, més sabor. Vale? Llavors, mireu...
0: I de pasta, jo... quina classe poses?
1: Bueno...
0: O la que vulguem?
1: No. La pasta, jo sempre faig servir una pasta de blat dur, que en diuen pasta de grano duro, diuen els italians, o pasta de grañano, que és una pasta que és més dureta, que així es queda, perquè la pasta aquesta ha de quedar al dente, perquè es cou com l'arròs a dintre la cassola, no es bull a part. Es cou com l'arròs a dintre la cassola i amb el suc. Val? Llavors va bé. I a mi m'agrada més feta amb pasta grossa, tipus pàqueri. Els pàqueri són com unes anelles grosses que deuen fer dos dits, que, bueno, a la cullera tenir cap un. També hi ha uns que es diuen calamari, que són la meitat d'aquestes anelles. També els fusilli, que són aquells que són enrotllats, i n'hi han de petitons, els grossos. Jo sempre solo fer aquestes pastes grosses perquè trobo que queden més bé i el plat queda més lluït. Llavors, us dic els ingredients. Per quatre persones, que jo és el que jo tinc apuntat. 8 o 10 escamarlans, segons la mida. També n'hi podeu posar 12. Depèn del que mengeu. Tothom sabem a casa el que menja cada un. Llavors, jo, depèn de qui ve, n'hi poso un parell més o n'hi poso un parell menys. Una dotzena de gambes. No cal que siguin les grosses. Les mitjanetes van estupendes. I, si no, les petites també. L'important és que siguin bones, gamba d'Arenys, sobretot.
2: Clar,
1: sobretot que siguin d'Arenys, que queden boníssimes. Després, una sèpia amb la seva melsa. Sobretot, no llanceu la melsa. 2 calamars mitjans, un grapat o 2 de cloïsses. Jo poso un o dos perquè, ja dic, depèn de dels convidats que tinc. I un grapat o dos de musclo de roca. ¿Vale? Una ceba mitjana, si és tendre, millor. A mi m'agrada molt fer els sofregits amb ceba tendra. 4 tomàques madurs per ratllar, o tomàquet triturat en pot. Si no trobo tomàques madurs que m'agradi, compro tomàquet triturat en pot, que tenim puestos que el venen boníssim, i va bé. Sal, pebre, una guindilla, o caiena, perquè guindilla com a guindilla no la trobem en el súper, hem de buscar caiena, oli d'oliva i conyac. 1,5 litres de caldo de peix, que jo no el faig mai, perquè també tenim un caldo que fan aquí a Arenys del Port, que es diu Ara, que és espectacular. I, si no, també hi ha caldos en els supermercats que són bons i no cal perdre temps fent caldo de peix. Jo estalvio una mica de temps. Després, pasta. Jo per 4 persones hi poso 0,5 quilo. Normalment en queda una mica, però és clar, els meus fills sempre diuen mama, tàper, tàper, i és clar, va bé, perquè així llavors sempre hi ha algú que se'n pot endur un tàper. I us dic que és aquesta pasta de blat dur de Gragnano. En trobareu als súpers, n'hi ha. Vale? Bueno, us ensenyo com començo. Primer, s'ha de netejar el peix. Trec les antenes de les gambes, els fils dels escamarlans. A mi no m'agrada trobar fils ni antenes per allà mig. Sí. La sèpia ben neta i tallada d'aus, el calamar rotllanes, les potes, tot, s'aprofita tot. I la melsa la reservo. Faig obrir les closes i les cloises i els musclos, i un cop obertes les obro i els hi trec una de les cloves. Deixo només una. I guardo el suc. Colo el suc i el guardo, vale? El colo perquè encara que les hagis tingut un rato un remull, de vegades surt una mica de sorreta i llavors jo sempre les colo. La ceba picada ben fina i el tomàquet ratllat, o si és tomàquet triturat en pot, pues el tomàquet triturat en pot. Per fer-ho jo faig servir sempre una cassola de ferro colat perquè trobo que es cuina més bé. Hi poso oli d'oliva, no massa. Jo sempre sóc una mica parca amb l'oli. Sé per què, poder pels quilos, perquè sempre tinc la mania de que no em vull engreixar, però sempre d'oli no n'hi poso massa quantitat. I en aquí salto les gambes i els escamarlans, però tomba i tomba, no s'han de coure, només s'han de saltar, que deixin una mica anar el suquet, que quedi la cassola, ja n'hi ha prou. Els trec i els reservo. Llavors salto la sèpia i el calamar, fins que quedi tot ben durat. Quan està ben durat, incorporo la ceba i abaixo una mica el foc perquè es vagi coguent més lentament, perquè si no la ceba sobta i es podria cremar. Llavors faig això perquè la ceba vagi quedant més lentament, vagi puxant-se més. Quan ja està rossa, hi afegeixo la melsa. Li trec tot el suc de dins. Clar, la melsa sempre va dintre del seu embolcall. Sí. Llavors jo li trec amb la forquilla, aquell faig sortir fill, tot el suc de dins, i quan ja li he tret tot, això ho retiro i ho llenço, perquè allò és bastant dur. No ho deixo a la cassola. Hi ha gent que s'ho menja, però jo ho trobo dur. No, sí. Llavors ho llenço. Això un parell de minutets perquè s'agafi la melsa amb el sofregit, i llavors un bon raig de conyac. El conyac, com més bo el poseu, més bo serà el rostit. I el deixo evaporar. Cop està evaporat, el tomàquet ratllat o el tomàquet que tenim, el tiro i el fa xup-xup una mica.
2: En el sofregit li deixes el que és la sèpia i els calamars?
1: Sí, la sèpia i el calamar es queden a dintre.
2: Ho deixes en el sofregit.
1: Sí, sí, que es van acabant de coure. I llavors hi poso això, la tomàquet ratllada i la caiena. La caiena l'esberlo una mica, perquè així es pica més. Perquè a mi m'agrada aquest plat un xic picant. I també hi poso mitja culleradeta de cafè de sucre per l'acidesa de la tomàquet. A mi m'agrada posar-li perquè sembla que hagis limat una mica l'acidesa. Potser és una mania meva, però jo ho faig així. Quan ens sembla que la tomàquet ja està cuita, que ja veus que ha perdut el suc i tal, hi afegeixo el caldo de les cloïsses i els musclos. I ho deixo uns 10 minuts a foc baix fent xup-xup. I apago això. El sofregit ja està fet. Ja s'ha acabat. A l'hora de coure la pasta, escalfo el caldo de peix amb una olla, a punt de bullir. Quan veig que està a punt d'arrencar el bull, tanco. I no sé, Jo la pasta la coc molt a l'últim moment, perquè a casa ens agrada la pasta al dente. Llavors, el que faig és, per exemple, mentre fem el vermut, escalfo el caldo. I a la que hem acabat de fer el vermut, o menjar el primer plat, que diu vermut si mengem alguna cosa de primer plat, llavors vaig a la cuina i jo desapareixo un rato perquè vull coure-ho al moment, val? Mentre poso, escalfo el caldo de peix i escalfo el sofregit. Llavors agafo la pasta i l'aboco en el sofregit, com si rossegéssiu, com es fa amb l'arròs, que el rossegem, doncs faig el mateix amb la pasta. La passo i la vaig barrejar amb ben barrejada perquè quedi ben integrada tot el sofregit amb la pasta. Vale? I ja està, agafo el caldo de peix i cobreixo la pasta. El foc el deixo primer bastant viu, que vagi bullint. I tu s'hi ha d'estar, perquè hi ha pasta que es veu molt l'aigua i hi ha pasta que en veu menys. Llavors, si veus que es veu massa suc, has d'afegir-hi més caldo. No passa res, no és com l'arròs, que passen coses si afegeixes més caldo i tal. Aquí no passa res. Però a mi no m'agrada que quedi massa caldós. Ha de quedar-hi una mica de suquet, perquè hi ha qui suca molt de pa, però millor que quedi, vale? que sigui tirant a sec, doncs. Val? A veure, espera, és que m'ho he apuntat perquè jo ho faig sempre de memòria, no? Llavors, a mitja cocció així, tasto com està de sal. Perquè com que he posat el suc dels musclos i les cloïsses i el peix i la melsa i tot ja és fort, de vegades no hi he d'afegir sal, però de vegades sí. Llavors, depèn, hi afegeixo sal o no n'hi afegeixo. Això també, tothom no tenim el mateix gust de sal. Llavors, de tant. Normalment, la primera vegada, amb un litro quedes bé, però quan falten una mica més, normalment aquesta pasta triga 12-15 minuts a coure's. Normalment allà als 10 minuts hi has d'afegir-hi ben bé el mig litro, no, però esclar, és que calcular-ho exacte és difícil.
2: Sí, anar fent i...
1: Li afegeixo. Jo tinc el cucharón allà i vaig afegint. I ja està. Espera't. Vale. Quan falten un parell de minuts, perquè jo tinc el rellotge allà posat i ho vaig mirant, agafo els escamarlans, les gambes, les cloïsses, els musclos, com amb l'arròs, i li poso. Vale? I ja està. Deixo que toqui el rellotge, que em toqui, que ja fan els d'això. Tasto sempre la pasta perquè no sigui que hagi quedat massa crua, perquè alguna vegada passa, perquè depèn del tipus de pasta. És molt senyora la pasta.
2: Sí.
1: I llavors ho apago el foc, tapo i ho deixo reposar un momentet. Mentre els hi vaig a posar a taula els plats nets o els estalvis o així, jo deixo la pasta que descansi una mica. Jo sóc molt de portar la cassola a taula. Llavors porto la cassola a taula i començo a emplatar, bueno, a servir a tothom. De vegades, si voleu, per refrescar-ho una mica, podeu posar-hi al moment de servir una mica de julivert picat a sobre. Però, a veure, és merament, jo em sembla que és estètico.
2: Sí.
1: Aquest plat, aquesta és la manera, bueno, que a mi m'agrada més fer-la i a casa els hi agrada més, perquè els hi agrada menjar-se els escamarlans, les gambes i tot. La recepta original, el peix anava tot pelat i net.
2: Les gambes i els escamarlans.
1: La gamba i l'escamarlà anava pelat i net. És clar, alguna vegada també ho he fet, però, a veure, és que xarrupar el cap dels escamarlans i les gambes o menjar-se les potes dels escamarlans... No es llença, perquè llavors el que es fa amb el cap de les gambes, els escamarlans, es fa una picada i si amb el suc dels musclos s'hi posa i es pica amb això.
3: O sigui, ho coles i ja està.
1: També es fa servir. Però, bueno, jo ho he provat de fer de totes dues maneres i a casa ens agrada més amb les bèsties senceres i que ens les triem cadascú. I ja està.
3: I que cadascú xupa el cap.
1: I esclar, sí. Us he dit lo de 8 o 10 escamarlans o 12, sí. Perquè esclar, hi ha homes que se'n mengen 3 d'escamarlans bé. Sí. Però n'hi ha que no. No. El meu home només vol pasta. A mi em sempre em diu, per què hi poses bèsties? Jo dic que si no hi ha bèsties no tindrà gust.
3: Clar,
1: però la cosa funciona així. I, bueno, a mi...
3: Aquest plat es vas fer tu aquest diumenge, no?
1: Sí, diumenge passat el vaig fer. El vaig fer perquè, bueno, feia dies ara que no l'havia fet i li vaig enviar la foto. Te la vaig enviar acabada la cassola i te la vaig enviar després quan ja estava servida a taula.
3: Sí.
1: I d'això. I la veritat és que em va sortir boníssim.
3: No, no, és que... Ja m'han dit que eres molt bona cuinera.
1: Bueno, molt bona, no.
2: De moment cuino,
1: Cuino. A veure, sempre hi ha... Per exemple, pregunta-li al meu marit pels arrossos. Fent arròs sóc un desastre.
3: Ja m'ho vas dir, sí.
1: Meu marit diu que jo no faig cap arròs bo. Però jo continuo insistint, eh? Jo cada 3 o 4 setmanes faig arròs un dia, eh?
2: Un dia lo vas aconseguir.
1: Si li agrada o no, m'és igual, però jo duro.
3: No,
1: però
3: pues bueno. Escolta, jo tinc que dir que quan vaig parlar amb el Toni, amb tu, em va dir, la meva dona és molt bona cuinera. O sigui, que se li va omplir la boca dient que eres molt bona cuinera.
1: Bueno,
3: o sigui,
1: vale.
3: Que així de l'arròs no vam parlar.
1: Així m'agrada, que em faci quedar bé.
3: Sí, sí, va quedar molt bé. Bueno, pues vinga, vale. Tens una altra por ahí?
1: Home, sí, en tinc més. Però pues mira, jo he recuperat receptes que tinc apuntades de la meva mare. I n'hi ha una que us la diré, que no té res a veure ni amb l'època que estem ni res, que són els bunyols de Quaresma. La meva mare feia uns bunyols molt especials. A casa en diem bunyols de la iaia Carmen, que són molt fàcils de fer, no s'assemblen en caps dels bunyols que fa ningú i són més lleugers que els que solem menjar normalment perquè tenen un secret, i és que porten poma ratllada. Mira, la meva mare els feia sempre només amb un quart de quilo de farina, perquè... Ella tenia sucre i deia, jo no em puc menjar, llavors us en faig per vosaltres. I déu-n'hi-do, el gros que surt, el platet que surt. Llavors, mira, 250 grams de farina, 150 de sucre, una llimona ratllada, la pela de la llimona ratllada, i el suc de la llimona. Dos ous. Jo separo les clares dels ous i les clares les bato a punt de neu. Un raig de licor. Normalment és anís, però si alguna vegada no he tingut anís, hi hem posat ron, hi hem posat whisky, hi hem posat el que hem trobat,
3: bé, no?
1: Que hem trobat per casa. Dues pomes ratllades. A mi m'agrada molt o la golden o l'altra, la verda, com se diu, la que és més àcida. Ai, ara no me'n recordo. Com se diu la poma aquesta, que és àcida, que és verda?
3: Sí, però no sé.
1: Bueno, és igual.
3: Coneixo la golden... Coneixo la John Smith.
1: La John Smith, eh? La John Smith, que és la verda aquesta, que és més àcida. A mi també m'agrada molt aquesta. I llavors, si per cas necessita aclarir una mica, dues o tres cullerades de llet. Però això només és si es necessita. Perquè normalment, al batre les clares a punt de neu, ja va bé. Tot això amb un pot i batut. Amb el minipímer, amb una forquilla, amb el que vulgueu. Que quedi ben d'això.
2: Bueno, abans amb una forquilla.
1: Sí. I quan està quasi bé a punt, un sobre de llevat, de qualsevol llevat d'aquests que venen, i ben remenat. I ja està, la pasta ja està feta. Oli a la paella, pot ser de girassol o d'oliva. Amb oli de girassol tenen menys gust d'oli. Amb l'oli d'oliva tenen més gust d'oli. I un plat amb sucre al costat, perquè a mesura que es treuen se van d'això. Jo els faig amb una cullera mitjana. Amb la petita queden massa petits. Amb la grossa queden massa grossos. Llavors tinc una cullera de quan els nens eren petits, aquella cullera, aquell joc de culleretes.
3: Sí, bueno, pues
1: amb aquella cullera, que és mitjana, em va bé per fer els bunyols. I, a veure... bastant d'oli, perquè d'això... I normalment és com els bunyols de vent. Si els has fet bé la pasta, es tomben sols.
2: Sí.
1: Si no, els has de tombar. Es fregeixen tranquil·lament. Els primers s'ha d'anar amb cuidado, perquè l'oli sol més roent, has de baixar el foc i els has d'anar d'això. Però després, un cop l'oli s'ha temperat i vas posant... Això sí, no se n'hi poden posar masses de cop, perquè si no, o no dones la base a tombar-les, o te cremen els d'un costat i els de l'altre no. És millor fer-ne 8 o 10 cada vegada i no passar-se. Mm-hmm. I ja està. I això amb 3 paelles o 4 els tens fets.
2: Ja estan fets.
1: I ja està. I quan els trec de la paella, jo els poso un rato sobre un paper... d'aquest de cuina perquè caigui l'oli, els enfarino i a taula. Bueno, a taula. Normalment els faig pel Divendres Sant o Dijous Sant, jo em faig així, els faig per aquestes dates. Ja dic, és una mica diferent de les totes. Receptes
2: sí,
1: que hi ha.
2: Fàcil.
1: Al ver-hi la poma, li dona... No la trobes, eh? Tu, quan les menges,

0: 93 795 79 12. Anem a les trucades.
1: Bueno, doncs continua, i si hi ha alguna trucada, doncs la passarem.
2: Vale, vale? Vale. A veure, tinc més receptes. En tinc una de carn, una altra de peix i una altra de pasta.
3: I aquesta que tens aquí amb aquest coloret que em fa gràcia.
2: Aquesta que et fa gràcia.
3: Sí,
2: aquesta...
3: em fa gràcia pel color que trobo que és... fa molt de temps.
2: Aquesta, no, no, no? I el paper ja era així, ja és d'un color així.
3: Ah, bueno, és que, aquesta... mira, m'ha semblat...
2: No,
1: és com aquesta, si fossi paper reciclat.
2: Aquesta és una recepta de la meva tia, sí, que la meva tia va viure 30 anys a Suïssa i anaven molt a sopar en un restaurant que feien plats xinesos. I feien aquest plat que se'n deia nuis a la xinoas, o sigui, tallarines a la Xina. I era molt bo. I sempre era un lloc que quan els anàvem a veure sempre deien, anem a menjar les nuis a la xinoas. I ella va provar amb temps, va anar provant de fer-los. No li va sortir mai la recepta igual que en el restaurant, però s'hi va costar molt.
3: Era molt
2: semblant. I la veritat és que està molt bo. Pues llavors, mira, i és fàcil de fer també. Mira, una ceba o un porro gros. Es pot triar, o ceba o un porro gros. I si voleu posar-hi una ceba més petita i un porro mitjà, tampoc passa res. Un pebrot vermell, de piquillo, millor. Un pot de bolets, trompetes, ceps, rossinyols, vale? 400 grams de carn de porc i de vedella, barrejada, mig i mig. 100 grams de gambes pelades, aquestes gambetes que ja venen que van pelades, vale? 2 centímetres cúbics de salsa de soja, tabasco, sal, pebre, vale. Es fa un sofregit. Amb tot això que us he dit, es fa un sofregit. La ceba, després si fa el porro, el pebrot, si afegeixen els bolets, tot a mida la ceba, primer l'enrossim, tal, es va fent. Llavors, quan això està fet, hi tirem la carn, també l'enrossim. Si la carn volem acabar-la de coure, un raig de conyac, vi blanc, vi negre, el que tingueu. Jo solo cuinar molt amb conyac, però...
1: Sí, no, jo també m'agrada més. Sí?
3: Ah, perdó.
2: Pues parem.
3: Parem. Gina, bon dia. Quin parlem, sisplau?
4: Amb la Pilar.
3: Hola,
4: anem
3: Pilar.
4: Anem a la cuina.
1: Bon
3: anem
1: dia.
3: A la cuina,
1: anem a la cuina.
3: Bonita.
1: Bon dia.
3: Ai, que mona. Digues, Pilar,
4: com
3: bonita.
4: Esteu?
1: Molt bé.
4: Ah, estupendo. Doncs mira, no us he pogut escoltar perquè estava en el carrer, però ara he arribat a casa i llavors dic... a trucar. I per això he trucat... No he pogut gaudir de lo que heu parlat i de les receptes que heu fet, però, bueno, la Montse ja m'ho explicarà.
1: Ja t'enviarà llavors... el programa, com sempre, i llavors ho mires.
3: Ah, perquè està mateix. Molt interessant, eh? Ja veuràs.
4: Sí?
1: Sí.
4: Pues estupendo, me n'alegro. Sempre són coses bones.
3: Sí, és veritat.
4: I és maco, i sempre aprens coses.
1: I tant.
4: Llavors, doncs, va bé d'escoltar-vos. Doncs molt bé. Avui tinc una recepta... de conxes d'aquestes grosses.
3: De vieires.
4: De les vieires,
3: sí.
4: Però farcides.
3: Molt bé.
4: Això és molt típic i es fa molt... És de tota la vida. Però mira, doncs... Alguna vegada l'he fet ara, fa temps que no la faig, eh? I és amb gambes, feta una salsa... Amb crema de llet i conyac, i les gambes, o sigui, fregeixo les gambes una mica, llavors les pelo i amb el matxaco els caps i la pell, i amb el suc que surt poso crema de llet i faig una mica com si fes beixamel, les passejo amb una mica de maicena. I llavors vaig posant-les sobre de les vieires, amb les gambetes, amb les gambes allà posades, i les gratino, poso una mica de formatge i les gratino, que estiguin poc, els piquets del formatge que agafin color. I mira, és una manera de presentar les gambes i ja està.
1: I molt senzill, eh? No

0: Té res?
1: I molts enzims.
0: I tant,
1: sí, sí.
0: I tant que sí.
1: Sí, sí.
0: I bo.
1: I té bon sabor.
0: Sí.
2: I tan boníssim, clar que sí. Bueno, doncs pues, Pilar, molt bé aquesta recepta. Ja han agafat doncs, llapis i paper. La Gina ja ha agafat el llapis i el paper per apuntar-se.
1: Molt bé, doncs pues moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, bonica,
0: gràcies.
2: Per trucar.
1: Molt gust d'escoltar-vos.
2: Que bona.
0: Gràcies.
2: Vale? Gràcies a tu,
1: anem
2: bonica.
1: Anem a la cuina.
2: Anem a la cuina. Que mona. Adéu, guapa, adéu.
0: Bueno, bueno, doncs,
3: bé, continuo. Doncs un cop s'ha fet el sofregit, que hem sofregit la ceba, el porro, amb el piquillo, llavors hi afegim...
0: Perdona, i la ceba i el porro a trossets, no? La
3: sí,
0: ceba
3: sí.
0: Ratllada no.
3: No, a trossets.
0: Els quinos no solen ratllar les verdures.
3: No, jo la tallo a trossets. Primer sí. Faig bastonets i després sí. Quadradets.
0: Sí, sí.
3: Com diu el de la cuina. Com diu el de la cuina. Primer bastonets i després sí. Quadradets.
0: Sí, sí.
3: Llavors, això, i el pebrot igual, també el tallo així, a trossets.
0: Sí, sí, sí.
3: Bueno, els piquillos normalment són de conserva. De vegades he trobat, que també és molt bo, he trobat el piquillo, però hi ha pasta.
0: Ah,
3: i
0: sí.
3: Llavors hi poses una cullerada i ja està, i sí. També surt bo. I tal, llavors, bueno, tot això, quan ja està cuit el sofregit, l'últim que s'hi posa són les gambes pelades, perquè les gambes són cuites en un moment. Salsa de soja. Aquí diu 2 centímetres de salsa de soja, però jo em veig aquí que tinc una anotació que diu una cullerada per persona. Això deu ser perquè devia trobar que tenia poc gust de soja.
2: Sí, ja, sí.
3: I el tabasco jo no l'hi poso. Jo el tabasco el serveixo a taula i tothom que se'l posi al plat.
0: Sí.
3: Perquè si no, sí, el tabasco pica molt. Llavors, un cop està fet el sofregit, que tu veus que ja
0: sí?
3: Ho tens cuit...
0: Tenim una trucada.
3: Vale. D'acord, continuem.
2: Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
4: Estimades meves.
0: Ai, molt bon dia, Montse.
2: Hola, bonita. Què hi ha, Montse?
0: Bé.
4: Com esteu?
2: Acaba de trucar la Pilar. Acaba de trucar la Pilar ara mateix.
4: Ho sé. Aquest dematí, quan li he dit el bon dia, li he dit, en recordes, que avui hi ha programa.
2: Que nerviosa.
4: Sí.
2: Molt bé. Bueno, què et sembla?
4: Aquesta senyora, la Gina, ui, això és l'arròs del senyoret, eh?
0: I tant.
4: Amb aquestes gambes, els cabarlans, i després tot peladet. Però jo també soc partidària d'escurar i de menjar-me.
3: Sí, és que jo trobo que són més bons.
4: Sí, sí, sí. Doncs pues ho provaré de fer, eh? Jo
3: Bravo.
4: Ja ho solo fer tallarines.
3: Mm. També hi pots fer tallarines. El que passa és que jo he provat moltes pastes i la pasta sí. Que agrada més és aquesta grossa. Com més grossa sigui, com més grossa sigui la pasta, més els hi agrada. Clar, jo
4: ja
3: també
4: buscaré,
3: faig
4: ja
3: una trampa. I és que quan vaig a Itàlia torno carregada de pasta.
0: Ah,
4: clar.
3: Llavors, esclar, aprofito, ja sé on te l'he d'anar a buscar, i aprofito i trobo. Però actualment ja hi ha supermercats aquí que es troba. Pasta de granyà no n'hi ha molts puestos.
4: Té que buscar-ho perquè no l'he...
3: No, n'hi ha. De pasta de granyà no n'hi ha. En trobaràs en els supermercats d'aquí d'Arenys, n'hi ha. I el que passa és que poder no trobaràs els Paqueri i trobaràs els Fusiloni, però ho trobaràs. Però si no, hi pots fer qualsevol pasta. El que passa és que poder les tallarines o els espaguetis es cauran més ràpid.
4: Bé, que jo el que deia és que solo fer pasta amb peix jo la solo fer amb verdura o amb peix. Abans, antigament, es feia carn picada.
3: Sí.
4: Moment ho faig amb peix, m'agrada més.
3: Bueno, és sí. Que la pasta ho accepta tot, accepta qualsevol sí, verdura, sí. Qualsevol sí. Peix, qualsevol carn, la pasta ho accepta sí. Tot. Vull
4: sí,
3: dir...
4: Sí. Però ho provaré.
3: És la gràcia del cuiner. Però fes-lo un dia, sí, que és un dinar d'aquells de festa major, perquè... A veure-nos a casa meva els hi agrada, eh? Jo quan dic que aquesta setmana faré pasta amb peix, ja me diuen, mama, tàpers!
4: Ja.
3: Sempre criden.
4: Ja vindré jo amb el meu tàper.
3: Bueno, mira, si en queda... Jo normalment no sóc de cuinar tàpers. Jo no sóc d'aquestes mames de tàpers, no sóc. Però, per exemple, si som el meu home jo sols i posaria 200 grams de pasta, doncs n'hi poso mig quilo i sí, sí. Poses 4 escamarlans i 4 gambes més... I així, mira, saps que un dia menjaran calent diferent, perquè aquest jovent d'avui dia cuina molt de pressa.
0: És veritat, és veritat.
4: Bueno. Que és el que fem les mares quan venen els fills a dinar.
3: Exacte.
4: Sempre fem de més perquè no en portin.
3: Posem una mica sí. més perquè així hi ha tàpers, que després no tornen sí. fins que sí. no cridem. I no tinc tàpers!
0: És lo malo, sí, sí.
4: Doncs, Gina, jo aquesta recepta l'he dit alguna altra vegada per antena, però és perquè vostè la vol provar. Aquells macarrons que són grups, que ara no sé com se diuen.
2: Bueno, digues la receta.
4: Són uns macarrons grossos que són ratllats.
3: Sí, llavors, sí. Se diuen pene rigate.
2: Sí.
4: Sí, no me'n recordo ara, la veritat.
3: Sí, se diuen pene rigate perquè vol dir macarrons amb ratlles.
4: Sí, ara últimament m'hi miro amb la pasta, com la compro i tot.
3: Sí.
4: Doncs jo la faig amb verginia, amb ceba tendra, i després li poso uns tocs de sobrassada ibèrica.
3: Ah, molt
4: això
3: bé.
4: Això és una delícia per mi. Per mi, una delícia. Però ara, el que dic vostè d'aquest...
3: Em diguis de vostè.
4: Jo ho faré.
3: Molt bé. Sí. Amb les verginia o amb el carbassó, també hi és molt bo... Bueno, els calamars hi són boníssims.
4: Sí.
3: Els aros de calamar i també hi és molt bo quan se'n troben les flors de carbassó.
0: Ah, sí.
3: Posar-hi en l'últim moment unes flors de carbassó sí. és boníssim a la pasta.
4: Sí. Però ara ho ha dit, quan se'n troben.
3: Quan se'n troba. Aquí, primera que tenim poca cultura de la flor de carbassó. Però ja n'hi ha. Vull dir, se'n troba.
4: Això m'ho va ensenyar a mi una tieta meva, la germana petita de la meva mare. Treballava en una fruiteria.
3: Sí.
4: I quan en tenia, em portava. I llavors, ella va ser la que em va ensenyar la flor de carbassó. A part que és maco, està molt bo.
3: Sí. No, és boníssim.
4: Sí. Regina, m'encantaria seguir parlant, però m'agradaria que també pogués trucar més gent. Saludo les cuineres, els cuiners i a tota Ràdio Arenys. Aquestes
3: Vinga.
4: Noies que
3: molt
4: estan
3: bé.
4: Aquí doncs... pendentes del telèfon i de que tot funcioni i sobretot a les presentadores.
0: Anem a la cuina!
4: Petonet!
2: Adéu, bonica!
3: Adéu.
0: Doncs no t'ho perdis, que la Montse aquest plat ho farà només per ella, eh?
3: Ah, bueno...
0: Perquè
3: això no vol dir res.
0: No, però em refereixo que és igual que sigui complicat com no, però ella per ella es fa uns menjars que, bueno...
3: Sí, sí. No, la meva mare va quedar viu dels 52 anys i... O sigui, va morir als 80 i pico, o sigui, va estar 30 anys i ella es cuinava per ella
0: sí.
3: i la meva mare es feia requisits, vull dir...
0: Sí, ella també, la Montse.
3: Ella deia, no, perquè estigui sola, ella es comprava sí. les seves gambes i es comprava el que convingués i ella es cuinava per ella. I perquè deia, estic sola, però he de menjar.
0: Sí.
3: Bueno, torno a la recepta. Com tenim fet el sofregit i tal, ja està, el deixem. I llavors es bullen les tallarines. Es poden, vers les nuills, són tallarines a casa nostra. També es pot fer amb espaguetis o amb qualsevol pasta, però amb tallarina. Jo normalment continuo dient que faig servir sempre pasta de Gragnano, que és més dura. Però en aquí, al bullir la pasta, hi posem un parell de daus de caldo, de Maggi. Maggi, AB Crem, el que tinguis.
2: Sí. En l'aigua... Que... No sé si n'hi ha màgic.
3: Sí. No sé. Sí? Jo diria que sí. Jo diria que sí. No,
0: que... Hi ha uns ara... gotets així.
3: Sí, jo sí. L'últim... Ah, sí? Esclar, jo això ho faig... Poder aquest plat el faig dues vegades l'any, perquè sí. això el faig de vegades quan ve algú a sopar o així, sí. per fer una cosa diferent. Però d'això... Hi ha una cosa facultativa que es pot posar aquí, en aquest d'això, jo a casa no l'hi puc posar perquè al meu marit no li agraden, que és posar-hi un parell de fetges de pollastre, tallat a trossets. Però a casa meva no els hi agrada.
2: A mi tampoc.
0: No, jo tampoc.
3: I no és això. Jo, veus, dos hígados de pollo facultatiu.
0: Sí.
3: Vale? O sigui, i un cop està bullida la pasta, s'escorre, es barreja amb tot el sofregit i a servir. I llavors jo porto el tabasco a taula perquè hi ha gent que li agrada una mica més picant. I el tabasco li dona aquell punt d'això.
2: Sí. A mi m'agrada, eh? Jo
3: és un plat d'hivern, per això, sí, perquè clar. A l'estiu fa massa calor per menjar això picant, però a l'hivern amb un vinet que hi lligui... va molt bé.
0: Bueno, a l'estiu no li posem tabasco i ja està.
3: A veure, perdrà una mica, sí, perquè el punt del tabasco té li té una gràcia.
0: Sí.
2: Bueno. Jo el tabasco ho poso amb els menjars, m'agrada. Sí, segons el que faig, poso una de dues gotetes, però m'agrada.
3: Jo sóc de cuinar picant, també.
2: Sí, m'agrada.
0: A mi també m'agrada el picant.
2: Li dona una alegria, no molt, però una alegria al plat, que jo ho trobo molt, i jo ho faig servir molt. Jo faig la sopa de peix i poso també un ratxet de tabasco. M'agrada.
3: Jo cuino molt amb picant. I, a veure, hi ha... Aquí, jo no n'he trobat aquí, però a Itàlia n'hi ha molts llocs. Jo ho vaig descobrir a Roma fa molts anys, a la Piazza delle Erbe, que és un mercat que hi ha cada dia en el centre de Roma, i que hi ha paradetes, com el nostre mercat, molt més petit, perquè és molt més petit. Hi ha una parada que només és d'espècies. Mm-hmm. I en aquesta parada d'espècies hi venen una barreja d'espècies picants que fan ells... I jo quan veig que se me va per acabar i sé que algú va a Roma, faig pedir-ho, perquè és boníssim. I venen aquestes que hi ha caiena dintre, perquè es veuen els granets de la caiena, i està molt bo. Per exemple, a Venècia també se'n troba, a Rialto, venen unes bosses de cel·lofana llargues amb unes d'això, però no és tan bona com la que fan aquesta gent, que se la fan ells. Això és com l'herbolari, que ja em sembla que és davant de la fruiteria a la Riera, pujant una mica més amunt de la caixa, que hi ha un herbolari que fa barreges d'herbes. Clar, se les fa ell. Clar, tothom té la seva gràcia a fer-les. Doncs aquestes herbetes que ell se n'hi pot posar, per exemple, d'això, de vegades la punta d'una cullereta de cafè, perquè si no te'n sents, però tenen gràcia.
2: Mm-hmm. Sí. De totes les formes, és veritat que la pasta italiana és boníssima.
3: Sí, és molt bona.
2: Que té un sello,
3: Sí.
2: De veritat, jo ara em van portar...
3: I la fan, pasta, i la fan amb totes coses. Vull dir...
2: Sí, tenen una gràcia especial.
0: És que ja l'especialitat d'allà és la pasta, no?
3: No, ja tenen coses, Tenen moltes.
0: Sí, però
3: tenen
0: potser és més coneguda per la pasta.
3: Perquè per ells la pasta és el nostre pa. Sí. Ells sempre hi ha un plat de pasta, així com els xinos sempre tenen un cassó d'arròs, ells tenen sempre pasta. Però esclar, ells la pasta agafen la nevera i què tinc avui? Pues un parell de carbassons, un esvergínia, no sé què, i et fan un plat de pasta.
0: Sí.
3: I ja està.
0: Sí.
2: I la fan ells també, la pasta la fan molt
3: bona,
2: eh?
3: Jo també n'he menjat de fet a casa i és boníssima.
2: És boníssima.
3: A mi em dona massa feina.
2: Bueno, però la pasta que fan a casa... Bueno, jo tinc perquè tinc una neta i és italiana, i escolta'm, i li vaig dir precisament a veure quan fas, perquè la veritat que la pasta la broda, de veritat que
3: un any vam ser a la Toscana per Ferragosto, que és el 15 d'agost, que allà diguéssim és el dia que celebren la canícula de l'estiu, i s'acostuma a anar a la muntanya a fer com nosaltres faríem una costellada, doncs ells van a la muntanya i tothom porta la pasta feta a casa i de diferents maneres. I nosaltres estàvem a casa d'uns amics nostres italians i la seva mare va fer com unes orelletes farcides, que va estar 2 dies fent-les, que després hi va fer una salsa amb carn i tal. Però és que dels que vam anar allà, esclar, els veïns te deixen tastar la seva pasta, tal, i ho van fer... I la veritat és que no sé quina dir-te que era més bona, perquè tot era espectacular.
2: Boníssima.
3: Sí, i era tot fet a casa, perquè era un poblet que em sembla que sí que hi viuen 200 o 300 persones, i bueno, llavors vam anar al campo, i una passada la pasta que vam portar feta.
2: I també tenen molta mà amb els dolços. Fan molt bons dolços, de veritat.
3: Però a mi hi ha
2: massa
3: una cosa
2: dolços
3: que no m'agrada, no. I posen molta ametlla amarganta.
2: A mi
3: hi posen... O amaretto, que és el mateix.
0: A mi
3: l'ametlla amarganta no m'agrada. O sigui, mira, jo el tiramisú m'agrada molt, molt bé, i bueno, els canyolis sicilians són molt bons, hi ha moltes coses que fan a Nàpols, però hi ha altres pastes que tenen molt bona pinta i quan les menges tenen aquell punt amargant de les ametlles que a mi...
2: No t'agrada. Bueno, clar, contra gustos no hi disputa.
3: A mi és el que, a mi és el que em falla. Sí, sí, sí. Però, bueno, per contra fan uns gelats que són per morir-se.
2: Sí, sí, jo... Bueno, jo el que tens tu ara, escolta, m'encanta, i el diumenge farà un plat.
3: Sí, sí.
2: Bueno, vinga, pues una altra, perquè què? Tenim
3: sí,
2: temps encara.
3: Tenim 10 minuts. Sí. Va, en diré una de rapideta, va.
2: Vinga,
3: una que és molt fàcil i, a més, és econòmica.
2: Ah,
3: perquè es pot fer amb llagostins congelats.
0: Ah, bueno.
3: Vale? Que de vegades, per les economies, tot va bé. I és molt fàcil. Mira, all i julivert picat. Molt, eh? Molt. No us faci por. Es pica all i julivert, o amb el mini pímer, o amb la mà de morter, però bastant d'all i julivert picat. Vale? Es fregeix a part una llesca de pa. Una llesca de pa de pagès... i es posa en remull amb conyac, aquesta llesca, un cop està fregida. Quan està ben remullada, es tritura i es barreja amb l'all i julivert. O sigui, jo normalment ho faig amb el mini pímer ja. Uh-huh. I el que faig és posar una mica de conyac, perquè com que després posaré el conyac en el pa, trituro l'all i julivert amb això i tal. I es barreja això. Es barreja amb el pa amb això, es torna a fer amb la batidora. Vale, tot, que quedi ben petit. Es posa oli a la cassola... i s'hi tira aquest trinxat, ben remenat, que es cogui una miqueta, no cal, eh? S'hi afegeixen els llagostins, salar i pebrar a gust, i s'ha acabat.
2: Ja està.
3: A la que estan els llagostins vermellets i els pot servir a taula. Pim-pam.
2: Carai.
0: Sí, sí, sí.
2: De veritat, ràpida que...
3: De veritat que està molt bo.
2: Està molt bo.
3: Evidentment, el conyac queda, perquè al fer el pa es queda empapat i la mica que et queda la tornes a tirar allà. O sigui, que és el suquet que s'acaba de coure. Però ja està, és pim-pam. De veritat.
0: Sí, sí,
3: i són bons, de veritat. I amagues una mica de vegades que el ser congelat no tenen tant de gust. I tenen això, és un plat ràpid
2: i
3: és econòmic. I està bo. I està bo. I es fa de pressa.
0: I tant.
3: O sigui que, bueno, ja us n'he dit una altra.
2: Ah, molt bé, eh?
3: Ja està, veus?
2: Anaves ben preparada,
0: Avui anem bé menjades, eh?
3: Quasi bé, eh?
2: Quasi bé, sí. Perquè ara la Marina de seguida es diu, tants minuts. I ale, veus?
3: Tres minuts.
2: Bueno,
3: mira.
2: Pues ja
3: moltes gràcies per haver-me convidat.
2: Moltes
0: gràcies. Fins una altra.
3: I a la vostra disposició, ja em direu. I si no puc venir, també us puc donar les receptes escrites i les expliqueu.
0: O truques per telèfon.
3: O puc trucar per telèfon.
2: Esclar,
3: i
2: però
3: dius-ho.
2: Pots vindre un altre dia.
3: Però...
0: Totes dues coses, que truqui i que vingui.
3: A veure, trucar és més difícil, perquè aquesta hora és la meva hora de començar a fer el dinar.
0: Ai.
3: I normalment estic liada aquesta hora.
0: Bueno, una recepta curteta, truques i ja està.
3: És la meva hora de fer el dinar. Bueno. Però bueno.
2: Però com que...
3: Jo no dic que no.
2: Com que, clar, es pot...
3: Jo no dic que no.
2: Si un dia, ahir vaig veure el Jordi, li vaig dir, demà ve. Diu, sí, demà
3: vindrà. Sí.
2: Que avui esperarà una mica més el Jordi al dinar.
3: Bueno, no, ja està fet.
0: Ah, ja està fet.
3: No, avui el Jordi ha anat a esmorzar i avui té un dinar lleuger.
2: Ah, bueno, pues ja està.
3: Avui un carpaccio amb una amanida i ha dinat.
2: I vamos, que no
0: m'agradaríssim.
3: I va, que sí, m'està.
2: Sí,
3: perquè ja ha esmorzat i ens hem de cuidar. Que, a veure, hem d'intentar no posar masses quilos perquè no és bo pels genolls ni per la salut.
0: I clar...
2: Bueno, però totes...
3: No, però a veure, les coses s'han de... No, però jo penso que s'han de cuidar. Jo, per exemple, us diré que aquesta... Jo això ho faig, són dinars de diumenge. A casa meva, entre setmanes, menja verdura i planxa i verdura i poca cosa més.
0: Així que els dies de festa fas festa de debò.
3: Sí, faig festa, jo cuino, i el dia de festa cuino. Jo molts dissabtes a la tarda em passo el dissabte a la tarda cuinant.
0: Mm-hmm.
3: Perquè m'agrada.
2: Bueno, doncs
0: bueno,
2: fins aquí m'ha
0: arribat.
2: Bueno, pues moltes gràcies per escoltar el programa i ja sabeu, és el dia 13, es veiem al Calisai amb la gran festa
0: a la una
2: que preparem la Maria José i jo celebrant l'aniversari de 2 anys i més del programa de
0: Anem a la cuina.
2: Adeu.
0: Fins la setmana

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 7492. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol, número 3. T'hi esperem.
5: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
6: Buena onda, Frankfurt!
5: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
6: I atenció! De dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
5: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
6: vermut de 12 a 14:30.
5: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
6: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
0: Ràdio Arenys, la primera.

0: L'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dimecres 27 de maig del 2026 i és moment de començar aquest informatiu migdia. Abans, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Comencem parlant dels canvis en el sistema de recollida selectiva, perquè el veïnatge del Duedes i del carrer Pineda tindran àrees fixes per l'orgànica. Gemma Roig, bon dia.
2: Bon dia. D'aquesta manera, l'àrea de Medi Ambient preveu resoldre els problemes que hi havia a la zona entre diversos habitatges per la manca d'espai on deixar els seus bujols davant dels seus pisos.
1: Aquests canvis en el model han agafat per sorpresa, per exemple, el PP, qui ha passat aquest matí pels micròfons de Ràdio Orange.
2: El seu regidor, Juan Holmansa, ho valora positivament perquè, segons diu, s'acosta més al seu model.
1: Segona jornada de vaga d'educació d'àmbit general de tot el territori.
2: Avui, sense manifestació unitària a Barcelona, però amb protestes que s'han repartit pel territori català. Arenys de Mar, el seguiment ha estat menor, això sí, que en altres vagues de jornada.
1: La Generalitat aprova una oferta pública de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
2: Una mesura que podria beneficiar el consistori aranyenc, que actualment no té cap d'aquestes tres places ocupades per personal habilitat de caràcter nacional.
1: La música serà protagonista aquest dissabte en el marc de l'Arenys de Flors.
2: El conjunt de Bec i la Grit Band de l'Escola de Música, juntament amb el concert d'acordions i una actuació dels Tabals, ompliran d'actuacions la jornada.
1: I també Arenys de Mar s'assuma a la Setmana de la Natura amb diverses propostes.
2: En el cas de la nostra vila, entre les activitats que s'ha preparat, hi haurà la confecció d'un mural participatiu al pas soterrat de la Riera el dissabte, així com també tallers i una activitat per identificar els ocells.
1: Com sempre, acabarem en els esports avui parlant de vela i del regatista aranyenc Òscar Batxero, que ha guanyat la regata Godó de Barcelona, puntuable pel circuit estatal de regates de creuers A2.
0: L'informatiu migdia.
1: El veïnatge del Duedes i del carrer Pineda tindran àrees fixes per l'orgànica. D'aquesta manera, l'àrea de Medi Ambient preveu resoldre els problemes que hi havia a la zona entre diversos habitatges que trobaven a faltar espai on deixar els seus bujols davant els pisos.
2: De moment, aquesta novetat només ha arribat al carrer Duedes, tot i que el consistori preveu instal·lar-ho més endavant al carrer Pineda. Una decisió que ha estat motivada pels problemes que s'han trobat diversos veïns de la zona a l'hora de no trobar espai per deixar els seus bujols del porta a porta. Per això, després de nombroses reunions amb la zona, la regidoria fa 2 mesos els va anunciar que havia trobat aquesta solució, uns contenidors d'ús exclusiu pel veïnatge per la fracció de l'orgànica. L'alcalde Estanis Forza ha defensat aquesta decisió com una solució puntual i ha assegurat que la previsió del consistori és posar-ne un total de 4. Són declaracions al programa a la ràdio.
3: 4 ecoisles posades, 2 al carrer Dudes que estan juntes perquè són més de 100 i pico vivendes, una a la part baixa de Duedes per aquells veïns d'aquells blocs i l'altra al carrer Pineda. Són 4 ecoisles, 3 estan ja col·locades i l'altra, en 3 setmanes, ja col·locarem l'ecoisla pels veïns del carrer Pineda. Sigui penjador, sigui el que sigui, posar-ho a la vorera dels altres costa, i per en aquests jocs puntuals enteníem que calia una solució puntual. I aquesta és la solució.
2: Aquestes àrees, anomenades ecoisles, tenen la mateixa aparença que una zona d'emergència, però amb la diferència que només està formada per 2 contenidors. A més, s'obriran via la targeta de les àrees en l'horari de la recollida selectiva, és a dir, de 8:15 del vespre fins a 12:15 de la nit i únicament els dies que correspon treure la fracció de l'orgànica. Des d'alcaldia, Estanis Forza explica que hi van comprovar el correcte funcionament i està convençut del seu èxit. D'aquesta manera, el veïnatge de la zona farà ús dels 2 mètodes per treure la brossa. Bujol verd per la fracció que toqui i el contenidor per l'orgànica.
3: I ahir vam voler provar, una, que ens funcionés, la ecoisla, sí. 2, que els veïns realment la sapiguessin funcionar. I tinc que dir que l'èxit va ser absolut. Tothom estava content de poder fer això. Els veïns, ahir que hi havia doncs, 2 fraccions, orgànica i cartró, el cartró el deixaven amb el seu cubell verd, doncs anar a la fusta, sí. Que també els hi hem tret els penjadors, i baixaven amb el cubell marrón, posaven la targeta, tiraven la seva bossa d'orgànica.
2: Des de l'Ajuntament descarten aplicar aquesta fórmula a altres espais de la vila on també pateixen per l'elevada densitat, ja que es considera que les solucions que s'han pactat amb el veïnatge d'aquestes zones funcionen correctament.
3: És com una prova pilot, sí, amb uns llocs altament, no tan sols altament poblats, sinó que les voreres fan que no puguis tenir els cubells davant de casa, sinó que els hagis de, o hagis de posar en el vorera dels veïns, i per tant enteníem que eren, cada veïnatge té les seves circumstàncies i ha trobat solucions diferents. Saboada, per exemple, tothom posa un cubell a terra en la plaça. Sigui un testi... A la Torre d'Arenys, a l'edifici Portinyol, tenen els bujols comunitaris, que ara jo crec que en 15 dies tancat per ells.
2: L'orgànic és la fracció que serveix per calcular la bonificació de la taxa de residus. En tot cas, Forç avançat que cada quinzena revisaran els contenidors i si hi ha més d'un 90% de fracció llançada correctament, es bonificarà el veïnatge implicat.
1: Uns canvis que han agafat per sorpresa el Partit Popular, que ha passat aquest matí pels micròfons de Ràdio Arenys. El seu regidor, Juan Holmansa, ho valora positivament perquè considera que s'acosta més al seu model.
2: Els populars sempre han dit que estan en contra del model porta a porta i que el seu ideal seria àrees fixes a tot el municipi. Amb aquest canvi asseguren que s'està avançant cap al seu objectiu. Tanmateix, el seu regidor, Juan Holmansa, no va més enllà perquè avisa que és una notícia en la qual ningú els havia informat prèviament.
4: Encara està la notícia és verda perquè ens han d'explicar quina funció tenen aquests dos contenidors, eh? Però des del Partit Popular sempre hem reclamat anar cap a aquest estil de model. Uns contenidors que no siguin com els d'abans, que feien pena, sinó uns contenidors ben parits, és a dir, ben fets, que tinguin un impacte visual mínim i la gent pugui llançar la brossa dins del propi contenidor.
2: Més enllà d'aquesta qüestió, el regidor popular també ha criticat la gestió del govern. Quan falta un any just per les eleccions municipals, creu que no acabaran amb la majoria de projectes que van prometre.
4: Es va dir que es baixarien els preus de la zona blava. Això sembla ser que no... Estem un any i sembla ser que no tirarà endavant. S'han dit moltes coses que farien, com deia el propi alcalde, que tirava globus sonda, faré, i tal, i són coses que no s'han fet i no es faran. I la gent ho ha de tenir en compte, no? Que tu pots entrar a un govern dient que sobretot durant el primer i segon any que farem, però si després la gent no ho veu reflectit al carrer, doncs ha de tenir unes conseqüències.
2: Finalment, el regidor popular també ha posat la mirada en l'aparcament al municipi. En relació amb la notícia de mantenir l'ús mix del pati del Caçat durant tot l'any, assegura que són solucions puntuals. Per això demana que es busqui una zona per fer un aparcament soterrat a llarg termini.
1: I més qüestions. Segona jornada de vaga d'educació d'àmbit general a tot el territori aquest tercer trimestre. Avui, sense manifestació unitària a Barcelona, les protestes s'han repartit a tot el territori amb Granollers i Salt com a punts propers al Maresme, on s'hi han concentrat els docents en vaga.
2: Arenys de Mar, el seguiment ha estat menor que en altres jornades de vaga, tant d'àmbit territorial global com també sectorial al Maresme i al Vallès. De l'escola Cinera han estat 9 els mestres que han secundat la vaga i la meitat de l'alumnat no ha anat a classe. A l'escola Joan Baragall han fet vaga una quarta part de la plantilla de docents i un 54% dels alumnes no han assistit al centre. En el cas de l'Institut Els Tres Turons han estat 8 els professors que s'han mobilitzat. I l'escola concertada de la presentació també estava cridada a la mobilització, com ja ho va estar el passat 12 de maig en la primera vaga unitària. En aquest cas han fet vaga 4 professors de secundària i un 80% dels alumnes de tercer i quart d'ESO i de batxillerat no han anat a classe. L'aturada coincideix amb un acostament entre el Departament d'Educació i els sindicats per arribar a un acord definitiu. A les 3 d'aquesta tarda hi ha prevista una nova reunió entre les parts. La vaga d'avui dimecres a tot Catalunya obre un nou cicle d'aturades territorialitzades que, si no hi ha un acord definitiu abans entre les dues parts, acabarà divendres 5 de juny amb la tercera aturada general a tot Catalunya en menys d'un mes.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: I també en l'àmbit nacional, la Generalitat aprova una oferta pública de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans, una mesura que podria beneficiar el consistori aranyenc, que actualment no té cap d'aquestes tres places ocupades per personal habilitat de caràcter nacional.
2: La Generalitat qualifica aquesta oferta pública d'històrica, ja que serà la primera aprovada íntegrament per l'administració catalana després de recuperar aquestes competències el desembre passat. La convocatòria vol fer front a la manca de funcionaris d'habilitació nacional, tenint en compte que el 66% dels municipis catalans no en disposen. Arenys de Mar, cap d'aquestes tres places està ocupada amb personal d'habilitació nacional. Cristina López, regidora de Recursos Humans, ha explicat a Ràdio Arenys que només disposen d'un tresorer d'habilitació nacional que és compartit amb l'Ajuntament de Lloret de Mar, que fa un suport dos dies a la setmana.
5: D'habilitats nacionals no tenim ni l'interventor ni la secretària i en principi únicament a tresoreria sí que tenim una habilitat nacional, però que és un interventor de Lloret que ens ve doncs, a fer un suport de dos dies a la setmana. Només amb dos dies a la setmana que sigui una habilitat nacional aquest tresorer que ens vingués a l'Ajuntament també ens hem notat perquè aquest que ens ve com a tresorer és interventor i també doncs, dona molt de suport amb molts temes per poder doncs, també tenir una segona opinió i un assessorament més complet.
2: Els tres perfils professionals són claus perquè l'administració local funcioni. El secretari s'encarrega de garantir la legalitat i la gestió administrativa, l'interventor controla els comptes municipals i el tresorer gestiona i custodia els diners públics. La regidora destaca la importància que aquestes places les ocupin professionals habilitats a nivell estatal per l'alta responsabilitat que assumeixen. Des d'Arenys confien que les noves convocatòries ajudin ara a cobrir aquestes places al municipi.
5: Nosaltres sí que podem sol·licitar que hi ha aquesta necessitat doncs, com a municipi, igual que ja vam fer, de fet va sortir l'última oferta que va sortir de 218 places i també estem pendents de veure si d'aquestes 218 que ja van sortir l'any passat hi ha alguns d'aquests que algú que vingués d'Arenys de Mar, és a dir, que tenim la de 218 de l'any passat i llavors aquesta que ara s'ha aprovat de 540. Llavors nosaltres el que fem com a ajuntament és dir, escolta'm, tenim aquesta necessitat, no?, com molts altres ajuntaments, el que fem és doncs, comunicar aquesta necessitat i a veure si algú vol venir doncs, aquí i presenta doncs, la seva petició.
2: En tot cas, la regidora agraeix la feina de les persones que estan ocupant actualment aquestes places, que coincideixen també amb la necessitat de disposar dels perfils professionals. Per facilitar la cobertura d'aquests llocs, l'Ajuntament, per exemple, va incrementar l'any passat en 8.000 euros anuals, volíem dir, la dotació econòmica de la plaça d'interventor.
0: Ràdio Arenys, notícies.
6: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Parafita número 1.
7: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
8: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: Arenys de Mar se suma a la Setmana de la Natura amb diverses propostes. La iniciativa té per objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre la preservació i la cura del territori. En el cas del municipi, entre les activitats que s'han preparat, hi haurà la confecció d'un mural participatiu en el pas soterrat de la Riera, tallers i una activitat per identificar els ocells.
2: La primera proposta arriba ja aquest dissabte i serà l'elaboració d'aquest mural participatiu en què es convida petits i grans a participar de la creació inspirada en un litoral marítim i aranyenc, i guiada pels artistes Malí i Plainanin. De moment encara no s'ha definit el disseny, però l'objectiu és embellir aquest espai. Ho explica la tècnica de l'àrea de Medi Ambient, Jordina Vila.
9: Penseu que tindrà relació amb tema, per exemple, calamars, amb tema de platges, no sé, s'ha d'acabar de concretar, eh? Però la relació que tenim, segur que serà la relació que tenim nosaltres, la societat aranyenca, amb les nostres costes. ¿Vale? Llavors, serà obert a tothom, tant petits com grans. Qui vulgui venir doncs podrà participar amb els esprais, amb les plantilles que ens tenen preparades, i llavors farem una mica de pica-pica.
2: La cita és aquest dissabte a partir de les 11 del matí, just al pas soterrat de la Riera. Aquest diumenge també hi haurà un laboratori de minerals que organitza directament els museus d'Arenys a partir de les 11 amb inscripció prèvia.
1: Les propostes no s'aturen, ja que coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, que es commemora el 5 de juny, l'endemà dissabte es farà un taller familiar d'insectes.
2: Jordina Vila explica que l'activitat, que estarà conduïda per l'App Creatiu, servirà perquè amb materials reciclats els més petits puguin crear el seu propi insecte.
9: D'alguna manera doncs, apropen, no?, el que aquests animalets que conviuen amb el nostre entorn i que normalment ens espanten o no ens agraden, doncs, d'alguna manera, creant aquests petits insectes, doncs, el que fem és apropar-nos-els i conèixer-los, no?, i fer que aquests animals ens caiguin més simpàtics del que normalment la percepció de la societat és cap a ells, no?
2: La cita serà a partir de les 11 del matí a la plaça de l'Església. I, finalment, Medi Ambient té una última proposta pel pròxim 13 de juny. Un taller per escoltar i identificar ocells que anirà a càrrec del consultor ambiental Pere Alsina. L'activitat es farà als horts urbans i combinarà explicacions teòriques, referències culturals i també una sortida final al Rial de la Serpa. En aquest cas, es demana inscripció prèvia.
1: No deixem la cultura perquè la música serà la protagonista aquest dissabte en el marc de l'Arenys de Flors. El conjunt de Bec i la Great Band de l'Escola de Música, juntament amb un concert d'acordions i una actuació de tabals, ompliran d'actuacions la jornada.
2: El primer concert anirà a càrrec dels alumnes de la zona de Bec de l'Escola de Música. Tot i que el grup va néixer format només per alumnes que tocaven la flauta de Bec, actualment incorpora altres instruments com el violí, la guitarra o els teclats. La directora de l'Escola de Música, Blanca Soler, explica que oferiran un repertori musical molt variat d'uns 30 minuts aproximadament.
10: És un grup que té ja molta solera. Va començar siguent Bec de veritat, flauta de Bec, amb tota la seva família. Sabeu que les flautes de Bec són des de soprans fins a contralts, baixes, i s'ha obert aquest grup. Ara aquest grup el tenim obert amb altres instruments. Aquí veurem guitarres, veurem teclats que també acompanyen, veurem algun violí, farem un repertori molt, molt divers, d'estils molt diferents, i que en aquí podem trobar una mica de tot, des d'alguna música de cambra barroca perquè hi ha les flautes, però també temes musicals de cinema.
2: L'actuació serà el dissabte a partir de les 12 del migdia a la sala Josep Maria Arnau del Calissai. Ja a la tarda, al Teatre dels Seràfics acollirà el concert de la Great Band, el grup jove de combo de l'escola, que presentarà un repertori que combina el rock i el jazz. L'actuació també forma part del MoMA, la mostra de músics aranyencs.
10: Amb un estil de música modern, rock, però també jazz, una mica mixta també, i ells ho hem canalitzat cap a aquest cap de setmana tan festiu aranyenc, perquè tenien una convocatòria amb el MoMA, aquesta mostra de músics aranyencs que s'ha estrenat aquest any als Seràfics, i en el seu moment, en el seu dia, vam haver de fer un ajornament. Hi havia la falta d'assistència de dos músics. I vam pensar que ens quedaria per posar-lo amb més endavant. I aquest més endavant ha esdevingut en aquesta diada d'Arenys de Flors.
2: El concert començarà a les 7 de la tarda i l'entrada és gratuïta.
1: Paral·lelament, la plaça de l'Església serà escenari d'un doble concert.
2: Els primers a actuar a 6:45 de la tarda seran els tabalers Que toqui ta mare d'Arenys Amunt. El grup, format per una quinzena de membres, oferirà un repertori propi de percussió pensat per fer ballar el públic. Una de les membres, Alba Josep, afegeix que l'actuació s'emmarca també en el marc de la botifarrada popular dels Diables Socarrimats.
11: Estem molt contents de poder col·laborar amb els Socarrimats, que ja fa bastant de temps que col·laborem i ens han convidat a formar part d'aquesta festa, aquesta botifarrada diabòlica. I crec que serà una ballada molt maca. Vindrem, tocarem les nostres peces, tipus concert. Nosaltres som sobre uns 15 components, diferents timbals, i fem peces tipus batucada, de percussió, per Arenys de Mar i després la celebració de la botifarrada.
2: I tot seguit serà el torn de l'actuació dels acordionistes i panderos del coro. Presenten una proposta de música popular i tradicional molt similar al concert que ja van fer al Teatre Principal el mes de març. Un dels integrants, Víctor Pedrol, destaca que l'actuació comptarà també amb melodies de ball folk.
12: Afegim alguna cançó de ball folk, alguna melodia per ballar. Si hi ha balladors que vulguin ballar, doncs també podem combinar les dues propostes que fem normalment. Fem ball folk i concert de música popular. Podem fer la Polca d'Ors, podem fer les Rondes del Vi, doncs cançons populars que més o menys la gent coneix.
2: La cita és a 7:45 del vespre des de la plaça de l'Església. Aquesta actuació coincideix precisament, com dèiem, amb l'inici de la botifarrada popular dels Diables Socarrimats, un acte que estava previst per Carnaval però que es va ajornar per la pluja. Les persones que ja havien comprat el tiquet el podran utilitzar per aquest dissabte. Més, hi haurà l'oportunitat d'adquirir-lo a la mateixa plaça de l'Església a un preu de 5 euros. En aquesta ocasió també hi haurà opció vegana.
1: Acabem amb un apunt dels actes d'agenda cultural per avui. La biblioteca segueix amb les converses a la carta i aquesta tarda serà en anglès. Anirà a càrrec de Leonora de Groot Bogars i serà a les 7.
13: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
14: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
15: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
14: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
15: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
14: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresma, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: El regatista arenyenc Òscar Batxeiro ha guanyat una regata a Barcelona puntuable per al circuit estatal de regates de creuers en modalitat A2. L'ha guanyat en format equip amb Òscar Chaves a bord del vaixell Hidra HM Hospital. És Oriol Leo, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta embarcació és propietat del Club Nàutic El Balís, capitanejada per Chaves. Amb ella han guanyat la regata del 53è Trofeu de Vela Comte de Godó, organitzada pel Reial Club Nàutic de Barcelona. La regata d'altura consistia en sortir de Barcelona, pujar a Palamós i tornar a baixar. Un recorregut que pot semblar fàcil i curt, però amb les condicions de vent mínimes del cap de setmana va ser molt difícil avançar. Chaves i Batxero van completar la regata en 26 hores i 34 minuts. El regatista d'Arenys apunta que va ser complicat navegar, sobretot de nit.
17: Normalment les regates són més llargues, de distància, i es mira que durin unes 48 hores. I aquest cap de setmana, com que hi havia tan poc vent, doncs la regata va ser de milles, va ser curteta, perquè va ser anar a Palamós i tornar, però vam tardar 2 dies. Hi havia molt poc vent, sobretot a les hores que no hi havia sol a la nit. El vent és com la benzina, si no hi ha benzina, no hi ha gas. La veritat que aquests vaixells estan molt preparats, no? Són molt lleugers, amb veles molt grans, no? I tenen una capacitat molt gran de moure's, no? I amb poqueta coseta ja fas, però, bueno, sí, va ser un suplici.
16: La primera regata del circuit mediterrani del Campionat d'Espanya es va disputar a les Illes Balears i la propera i darrera cita és a València. Un cop finalitzat aquest Campionat d'Espanya, Batxero participarà també al Campionat Estatal per a creuers amb tripulació, que té les mateixes 3 proves que la modalitat a 2. Finalment, disputaran també la Copa del Rei de Vela. Òscar Batxero ha explicat que la competició permet escollir a cada embarcació la ruta a seguir per arribar a la fita.
17: Normalment, 3 o 4 hores abans de la sortida, com que ja sabem la previsió meteorològica del cap de setmana, doncs llavors ja et diuen quin recorregut hi ha. En diferents recorreguts, llavors ells escollen un i llavors és el que fem. A Balears va ser més senzill perquè era anar de Palma a Eivissa i tornar, no? Llavors és un camp més obert, llavors els vents són amb menys variacions. Però en canvi aquí a Barcelona va ser anar a Palamós i això vol dir que cada tros, cada tram que passa, si vas molt a prop de costa, més lluny, doncs pots trobar en llocs sense vent, llocs amb vent i bueno, és tot bastant més complicat.
16: Batxero s'ha format a les categories infantils del Club Nàutic d'Arenys de Mar, començant per la categoria Optimist.
13: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.

0: I com sempre dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica del temps de la mà del nostre company de la xarxa, Luis Pérez. Luis, bon dia.
1: Bon dia, estem pendents de l'arribada de més calor al llarg de les properes hores a les comarques metropolitanes. De fet, com ha passat els últims dies, ja molts barris de Barcelona capital, per exemple, no hem baixat dels 20 graus. I en aquests moments ja estem parlant d'un ambient molt suau. A totes les comarques metropolitanes el sol comença a lluir, comença a picar i va enfilant la temperatura. I atenció, perquè aquesta tarda s'acabarà plantant en els 34-35 graus a moltes viles, sobretot del Vallès Occidental i del Baix Llobregat Nord. Per tant, unes temperatures molt més altes del que toca. Arran de mar, 25, 26, 27 graus, amb una mica més d'humitat, un palet més de xafogó i un sol que caurà a plom, que escalfarà ja des d'hores d'ara i durant tota la jornada ens anirà acompanyant. Atenció, perquè aquesta calor avui no s'acaba. En vista demà i el divendres, encara guanyarem alguns graus més. Sembla mentida. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí aquest informatiu de dimecres 27 de maig. Us hem acompanyat al control tècnic, la Marina Cabrera, i les veus que us hem parlat, Oriol Leo, Gemma Roig i jo mateixa, Núria Torrents. Esperem que hagin passat una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
2: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Torrent, situada a la Riera Perafita, número 28. Avui dimecres no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui els carrers Andreu Guri i carrer de Vall estaran tallats fins a les 6 de la tarda, el carrer Josep Ansel Clavé fins a les 7 de la tarda, el Rial de Sa Clavella fins a les 4 de la tarda i el carrer de les Escolàpies fins a les 3 i mitja del migdia. I demà el carrer Bisbe Pasqual estarà tallat de 8 del matí fins a les 5 de la tarda, el carrer de les Escolàpies de 9 del matí fins a les 3 i mitja del migdia, el Rial de Sa Clavella de 9 i quart del matí fins a les 12 i quart del migdia i el carrer Bisbe Català d'11 del matí fins a les 2 del migdia i de 4 de la tarda a 7 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
3: Ràdio Arenys.

0: És que...
1: En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia i bon dimecres 27 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, Alexia Putella s'acomiada avui del Barça.
1: Després de tot el dia esperant, ahir al vespre la capitana va fer oficial la seva sortida del club amb un vídeo emotiu, amb música de Rosalía, a les seves xarxes socials. Alexia jugarà aquesta tarda al Johan Cruyff el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades al primer equip i 38 títols aconseguits. Entre ells, doncs, 4 Champions. Fent història al Club Blaugrana. També ha guanyat, recordem-ho, 2 pilotes d'or i 2 premis de best de la FIFA, anys 2021 i 2022.
0: Aquest matí el club hi ha fet un homenatge a Alexia Putellas de l'estadi al Spotify Camp Nou, que ha reunit a moltes personalitats del món del futbol i, tant, i també, evidentment, escoltarem en una estona les seves reflexions. A tot això, com dèiem, Joan, avui hi ha partit.
1: Correcte, Martí. El Barça juga l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, avui a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. A més d'Alexia, el partit també ha de servir per acomiadar altres jugadores que deixen el club, com Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, tot i que encara no s'ha fet públic.
0: Avui també juguen aquesta penúltima jornada de Lliga F l'Espanyol.
1: El conjunt perico, amb la permanència assegurada ja des de fa setmanes, visita avui el camp del Depor, l'equip que té just per sobre la classificació, amb un punt més. El duel a les 9 de la nit. Ahir el Badalona Women es va acomiadar de la seva afició a Palamós. Derrota 0-4 contra el Real Madrid.
0: En categoria masculina, l'Espanyol ha fet avui oficial la renovació del capità, L. Cabrera.
1: El central uruguaià allarga el vincle amb el club perico fins al 2027, fent efectiva la clàusula de renovació que incluïa el seu contracte. Un anunci que es fa 24 hores després que el nou director esportiu de l'entitat, Monchi, ratifiqués la confiança en Manolo González per continuar entrenant l'equip al curs vinent.
0: Encara en futbol, aquesta setmana us hem anat explicant que 9 catalans jugaran al Mundial aquest estiu amb la selecció espanyola, doncs ahir vam saber que n'hi haurà 2 més amb el Marroc.
1: El jove extrem nascut a Vic, Maimouni, jugador de l'Eintracht de Frankfurt, és una de les novetats de la convocatòria del Marroc, una de les revelacions del passat Mundial de fa 4 anys. A Maimouni compartirà vestidor amb un altre català, el migcampista garenc del PSV Eindhoven, Ismael Saibari.
0: En bàsquet, la penya va confirmar ahir la victòria en el partit pendent contra l'Unicaja a l'Olímpic.
1: El Joventut ja guanyava de 20 quan el partit es va suspendre el descans per problemes al videomarcador. Els verd i negres no van deixar entrar en el partit en cap moment. El conjunt malagueny hi va acabar guanyant 95-74, cinquena victòria seguida del Joventut, que s'assegura la sisena plaça a la Lliga regular.
0: En hoquei patins ja tenim definides les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina.
1: El Barça va superar un combatiu noia per 5-3 ahir al Palau, un partit que va servir també per homenatjar dues llegendes de la secció blaugrana que ho deixen Pablo Álvarez i Sergi Fernández. El Barça s'enfrontarà a l'Igualada a semis, després que el conjunt de la noia superés els penals al Voltregà, en un partit en què els usonencs van ser superiors. A l'altre semi, on ja espera el Liceu, ahir partidàs molt igualat. El Calafell es va acabar imposant el Reus també a la tanda de penals.
0: Per cert, el noia ha fet oficial aquest mateix migdia que l'Eix Esteller, el fins ara capità de l'equip, serà el nou entrenador en substitució de Cortijo a la temporada vinent, just després de la seva retirada, com dèiem, com a jugador. En waterpolo avui tenim una final europea protagonitzada per dos equips catalans, barcelonins, de fet.
1: Catalunya i Barceloneta s'enfronten a partir d'avui amb el duel d'anada en la final de l'Eurocup femenina. Avui a 8:45 del vespre, anada d'aquesta final a Cantoda, a la piscina del Catalunya, la setmana vinent, dimecres 3 de juny, es jugarà la tornada a la de la Barceloneta.
0: I avui també arrenca la final de la Lliga a la Divisió Nord femenina,
1: que enfronta Sant Andreu i Mataró, dos equips que també es troben a la Final Four de la Champions. El primer enfrontament, el millor de 3, avui a les 9 a Sant Andreu.
0: En tennis, avui debuta Marina Bassols en una segona ronda de Roland Garros.
1: La blanenca jugarà finalment 9 abans de les 4 de la tarda contra la jove russa Mirra Andreeva. Serà la primera vegada que Bassols disputi una segona ronda d'un gran slam.
0: I també el torneig parisenc tenim un altre català, en aquest cas el quadre de dobles masculí, Marcel Granollers, havent passat ja amb solvència la primera eliminatòria.
1: Granollers i el seu company, l'argentí Horacio Ceballos, cap de sèrie número 1 i defensors del títol, van superar l'hongarès Marton Fuchsovics i el nord-americà Marcos Girón per 6-3, 6-2, en menys d'una hora de joc. Granollers i Ceballos s'enfrontaran en segona ronda al vencedor del duel entre els francesos Moutet i Van Aasch contra la parella formada pel nord-americà Kirkop i el neerlandès Stevens.
0: En una estona de començar aquest partit, que d'on sortirà, com dèiem, els rivals de Marcel Granollers i Ceballos. I un últim punt en motor, Marc Márquez viatja a Mugello per reaparèixer al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
1: El cerverí, que el 10 de maig es va sotmetre a dues intervencions quirúrgiques, al peu dret i a l'espatlla dreta, després de caure el dia anterior a França, ja és a punt per reprendre el Mundial, segons ha informat el seu equip a través d'un comunicat. El circuit italià haurà de passar un últim reconeixement mèdic demà per ser declarat apte per córrer.

0: Dimecres 27 de maig, 6 minuts passant de dos quarts de dues, comencem parlant de futbol, perquè avui és el dia A d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça, una llegenda del club i d'aquest esport, la capitana, la primera catalana en guanyar una pilota d'or i dos premis de best. De fet, en van ser dos seguits. Després de tot el dia esperant-ho, ahir al vespre, la Molletana va penjar un emotiu vídeo a les seves xarxes en què confirmava la seva sortida, explicant també tota la seva trajectòria des dels inicis amb Rosalía de fons. I aquest matí ha tingut lloc un acte d'homenatge a l'Spotify Camp Nou, abans del partit aquesta tarda al Johan Cruyff. Amb una Alexia també emocionada, acompanyada de les seves companyes i també de personalitats del món de futbol que l'han acompanyat durant la seva trajectòria, la Molletana parlava així del moment per decidir fer pública la seva decisió.
1: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, de... són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa de prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida. Però, com bueno, deia en el vídeo, parlar amb l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional, que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
0: Una Alexia que també feia aquesta reflexió sobre l'autoexigència i en què encara s'imposava per fer guanyar el Barça i per la qual, com deia ella, s'ha buidat i fer aquest clic que ha hagut de fer per saber que era el moment oportú.
1: Durant molts moments no ho pots fer perquè hi ha un calendari esportiu per respecte a les companyes, perquè sí. No vols desequilibris dins d'aquest calendari, però avui ja no hi haurà això, llavors sí que em vaig prometre que avui m'obriria en canal. Al final sí que seguia sentint que podia portar tot això, però quan ho poses a la balança no pots normalitzar tot això. Si deies, no, és que l'any que ve ho pots fer, clar que ho podem fer, però no ho normalitzem de que es fes
2: lo normal.
1: I ho aconsegueixes, costa moltíssim.
0: Marta Tornera, l'encarregada de dirigir, de presentar aquest acte. En 14 temporades al primer equip blaugrana, 38 títols aconseguit Alexia, incloses, evidentment, les 4 Champions del Barça, a més de les dues pilotes d'or i els dos de best, que va guanyar el 21 i el 22. Aquí a l'Enjoc n'hem volgut parlar amb una exjugadora que va compartir vestidor amb Alexia tant al Barça com abans, a l'Espanyol, Marta Corredera.
3: L'Alexia és llegenda. És història. Òbviament, sense ella no s'entendrien tots els èxits del futbol femení espanyol ni del Barça en particular. És una de les jugadores que ha aconseguit canviar el paradigma del futbol femení. Ho ha canviat pràcticament tot. A nivell individual, òbviament, amb les dues pilotes d'or, amb tots els premis i reconeixements que ha aconseguit al llarg de tots aquests anys, però també a nivell col·lectiu, pel que significa ella pels equips, en quant a maduresa, en quant a lideratge. I en quant a futbol, no hi haurà una altra com ella. Per mi és irrepetible.
0: A tot això, avui, com dèiem, hi ha partit de futbol. És veritat que el Barça ja no s'hi juga res, ho ha guanyat tot, i ve de celebrar, de fet, la quarta Champions, aconseguida dissabte a Oslo, però encara queden dos partits de Lliga F, avui contra la Real Societat, en un dia que també ha de servir per acomiadar Alexia, però també altres jugadores que no seguiran el curs vinent, com són Mapi León, Ona Batlle, que malgrat que encara no ho han fet públic, i a més d'una altra de les veteranes, com és Marta Torrejón. Ahir en va parlar, abans de conèixer aquesta oficialitat d'Alexia, l'entrenador Pere Romeu, al qual també li van preguntar, de fet, pel seu futur i la seva continuïtat.
4: Bueno, els propers dies, les properes setmanes tindrem més informació. Jo estic tranquil, tinc ganes d'acabar la temporada i assentar una mica les bases de tot i poder estar tranquil i poder prendre les millors decisions possibles, però he gaudit moltíssim aquesta temporada, he gaudit molt amb l'equip, he gaudit molt de tots els títols aconseguits i ja veurem què ens deparen les properes setmanes.
0: Un Pere Romeu que també va llançar un missatge reivindicatiu a les crítiques rebudes sobretot aquell curs passat, quan va fer una gran temporada també amb el Barça, però no es va culminar, en aquell cas amb la final de la Champions a Lisboa.
4: De cara a staff cap a jugadores, mai hem traslladat aquest missatge de crítiques, perquè és algo que ja us he dit moltes vegades, m'és absolutament igual l'opinió de gent que no està dintre. Sí que entre elles és algo que els hi ha donat impuls, els hi ha donat motivació, els hi ha donat seguim aquesta gana competitiva que tenen diàriament i així ho hem aconseguit. Crec que té molt, molt mèrit el que hem fet per tot el que ha succeït durant la temporada a nivell de baixes de futbolistes importants, lesions de llarga durada, veure que hi havia dies que no podíem escollir molt l'11 perquè era el que era, crec que té un mèrit increïble.
0: Veurem si Pere Romeu encapçala el nou projecte sense Alexia, sense Mapi, sense Ona i sense Torrejón, i veurem si hi ha alguna sortida més, com per exemple la de Salma Parayuelo. Avui a les 7 de la tarda, que jugarà aquest Barça-Real Societat al Johan Cruyff, l'últim partit d'Alexia amb el Barça, tal com va dir ella al vídeo, tot i que encara, com dèiem, li quedarà un partit de Lliga F diumenge vinent al camp del Madrid Club de Futbol. També avui, per cert, juga l'Espanyol, que tampoc no s'hi juga res més enllà de l'orgull de quedar per sobre a la classificació del rival d'avui, el Depor, que per ara suma un punt més que el conjunt perico. En parlava l'entrenadora Sara Monforte.
2: Un partit molt igualat. Al final és un equip molt simil a nosaltres, no? Que l'any passat també va ascendir a Lliga F, que més o menys també ha estat en posicions paral·leles, ara està en un punt per sobre nostre. Bueno, jo crec que és un partit interessant per veure qui acaba per sobre de qui, no? La posició. I per bueno, pues una mica a nivell d'orgull també, el fet, no?, de guanyar, i un camp com Riazor, que tenim bones experiències allí, que és molt xulo.
0: Avui a les 9 aquest Deportivo Espanyol. Ahir el Badalona Women es va acomiadar de l'afició de Palamós amb una derrota 0-4 contra el segon classificat, el Real Madrid. Les badalonies, recordem, tampoc no s'hi jugaven res, i a falta dels partits d'avui i també de l'últim de diumenge, l'última jornada, continuen desenes a mitja taula. Més futbol, atenció al cas de la Pirinaica, que farà de jugar aquest dissabte en l'últim partit de Lliga del seu juvenil B masculí a la portera del juvenil femení. El Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: Ella és la Greta Brunet, que ja entrena amb l'equip B del juvenil masculí des de que el porter titular de l'equip va patir una lesió de llarga durada. Durant aquests 3 mesos han hagut de fer mans i mànigues i recórrer al porter de l'infantil, oposant jugadors de camp sota pals. Enmig d'aquesta crisi, la Greta es va oferir per entrenar amb els nois i garantir que poguessin preparar-se correctament durant els entrenaments, compaginant-ho amb el seu propi equip femení. Des de la directiva destaquen el seu gran nivell i el seu compromís, que ara es veu recompensat amb aquesta convocatòria oficial. Manel Artero és el president de la Pirinaica.
6: Anava a ajudar i s'ha convertit en una més de l'equip, ja que estan moltíssims dies entrenant amb ells, perquè durant els entrenaments fa falta un porter, una portera. Llavors aquest partit, com que és l'últim de la temporada i ja no hi ha manera, no sabíem, vam pensar, ostres, per què no la fem jugar? Clar, si ja s'ho ha guanyat a pols estar aquí amb aquest equip. Està fent una temporada excepcional.
5: En aquest últim partit de la temporada, la Pirinaica B ja té assegurada la 8a plaça i el Súria, el rival, acabarà cué. El club aprofitarà aquest dissabte, doncs, per premiar la constància de la jugadora i visibilitzar el futbol femení.
0: Gràcies, Jordi. Més futbol. El Terrassa Futbol Club continua la planificació del curs vinent per fer un projecte ambiciós que aspiri a pujar a la primera federació masculina. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: El Terrassa Futbol Club continua preparant la temporada 26-27. Un projecte ambiciós on s'espera que, amb la continuïtat d'Oriol Alsina, l'equip agarenc pugui donar aquest salt a la primera federació. Sense dir encara noms de possibles arribades, el director esportiu, Antoni Santoniu, parla de que el Terrassa tindrà un equip molt i molt competitiu de cara a la propera temporada.
8: El missatge per a la pròxima temporada és que vamos a intentar a tomar un equipo muy competitivo y con Mister allí vamos a intentar a subir. Super 9.
9: Es un super 9.
8: Te puedo confirmar que sí. Queremos un super 9.
7: Un Oriol Alsina que parla d'autoexigència, exigència màxima des del primer dia de pretemporada.
10: Diguem que són els jugadors segurament més importants amb el rendiment de l'any passat. A partir d'aquí tenim que ser ambiciosos i tenim que trobar jugadors d'aquest perfil amb altres posicions, però d'aquest nivell o semblant.
7: Recordem que el Terrassa, de moment, ha confirmat la continuïtat de Marcos Pérez, Mario Domingo, Jaime Barrero i jugadors com Dirks, Sergio Cortés, Dano o Nahuel tenen ja contracte de la temporada passada.
0: Gràcies, Miqui. I a l'escala amb el primer equip masculí de tercera federació masculina, el canvi serà principalment a la presidència, veurem. Ràdio L'Escala, Ivan García.
11: El futur de la junta directiva del Futbol Club L'Escala podria fer un gir. Segons ha explicat el soci Antoni Bonatxera, l'actual president, Jordi Pere Ferrer, s'estaria plantejant abandonar el càrrec que va assumir l'estiu del 2024.
12: Sé que s'està buscant president, s'està buscant junta directiva, s'està buscant gent que es posi a davant del club, no? Clar, no serà fàcil. No serà fàcil.
13: No. I jo, per mi, ojalà es pugui quedar, perquè ha demostrat que ha fet un any molt bo, bueno, aquí estan els números, ens hem mantingut, que és l'objectiu de l'escala. I llavors, si decideix pel motiu que sigui plegar, doncs moltes gràcies per tot, i després jo crec que sortirà un altre president.
11: Pere Ferrer fins ara ha tirat endavant les dues partides econòmiques més altes de la història del club anxover.
12: Home, és un desgast important, aquest tipus de juntes directives. És un desgast que, sobretot, tot l'assumpte pressupostari fa pensar la responsabilitat subsidiària dels presidents en aquests equips, fan pensar a l'hora de posar-t'hi. Home, és difícil.
11: Durant el seu mandat ha assolit dues permanències a la Tercera Federació i la creació del primer equip femení.
0: Gràcies, Ivan. En bàsquet, la penya va confirmar ahir la victòria en el partit que tenia pendent contra l'Unicaja de Màlaga, l'Olímpic de Badalona, que ja va guanyar de 20 i va acabar guanyant de 21, 95 a 90 a 74. Una cinquena victòria consecutiva per al Joventut, que s'assegura la sisena plaça com a mínim a la Lliga regular. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
14: El Joventut va sumar ahir la seva cinquena victòria consecutiva contra l'Unicaja de Màlaga, en guanyar per 95 a 74. Va ser un partit on es va disputar només la segona part, perquè era la continuació del partit que es va quedar suspès de la jornada 29 per culpa dels problemes amb el videomarcador. El matx havia aturat el descans amb 53 a 33, i ahir, a la represa, no hi va haver color. La penya no va deixar entrar mai els malaguenys, que sempre van anar a remolc, i els verd i negres van arribar a guanyar de 31 punts. Dani Miret va fer rotacions i va repartir minuts per no desgastar els seus jugadors, que arriben al tram final amb confiança, com explicava Simon Birgander, que está físicamente bien.
15: Yo creo que estoy mucho mejor ahora. Es que es muy difícil. Ahora es primera vez en muchos meses, los últimos dos partidos, que juego sin dolor. Antes he jugado siempre con dolor en mi pie. Es muy, muy difícil jugar así, pero ahora los últimos partidos, la última semana o así, he sentido muy bien y me siento como yo mismo otra vez. Y creo que es importante para mí, pero también para el equipo.
14: Sense temps per descansar, la penya tancarà divendres a Fontejau la Lliga regular contra el Bàsquet Girona. Els verdinegres sabran quin rival els toca als quarts de final a play-off, que pot ser el València, el Múrcia o el Barça. D'altra banda, va ser el darrer partit de la Lliga regular de DJ Martí Calvet, que després de 6 temporades tancarà un cicle al Club Verdinegre per obrir nous reptes. Abans, però, vol fer posar dempeus l'Olímpic en el play-off amb la penya. DJ Martí, un crac.
0: Gràcies, Xavi. En hoquei patins ja tenim definides les semifinals del play-off al títol de l'hoquei lliga masculina. El Barça va fer la feina, va superar ahir el Noia 5-3 al Palau, en un partit que va servir també per homenatjar dues llegendes de la secció blaugrana, com són, que ho deixen, que són Pablo Álvarez i Sergi Fernández. El Barça, que s'enfrontarà a l'Igualada a semifinals, després que el conjunt de la Noia superés els penals al Voltregà en un partit que els usonencs, això sí, van ser superiors. Ràdio Vic, Pep Portet.
16: L'Igualada Rigat serà finalment semifinalista de l'Hockey Lliga després de superar ahir el club patí Voltregà Moventos Tern en el tercer i definitiu partit. El maig d'ahir a les Comes va ser similar al primer jugat fa dues setmanes i es va decidir novament a la tanda de penals després que els 50 minuts i els 10 de pròrroga acabessin sense gols. El 0-0 al final del temps reglamentari no reflexa la intensitat i ocasions que es van viure en el partit, amb infinitat de pals a les dues porteries, dos penals i dues faltes directes desaprofitades pel Voltregà, o un penal i una directa que no va transformar una Igualada, que a més va tenir dos minuts de superioritat que no va aprofitar. Arnau Martínez, porter de l'Igualada, i Miquel Estrada, porter del Voltregà, van ser els jugadors més destacats del maig. I a la sort dels penals, igual que en el primer partit, l'Igualada va ser més efectiu. Roger Bars i Joel Roma van marcar els dos primers de l'Igualada. Eric Vargas i Aleix Moles van marcar pel Voltregà i en el darrer llançament, Biel Llana es va sentenciar. Dues victòries als penals contra una victòria per 6-4 dels d'Osona a Sant Hipòlit han donat a l'Igualada la classificació per a la semifinal que l'enfrontarà el Futbol Club Barcelona, Butxí ahir, del Noia, en el tercer partit.
0: Gràcies, Pep. I a l'altra semifinal ja esperava Liceo, que s'havia desfet del Lleida en dos partits, i ahir en un partit es va decidir també els penals al Calafell, que va acabar superant el Reus. Ràdio BB i Toni Cansino.
17: Ja vam anunciar que el partit de derbi d'hoquei patins entre el Calafell i el Reus estava a un 50% de possibilitats per cadascun. I així va ser, amb un empat a 3 al final del partit, on el resultat mai va quedar clar, i una tanda de penals on el Calafell va ser més efectiu. Gols, penals, targetes i un marcador sempre ajustat. Tot i que el Reus va marcar primer, el conjunt local va donar la volta al marcador abans de finalitzar el primer temps. A la represa va empatar Jansà, però Gepi Selva, que no va voler jugar el seu darrer partit com a professional, amb un golaç va posar per davant el Calafell amb el 3-2. Quan semblava que el marcador no es mouria, i Ençà va tornar a donar vida al Reus per anar a la tanda de penals. El millor jugador del partit, Martí Serra, ens fa un resum de l'encontre.
18: Va ser un partit molt disputat, molt intens i ajustat. Els dos sabíem el que ens jugàvem, que era el passe a les semifinals, i sabíem que teníem que fer un molt bon partit per tindre opcions, i així va ser. Encara que al final el partit es va guanyar a penals, crec que vam fer un bon partit, i ara ja el que ens toca és descansar i preparar bé el partit contra el Liceu aquest divendres. Tenim un viatge per davant i sobretot a disfrutar-lo.
17: Ara, el Calafell té l'oportunitat de tornar-li al Liceu al revés que va patir a la final de la Copa.
0: Gràcies, Toni. I amb Waterpolo avui tenim una final europea protagonitzada per dos equips catalans barcelonins. De fet, Catalunya i Barceloneta s'enfronten avui amb l'anada de la final de l'Eurocup femenina. Escoltem l'entrada del Cata, Javi Belmonte.
19: Enfoquem la final amb molta empenta. Les noies han estat entrenant força bé aquests últims dies. I bueno, al final, Barceloneta, hem tingut dos partits de Lliga amb empat. Ja sí que és veritat que han aconseguit la victòria mitjançant els penals.
0: I pel que fa al Barceloneta, ara Xus Martín i Alejandra Aznar, entrenador i jugadora del conjunt mariner.
20: Serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de el que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder aconseguir aquest títol.
21: Som un equip bastant jove, però molt competitiu, així que anem a per totes. Sí que és veritat que és el primer cop que el Barceloneta femení es classifica per a una final, però no només això, sinó que és el primer cop que l'equip femení juga una competició europea, així que crec que és un moment històric pel club.
0: Avui a 8:45 aquesta anada de la final de l'Eurocup femenina a Catalunya, Barceloneta, i també avui a 9:00 es jugarà el primer partit de la final de la Lliga, de la Divisió Nord femenina entre Sant Andreu i Mataró. Aquest cap de setmana es disputen a més a Terrassa els que podríem dir que són els Jocs Paralímpics de casa nostra amb el Campionat de Catalunya d'Esport Adaptat. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: Tot preparat a Terrassa per acollir la 18a edició dels Jocs Catalans d'Esport Adaptat. Seran 30 i 31 de maig i el Club Natació Terrassa i la Plaça de la Cultura seran els llocs on tot passarà. I és que ens esperen 48 hores de molta emoció. Dissabte a la Plaça de la Cultura es farà una promoció esportiva inclusiva de 10 a 1 de la tarda. En jornada de tarda, la Copa Catalana de Petanca Inclusiva Can Jofresa i el Club Natació Terrassa, hoquei en cadira de rodes, natació adaptada, futbol inclusiu, volei assegut i la gala anual de la Federació Catalana. El diumenge 31 de maig es celebraran les Copes Catalanes de bàsquet en cadira de rodes 3x3 i 5x5 i el waterpolo adaptat. Per tant, un cap de setmana de Jocs Olímpics, podríem dir, d'esport adaptat. Vicenç Bretó és gerent de la Federació Catalana d'Esports amb Discapacitat Física.
22: Diguem que és una activitat que ha passat en uns anys de ser una festa de final de temporada on se celebraven les finals d'algunes de les competicions, la Copa Catalana de Rugbi, la Copa Catalana de Hockey, la Copa Catalana de Natació, ha passat a ser alguna cosa més. Ja no és només una festa de fi de temporada, sinó que és la festa de l'esport, no? La festa de l'esport adaptat a casa nostra, no?
7: Doncs dissabte i diumenge, gran festa dels Jocs Catalans d'Esport Adaptat.
0: Gràcies, Miqui. Abans d'acabar, també dissabte, la platja de les Avellanes de l'Ampolla acollirà la 15a edició del torneig d'handbol platja, on es cita ja consolidar el territori que combinarà esport, convivència i promoció del litoral abrenc. Ràdio Delta, Cel Prieto.
23: L'organització a càrrec de l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports Tortosa i el Consell Esportiu del Baix Ebre preveu la participació d'entre 45 i 50 equips. Magí Marquès, president del Centre d'Esports Tortosa, ha fet un balanç positiu dels 15 anys de trajectòria de l'esdeveniment esportiu.
24: Sempre en positiu. La veritat és que va néixer arran d'una proposta d'un tècnic croata que vam tenir aquí a Tortosa, Robert Papic, que vam fitxar-lo bàsicament per aconseguir una estructura transversal del club, una reorganització a nivell social i d'esdeveniments. I la mostra és que aquesta activitat, com altres, perduren durant molts anys, i sobretot la diversitat i diversificació que hi ha en quant als entorns i els organitzadors o col·laboradors que tenim.
23: Una de les singularitats del torneig és el seu caràcter no competitiu. Tot i el format de torneig, l'objectiu principal és fomentar una jornada lúdica i participativa. El torneig es dividirà en dos blocs. Al matí competiran les categories escolars, des de prebenjamins fins a infantils, mentre que a la tarda serà el torn dels equips federats i amateurs. En total, ja hi ha més de 40 equips inscrits, procedents principalment de les Terres de l'Ebre, però també d'altres punts de Catalunya, Aragó i el nord de Castelló. Més enllà de l'aspecte esportiu, des de l'organització també es vol posar en valor la tasca dels voluntaris i col·laboradors, imprescindibles per al desenvolupament del torneig.
0: Gràcies, Cel. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
25: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
25: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
25: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
26: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
27: Buena Onda Frankfurt.
26: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Campuig i moltes opcions sense gluten i veganes.
27: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
26: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt...
27: Vermut de 12 a 14.30.
26: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
27: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
0: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven tant el PSOE com el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
3: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
0: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
3: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
0: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
3: Tenen per objectiu evitar riscos a 500.000 de persones vulnerables i enguany, per primer cop, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
3: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violinista Pablo Ferrandez o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solter.
0: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades. Joan Barberà.
5: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana, la migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça. És una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
6: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
3: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o al govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, anomenada la SEPI.
0: Doncs, davant d'aquesta operació de la Guàrdia Civil, a la seu del PSOE, totes les mirades estaven aquest matí posades en Pedro Sánchez. El president del govern espanyol ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb la màxima contundència, com ha fet sempre, diu, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit, i que un cop llegit l'escrit contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
8: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
8: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
0: Les reaccions polítiques s'han deixat sentir des de primera hora del matí. Al Congrés dels Diputats, el Partit Popular ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
9: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
3: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
10: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
3: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga del sector de l'educació avui a tot Catalunya per seguir reclamant millores laborals i salarials. El Departament d'Educació xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
3: Les protestes arreu del territori es preveuen que es mantinguin fins que s'acabi la reunió d'aquesta tarda, una trobada que serà clau per mirar de desencallar aquest conflicte.
0: A Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general d'aquest tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme, però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària. secundària.
12: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
13: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
11: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents, que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
0: Unes protestes que avui han tornat a afectar la mobilitat, amb talls a l'APC, a Salt, Torredembarra i el Granollers, i també de la 2 a Lleida. A Salt, els manifestants han accedit fins i tot a la via pel Voral en sentit França i han acabat tallant l'autopista en tots dos sentits de la marxa. Girona FM, Pau Villafañe.
14: Els sindicats USTEC, professors de secundària, la Intersindical i CGT s'han desplaçat a les 9 del matí per l'avinguda dels Països Catalans des del Pont del Dimoni de Girona per arribar a 11:15 al pavelló municipal de Salt. Posteriorment, alguns manifestants han accedit a l'autopista pel Voral en sentit França després d'acordar-ho amb els Mossos i l'han acabat tallant en els dos sentits de la marxa. Una jornada marcada per la calor i una manifestació que ha comptat amb 1.500 docents, segons la policia municipal, i 6.000 segons els sindicats. Emma Riera és portaveu de l'Assemblea de Docents de Girona.
15: Falta concretar nombre de docents, falta concretar les millores salarials que estem reclamant, no com a més, sinó com a allò que hem perdut, la pèrdua doncs, salarial. És això. A més, bueno, hi ha hagut també moltes retallades amb el tema dels estadis, per tant, i demanem sobretot que hi hagi un augment salarial per tothom, no amb complements, que és el que s'estava negociant.
14: Els participants han tornat a protestar en contra dels acords signats pel departament i exigint una millora salarial, menys burocràcia i la reducció de les ràtios a les aules.
0: La protesta a les comarques de Tarragona ha tingut dos epicentres, un al centre de la capital, on s'han manifestat 700 persones, i l'altre a Torredembarra. En aquest punt, un miler de persones han accedit també a la P7 i l'han tallat en tots dos sentits. Ona la Torre, Josep Sánchez, bon dia.
16: Bon dia, doncs es manté aquest tall a l'autopista P7, aquí a Torredembarra, a causa d'aquesta mobilització dels docents. Aquí es concentren professores i professors vinguts de diferents punts de les comarques tarragonines i del Penedès, en una acció que ha començat al voltant de les 10 del matí a la zona esportiva de Torredembarra, on hi ha hagut la concentració prèvia. Cap a les 11 del matí ha quedat tallada l'autopista en els dos sentits i la intenció és mantenir-ho com a mínim fins a les 6 de la tarda. Entre els manifestants, hi ha un to festiu en aquesta manifestació, també un to reivindicatiu, evidentment, i s'espera que accions com les d'avui ajudin a que hi hagi un acord amb el departament. Gerard Torres és professor a l'Institut Torredembarra.
17: Alumnes, famílies, departament, tothom vol un acord i que els docents estiguin reconeguts la seva feina i que tinguem els recursos necessaris per poder atendre el nostre alumnat com es mereix l'escola pública, i per això estem. Defensem l'escola pública.
16: Els docents han instal·lat parasols, carpes, taules i cadires al mig de l'autopista. Ara mateix hi havia una actuació musical, també s'està fent una paella, i a la tarda també es preveu que hi hagi dues taules rodones.
0: El govern obre la porta a que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa que tot just s'ha aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
18: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés, i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
18: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
0: I anem ara fins a Gavà, al Baix Llobregat, perquè aquest matí s'hi ha presentat el pla d'impuls de l'ecobarri Roca City, Gavà Viladecans, que s'ha fet dins de la fàbrica Roca. Un projecte que ha de transformar els terrenys d'aquesta històrica fàbrica en un nou barri. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
19: El projecte abasta una superfície de 32 hectàrees, 6 de les quals a Gavà i la resta a Viladecans. El 40% del sostre edificable es destinarà a habitatge amb la construcció de més de 2.700 pisos, amb un 40% d'habitatges protegits, la meitat dels quals destinats a lloguer. El 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica i usos mixtos, amb edificis d'oficines per a empreses vinculades a Roca, indústria 4.0, innovació, coworking i espais per a startups. També hi haurà un centre de coneixement i es crearan noves infraestructures de mobilitat, com un nou pont per damunt de les vies del tren. Així valora la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, aquest projecte.
20: És un projecte que mostra precisament la voluntat que té el govern de transformació dels espais urbans, de reaprofitar i construir espais pensats per la nostra ciutadania, climàticament sostenibles i adaptats.
19: A la presentació també hi ha assistit l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, la de Viladecans, Olga Morales, així com el vicepresident de l'àrea de polítiques urbanístiques de l'àrea metropolitana de Barcelona, Damià Calvet.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. La ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i per acceptació del reglament internacional. Mònica García ha comparegut al Congrés a petició pròpia per donar explicacions sobre la gestió d'aquest brot.
3: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 147 persones que viatjaven al creuer i ha marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
21: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional.
3: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que el govern va fer de l'antivirus perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu espanyol no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després, diuen, de l'esclat de la Covid.
0: I ja coneixem els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama, realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de Montbui. S'ha dut a terme amb 84 pacients de tot Catalunya. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
22: Després de l'anàlisi científic d'indicadors de nivell de vida i símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa el tractament i, per tant, caldria apostar per un manteniment i una regularitat del tractament. Així ho ha explicat la investigadora en cap de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, Natàlia García Giral.
23: En principi ha anat tot molt bé. Com a conclusió de tot és que la balneoteràpia va molt, molt bé per lo que és la sintomatologia derivada d'aquest tractament hormonal, però que s'ha de continuar d'una manera sostinguda amb sessions de continuïtat per intentar aviam si podem aconseguir que aquesta millora sigui persistent en el temps.
22: El següent pas és publicar els resultats oficialment a una revista científica per després assolir l'objectiu real de la investigació, aconseguir que la balneoteràpia sigui reconeguda com a recurs de salut clínicament prescriptible i no com a teràpia alternativa o com a simple prescripció social.
0: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys i enguany per primera vegada s'hi incorporen una 50ena de petits comerços.
3: Tot plegat per reduir els riscos a les 500.000 de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
0: Ràdio Sant Feliu, Conxa Estevez.
3: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
24: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que com a àrea metropolitana els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
3: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població.
1: Notícies en xarxa.
0: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta mateixa droga. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
5: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
2: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: I preocupació al Maresme per una nova trobada neonazi. Enguany Santa Susana tornarà a acollir el festival Chaos in the Sun. Serà el 29 i 30 d'aquest mateix mes. L'Ajuntament s'excusa amb el fet que és un acte privat i que té tots els permisos de la Generalitat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
6: Torna la trobada europea neonazi a Santa Susana els propers 29 i 30 de maig. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, amb participació de grups de música neonazis al municipi de l'Alt Maresme. El cartell reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea. S'hi toca música rock, que vol dir música rock anticomunista, i del gènere oi, vinculada en part al moviment skin. Es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'Ajuntament de Santa Susana insisteix que tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo en tractar-se d'un acte privat. En canvi, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme s'hi ha mostrat en contra frontalment.
7: Fem una crida clara a l'Ajuntament de Santa Susana i a la Generalitat perquè actuïn i no permetin la celebració d'aquest festival que, com diem, és públic. I aquesta situació no és abstracta ni simbòlica. En edicions anteriors hi ha hagut agressions a veïns i veïnes dels pobles del voltant.
6: Asseguren, a més, que aquests dies molts veïns no gosen sortir del carrer per por, ni tampoc d'altres municipis com Calella.
0: I és moment per a la cultura. Avui molt musical, ja que us parlem del Festival de Torroella de Montgrí, que defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, que estem escoltant, també el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Té tots els detalls en David Navarro. Bon dia.
8: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
25: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
8: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom propi molt destacat, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
26: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista, amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, és una icona, és un referent i marxarà a jugar a l'estranger. Alexia es va formar primer al centre d'esport Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i posteriorment, el 2012, va arribar al Barça.
27: És complicat perquè mai és
9: és que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, de... són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa de prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com bueno, deia en el vídeo, parlar amb l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
26: I Marta Corredera va coincidir amb Alexia, l'Espanyol i el Barça.
10: L'Alexia és llegenda, és història. Òbviament, sense ella no s'entendrien tots els èxits del futbol femení espanyol ni del Barça en particular. És una de les jugadores que ha aconseguit canviar el paradigma del futbol femení. Ho ha canviat pràcticament tot. A nivell individual, òbviament, amb les dues pilotes d'or, amb tots els premis i reconeixements que ha aconseguit al llarg de tots aquests anys, però també a nivell col·lectiu, pel que significa ella pels equips, en quant a maduresa, en quant a lideratge i en quant a futbol. No hi haurà una altra com ella. Per mi és irrepetible.
26: I Xavi Llorenç va ser l'entrenador que va fitxar Alexia pel Barça i una persona molt important en la trajectòria de la jugadora de Mollet.
11: Alexia, què ha significat? Pues significa tot. Crec que és el primer referent nacional que tenim, però referent. Quan vam començar amb tot això no pensàvem guanyar ni tantes Champions ni tantes pilotes d'or jugadores d'aquí, tant les de l'Alexia com les de l'Aitana. Un premi a la feina feta, a tot el compromís que ha agafat i bueno, només donar-li les gràcies per tot el que ha fet i endavant, que això continua.
26: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Reial. La Societat en futbol masculí, l'Espanyol, ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més a la segona federació. El Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que jugava al Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Tots els marroquins roben.
1: Ràdio Arenys.
13: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
14: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
1: Finques Blaumar.
15: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
15: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
15: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Es equiparà, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
3: Dos quarts de tres.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins del PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
5: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
3: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i d'altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
6: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions i manifestacions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta

0: incorporen una cinquantena de petits comerços.
1: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
0: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadia Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra.
1: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades, Joan Barberà.
2: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista, amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, és una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat. I també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Ha estat a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, han volgut aclarir, però, que no s'ha tractat d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
0: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre d'altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades trucades fals, factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
1: Arran d'aquesta operació, totes les mirades estaven posades, lògicament, en el president del govern espanyol. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar a les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès, de fet, que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit, l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
6: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
5: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
6: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
5: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Les reaccions polítiques a aquesta operació de la Guàrdia Civil han arribat ja des de primera hora, des del Congrés dels Diputats, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
0: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
7: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones?

0: Acciones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántos sumarios, cuántos periodos de instrucción, cuántos juicios orales. Oiga, pero usted, estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
1: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
2: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediremos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
1: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
3: Notícies en xarxa.
4: Nova jornada de vaga educativa avui a tot Catalunya. El departament xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
1: Les protestes arreu del territori, Marta, es preveu que es mantinguin fins que acabi la reunió d'aquesta tarda, que és una trobada clau per desencallar el conflicte.
4: Mentrestant, a Barcelona, 7.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers. Ha estat en aquesta segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme, però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
6: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
7: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
5: El Sindicat d'Estudiants i la Plataforma de Famílies en Suport a les Vagues han fet costat també els docents que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
4: Més enllà de la capital, milers de docents de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la Catalunya Central s'han concentrat a Granollers. Ha estat coincidint amb la celebració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Després han fet una marxa a peu per la ciutat. La manifestació ha anat fins a l'AP7 i l'ha tallat en tots dos sentits a la marxa. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
8: Els manifestants tallen l'AP7 a l'entrada de Granollers des de les 10 del matí i enmig d'un sol que crema estan fent un festival amb música, cançons i altres actuacions culturals. Abans de les 9 del matí, riuades de gent amb samarretes grogues ja anaven cap al Palau d'Esports de Granollers. Armand Castany, professor de secundària de l'Institut Vilaromana de la Garriga, ha dit que malgrat l'acostament d'ahir en les negociacions amb el Departament d'Educació, avui és un punt d'inflexió.
9: El 27 havia de ser un dia massiu al carrer, un dia massiu aquí davant del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, perquè nosaltres reivindiquem que és un congrés que queda molt bé de cara a l'aparador, però que això a les aules no. Aquests discursos que segurament es faran aquí dintre, que molts compartirem segurament amb molts ponents, a les aules això no està passant.
8: L'organització del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores s'ha mostrat decebuda perquè els manifestants van impedir ahir fer-ne la inauguració.
4: A Lleida, més de 500 persones s'han manifestat a primera hora del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes fins a les escoles ALBA, ha estat per la carretera C12. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
10: La segona jornada de vaga docent a tota Catalunya també s'ha fet notar a la capital del Segrià, on més de 500 persones, entre les quals mestres, professors i alumnes, han sortit a 9:45 del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes i han iniciat una manifestació fins a les escoles ALBA per la carretera C12. Equipats amb aigua, barrets i paraigües per mitigar la calor, els manifestants han tornat a alçar la veu per defensar les seves reivindicacions mentre continuen les negociacions amb educació. Paral·lelament als docents també han tallat l'autovia 2 en els dos sentits de la marxa des de les 11 del matí. La portaveu d'USTEC, Lleida, Rosa Aguilar, ha afirmat que són optimistes perquè s'ha demostrat que les vagues i les mobilitzacions són útils.
11: Allà on ens deien que no hi havia diners, allà on ens deien que no podien sortir dels marges de l'acord, ara sembla que sí que podem anar més enllà del que s'havia signat i, per tant, satisfets.
10: Aguilar ha valorat positivament que Educació hagi reconegut el deute dels estadis i hagi acceptat escurçar de 4 a 3 anys el termini per augmentar el complement específic, però ha advertit que l'increment universal plantejat d'entre 35 i 50 euros no és suficient.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa, tot just que s'acaba d'aprovar, per tal de convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
12: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
13: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
12: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
4: I un altre dels titulars de la jornada són els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'han multiplicat per 15 en només 5 anys. Enguany, per primera vegada, també s'inclouen una cinquantena de petits comerços.
1: Tot plegat per reduir els riscos a les mig milió de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
4: Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
14: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
15: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, que és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que, com a àrea metropolitana, ens hi oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
14: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població.
4: Doncs no deixem de parlar de calor, són 3:45, perquè Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros en la protecció de la xarxa elèctrica als entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment de les línies elèctriques. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
16: Aquest matí a Sant Joan de Vilatorrada s'ha pogut veure una demostració de les mesures que posa en marxa Endesa per la protecció de les línies d'alta tensió en zones boscoses. Ho explica el responsable del manteniment de la xarxa d'alta tensió, Francesc López.
17: El que volem buscar amb l'helicòpter o amb els drons, a part de tenir imatges de molt alta resolució dels components que estan en alçada i és de difícil observació des del terra, és també les càmeres termogràfiques, que són càmeres de visió infraroja, que ens permeten veure si hi ha peces o components de la línia elèctrica que s'escalfen per sobre del que és normal.
16: Han invertit gairebé 40 milions d'euros en drons, càmeres de raig infrarrojos, brigades de tala i helicòpters que sobrevolen les línies per identificar anomalies. López assegura que la tecnologia ha permès millorar notablement la prevenció i el manteniment de les línies elèctriques. La principal novetat de la campanya és la incorporació per primer cop de drons de llarg abast. Aquests aparells poden volar fins a 10 quilòmetres i fer una fotografia digital de la realitat de la xarxa. Amb aquest dispositiu especial d'estiu, la companyia vol reduir el risc d'incendis i garantir la seguretat del subministrament elèctric en zones boscoses.
4: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia més amb diferents empreses pantalla de venda il·legal justament d'aquesta droga. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
19: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
18: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
4: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès, bon dia.
20: Bon dia. Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
21: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
20: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
4: Primer dia del Saló Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat fins divendres. Hi ha programades 300 activitats adreçades a potenciar una bellesa activa.
1: El Saló, que ha obert portes aquest dimecres, l'edició número 27, també centrarà la mirada en els cuidadors no professionals de la gent gran dependent. Juli Simón és director del Saló.
22: Poco amb aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca cuidar persones entre 95 i 105 anys.
1: El periodista Luis de l'Olmo tancarà el Saló divendres vinent.
4: I és moment de repassar altres notícies destacades de la jornada. El sector del refinatge fa vaga a tot l'Estat per reclamar la jubilació anticipada dels treballadors.
1: Amb aquesta protesta, els sindicats volen denunciar els riscos de tenir un treballador de més de 65 anys pujant torres de 30 metres o fent torns de 12 hores. A Catalunya, la vaga afecta dos complexos industrials de Repsol i Acesa al Tarragonès. Un centenar de persones han bloquejat l'accés al complex industrial de refinament de Tarragona des de primera hora del matí. També s'han fet piquets al complex petroquímic nord de Repsol, situat a la Pobla de Mafumet, i tal a Constantí i al Port de Tarragona.
4: Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
1: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després de que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis del maig.
4: I és moment per la cultura.

0: Avui amb la música com a protagonista ho esteu escoltant, ja que el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre. Ho fa en la seva 46a edició, que tindrà lloc del 31 de juliol al 28 d'agost. Les veus del grup Cantoria, també del violoncel·lista Pablo Fernández, a qui estem escoltant, o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com són l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
2: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom destacadíssim a la crònica esportiva, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
3: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista, amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, és una icona, una referent, marxarà a jugar a l'estranger. Es va formar primer al Centre d'Esports Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i posteriorment el 2012 va arribar al Barça. Escoltem Alexia Putellas.
4: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Sí, evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
3: Aquest matí, avui, ha viscut un emotiu homenatge, un emotiu acomiadament al Camp Nou. Santi Fernández era l'entrenador del Sabadell quan Alexia va arribar al club arlequinat.
5: Pues Alexia és la continuïtat de les persones que van fer que el futbol femení donés un pas endavant en la societat. Una jugadora humil que ha arribat a ser campiona del món. Quan jo estava al primer equip del Centre Esports Sabadell, ella ja guanyava campionats amb el seu equip del futbol base. I aquí la veritat que ja es veia que tindria un gran futur. Amb el seu joc i la seva personalitat es veia de llarg que seria una gran líder. Des d'aquí de Sabadell li desitjo molta sort en el seu futur.
3: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. I parlant d'Alexia Putellas i del futbol femení, destaquem que la Pirinaica de Manresa farà jugar una portera del juvenil femení amb l'equip masculí per falta de porters que poden alinear en l'últim partit de la temporada. Es tracta de Greta Brunet. Escoltem el president de la Pirinaica, Manel Artero.
6: Anava a ajudar i s'ha convertit en una més de l'equip, ja que estan moltíssims dies entrenant amb ells, perquè durant els entrenaments fa falta un porter, una portera. Llavors aquest partit, com que és l'últim de la temporada i ja no hi ha manera, no sabíem, vam pensar, ostres, per què no la fem jugar? Clar, si ja s'ho ha guanyat a pols estar aquí amb aquest equip, està fent una temporada excepcional.
3: I destaquem que l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanquiblau. A la segona federació, el Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que arriba procedent del Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina. El fins ara capità del primer equip iniciarà una nova etapa a la banqueta després de retirar-se com a jugador. Per cert, ahir el Noia va perdre contra el Barça i ara el Futbol Club Barcelona disputarà les semifinals de l'hoquei Lliga contra el Voltregà, mentre el Calafell s'enfrontarà davant el Liceo. Avui, jornada històrica per al waterpolo català. A partir de 8:45 del vespre es disputa l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina entre el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Xus Martín és el tècnic de l'Atlètic Barceloneta.
7: I que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de el que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder aconseguir aquest títol.
3: I a les 9 arrenca la gran final de la divisió d'honor femenina de waterpolo, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final és el millor de 3. El primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat del barri barceloní. Les mataronines busquen guanyar el títol 2 temporades després. Avui comença aquesta gran final del waterpolo femení entre dos grans clubs, el Sant Andreu i el Centre Natació Mataró.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Ràdio Arenys, la primera en informació.
1: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
2: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
1: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
3: Nou Confort, lampisteria general.
4: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
3: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
4: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
3: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
4: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Aviat ens traslladem a la Riera Pare Fita 15.
5: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 63 0086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
2: Ràdio Arenys.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès. Els Jin, al nord, i els Song, al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de nòmades. I la vella frontera resseguida per la Gran Muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La Gran Muralla de Postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
3: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment durant el programa?
2: Doncs sí, la veritat és que no gaire.
3: Doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Mm-hmm. Tu no l'has vist?
2: No.
3: Es nota que he escrit el guió, això, eh? Adrià, no. Tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan. Gràcies. Està fent que sí amb el cap.
2: És que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney, a mi, Mulan. I no l'he vist. L'he de mirar, eh?
3: L'has de mirar. És de les bones. Jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan és una... O sigui, tots recordem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la Gran Muralla de l'atac dels uns. Aquí si estigués l'Alberto, diria, i no dels altres. Però
2: com no hi és.
3: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la Gran Muralla, no?, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns. Però històricament parlant, és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la Gran Muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la Gran Muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir 1000 anys després de que Mulan existís. Mulan també és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, és la muralla que es construeix el 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no?, per el seu líder o per el qui sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la Gran Muralla.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Temazo. Sergio, per favor.
1: Estava jo mirant-me amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Sí, t'hem gravat cantant.
0: Oh, no, ha dit que no. Sí, no sí. No
1: a veure, Adri. O hem estat a punt de gravar-te cantant.
0: Ho heu estat a punt d'aconseguir.
1: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
0: Això és veritat.
1: Això sí.
0: Ho recordem poc, eh, això.
1: Clar.
0: Recordem els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
1: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí. Ens poden veure en vídeo.
0: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet... Sempre és benvingut, això.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo. No?
0: Sí. L'altre dia estenent roba.
1: Estenent roba.
0: Sí,
1: i ara tu cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
0: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla. Deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
1: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
0: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlaré amb l'Alberto.
1: Tinc mala memòria, ja ho saps.
0: Tens
1: però jo diria que hem fet coses d'aquest tema fa molts anys,
0: vale.
1: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
0: Sí, eh?
1: Estava molt mongol, ell.
0: Investigaré.
1: Sí.
0: Estava molt què?
1: Sí. Però fa molt temps.
0: Vale.
1: I ara ben bé no sé quins temes va tocar.
0: Vale.
1: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
0: Una pentinadeta, recordem, no? Si voleu investigar això, a Troiateca, a la nostra pàgina web. Que, per cert, aprofito, això no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
1: Ostres!
0: Però allò pots posar, edat mitjana. I et surten tots els programes de l'edat mitjana.
1: Molt bé.
0: Nazis. Aquesta categoria no la vaig posar.
1: Hòstia.
0: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
1: Etiquetes. Clar, per categories. Molt bé, molt bé.
0: Tot i que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes, una abraçada a tots i totes.
1: Mil gràcies.
0: Mil gràcies. De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, que cau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses, ja us podeu imaginar, recordem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia, i més si és dels mongols encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... Ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer, fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop, els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques, un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo del cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
1: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
0: Correcte, i ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre, un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El clar. Camperol pobre que acaba sent un emperador,
1: La història perfecta.
0: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels, ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, bueno, el que hem dit, no? Està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no?, de la història oficial xinesa.
1: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
0: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa. Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèrica, tota l'Amèrica sencera, incloent-hi Xina, i és un mapa en xinès, perquè va visitar la cort dels Ming, etc. I és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys. Però, bueno, un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema funcionari, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. Sí, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors, Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
1: Ara sí que sí serà de pedra amb els Ming al poder i la gran muralla xinesa que esdevindrà el que coneixem ara, no?
0: Exacte. Sí, bueno, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i sobretot la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un altre Ming, un jove, aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, clar, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant potser de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols, se'n va més enllà de la frontera, però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. Vale, a Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió. Cal una frontera que no es pogués travessar. Vale? Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. Les grans reformes del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
1: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
0: És que, no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Altan Khan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els mingsos estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Altan Khan diu, hòstia, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta. Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar, més o menys, uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova destapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal.
1: Sí, sí. Aviam, aviam. Són els Rammstein de Mongol, de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es diuen The Who, H-U, The Who, i són un grup de metal. Crec, algun altre programa crec que els vaig posar famosos.
1: És que a mi em vol sonar, això.
0: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No, ah. no, això és una fricada. No. els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional cultural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits. Perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys. Saps? I amb guitarres elèctriques i instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pissador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels Seixantis o alguna cosa així.
1: Com es diuen aquests?
0: El Pony Pissador.
1: Els de la cançó?
0: The Who.
1: The Who. Que ho busqui la gent, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
0: Parets. A veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
0: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país? Si algú pot fer, són els xinesos, estarem d'acord. Com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
0: No. Vale? Canviarà una mica... Hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment...
1: Exacte.
0: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà. No, o el Palau d'Estiu, tot el llac aquell que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'ànec pequinès.
0: I l'ànec pequinès. Et va agradar?
1: Exacte, sí, molt bo, sí? Molt bé.
0: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar?
1: Els baos. Vas menjar Xangai i baos, molt bons. I és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
0: Ja tornaràs.
1: Doncs això.
0: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
0: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... Hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... Entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc. I han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia... I aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però, repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real. Vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
0: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monarca, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, doncs l'executo. I ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
1: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
0: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla. Construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
0: O sigui, quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
0: És que és una, bueno, com tot allà, sí, no? Sí. A la plaça de Tiananmen, passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida. Mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora i fins i tot, en algun moment, van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El Ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin, del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provenents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anant als segles més endavant, ja als segles 16, 17, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on les havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara, bueno, encara s'aguantin drets. Potser és gràcies a l'arròs.
1: Segur.
0: Seguríssim.
1: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada. És una altra cosa.
0: Ara hi ha una altra cosa.
1: I arròs.
0: Sí, exacte. Una bona paella. La muralla dels Ming és, l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells. Vale? Una mena d'entrepà. Funcionava per capes. Vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal, també. I ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no, inclús els moviments de terra, etc. Per això la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són unes pedrots enormes que, bueno, que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma, com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit. Vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors, això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons, en les parts superiors, estaven 100% estandarditzats. Tots són els mateixos maons, molt més lleugers, fàcils de transportar, amb cadena, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com, per exemple, torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana, les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
1: Aquest tema t'agrada, eh?
0: Aquest... Sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, és un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
1: És que això ho vas explicar, al programa aquell que vas fer de fortificacions de l'època moderna.
0: Sí, però fa molt temps. No era molt temps. Crec que no era ni de l'equip.
1: No me'n recordo.
0: No, ja t'ho dic.
1: Però jo em vaig quedar...
0: No ho sé.
1: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho explica el meu amic Albert Abril. Com, veus? Per què serveix això del Troia a vegades?
0: Són jubilats, tio.
1: Està bé.
0: Però, bueno, i per això? I perquè era més barat.
1: Ah, veus?
0: També el cost de fabricació...
1: Ho afegiré a l'explicació habitual.
0: Ja tens una altra, doncs.
1: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
0: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la Gran Muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit. Del que trobaven? Terra, grava, pedres soltes, runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien. I ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos. Vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot, d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment, també fet de maó, amb un lleuger desnivell sempre per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi concentrada. Tu, que has caminat per la Gran Muralla, t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que, depèn de la zona, hi podien circular 5 cavalls en paral·lel. Vale? O sigui, estem parlant d'una una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
1: Molt bé. I pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
0: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. A veure, això pot variar una mica més, una mica menys, sí. Però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot el llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre. I així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen.

0: Hi va haver només 1 milió de soldats, 1 milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. 1 milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge, és que és impossible. O sigui, en 1000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil. I a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessa emportar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, o sigui, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner, que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
1: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticat, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
0: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la gran muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la gran muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells. No? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç. ¿Vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
1: Val, tenim una estructura de búnkers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
0: Com en Gandalf i en Pippin, avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes a les altres. Tu, quan estàs a la gran muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre. O una, o dues, o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant 3 cops seguits i després disparo 4 arcabussos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig 6 senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera de la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores. Vale? Una migueta, com hem dit, les alminares, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
1: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra. Has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
0: Clar, aquest és el gran problema.
1: Aquest és el tema.
0: Sí, sí, sí.
1: Si no, no...
0: Clar, jo us ho puc imaginar, la vida d'un soldat que ha de vigilar la gran muralla és una putada. O sigui, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa...
1: De fet, mencionaves el Senyor dels Anells i recordo l'escena de la pel·li quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu alimares?
0: Crec que sí, alimares, sí.
1: Vale? Aleshores, clar, veus allà els soldats... Dius,
0: que viuen al mig de la muntanya.
1: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no un, sinó dos a vegades.
0: O tres amb la família,
1: quina
0: no?
1: Quina putada.
0: Sí, allà.
1: Les muntanyes blanques, no?, que són aquelles, les de Gondor. Diu, quina putada. Pues, doncs allà, igual, a les torres de...
0: Sí. Però és que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Això és molt interessant perquè, igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat.

0: soldat a prop de la muralla. I llavors li dones unes terres per cultivar i per viure i per, bueno, per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahí s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea, ¿vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos, i potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
1: Però com tota la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
0: Sí, la dinastia Ming també acaba, i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
1: Tu també vas baixar amb el...
0: Amb el tobogan aquell.
1: Amb el tobogan aquell?
0: No, saps per què?
1: No.
0: Perquè ens va ploure molt i estava molt humit. I ens van dir... No,
1: millor que no.
0: No podeu baixar.
1: Val. Doncs això, 1644
0: no hi havia tobogans.
1: No, clar.
0: Ojalà.
1: Altres sistemes.
0: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal... forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor, també estranger, perquè un general els obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida. O sigui, l'emperador Ming es suïcida i aquest general doncs els diu, bueno, doncs l'emperador s'ha suïcidat i jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt, molt ràpidament que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general i li van dir, si no ens deixes entrar, matarem a la concubina. I, òbviament, el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar, va obrir les portes de la Gran Muralla, de la regió que queda tocant el Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren, aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia, que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recte final de la muralla.
0: Recte final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges. Val. Molt a mitges. Val. A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No, no sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellit malament.
0: Envellit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els Qing els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing, o els Qing, li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla, el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir, òbviament, per defensar-se dels nòmades del nord, els mongols, els Yuan, l'abandonen, els Ming li donen la seva màxima esplendor i els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la. ¿Vale? A finals del segle XVII, el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla i l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció, què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta. Sí? Seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esberlant, els terratrèmols esfondren les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que es converteixen en runes, no en ruïnes, i és que es converteix en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. Ah, o sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada a la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
0: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els Qing o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
1: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, o sigui, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la Gran Muralla. Jo potser crec que el moment, el detonant que converteix aquesta Gran Muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó, del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933, en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa. Recordem que el Japó, a vegades, quan pensem en el Japó, diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees. Vull dir, que Japó ja feia de les seves. Vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic. Vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop. Això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves. I el 1933, en aquesta segona guerra, l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat. Vull dir, des de la Revolució Meiji, el Japó s'ha modernitzat des de l'Estat, no? Un pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions...
0: Alemanya, Estats Units...
1: Anglaterra,
0: adoptant,
1: no?
0: Tota la Constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això, i d'Estats Units també n'ha fet moltes coses.
1: I, de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. I es modernitza l'Estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs. És un exèrcit que porta avions, és un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores. I, en canvi, els soldats xinesos estan totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització. La Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint, perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, vale? Com, per exemple, els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
0: Què va passar aquí? Quina és la història?
1: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Uh-huh. Ja us podeu imaginar. Els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells i les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem al 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. O sigui, una miqueta d'aquell moment.
0: Ja arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
1: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè, clar, la gran muralla és un símbol feudal. Per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no?, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la. Però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista. I Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant, l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble... Perdó, m'he emocionat. És el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la gran muralla no és un home de debò. Sergio? T'has passat la partida de la masculinitat.
0: Ostres!
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
1: Les tenim.
0: Tu i... també has pujat.
1: Jo també he pujat.
0: Doncs ja ets un home de debò, felicitats.
1: Adrià? Tu també has pujat?
0: No, ostres, no és un home de debò.
1: És el més deconstruït de l'estudi.
0: Molt jove, encara.
1: Molt jove, però si té la meva edat.
0: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril, tu?
1: Som del 95, els dos, sí, sí.
0: Ostres, millor que calli jo ara, que penso coses.
1: Molt jove. Què penses?
0: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla perquè no vol parlar.
1: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
0: Home, però evidentment. Evidentíssimament. Si busqueu el dia dels 500 no va sortir?
1: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
0: Bueno, ja us ensenyaré.
1: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
0: Si hi ha algun comentari...
1: Per Patreon.
0: Farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu: volem veure l'Adri, aleshores... Diu que sí.
1: Diu que sí.
0: Molt bé. Tornem a la cita de Mau. Bueno.
1: Ens hem pujat la masculinitat.
0: Vinga, va. Ui, sí.
1: Sí, sí, som-hi. Bueno, doncs això. La cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi a la Gran Muralla de Xina.
0: Molt bé, i aleshores com arribem, ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
1: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar els 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitianyu, a quin vas anar tu?
0: Uh-huh, a Muitianyu.
1: A Muitianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles, tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però molt.
0: Pues no em puc aplicar la fase de Mao, no, perquè he trepitjat zona restaurada.
1: Ell també, no passa res.
0: Ell també. Val, doncs ja està.
1: Bueno, anul·lat. I no té, no té la seva cara allà al costat, a la muntanya? El seu nom escrit a la muntanya? Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com muralla salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions. I allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'han portat per fer un tancat pels seus porcs, però potser és la visió més honesta de com és la muralla, amb el que m'ha explicat aquests dos programes. I jo penso que és molt interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no? 2.500 anys d'història, la Gran Muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no? Sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
0: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla. Una miqueta.
1: Una miqueta. Hem fet unes pinzelladetes.
0: Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
0: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Arenys.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Estem pendents d'aquesta reunió entre els sindicats i educació, una reunió per intentar desencallar aquest conflicte. Ahir es van apostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment salarial lineal. Tot plegat avui, que desenes de milers de docents han sortit al carrer en una nova jornada de vaga. Allà hi ha la nostra companya de TV, Andrea Martínez. Bona tarda, Andrea.
3: Bona tarda. Els sindicats tenien previst reunir-se a 3:45 de la tarda i a hores d'ara encara continuen fent temps perquè comenci la reunió amb la consellera. Després de la tarda d'ahir, diuen, estan més a prop d'arribar a un acord i és que Educació va plantejar per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals, que ha servit per acostar posicions, però que els sindicats continuen considerant insuficient i volen que sigui almenys de 60 euros. Això és el que principalment demanen avui, juntament amb ampliar plantilles a uns 6.400 professionals nous, lluny de les 1.800 places que va aprovar ahir el Consell Executiu. Recordem també que la reunió coincideix tot just amb la vaga general convocada avui a tot Catalunya i que aquest matí ha tallat els carrers de Barcelona i avui continua encara tallada la P7 fins que acabi aquesta reunió. Aquí a la conselleria estarem pendents de com avança.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Andrea, ja ho sentíem. Estarem pendents, la nostra companya és allà per anar-nos donant l'actualitat. I més qüestions. El jutge demana informació de la campanya del PSC de les passades eleccions al Parlament el 2024. La interlocutòria a què ha tingut accés al diari Ara, el jutge Pedraz sol·licita, entre d'altres, documentació íntegra que el PSC va presentar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes relativa a la campanya publicitària de les últimes eleccions del 12 de maig de 2024. Reclama, per exemple, estats comptables, contractes, factures o despeses, així com propaganda. Més qüestions. Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona a les eleccions municipals de l'any vinent. La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa un pas després que fa uns dies el president del grup de Junts a Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser cap de llista als comicis de l'any vinent, al mes de maig. I Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros a la protecció de la xarxa elèctrica en entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment d'aquestes línies elèctriques.
1: Notícies en xarxa.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 27 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Participarem en unes jornades gastronòmiques anant fins a la Llotja de Vilanova. Anirem a pescar, però sempre de forma responsable. Començarem la temporada de platges, però també d'una forma segura. Descobrirem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani i acabarem el programa d'avui jugant a handbol platja. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a un port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé. Acaben de trucar-nos ara mateix que ens haurem d'esperar que encara no hi haurà onades, eh?
1: No, no.
2: Acaben de trucar ara. Per això estava una mica despistada.
1: El mar és una sopeta.
2: Sí. Però sopeta, sopeta, eh?
1: Sí.
2: Això sí, té el seu puntet de fred, que m'ha agradat molt.
1: Sí, està encara...
2: Oh, que bona
1: comença
2: que estava.
1: Comença a estar bé, però està fresquet. Ja avui està, ja està. Estem de dol perquè Alexia Putellas marxa del Barça. Això s'ha de comentar, és sí. Molt trist.
2: A més, és veritat, perquè a més és molt bona. Però sabem el que i el com ha explicat o al seu voltant què és el que ha passat?
1: No, simplement jo crec que Alexia té la meva edat, que deu calcular que li queden relativament pocs anys, li deu haver tingut una bona oferta, ja ho ha fet tot el Barça, i diu, vaig a guanyar bé i a retirar-me amb diners.
2: I marxem a qualsevol país, on sigui, per continuar fent experimentar, potser.
1: Sí,
2: o com a mestra, que també podria ser una mestra, una bona entrenadora.
1: Marxa en el millor,
2: millor moment possible, sí, tens tota la raó. Que bo, que bo.
1: Jo crec que simplement ha sigut això, que no hi ha més, eh? Que no ha passat res més.
2: Molts èxits i moltes alegries més que ens puguis donar.
1: Sí, l'enyorarem. Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé de dimecres. Jo també ahir me vaig quedar una mica parada amb això de l'Alexia Putellas, tot i que ja fa temps, no?, que es parlava d'això. I no res, doncs com qualsevol altre jugador que ha passat mil i una vegades al Barça, que marxen i al final fan calaix, doncs n'hi van a fer més. Doncs ja està bé, ells que poden, no?, al final...
1: Si no volen donar un 1% del que guanyen, els hi diran que no, no? No els hi fareu un lleig.
3: No, totalment.
1: Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, doncs prop de bé, com diem per aquí, amb caloreta i amb... No sé si us passa tu, Sílvia, Marina, que sí que aneu a mar cada dia. A l'Oriol potser també ho va veure l'altre dia, com a fet excepcional i totalment estratosfèric. Però aquests dies l'aigua del mar està una mica més tèrbola del normal, està una mica fins i tot més de color verdós.
1: Això passava a Tarragona la setmana passada. Aquesta setmana comença a estar prou bé comparat amb la setmana passada.
4: Vale.
2: Avui transparent, eh?
4: Sí.
2: Totalment transparent.
4: Transparent, vale. I jo, sí, sí, jo sí. Aquests dies he hagut d'anar a agafar pops una mica a les palpentes, o sigui, amb GPS per saber on estaven els forats.
2: No, els pops
4: no els veia molta
2: eren...
4: cosa des de dalt.
2: No, eren els pops qui t'ho feien, perquè no volien
4: si tiraven
2: agafats.
4: Tinta.
2: No volien ser agafats.
4: Ah, exacte.
1: Però tenim explicació de per aquesta tèrbola?
4: Sí, tenim una explicació perquè amb la pujada de la temperatura i de la radiació hi ha més algues, i les algues alliberen matèria orgànica a l'aigua, també hi ha més fitoplàncton, i això un pescador m'ha dit aquest dematí que vol dir que les algues purguen, que és típic d'aquestes dates, o sigui que, com deia aquell, hem posat llum a la foscor.
1: Està bé saber-ho, ara quan ho vegi tèrbol em vindràs tu en ment i pensaré són les algues. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, companyes. Doncs sí, Sergi, jo et corroboro que ahir aquí a Vilanova també estava l'aigua una miqueta colorida, però bé, ja ens has resolt el misteri, o sigui que no té gaire emoció que jo t'informi ara d'això.
4: T'ho pot dir un pescador de Vilanova, o de Sitges, també. Vull dir, podem fer enquesta popular per la costa catalana.
1: Podem fer-la, eh? Si algú vol entrar a explicar-nos-ho, ja ho sap, sempre serà benvingut. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
6: Molt bona tarda. Bé, bé, bé, jo ara aquests dies, així, avui, ahir, abans d'ahir, no ho sé, com la tenim l'aigua aquí, perquè aquest fet estratosfèric que deia en Sergi es va produir dissabte, eh? Va ser quan jo vaig anar a la platja i em vaig ficar al mar, i estava superneta. Això sí que t'ho puc dir, que no sé si és que al Maresme no tenim tantes algues o què passa, però l'aigua estava netíssima, estava transparent el dissabte. Ara, ja et dic, avui, ahir, no ho sé.
1: Doncs...
4: Gràcies, Oriol.
1: Sí, veurem com abans, Oriol. Tu, si t'hi vols acostar i mirar-ho, ja saps, ho pots fer i ens envies una altra foto, cap problema. Vinga, va.
6: Vinga, ja veig que us agraden.
1: Sí, sí. Anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava, explicant que l'equip Trini Swim del Club Natació L'Escala Empúries nedarà aquest dissabte als 30 quilòmetres de l'Oncoswim de l'Estartit a Calella de Palafrugell, Sergi.
2: Doncs així és. Marina ja ho té tot a punt per nedar, com dèiem, aquest dissabte a l'Oncoswim, que es tracta d'una exigent prova en aigües obertes que constarà de 30 quilòmetres de recorregut amb la sortida a l'Estartit i l'arribada a Calella de Palafrugell. Escoltem a l'Alòs, un dels organitzadors.
3: Clar, tot això porta una estructura molt gran perquè cada equip porta una barca
4: de suport.
3: Clar, són mínim, són 10 hores nedant. Bueno, és barca, benzina, tot, sortim a les 7 del matí. Arribarem a les 7 de la tarda, intrepitos i flautes. Bueno, és una cosa que porta bastanta estructura.
2: Els 30 equips participants tindran un temps màxim de 12 hores per completar la travessia, més enllà del repte físic, que ho és. Cal recordar que és una iniciativa solidària que recapta fons per la investigació. Ens ho explica Agnès Callol.
5: Per nosaltres, jo crec que és, o sigui, lo important de poder fer aquest repte és que per tots és la primera vegada que ho farem, que ho nedarem. Tots ens fa molta il·lusió i és això, no és tant nedar 30 quilòmetres, que per nosaltres és un repte esportiu important, sinó que és, doncs, per la causa més gran que ens proporciona, doncs, l'Oncoswim.
2: Aquesta causa, precisament, tots els diners recollits serviran per accelerar un estudi clínic de la Fundació Oncolliga Girona sobre els tractaments del càncer de mama triple negatiu.
1: Redueix a la meitat l'impacte dels submarinistes al fons marí de les Medes.
2: Sí, Marina, bona notícia, perquè els contactes dels submarinistes amb el fons marí d'aquesta reserva han caigut de manera clara l'últim any. El seguiment del 2025 de l'activitat subaquàtica a la reserva parcial ha registrat una mitjana poc per sota de 2,5 contactes per bussejador cada 10 minuts, una xifra molt inferior als 5,24 concretament de les estadístiques del 2024 i per sota també dels poc més de 4,5 anotats el 2021. El treball desenvolupat per l'entitat Submón s'ha presentat ahir dimarts, es va presentar ahir dimarts dins la setmana del parc, vinculada al Dia Europeu dels Parcs Naturals. L'estudi ha monitoritzat 453 bussejadors en 160 immersions i apunta una millora del comportament dels usuaris en un espai que rep unes 60.000 immersions anuals. Una de les dades més significatives és que més del 60% dels bussejadors observats no va fer cap contacte amb el fons durant els 10 minuts analitzats. La major part dels tocs tampoc van provocar dany estructural segons aquests informes presentats pel Parc Natural. El seguiment també diferencia entre les sorties amb guia i les lliures. En la comparativa dels anys 2021 a 2025, les immersions sense acompanyament generen entre 2 i 7 vegades més de contacte que les immersions guiades. Aquesta dada reforça el paper dels guies no només en la seguretat dels grups, sinó també en la conservació del fons del mar.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra per la transició ecològica, Sara A. Jessen, s'ha compromès a treballar perquè els futurs fons europeus de resiliència hídrica arribin al Delta de l'Ebre, un territori més vulnerable als efectes del canvi climàtic, Cel.
6: Sí, Marina, Agisen ho ha afirmat este dimarts al Senat en una resposta a una pregunta del senador d'Esquerra Republicana, Jordi Gazeni, que ha reclamat més implicació política i econòmica de l'Estat per protegir el Delta davant la regressió, la pujada del nivell del mar i la fragilitat ambiental del territori. L'escoltem.
7: Denunciamos que el Delta del Ebre siga siendo tratado como un territorio de segunda, cuando es uno de los espacios más expuestos a los efectos de la emergencia climática. Durante demasiado tiempo, el Estado ha actuado tarde y mal, porque demasiadas veces se ha impuesto una lógica burocrática y centralista a las necesidades que tiene el territorio. Señora ministra, queremos saber qué proyectos presentará el Gobierno y qué financiación piensa solicitar. Queremos saber qué parte de esos recursos europeos se van a destinar al Delta.
6: La ministra ha explicat que estos recursos europeus encara s'estan negociant a Brussel·les i que estaran disponibles entre el 2026 i 2027, però ha assegurat que el govern espanyol farà un màxim seguiment perquè el Delta pugui accedir a aquestes línies de finançament.
8: Respecto a la estrategia de resiliencia hídrica que usted hacía mención,
0: Sí, la comisaria ha hecho una presentación que marca una hoja de ruta y que marca también la existencia de fondos. Sin embargo, estos fondos todavía no están disponibles, le quiero informar. Es algo que se está actualmente en negociación y en diseño, instrumentos de inversión que estarán a lo largo del año 2026 y 2027 a disposición de los estados, con lo cual estamos a tiempo y vamos a llevar un máximo seguimiento para la utilización y maximización de los mismos aquí en España y, por supuesto, también para el Delta del Ebro. Gracias.
6: Durant la seva intervenció, AGSN ha defensat que el Delta de l'Ebre és una prioritat per al govern espanyol per la seva importància ambiental, econòmica i cultural. En aquest sentit, ha recordat que l'Estat ja ha destinat prop de 80 milions d'euros a actuacions de protecció i regeneració ambiental, com les aportacions de sorra a les platges dels eucaliptus o la regeneració de sediments al tram final del riu Ebre.
1: Un motorista ha mort aquest dimarts a la tarda en un accident de trànsit a la carretera TV3451 al terme municipal de Deltebre després de sortir de la via amb el vehicle que conduïa i caure a un canal.
6: Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'avís del sinistre s'ha rebut cap a les 5:25 de la tarda al punt quilomètric 4,6 de la via. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions de bombers de la Generalitat i efectius del sistema d'emergències mèdiques amb una ambulància i l'helicòpter medicalitzat. Les causes de l'accident continuen sota investigació i de moment no ha transcendit ni la identitat ni l'edat de la víctima. Segons les primeres informacions, no consta la implicació de cap altre vehicle en el sinistre.
1: Aturada a les costes del Garraf. Els 482 habitatges de protecció oficial que s'han de construir a Sitges estan un pas més a prop de ser una realitat, Carla.
4: Doncs sí, els treballs d'urbanització del terreny on s'han de situar els 482 pisos de protecció oficial de Sitges han de començar a principis de 2027 i l'inici de la construcció dels mateixos habitatges s'iniciarà també l'estiu vinent. Malgrat uns tràmits que el mateix Ajuntament admet que són feixucs i van lents, la signatura de l'alcaldessa per constituir la Junta de Compensació permetrà ara agilitzar un procés que està previst que pugui començar les obres l'any vinent. A diferència de les últimes promocions, l'Ajuntament de Sitges serà promotor d'aquests pisos, és a dir, permetrà al consistori decidir sobre la gestió d'una part dels habitatges. Aquesta serà la quarta promoció que es construeixi a Sitges en els darrers anys i la més gran de totes. La voluntat és solucionar la manca d'habitatge assequible al municipi i, tot i que en un primer moment la intenció era que tots els pisos fossin de lloguer assequible, una part podrien ser de compra-venda, tot i que l'Ajuntament sempre mantindria la propietat del terreny. La formalització de la Junta de Compensació ha servit també per desencallar el desenvolupament d'una parcel·la del Camí dels Capellans, on no s'hi construiran habitatges, sinó un aparcament soterrat, un equipament públic i un espai verd. Es tracta d'un acord amb el veïnat de la zona que farà que el propietari d'aquests terrenys passi a ser promotor dels nous pisos d'habitatge de protecció oficial.
1: Es posa en marxa el 7è certamen literari Castell de Canyelles. Les bases del concurs ja estan a l'abast i ja es poden presentar les obres. Els relats es poden presentar fins al 26 de juliol i poden ser tant en català com en llengua castellana.
4: Bé, el certamen tria una obra literària de gènere històric, criminal i d'aventures. L'organitza l'Ajuntament de Canyelles i la Comissió de Cultura. El concurs literari de gènere històric i criminal té com a objectiu promoure la creació literària amb referències històriques i locals de Canyelles. La temàtica ha de versar sobre algun fet històric, real o de ficció, que tingui un conflicte relacionat amb el gènere negre criminal o d'aventures. L'escrit ha de fer referència al municipi de Canyelles o al seu castell i territori. Es manté un premi de 1.000 euros per al guanyador de cada categoria, català i castellà, i una escultura feta especialment per l'ocasió per l'artista Francesc Barceló. També s'ha establert un accèssit dotat amb 700 euros. Les obres finalistes i guanyadores del certamen quedaran recollides en un llibre.
1: En Anem ara cap a les costes del Maresme. El Club de Rem d'Arenys de Mar afronta un moment de creixement de la seva massa social i, per tant, també del nombre de jugadors que volen practicar el rem, ja sigui en la seva vessant lúdica com també la competitiva. Per això han demanat formalment a l'Ajuntament d'Arenys una sèrie de millores a les seves instal·lacions, Oriol.
8: Doncs sí, Marina, el primer que creuen necessari els membres del Club de Rem és una nova embarcació, ja que actualment només en tenen 3 i no són suficients per donar resposta a l'àlbum d'esportistes que té l'entitat. Això requeriria també ampliar el pantalà. Són peticions que el club ha transmès al govern municipal, tant per escrit, a través d'instància, com aprofitant el dinar posterior de la regata Sardineta, on hi van assistir membres del consistori. Ho comenta Dani Ribó, president del Rem Arenys, al programa Arenys en Joc.
9: Vam aprofitar, de fet, que va venir l'Estanis, l'alcalde, a qui agraïm, no, la seva visita, no, que va dinar amb nosaltres. Ja vaig aprofitar per... Ja que estem aquí en un moment distès i tranquil, no, i amb la paella superbona que vam fer una gent d'Arenys amunt, doncs dic, bueno, Estanis, jo, mira, vaig fer llista. I també agraïm Pau, al regidor d'esport, que va ser divertit, que va venir a remar. S'estrenava remant. Sí, llavors, jo penso molt encertadament, va dir, Dani, per escrit i ben endreçat. Dic, vale, d'acord. Dic, sisplau, si m'ho pots tornar a fer una mica de... No? Crear una mica de... O escriure una mica de projecte.
8: Aquest projecte recull les necessitats i prioritats de l'entitat de cara a la nova temporada de competició. Dani Ribó ha explicat que el govern municipal estudiarà les peticions, però es mostra esperançat en poder trobar la manera de desencallar qüestions que amoïnen el club. La primera a fer-se realitat, segons Ribó, pot ser tenir una nova zona on guardar sota cobert una embarcació que ara està a l'aire lliure.
9: Hi ha alguna cosa, jo crec que ja podrem anar fent. No vull avançar massa res, perquè també hem d'anar parlant, però alguna cosa ja... Aviat, jo crec que tindrem algun espai a terra perquè, com a mínim, pugueu guardar les embarcacions d'una manera més segura. Sempre en tenim una fora de l'aigua. Pateixo per aquesta, perquè, clar, està una mica... La tenim en un lloc ara que, bueno, poden passar coses, una mica l'intempèrie, i llavors... Això seria fàcil, ja ens han comentat, de poder-la guardar en un lloc una mica més arrasarat, més protegit, i tots estarem més tranquils.
8: Amb les millores proposades, el Club de Rem vol poder afrontar l'època de creixement amb garanties i oferir un servei òptim als seus associats.
1: L'Ajuntament de Pineda de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig els treballs de neteja i manteniment de les lleres de la Riera de Pineda i de Can Feliu de Manola. Les actuacions tenen l'objectiu de millorar la capacitat de desguàs dels cursos fluvials, reduir riscos durant episodis de fortes pluges i recuperar el valor ambiental de les rieres.
8: Exacte. Els treballs se centren principalment en la retirada de canya americana, una espècie invasora que ocupa gran part de la llera i que, segons el consistori pinedenc, incrementa els costos de manteniment, afavoreix l'aparició de plagues i genera inestabilitat als talussos. A la Riera de Pineda, l'actuació afecta el tram situat entre el carrer Josep Maria de Sagarra i el passeig marítim, amb una longitud de 409 metres i una superfície de més de 6.000 metres quadrats. Pel que fa a la Riera de Can Feliu de Manola, els treballs es fan en un tram de 93 metres, amb una ocupació gairebé total de canya americana. Paral·lelament, també es duran a terme tasques de restauració ecològica per afavorir la recuperació de vegetació pròpia de les rieres mediterrànies del Maresme. L'actuació compta amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua dins la línia d'ajuts destinada al manteniment i conservació de lleres en trams urbans.

0: nostre repàs informatiu explicant que uns 700 professors s'han manifestat aquest dimecres al matí al centre de Tarragona en una nova jornada de vaga del sector de l'educació, segons dades facilitades pels Mossos d'Esquadra. En un ambient festiu i reivindicatiu, els docents han sortit de la Rambla Nova i han acabat el recorregut a la plaça de la Font davant l'Ajuntament. Durant el trajecte han fet una parada davant dels serveis territorials d'educació, on s'hi han estat una estona cantant i xiulant. Els quatre sindicats convocants han expressat que, malgrat les nombroses jornades de vaga, se senten forts i confien que el departament mogui fitxa i es pugui assolir un acord que considerin satisfactori.
1: Estem confiats de que volem tornar a ser professors, tenir la il·lusió de ser docents i després recuperar el nostre poder adquisitiu. Per això estem aquí.
0: Els docents han tallat l'AP7 a Salt i a Torredembarra i l'A2 a Lleida en una nova jornada de vaga educativa a tot Catalunya. En paral·lel, hi ha manifestacions i mobilitzacions actives a Barcelona, Granollers i Tarragona. A Torredembarra han estat a prop d'un miler els manifestants que cap a les 11 del matí han accedit a la via i han tallat en sentit Barcelona. A l'A2 el tall es produeix en els dos sentits de la marxa des de les 11 del matí també. La mobilització de Lleida ha estat precedida per una marxa per la C12. Ara volem saber quin temps farà el nostre mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
2: Bona tarda. Una situació molt plàcida a tota la costa, per bé que les immediates hores s'ha d'anar reforçant una mica el vent de garbí o de sud, especialment a la costa compresa entre el Maresme i el Baix Empordà. Això farà que hi hagi una mar de vent una mica més important, una mar espessa, però sempre amb marejola en general. A la costa Daurada o al nord de la costa Brava aquest vent serà encara més feble i, per tant, tindrem onades de molt poca entitat. La temperatura elevada i aquesta aigua del mar que es va escalfant ràpidament. Pel que fa al dijous, atenció a primeres hores del matí, hi haurà una mica de tramuntana cremadora al nord de l'Alt Empordà, amb temperatures desbocades en aquella banda, però vents sempre febles, i a la resta de la costa s'anirà imposant al sud. Sud-oest al matí, una mica més de xaloc a la tarda, sobretot al Delta de l'Ebre i a les comarques de la Costa Brava. Però en general parlarem d'una mar molt plàcida i, com dèiem, amb aquestes temperatures desbocades, sobretot al nord de Girona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
3: Bona tarda, Marina. Doncs, efectivament, avui la jornada és molt complicada en aquesta xarxa viària perquè tenim aquestes manifestacions que ens tallen una artèria tan important com és l'autopista AP7. Evidentment, el missatge global hauria de ser que, si podeu evitar l'autopista AP7 ara mateix, doncs molt millor. Però vaja, expliquem bé on es produeixen aquests talls, aquestes manifestacions. Comencem a la demarcació de Barcelona. Autopista AP7, tallada a Montornès del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, i a la Roca del Vallès, en direcció sud, en sentit Barcelona. Això a la demarcació de Barcelona, a la zona del Vallès. Anem cap a Tarragona. Aquesta autopista AP7 està tallada a Vilaseca, en sentit nord, i al Vendrell, en direcció sud. I a mig camí, a Altafulla, l'autopista AP7 és tallada en els dos sentits de la marxa. Anem cap a Girona, ens situem també a l'autopista AP7, tallada a Riudellots de la Selva, en sentit nord, i a Sant Julià de Ramis, en direcció sud. I, a més, tenim l'autovia A2, de moment, encara ara, tallada a la zona de Lleida, en totes dues direccions. Evidentment, en el punt dels talls hi ha retencions importants, també en els punts de desviament, i també hi ha aturades importants a les vies alternatives a aquesta autopista AP7 o aquesta autovia A2. Per tant, avui jornada molt complicada, com et comentava, en aquesta xarxa viària catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
4: En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.

0: Les profunditats de l'actualitat.
1: I ara el que volem fer és parlar de gastronomia. Arrenquem el programa d'avui, en particular parlant de les setenes jornades de peix i marisc de Vilanova i la Geltrú, que se celebren aquest dissabte al port de Vilanova, Carla.
2: Doncs avui estem literalment a dins del port de Vilanova per xerrar amb en Jaume Carnicer, patró major de la confraria, perquè ens expliqui una cosa. Avui no hem vingut a parlar de problemes, gràcies a Déu. Venim a parlar d'aquestes jornades, aquestes setenes jornades gastronòmiques del peix i marisc de Vilanova. Jaume, benvingut una vegada més.
3: Moltes gràcies, primer de tot. Bon dia. Doncs sí, com explicaves, no? Comença l'estiu, comencen festes de Sant Pere, i ja des de fa molts anys, com a tret de sortida pràcticament, acompanyant tota la presentació de cartell i programa, i encara falta el pregó, però aquest dissabte ja comencem amb la primera trobada gastronòmica que es prepara des de la Confraria Pescadors. Crec que és una festa molt consolidada ja, com explicaves tu, setè any de les jornades gastronòmiques. Això ve de que anteriorment vam començar fent uns tastets de mar aquí, preparant algunes tapes per poder fer degustació dels productes, però s'ha anat evolucionant i cada any sempre hi ha una cava convidada, que és la que acompanya amb la beguda de refresc, i a més una representativitat de cada un dels productes de tant sectors de pesca com hi ha. Tenim cinc sectors de pesca: arrossegament, encerclament, tresmall, arts menors i palangre, i mirem que hi hagi sempre un plat de cada un d'aquests sectors.
2: Perquè anem a explicar per qui no sàpigui de què estem parlant, perquè els vilanovins ja ho coneixem, però la gent de fora segurament no. Estem parlant de jornades que se celebren aquí al port,
3: sí,
2: amb peix directament de les barques d'aquí.
3: Correcte.
2: Cuinat per vosaltres mateixos.
3: Bueno, amb alguna ajuda externa, però sí, cuinat per gent de la zona, per dir-ho d'una manera.
2: I que és obert a tothom, a més.
3: I a més és amb entrada lliure. No. A l'espai és on nosaltres, durant tota la setmana, fem la nostra venda. És aquí, directament a la llotja d'aquí de la Confraria Pescadors. I com explicaves, no? Per una banda ens ajuden els llaüts de la Confraria Pescadors de Vilanova i la Geltrú, i per altra banda també hi ha una representació de l'Escola d'Hostaleria Joan Ramon Benaprés de Sitges. I bàsicament són plats que es cuinen quasi a la vista de la gent, perquè pràcticament està tot aquí dintre posat. I, bueno, tens cinc degustacions, s'agafen els tíquets, es va a buscar, cadascú s'ha d'anar a buscar el plat, és l'única cosa que no ens encarreguem de servir, el que sigui, l'espai de posar les taules, guarnir una miqueta l'espai i disfrutar d'un dissabte amb una mica d'acompanyament musical i de les vistes d'una zona que normalment és laboral, però que ho fem també perquè la gent també conegui els nostres productes i disfrutar del primer acte festiu gastronòmic de totes les festes de Sant Pere.
2: Perquè has dit una cosa clau, no? Que és que la gent conegui el vostre producte. Entenc que iniciatives com aquesta són superimportants, per això vosaltres com a confraria ho feu, però suposo que també es vinculen amb, per exemple, el que veiem fa poc, aquests distintius, no? De peix de llotja amb locals gastronòmics. Tot aquestes iniciatives que van sorgint, entenc que són molt valuoses per a vosaltres.
3: Bé, al final no has de deixar mai de promocionar els teus productes, que la gent conegui sobretot la tasca que es fa des de la zona pesquera del port de Vilanova, i d'alguna manera poder visualitzar-ho in situ penso que és ideal, perquè és un espai que normalment no només s'utilitza per les nostres activitats, i adaptar-ho perquè la gent pugui entrar i disfrutar, i que coneixem, que hi ha molta gent que passeja, però possiblement aquest espai és el que sempre tenim un punt reservat, queda tancat, bàsicament perquè les instal·lacions són per activitats laborals. Durant aquestes festes, que fem molts

0: programa molt, molt obert, bàsicament, i ja no tan sols per la quantitat d'actes, sinó perquè engloba pràcticament qualsevol tipus d'activitats per a totes les edats. Tenim des de coses per la quitxalla o pels més petits i actes doncs, per tot tipus d'edats que hi hagi, que tinguin ganes doncs, de disfrutar d'aquestes festes. Podríem dir que pràcticament això és com una petita festa major de qualsevol poble, perquè si mires ja només la quantitat i la qualitat dels actes, doncs penso que es pot remarcar. A partir d'aquí, bueno, seguir fent gran les festes de Sant Pere, que porten molts anys d'antiguitat. Aquí hi ha més de 10 anys de retrospectiva fotogràfica, més de 53 anys de concurs d'all cremat, la mateixa processó, que és possiblement l'acte més emblemàtic, tot i que per nosaltres és el dia de Sant Pere, que és el dia 29, que és, bueno, és el més protocolari, perquè sí que és veritat que hi ha doncs, tota la part més protocolària, que és la missa, i després doncs, la trobada amb tots els jubilats i de la confraria Pescadors allà al nostre propi local, que és l'activitat en si doncs, de l'acte, no? Però sí que possiblement la processó marinera sigui un dels actes que per tota la ciutadania és un moment àlgid de totes les festes, no? Vull dir, no et sabria dir quants anys fa que es fan, però està clar que segurament rondaríem ja, si no el centenari, poc deu faltar. Una cosa és que no estigui documentat, l'altra si es feia o no i de quina manera es feia antigament. Com et deia, unes festes consolidades, amb, no sé, tenim unes exposicions fotogràfiques, tenim teatre, tenim castells, tenim correfoc, tenim tabalades, bueno, crec que hi ha concerts també a l'aire lliure amb l'orquestra del mestre Montserrat davant del monument a Francesc Macià. Són actes que ja porten... Sembla que tot vagi rodat, perquè molts anys, doncs, molts d'aquests es repeteixen, però vagin, repetim perquè veiem doncs, que l'assistència és important, la gent les disfruta, i crec que estan fetes per això, doncs, perquè d'alguna manera o una altra tothom en pugui gaudir i disfrutar-les al màxim.
1: I escolta, parlem molt de que la gent s'apropi, de la gent de fora del port, però... aquest tipus d'actes, què signifiquen per la gent de dins, pels treballadors, pels pescadors, per tota aquesta gent que esteu fangant cada dia aquí?
0: Jo crec que cadascú les analitza d'una manera diferent. Jo crec que és, davant de les dificultats que hem tingut els últims anys i que seguim tenint, crec que és un moment que ens hauria de servir com a reflexió. Reflexionar de on venim, quins eren els nostres orígens històrics, quines eren les problemàtiques que teníem a llavors, quins són els avenços que tenim ara mateix i, d'alguna manera, entendre que la part lúdica d'aquestes festes no s'entén sense l'activitat professional. Un poble o un barri que abans, possiblement, doncs, fa 50 anys estava completament bolcat a el que era l'activitat pesquera de Vilanova, ara mateix, cada vegada, doncs, per diferents motius, sense entrar al tema, ha anat perdent molta força. Però això no vol dir que no sigui la part representativa del barri de mar, el que sempre ha significat. I crec que això és la part que la gent hauria d'incorporar-se a si mateix, no? Reflexionar que no només som un sector que treballem doncs, per portar un producte i gaudir d'una gastronomia possiblement única, si almenys veus el reconeixement que té aquesta dieta mediterrània fora dels que ja la consumim, te'n dones compte doncs, de la importància que té. Ja no només és les embarcacions de pesca o producte que porten, sinó el que representa tant per la cultura com per la mateixa gastronomia local. I a partir d'aquí, jo crec que un cop fet l'anàlisi, es passa a la part segona, que és disfrutar de totes les activitats que es pugui.
1: I fer cohesió, no? També aquí al port, entre vosaltres, sé que sou molt d'arrimar l'ombra, no? Com es diu,
0: sí.
1: Perquè al final, si no ho feu... Malament.
0: No, hi ha una altra opció, vull dir... Sempre quan a un col·lectiu li sorgeixen dificultats, l'única manera és mirar d'anar al màxim d'units a intentar, d'alguna manera, preservar tot aquest patrimoni històric, cultural, gastronòmic i defensar-lo de la millor manera, que és, doncs, tots a una. Aquí sí que és com abans, que si intentes bugar i cadascú fa anar el rem com vol, així no avances. Quan unifiques la bugada... és quan realment el vaixell es belluga, no? Doncs aquesta... Crec que portar aquesta metàfora a la vida real és la més autèntica i segurament l'única sortida que ens queda.
1: I una cosa també segurament molt, molt important i

0: i molt, molt exemplar del que és el port, també és que al final aquí us trobeu gent de moltes cultures, de molts orígens, de molts orígens socials, no? Diguem-ne, i al final tots treballeu junts, i al final ara fareu aquesta gresca junts, i al final feu aquesta petita família, no? I això hauria d'exemplificar-se també a la societat.
1: Bueno, sempre que hi ha hagut zones d'entrada a nivell marítim, són les que han interactuat amb les altres diferents cultures, no? Vull dir, podríem tirar des de l'època dels fenicis o anterior, aquest precisament era el punt d'entrada principal d'altres cultures. Avui en dia no ha canviat. Vull dir, sí que hem canviat els mètodes o les formes de navegació, però segueixen pràcticament el mateix. Moltíssima gent, doncs, que migra d'altres països, doncs, per les dificultats que siguin, però acaben arribant, doncs, aquí i tenen ganes de dedicar la seva vida a el que per molts d'ells ja ho era abans, que era el mar. Doncs han trobat un lloc, s'han establert i ara mateix, doncs, interactuar amb tota aquesta quantitat de cultures diferents internacionals, penso que és interessant i que moltes vegades no ens donem compte de la importància que té interactuar amb altre tipus de... Ja no dic de gent, perquè al final molts d'ells han sigut pescadors al seu país d'origen. L'únic que han fet és, doncs, venir aquí i s'han trobat, doncs, que aquí, doncs, el funcionament és una miqueta diferent, però no hi ha tantes diferències respecte a la seva part original. Seguim sortim, mirem d'agafar el peix. Possiblement abans només mirem d'agafar peix, ara mirem d'agafar el peix que més demanda té el mercat. I res més, intentar gaudir, doncs, d'aquests productes.
0: I en aquest sentit, que parles del peix que demanda el mercat, el que veurem aquí és el peix que demanda el mercat o el peix d'aquí, que potser no està tan demandat, però que val la pena que la gent s'acostumi a menjar?
1: Jo crec que és una miqueta un mig-mig, vull dir, en el fons sabem, no, que la gamba vermella és el producte estrella de Vilanova i, per tant, no pot fallar-hi. Està clar que hem de seguir oferint aquella part que és el producte estrella, però crec que intentar visualitzar cada un dels sectors és interessant, primer per la gran varietat, doncs, gastronòmica que això aporta. Després, identificar que cada un d'aquests productes no està pescat pel mateix tipus de vaixell de pesca. I al final és producte local, algun més conegut que altres, d'altres ja molt afincats o molt arrelats a la terra. Vull dir, fer uns fideus arrossejats, que no és el mateix que el fideuà, fer uns fideus arrossejats, com ens tenen acostumats, doncs, aquesta gent dels llaguts, que treballa molt bé, també. Penso que és interessant, perquè també està bé, doncs, que la gent gaudeixi d'aquests plats i, bueno, hi ha una miqueta de cada. Jo penso que és la part més interessant, que qui tingui, doncs, la butxaca més ampla podrà gaudir de més productes d'un preu més elevat. En canvi, qui tingui, doncs, no vulgui gastar-se tant, sempre podrà gaudir d'unes bones sardines acabades d'agafar, fetes a la brasa, que a casa normalment deixen una oloreta que, si no tens petits secrets, costa de treure. Doncs, escolta'm, aquí és el millor lloc per poder-ne gaudir d'un producte que pràcticament ara mateix, abans, doncs, no se'n tenia gaire consideració, però que amb les explicacions que ens donen els científics tenim clar que acabarà sent un producte de luxe en els pròxims anys. I això és un punt a tenir en compte a l'hora de que avui en dia, quan veiem unes sardines, ens les podem mirar exactament com si ens estiguéssim mirant una maira o un lluç de Vilanova.
0: Hòstia, és fort això que m'acabes de dir, eh?
1: Sí, però és la realitat, eh?
0: Sí, sí. Bueno, fem un repàs. Aquest dissabte, a partir de 7:45 de la tarda?
1: Sí, bueno, a partir de les 7 ja es podran anar acostant, però sí, 7:45 és l'hora ideal d'arribada. Sense taules reservades, són taules llargues, on es comparteix una miqueta, doncs, la familiaritat de la gent. Vull dir, veuràs que hi ha taules llaures, hi haurà gent que s'assentarà i potser estaràs assentat al costat d'una persona a la qual no coneixes, però que segurament té els mateixos interessos que tu, que és venir a gaudir d'aquests plats.
0: I si no, en descobriràs de nou.
1: I si no, en descobriràs de nou, exacte.
0: Perfecte, Jaume. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i ens veiem el dissabte.
1: Igualment. Moltes gràcies, com sempre, per donar-nos veu.
2: Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar, amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
3: I avui volem parlar d'un tema molt important per qualsevol pescador recreatiu. Què fem amb el peix des del moment que el capturem fins que arriba a casa, Sergi?
4: Doncs sí, Marina, avui més que mai anirem del mar a la taula i per fer-ho ens acompanyarem, no descobriré un personatge gens estrany per nosaltres, és habitual, però pescador, mig peixater, podríem dir, i cuiner com en Fede Valls. Fede, benvingut a la Ronda Mar.
5: Bona tarda. Bueno, peixater no, eh? Peixater, la meva família, no us l'han passat. Si
4: per
5: no.
4: Això, bueno, algú... Algú s'hereda del tema. Doncs, Fede, ens has preparat. Últimament vens amb decàlegs, quan proposem un tema, i avui portem el decàleg precisament això, no? Per conservar bé un procés molt important, aquest peix que hem pescat, o sigui, els que som aficionats.
5: Doncs sí... Bueno, el primer que cal dir és que conservar bé el peix no és només per una qüestió de gust, també és per una qüestió de respecte animal, d'aprofitament responsable i de seguretat alimentària, no? I, per tant, doncs, quan pesquem un peix i decidim quedar-nos al per consumir-lo, doncs comença una cursa contra tres enemics: la calor, la brutícia i el temps. Vale? I a partir d'aquí, doncs, hem elaborat aquest petit decàleg.
4: Bon, doncs som-hi. Mira, primer de tot, un fet que hem parlat, no?, moltes vegades aquí a la Ronda Mar, la decisió de si alliberar o retornar el peix o consumir-lo. Això ha de ser ràpid, ràpid.
5: Exactament. Aquest és el primer punt del decàleg. Decidir ràpid si l'alliberem o el volem per consumir, no? I és important perquè si l'hem d'alliberar, doncs cal la manipulació mínima, i un retorn ràpid, ja n'hem parlat moltes vegades, ho anirem recordant al llarg del temps, perquè és una cosa doncs, que bueno, és interessant, no? I si s'ha de consumir, doncs cal actuar doncs, amb respecte, rapidesa i higiene. Això és la primera cosa, decidir si ens el quedem o per consumir o l'alliberem. No tindre els peixos com una galera d'aigua o el viver, no allarguem l'agonia del peix, que és el segon punt, no allarguem l'agonia. Posar el peix amb el cubell, amb un viver, amb aigua... El que fan normalment és allargar l'agonia. Per tant, si decidim, prenguem la decisió. Dintre d'un cubell, el peix s'estressa, l'aigua s'escalfa, per oxigen, s'embruta, s'acumula sang, mucositat, i bueno, tant sigui per una cosa o l'altra, doncs, o alliberament ràpid, o donar-li la mort ràpida, i refredar-lo el més aviat millor.
4: El que deies, molt ràpida, manipulació mínima, i aquí apareix un ingredient molt important, que és el fred.
5: Exactament. El millor és un sistema molt senzill. El peix sencer, mort, desagnat si cal, dins d'una bossa alimentària neta, i immediatament l'entregel. I no n'hi ha prou amb quatre glaçons, cal fred real. Va molt bé el fred amb escames o el gel picat i sobretot no posar-lo amb gel i aigua, és a dir, posem la bossa alimentària perquè no estigui en contacte amb l'aigua. Directament, gel, el peix amb una bossa, ja és mort i allà doncs, es conservarà la mar de bé.
4: Els dit el de sagnap i sobretot espècies, ara em venen al cap totes aquestes espècies més actives de peix blau, que són les que tenen bueno, quan les pesquem veiem que tenen molta més sang, no? Inclús quan les comprem a la peixateria.
5: Exactament, les espècies aquestes de carn vermella, bonitos, melves, barats, bacoretes, tempugues i altres, tonyines per exemple, altres pelàgics, el de sagnap pot millorar molt la seva qualitat. No cal complicar-lo. Molt ràpida, fem un tall a les anyes per desagnar, després la bossa neta i gel, com hem dit.
4: També apuntes, per exemple, de no rentar el peix amb aigua de mar, i això pot entrar en contradicció amb un altre punt que ens comentes, que aquests serien el punt 5 i el punt 6, a vegades quan anem a la platja i, a veure, passa molt sovint, encara que no volem, quan el traiem de la sorra, no?, que el peix s'omple de sorra.
5: Sí, l'aigua de mar no és una aigua... Ara, clar que és neta, però porta bacteris i moltes altres coses que no ens ajuden a conservar el peix. I, evidentment, la sorra de platja és un dels grans enemics. Els peixos pescats a platja, doncs cal que si entra sorra a la boca, les branques o la mogució de les gates, després és difícil treure-les. Per tant, doncs, treiem-li allà o que no ens toquin la sorra, ¿vale? Perquè no hauria de tocar la sorra, eh? Vull dir, la moçaneta, la petita nevera, el gel, les plaques d'entrat, com dèiem, ¿vale? Però sense tocar la sorra, poder ser.
4: La moçaneta i el gel és el que has dit ara mateix i també ens has aconsellat abans. I una cosa que he trobat interessant, perquè això sí que he vist males pràctiques molt sovint, és que si netegem el peix prop d'en Marc, les vísceres mai han d'anar a l'aigua.
5: A veure, d'això se n'ha parlat molt i l'anisakis ha prosperat molt, no pels pescadors recreatius, ¿vale? Sinó per les grans flotes, per esviscerar els peixos del vaixell i llançar les vísceres a mar. Si hi ha qualsevol paràsit, hi ha un altre peix que se'l menjarà, aquest esviscerat, i simplement doncs, anirà passant d'un peix a l'altre. ¿Vale? I, per tant,
4: continuarà el cicle. Sí,
5: si netegem el peix a la barca o en mar, el millor és tirar les vísceres a la brossa.
4: Eh? Exacte. I, Fede, ara passem de la part barca a la part casa, però, clar, la manipulació a casa, ja ens ho diuen el cuiner, no? Abans has dit que és un tema fins i tot o més de seguretat alimentària. Com l'hem de completar, aquesta neteja a casa?
5: Bueno, a casa disposem d'aigua potable, gabinets esmolats i nets, ja podem retirar les vísceres, retirar la sang que quedi, es van dir el mínim amb aigua freda i, sobretot, assecar-lo. ¿Vale? Mai hem de guardar els peixos, conservar els peixos mullats, s'han d'assecar.
4: D'acord.
5: Una vegada fet això, doncs, nevera, congelador, però ben fet. Si l'hem a consumir aviat...
4: Com seria el...
5: Perdona.
4: No, com seria això, el ben fet? Perquè a vegades, tant en nevera, no sabem quin temps límit podem deixar, hi ha calaixos especials, fins i tot, per tenir peix o carn a nevera, i també en el cas del congelador, no?
5: Sí, si el consumim aviat a la nevera, ben protegit a la part més de la nevera, podem consumir 24-48 hores. Si no és així, és millor congelar-lo, ¿vale? I per congelar-lo, doncs, és millor... Ja si podem guardar-lo en porcions, ben sec i embolicat, sense aire, si és possible. Jo recomano les maquinetes aquestes d'envasar al buit, que són molt econòmiques, jo faig servir, van molt bé. I, sobretot, posar una etiqueta amb la data. ¿Vale? Posar una etiqueta amb la data perquè en els congeladors que tenim a casa, i no entraré aquí a valorar en funció del tipus i la temperatura, però no podem tindre un peix congelat un any amb un congelador d'aquests que tenim a casa. Si s'ha de menjar cru o marinat amb vinagre, sushi o carpaccio, la recomanació és sempre congelar-lo correctament per prevenir riscos de l'anisakis.
4: L'altre dia, mira, sobretot, a part de les viscerà i això que t'he comentat, clar, lo del gel que has dit em resulta molt important, perquè normalment és un concepte que tenim més associat a la pesca professional, no? Que la pesca professional sí que posa les cubetes aquelles amb tot el gel, guarda allà... Hem d'introduir, no? Sobretot ara...
5: La pesca professional ho fa així perquè
4: sí.
5: S'han fet estudis, hi ha recomanacions, hi ha normatives que, a veure, el pescador professional que intenta és que el peix arribi a llotja i a la peixateria amb les millors condicions, tant des d'un punt de qualitat com de seguretat alimentària, no? Nosaltres hem de fer el mateix, és a dir, això de que portem una nevera on hi portem les begudes, la cervesa, etc, i que després hi portem els peixos, estem contaminant l'aigua amb els residus que hi hagi a les neveres, amb el residu que hi hagi a la cervesa, etc, i tot això va al peix. Després aquell peix l'obrim, allò es transmet, s'infecta, posem a la nevera, esperem 3 dies, allò va a més, i al final, doncs, ara, si tenim la possibilitat de pescar i menjar-nos un peix, aquest sí que és quilòmetre zero, milla zero, diria jo, doncs fem-ho de la millor manera possible, igual que el tema de la mort. L'estrès està estudiat, matar els peixos i no deixar-los agonitzar millora també la seva qualitat organolèptica. Com els podem matar? Ho hem parlat moltes vegades. a l'Iquegime, és a dir, a clavar-li un punxó al cap, al cervell, per xoc tèrmic, també, vale? És a dir, posar-lo a la bossa i posar-lo en un lloc ben fred. Tots aquests detalls són els que ens faran, doncs, que els peixos que pesquem, doncs, quan els degustem, tinguin la millor qualitat.
4: En això, Fede, un cop més, ho hem vist a diversos vídeos, podríem dir que fins i tot els japonesos continuen sent uns mestres, no? Perquè en tema d'aquest, fins i tot, de sacrificar el peix i de la conservació, es veuen molts vídeos que quan els tractaments potser també són una mica l'exemple.
5: Bueno, els japonesos, jo vaig tenir l'ocasió de treballar amb japonesos, anar a Japó molt de jove, són molt perfeccionistes, molt meticulosos, i els agrada molt tot l'aspecte, anem a dir, protocolari, de fer les coses d'una manera determinada, no? A mi m'agrada perquè al final això el que et fa és donar-li a les coses el valor que tenen. Fer les coses de qualsevol manera ens allunyen de fer les coses bé. I per això, doncs, a mi aquesta cultura de voler fer les coses així, i especialment amb el tema de la pesca, on són uns mestres absolutament amb tot, són coneguts per això, però pensa que les tècniques actuals de pesca, totes aquestes noves tècniques de Tiger, de totes aquestes, del Keep Run, tot això són tècniques que han començat i s'han desenvolupat al Japó també.
4: Fede, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions, aquests consells. Molt útil avui la secció amb l'Associació Catalana per la Pesca Responsable, i sobretot pesquem bé, pesquem responsablement, i també cuidem o mirem de cuidar al màxim, sobretot tant si ho hem d'alliberar com si ens ho hem de menjar. Moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres. Bona tarda.

així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara fem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu. No marxeu.

0: Ràdio Arenys.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
2: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
1: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
2: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
1: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Marta!
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Ràdio Arenys.

0: ¿Sabías que...?
1: La danza de los viejitos a Mèxic és una dansa tradicional originària de l'estat de Veracruz i es caracteritza pels seus moviments lents i elegants, realitzat per persones grans que vesteixen vestits tradicionals. La dansa es va originar a l'època colonial i es creu que va ser creada com una forma de sàtira social, ja que els moviments i la vestimenta dels ballarins parodiaven els espanyols i la seva forma de ballar. El més curiós és que, malgrat el seu origen satíric, la dansa de los viejitos s'ha convertit en un símbol cultural de Mèxic i és apreciada per la seva bellesa i gràcia. Els ballarins, que solen ser homes d'avançada edat, es preparen durant mesos per fer aquesta dansa a festivals i celebracions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents a la reunió entre els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte, una trobada que, per cert, ha començat gairebé una hora més tard. Ahir es van acostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment lineal. Tot plegat avui, quan hi ha hagut aquesta vaga, milers de docents han sortit al carrer. Els docents han decidit aixecar el tall de l'autopista Salt, el Gironès, que han iniciat aquest matí. Unes 1.200 persones han saltat per un voral de l'autopista quan passaven 10 minuts, concretament de les 11. De moment, altres vies tallades, us dèiem aquesta AP7 a Salt, Torredembarra i Granollers, que de moment s'ha desencallat aquest tall, un tema que segurament té a veure amb aquesta negociació. I la Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferrà de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a descartar avançar eleccions, recordem que estan previstes per l'any vinent. Hi ha hagut reaccions. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols.
2: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
1: I des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma de finançament irregular justificarien un avançament electoral.
3: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediremos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller i diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, Joan Ignasi Elena, per la presumpta participació en un delicte de prevaricació administrativa relacionat amb contractacions públiques a l'Ajuntament d'Altafulla. La sala veu indicis i també imputa l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Darrer punt, Osca serà la seu de la gala dels restaurants de la Guia Michelin d'Espanya 2027, que se celebrarà el proper 24 de novembre al Palau de Congressos de la ciutat aragonesa. D'aquesta manera, Osca pren relleu a Màlaga a la celebració d'aquest esdeveniment anual que reuneix el talent gastronòmic espanyol.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on continuarem descobrint mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Parlarem de la seguretat a les platges i acabarem el programa d'avui practicant l'handbol platja, anant fins al Delta de l'Ebre. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar.

0: descobrint mites i llegendes del nostre mar Mediterrani després d'uns dies de descans. En aquesta secció reprenem el fil amb un nou capítol sobre el Maresme. Anem baixant en aquesta franja de terra allargada i plana amb nous mites per descobrir, Oriol.
1: Doncs sí, Marina, ja saps que de tant en tant descobrim llegendes, descobrim mites de la nostra mar, del nostre Mediterrani, i fa uns dies, fa unes seccions que estem descobrint mites del Maresme, de la zona d'aquí del Maresme, i ens en quedaven unes quantes. Ens quedava el Baix Maresme per acabar-hi d'aprofundir, i això és el que farem avui amb el Joan de Déu Prats, que és la persona doncs, que sempre ens acosta tots aquests mites, totes aquestes llegendes. Joan de Déu, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, tingueu tots.
1: Doncs bé, Joan de Déu, avui ho dèiem, parlem del Baix Maresme, perquè tenim doncs, diferents qüestions que també són llegendàries, com sense anar més lluny, la fundació de Vilassar.
2: Sí, una mica de totes aquestes poblacions, sempre la població important era la que estava a dalt, no? Vilassar de dalt, per el tema de pirates, aquests pirates que comentàvem que no són els del Carib, sinó de la Mediterrània, que feien que la gent estigués protegida. I, per tant, el que és Vilassar de Mar era simplement la barriada dels pescadors que s'arriscaven a estar treballant allà al mar davant de possibles galeres pirates que podien arribar. A poc, per això, evidentment, això ha canviat molt. Ara els pobles de mar, entre el turisme i l'agricultura, són els importants, i el de dalt ha quedat, doncs, més residencial, si vols. Doncs de Vilassar el que se sap és de que, en plan llegenda, evidentment, de que quan va haver l'expulsió dels jueus, els jueus de Vilassar es van voler mantenir a Vilassar de Dalt i, finalment, doncs, amb la Inquisició que els perseguia en general, doncs van decidir fer-se pescadors i anar a la banda de mar, i de la pesca van passar al comerç, del comerç van passar a la navegació, i diuen que són un dels components, llegendísticament parlant, de la importància que va tenir aquesta població. Que ara en parlarem, perquè aquestes poblacions del Maresme després van ser grans constructors de vaixells.
1: Sí, hi havia força construcció naval, drassanes, no?, podríem dir.
2: Sí, exactament, tot el segle XIX, que el Maresme, malgrat aquestes platges tan immenses que té i que donen molt d'oci a la gent, doncs el segle XIX eren unes drassanes davant del mar importants, tant a Premià com a Vilassar eren unes drassanes del temps de la vela, després del vapor, i molts d'aquestes construccions, ja tota la tradició catalana naviera, doncs feien que hi haguessin rutes, es feien les rutes de les Amèriques, s'arribava ben lluny, es creuava el Cabo de Hornos i es portava moltes de les mercaderies que van fer fructificar aquesta comarca, si vols en parlem.
1: Sí, sí, i tant. Parlem-ne d'aquestes qüestions. I no sé si també tenen a veure les relíquies sardes de Vilassar amb tot això.
2: Sí, bueno, exactament. Diguéssim que la part llegendística diu que una mica hi havia unes relíquies a Sardenya, que era una, diguéssim, conquesta catalana, i aleshores el bisbe de Sardenya doncs, va descobrir tota una sèrie d'ossades en diferents esglésies de sants que estaven allà, i el virrei, que era en el fons d'Arill, era precisament de Vilassar. Aleshores, el bisbe li va regalar aquests ossos perquè els portés a Barcelona com una... Abans, antigament, doncs, els ossos sants sempre propiciaven la bona sort i la riquesa, etc. Però el vaixell que les havia de portar a Barcelona, tot just passar per Vilassar, doncs es va entestar en parar-se allà a la platja, i aleshores van haver de desembarcar aquests ossos de sants a Vilassar. El tema és de que es van guardar en una masia per portar-los el dia següent a la casa dels nobles de la població, i la mestressa de la masia es veu que va agafar algunes d'aquests ossos, petits ossos, els va guardar perquè li propiciessin riquesa i bona sort a ella. Total, que el dia següent, quan volien agafar els ossos, resulta que pesaven molt dintre del cofre que estaven i no hi havia manera de moure'ls, fins que ella es va adonar del que havia fet, ho va confessar, va tornar a posar els ossos al seu lloc, i el cofre es va poder portar fins al que seria després l'Ajuntament de la població. I diuen que aquestes ossades santes doncs, han propiciat una mica aquesta bona sort de Vilassar, en aquest cas concret, i en general una mica d'aquesta població i altres del Baix Maresme que tenien aquestes drassanes que feien totes aquestes navegacions.
1: Perfecte, no? De fet, ara pensava que la ciutat de Calella, en aquest cas al Maresme, també està doncs, en construcció, està intentant muntar un espai de memòria de les drassanes de la ciutat de Calella, que també havien sigut molt importants en aquella època, i de la qual doncs, ara, evidentment, no en queda res, en queda un passeig de mar, però abans tot allò era construcció naval, i es vol fer doncs, un monument, un homenatge a això i un espai de memòria. Per tant, s'intenta recuperar aquesta memòria del que eren les drassanes aquí al Maresme.
2: Eren importants, i igual que els indians, igual que el tràfic de comerç, doncs tot això ha quedat una mica oblidat. A mateix Vilassar també tenen un museu important on ho expliquen, i el que passa que si no estàs als voltants sembla que sigui una cosa que a nivell dels catalans no ho tenim molt present, i va ser molt important perquè era una forma d'internacionalitzar-se, m'entens? Vull dir, d'anar més enllà del país.
1: I tant. Tornem, doncs, cap al Baix Maresme, a Joan de Déu. Parlem del cim de Montcabré, perquè tinc entès que prevenia d'allò d'aquestes nuvolades i de tempestes una miqueta mala llufa.
2: Sí, ja sabem que el Maresme té aquestes tempestes que no se sap si és perquè les muntanyes estan molt a prop del mar, plou a la muntanya i tu estàs a la platja i allà no et plou i després et ve la riuada, que ja sabem que les riuades són tsunamis de muntanya. O possiblement són les bruixes del Montseny o de Viladrau o d'aquestes poblacions ja rere Maresme que tenen la mania amb els pobladors d'aquesta comarca i els hi fan creuar totes aquestes nuvolades perquè tregui, doncs, prop del mar. El tema és que amb aquesta muntanya, el Montcabré, que també les llegendes diuen que igual era un antic volcà, perquè de tant en tant sortia alguna fumarada, doncs sembla ser que es van posar també algunes dels ossos d'aquests màrtirs, d'aquests sants que s'havien portat de Sardenya, i van posar una creu, que encara hi és a dalt, amb una inscripció molt interessant per prevenir totes aquestes nuvolades de bruixes o del dimoni o de les males instàncies. I aquesta llegenda diu així, ens diu: que la Santa Creu sigui la meva llum i no el dragó el meu guia. Vés-te'n, Satanàs, mai no intentis convencer-me que són inofensius els mals que segregues i els verins que veus. Per tant, també això potser no està tan prou divulgat com les drassanes, però el Maresme, almenys aquesta zona, està protegida una mica, en teoria, de certes nuvolades.
1: Home, i tant, és que si ve una nuvolada i es troba una creu amb aquesta inscripció, si la nuvolada és de Satanàs, recula segur,
2: Sí, sí, perquè és ben potent i és una inscripció que no estem parlant d'un conte o una llegenda, és una inscripció física amb una creu, no? És un lloc santificat i, en teoria, això també es feia abans amb els comunidors, que eren com unes petites torres al costat de les esglésies per conjurar les tempestes, coses que a vegades veiem en pel·lícules de fantasia, doncs això es feia per tot el país.
1: Mm-hmm. I tant, un país, una terra, el Maresme, que tenia aquestes drassanes que estem comentant. Per tant, també comerç amb Amèrica, i això ens pot portar a parlar de la ruta del Tasajo.
2: Sí, això també és molt curiós perquè ja comentàvem de que hi havia tota una sèrie de comerç molt important que es feia amb Amèrica, però un en concret era que es anaven als vaixells, passaven al Mediterrani, Gibraltar, s'anaven a l'Uruguai, i allà carregaven carn seca i fumada i la portàvem a Cuba i a Nova Orleans i a les Antilles, i era, de fet, el menjar que se'ls donava als esclaus. Aleshores, aquest no era el comerç principal dels vaixells, diguéssim, de les costes peninsulars i catalanes, però sí que era un dels comerços que hi havia. Després hi havia molts altres comerços, que es portava fruits secs, taronges, pell adobada, moltes coses, i es portaven cacau, es portaven altres productes d'Amèrica. De fet, no només al Maresme hi havia aquestes drassanes. Jo que em passo algunes temporades a la Marina Baixa, allà a Alacant, doncs hi ha la capital, que és Vila Jujosa, i allà és on se fa el xocolat a valor, i dius, què fa aquest xocolat aquí? Doncs és perquè també tenien drassanes i també viatjaven a Amèrica i portaven els productes d'allà. Vull dir que hi havia una emprenedoria al segle XIX amb aquests vaixells encara de vela molt important amb les costes catalanes i valencianes.
1: Mm. I aquesta carn que em deies, aquesta carn seca, és el Tasajo.
2: Sí, és el Tasajo, i aleshores era un dels productes. A veure, hi havia un altre producte, i això ja és un tema molt lamentable, que hi havia altres vaixells, no només d'aquí, sinó de molts indrets, que se n'anava anaven a la Guinea a buscar esclaus i els transportaven a Amèrica. I aquest és un dels punts negres de la nostra història, que després diners d'alguns indians que traficaven amb persones, doncs aquests diners que van arribar aquí doncs van servir per fer, mira, des d'obrir la Via Laietana a fer parts de l'Eixample i com un capital de país. Fins a l'any 1829 estava permès aquest tracte infame, després ja ho va prohibir els anglesos, però hi havia gent que, igual que hi ha una llei seca, no?, una llei de prohibició, doncs el producte puja de preu. El fet és que és molt lamentable, les drassanes de Barcelona fins fa poc va haver una exposició sobre aquest tema i les poblacions de gent esclava a Cuba realment era una vida molt duríssima i molt denigrada, i el transport també era molt bèstia, tan bèstia que a vegades els vaixells eren seguits de taurons, no?, perquè hi havia molta gent que moria i la tiraven al mar.
1: Déu-n'hi-do, i això no és llegenda, eh? Tot això és història.
2: Tot això és història, però hi ha gent que ho ha volgut convertir en llegenda o que es diu amb la boca mig tancada, perquè evidentment, malgrat que nosaltres no tenim res a veure amb això, doncs és un dels passats que s'ha d'assumir com altres. Per exemple, el poble gitano també a Catalunya i al nivell de tot estat durant molt de temps també va ser maltractat. Doncs el Parlament de Catalunya en un moment donat va demanar perdó al poble rom, que així és com s'anomena el poble gitano, perquè el segle XVIII va haver com una gran redada que es va portar molta gent gitana a la presó, etc. Doncs s'ha assumit coses que van fer els rebesavis, no? I avui en dia nosaltres, que no tenim cap culpa, però que sí reconeixem el nostre passat, no? I amb el tema de l'esclavitud doncs s'hauria de fer el mateix, perquè sempre van haver aprofitats que van fer molt de mal.
1: I tant. I crec que és bon moment, ja que parlem d'esclavistes, pirateria, hem d'explicar la història del pirata Joan Maristany, del Masnou.
2: Sí, aquest és un dels últims pirates contemporanis de la segona meitat del segle XIX. Aquest home, ja quan estava prohibit absolutament el tràfic d'esclaus, però clar, tampoc hi havia tantes patrulleres angleses o franceses, però l'Atlàntic ja estava vetat, llavors s'anaven al Pacífic. No només gent d'aquí, sinó irlandesos, nord-americans, portuguesos, castellans, s'anaven a altres llocs a buscar esclaus. I aquest tal Maristany, doncs, des de Callao, al port del Perú, se'n va anar fins a l'illa de Pasqua i va capturar molta població, entre ells els sacerdots, a la casta sacerdotal, el rei, els va portar allà al Perú, els va vendre com esclaus, després es van poder alliberar, van tornar uns quants allà de Pasqua, però ja portaven la infecció de la verola i es va infectar tota la illa i, no sé, de 4.000 indígenes en van sobreviure uns 200 o així. Aquest és un dels llegats d'aquest català universal, que després va morir al llit sense cap greuge, quan ja era reconegudíssim doncs, aquest mal tràfic. No? La contrapartida és que després, al segle XX, doncs, va haver un català que es deia Antoni Pujador, que va anar a l'illa de Pasqua i va ajudar molt a la població d'allà a aconseguir l'autonomia de Xile, a que la illa tingués uns bons mapes. Tant va ser així que fins i tot el van nombrar com un dels savis del clan, està enterrat allà, i a més va convidar amb un escultor maori per fer aquests moais, que són aquestes escultures de caps que hi ha a la illa de Pasqua, sí. I a Olot, amb una de les rotondes, doncs amb terra volcànica d'Olot, ja ha fet un moai per un escultor rapanuí, com a agraïment per tota aquesta ajuda que li va fer Antoni Pujador. Per tant, tenim una de cal i una d'arena, no? Per dir-ho així. D'alguna forma vam poder ressarcir doncs, aquesta malvestat, que ho feia la majoria de persones d'Occident, d'Europa, d'Estats Units, no?, que creien que l'home blanc era superior a la resta dels habitants del planeta.
1: Sens dubte, parts de la història que, com bé deia, s'han d'assumir perquè han passat, per bé que no en tenim cap tipus de culpa, però bé, han passat, cal recordar-les, assumir-les i sobretot destacar també figures bones, com en aquest cas doncs, va ser aquesta contrapartida, aquesta ajuda a l'illa de Pasqua, que en aquest cas en podem estar més orgullosos.
2: Totalment, totalment.
1: Parlem també, Joan de Déu, del meridià d'Ocata, perquè d'això ja n'he sentit a parlar i serveix per mesurar el metre, i això ho tenim aquí mateix, aquesta història és aquí, Ocata, també, Baix Maresme.
2: Sí, Ocata, que és, bueno, era una barriada de pescadors, doncs hem dit meridià d'Ocata, de fet és el meridià de Dunkerque, des de Dunkerque a Barcelona, que és el mateix meridià que passa per París, es va mesurar el metre. El metre és una mesura decimal d'aquest arc, d'aquesta línia imaginària. Estàvem parlant de llegendes, però amb la realitat tenim unes línies que es diuen meridians i paral·lels, que no existeixen, però que serveixen per orientar-nos amb el món, i d'aquesta línia imaginària, d'aquest meridià entre Dunkerque i Barcelona, doncs els científics francesos, amb ajuda també de científics catalans, van poder fer aquesta mesura del metro, que és una part decimal d'aquesta arcada que fa amb aquest tros del planeta, perquè més al nord, cap al pol nord o cap a l'equador, ja es vincla més la corba, i aleshores, doncs, mesurant i triangulant en punts com Ocata, doncs es va aconseguir la distància del metro. A Barcelona, la Meridiana, l'avinguda de la Meridiana, en Cerdà ho va posar en honor amb aquest descobriment, aquesta línia del metro, i al principi de la Meridiana, a la plaça de les Glòries, hi ha tota la silueta de totes les muntanyes que hi ha entre Barcelona i Dunkerque, que va servir per fer aquesta mesura. Però realment on acaba realment aquesta mesura va ser a Ocata, aquí al Baix Maresme, amb aquesta població, i per tant a la platja hi ha un monument que ho recorda, i és un d'aquests temes que sembla que tinguin un peu a la llegenda perquè són línies imaginàries, però que han ajudat a la navegació de la humanitat.
1: I tant. I ens proposes, per acabar, Joan de Déu, per acabar aquesta secció de llegendes del Baix Maresme, que parlem de l'home del sac, del tren de Barcelona a Mataró.
2: Doncs sí, és que té una relació, perquè el primer tren de la península Ibèrica va ser el de Barcelona a Mataró, Mataró-Barcelona, amb el senyor Miquel Viada, que va ser el promotor, sí, el qual va morir fent guàrdia amb els ponts que es anaven construint, perquè hi havia la competència de les diligències que estaven supernegatives, perquè de cop i volta el tren en poques hores es feia aquest trajecte, i abans es trigava un dia entre Barcelona i Mataró, no? Llavors sembla ser que hi havia gent vinculada amb aquestes companyies de diligències que feien sabotatges de les vies, i es va refredar el senyor Viada una matinada, i al final va morir, no va poder veure acabada la via. Però sí que també deien les llegendes de que aquest suposat home del sac, doncs, segrestava criatures per treure'ls-hi el greix, i aleshores d'aquesta manera oferir-los a la gent que tenien els trens, a les locomotores, per engreixar les bieles i les rodes dels trens. Llavors era com una mala fama, una mala llegenda que es posava amb aquesta mena de nou invent, que ara per nosaltres està absolutament assolit, però que en aquell temps era una cosa supermoderna, que anava molt ràpid, que traia molt de fum, que molta gent s'espantava, que deien que estava pilotat pel dimoni, el dimoni de la velocitat, i aleshores, doncs, a sobre es va crear aquesta llegenda de l'home del sac, que tots d'alguna forma coneixem aquest personatge, però que no sabem el vincle que tenia amb els trens, perquè segons la llegenda de segrestava els nens per engreixar les locomotores.
1: Veus? Això sí que no ho hagués dit mai, eh? No ho sabia pas, que l'home del sac s'emportava les criatures, sí, d'aquí ve aquesta por que se'ls hi feia, temps enrere, vindrà l'home del sac, però que fos per això, per treure'ls el greix, per engreixar la màquina de tren, veus? Això sí que ho desconeixia totalment.
2: És sorprenent. Abans, evidentment, es deia que era pels ormejos dels vaixells, per engreixar les rodes dentades dels molins, però després, doncs, ja es va aplicar també amb aquest invent que, amb una mica d'imaginació, un s'ha de posar en aquella època amb la qual tothom anava amb tartanes, i de cop i volta hi havia una mena de bèstia de foc, no?, que treia fum i que anava molt ràpid.
1: I tant. Doncs així de ràpid hem arribat al final d'aquest espai d'avui, aquestes llegendes del Baix Maresme, que ja ho donem per tancat, Joan de Déu, hem tancat el Maresme ja.
2: Sí, ens quedaran coses, un altre dia podem parlar de bruixes, però igual baixarem a parlar ja sobre Badalona, que també és una població interessant de mar, que ens queda pendent.
1: Doncs vinga, ens emplacem a seguir-ne parlant i a seguir desgranant més llegendes i mites del nostre mar. Joan de Déu, moltíssimes gràcies, bona tarda.
2: A vosaltres, bona tarda.

0: les càpsules del mar. Amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
1: Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes les càpsules del mar. L'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. És per això que avui, de la mà de la Sílvia Juncà, coneixerem el dofí mular. Sílvia, molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos un cop més a les Càpsules del Mar.
2: Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
1: El dofí mular, Sílvia, quin és el seu nom científic?
2: Dofí mular o dofí comú?
1: Dofí comú, perdó. Dofí comú, ens hem confós aquí, dofí comú.
2: Ens hem confós, però és una confusió normal, perquè el dofí mular és el que veiem més habitualment, però hi ha el dofí comú, que és el
1: és
2: que
1: parlarem. És una confusió habitual,
2: ara.
1: Doncs, sí. Em pots perdonar, eh?
2: Perdonat estàs.
1: Si et sembla, coneixem, doncs, més característiques de la seva morfologia i com podem identificar-lo.
2: Sí, doncs, el dofí comú, el seu nom científic és Delphinus delphis, i es tracta un dels dofins més petits del Mediterrani. Els individus poden mesurar poc més de 2 metres de longitud. És un dofí estilitzat, a diferència de potser el dofí mular, que és més robust, aquest és més estilitzat, i té una aleta dorsal que és tirant a petita i bastant triangular, situada ben bé a la meitat del cos. I una cosa molt característica és que, depenent de l'individu, aquesta aleta dorsal pot ser de coloració o totalment fosca o bé presentar una taca blanca-groguenca de mida variable i de forma variable. Aquesta taca ens pot ajudar a identificar l'individu individualment, no? De veure, reconèixer els diferents individus. I aquesta, la seva coloració fa que sigui una de les espècies de dofins més vistoses. Té el dors tirant a fosc, gairebé negre, i als costats presenta un patró de coloració que fa una forma d'un rellotge de sorra, però com si estigués posat en horitzontal. I la part del davant d'aquest rellotge seria un color entre blanc, groguenc o ocre, i la part posterior un gris més clar. A la zona cefàlica, al voltant del cap, hi destaquen unes línies, val? I una d'elles uneix els ulls per la part frontal, de manera que alguns individus que tenen aquesta línia molt marcada sembla que tinguin un aspecte una mica com d'enfadats, no? Com com si tinguessin les celles així juntes, no? Uh-huh. I després té una altra línia, una altra ratlla que va fins a l'aleta pectoral. Com la resta de cetacis, gairebé tots, o de dofins almenys, el ventre el tenen de color bastant blanc.
1: Uh-huh. Com es comporta el dofí comú? Quin és el comportament amb el que el podríem identificar?
2: Doncs és una espècie que, quan la solem a veure, té una natació força activa, força ràpida, a diferència d'altres espècies que hem anat parlant, i pot assolir grans velocitats de natació. Se'l sol observar en grups relativament petits, val? Però l'hem arribat a veure i se'l pot veure amb agrupacions molt grans d'individus. Agrupacions de fins a 200 individus no són infreqüents. I tampoc és estrany, com altres dofins, veure fer salts acrobàtics fora de l'aigua o fer natació molt sincronitzada entre ells.
1: Mm-hmm. Quin tipus d'alimentació tenen? De què mengen?
2: Sobretot s'alimenten de peixos, petits peixos pelàgics. Pelàgics vol dir que viuen a la columna d'aigua, no? I altres peixos més grans també, i en menor mesura, a diferència dels caps d'olla, potser cefalòpodes. També en poden menjar, però en menys mesura.
1: Uh-huh. A quines zones del mar Mediterrani el podem trobar? On és, a quines zones el podríem veure?
2: Doncs també es troba distribuït sobretot a la conca occidental del Mediterrani, i en especial el veiem més freqüentment al mar d'Alboran i a l'estret de Gibraltar, al sud-est de la península Ibèrica. A la conca oriental també el podem veure i és freqüent en aigües al voltant de Grècia. Concretament aquí el Garraf, com hem dit, que era més potser habitual del sud de la conca occidental, aquí a la part més nord, és una espècie poc freqüent. A diferència del que diu el seu nom, dofí comú, aquí és el menys comú dels dofins. El veiem molt poquet. Des del 2021, però, sembla que l'anem veient una miqueta més i anem registrant uns 3-4 albiraments de l'any. contrasta molt amb el gran nombre d'albiraments que tenim d'altres espècies.
1: Uh-huh. Durant quina època de l'any? És a dir, quan podem veure'l?
2: Doncs, una vegada més, és una espècie resident al Mediterrani, vol dir que no surten tot l'any del Mediterrani, per dir-ho així, i, per tant, el podíem veure en qualsevol moment. Donat que aquí el Garraf nosaltres el veiem molt poc, es fa difícil poder afirmar si hi ha alguna certa estacionalitat de l'espècie o no.
1: Uh-huh. Per acabar, quines són les principals amenaces que posen en perill la supervivència d'aquesta espècie?
2: Doncs també és una espècie que, com el seu nom diu, comú, és bastant comuna a tot el món, però la subespècie d'aquí al Mediterrani concretament es troba en perill d'extinció, perquè ha deixat de ser una espècie bastant comuna, com era abans, a ser molt rara o gens habitual en algunes parts del Mediterrani. Alguns estudis apunten que això podia ser conseqüència per la competència amb els recursos, amb l'activitat pesquera, i que aquesta competència hauria provocat gradualment l'extinció en certs punts, no? Altres factors en aquest decreixement podien ser la captura accidental, també en arts de pesca, no només la competició directa pel menjar. Sobretot això va ocórrer a finals dels 90. I bé, contaminació, canvis ambientals, com generals, que afecten a totes les espècies de cetacis.
1: Uh-huh. Una pregunta que sempre em faig és, tots els dofins són tan juganers com sembla, no? Allò a les pel·lícules que sempre són tan juganers quan te'ls trobes?
2: Sí, evidentment el que veiem a les pel·lícules són animals en captivitat, de vegades nascuts inclús en captivitat, i per tant el seu comportament no té absolutament res a veure amb el que veiem en llibertat. Però depèn del dia, sí, els dofins poden ser juganers, el que passa que no acostumen a fer aquestes virgueries que veiem lamentablement.

0: aquest any, a la principis de mitjans de juny, vam tenir un albirament molt sorprenent, perquè era un grup molt gran, de fins a 200 dofins comuns. Sí que havíem vist aquest tamany amb dofí llistat, que és el dofí més habitual que veiem, però de cap de les maneres ho havíem vist amb un grup tan gran de dofins comuns. Es feia impossible poder-los fotografiar tots.
1: Alguna cosa que us digués el perquè de aquesta possible albirament de tants junts?
0: No ens podem atrevir a fer especulacions, em sap greu.
1: Fantàstic, doncs Sílvia, recordem com sempre per acabar la càpsula que hem de respectar sempre aquest entorn d'aquestes espècies quan sortim a mar, i que és important vetllar per no molestar-los a mar.
0: Exacte, en el cas de cetacis hi ha una normativa que ho regula, la seva aproximació, el seu encontre, la seva navegació al mar, i aquesta normativa el que diu és que hi ha una zona de 60 metres al voltant d'un grup de cetacis a la qual no ens hi hauríem d'acostar, sempre els hem d'observar des de la distància, sempre amb l'embarcació paral·lela en la direcció, la trajectòria que portin els animals. En el cas dels dofins acostumen a tenir una trajectòria bastant fixa, per tant és tan fàcil com els podem veure, però només des de la distància i una estona, per dir-ho així. I la pregunta que ens fan normalment és: què passa si són ells els que venen a proa a navegar, no? En aquest cas, evidentment, no podem fer-hi res. L'únic que podem fer és mantenir el rumb, en cap cas girar sobtadament el rumb si els dofins tenim la sort que se'ns acostin a la proa, i disfrutar amb el màxim respecte possible.
1: Disfrutar de l'espectacle. Doncs Sílvia Juncà, de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per estar amb nosaltres en aquestes càpsules del mar.

0: Esports de Mar.
1: Final de la Ronda Mar d'avui i ara fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre la 15a edició del torneig d'handbol platja. I per això la companya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb Magí Marquès, president del Centre d'Esports de Tortosa. Cel.
2: Sí, Marina, anem a parlar amb Magí Marquès, president del Centre d'Esports Tortosa, sobre la 15a edició del torneig d'handbol platja que se celebra este dissabte a la platja de les Avellanes de l'Ampolla. Magí, benvingut a Arran de Mar.
3: Hola, bon dia, moltes gràcies.
2: Magí, com acabo de dir, arriba ja la 15a edició del torneig d'handbol platja a l'Ampolla. Quin balanç n'hi feu d'estos 15 anys de trajectòria?
3: Sempre en positiu. La veritat és que va néixer arran d'una proposta d'un tècnic croata que vam tenir aquí a Tortosa, Robert Papic, que vam fitxar-lo bàsicament per aconseguir una estructura transversal del club, una reorganització a nivell social i d'esdeveniment. I la mostra és que aquesta activitat, com altres, perduren durant molts anys. I sobretot la diversitat i diversificació que hi ha en quant als entorns i els organitzadors o col·laboradors que tenim. No fem només activitat a Tortosa, sinó, per exemple, a la comarca, com en aquest cas l'activitat a l'Ampolla, sempre, i això hem d'agrair-ho, ajudats d'una manera bàsica i total per l'Ajuntament i les seves regidories d'esports.
2: Mm-hmm. Clar, és evident que este torneig, no?, s'ha consolidat com una cita ja que s'espera aquí al territori. Què creus que el fa especial respecte a altres competicions?
3: Bé, que potser de sortida que no és una competició. Això és important. Li hem torneig, però és una trobada, en realitat. Ha passat per diferents fases, des de la part competitiva, i a partir del Covid vam procurar donar-li un aspecte més lúdic. Aquí n'hi ha trofeus, hi ha medalles per tots els participants. Procurem llevar la competitivitat que sempre és inherent al món de l'esport, perquè si una jornada, com dèiem, lúdica, on serveixi de cloenda de l'activitat reglada anual de l'handbol a la pista i que sigui un lloc on els diferents equips, els jugadors de la zona i d'altres zones de Catalunya i del nord de Castelló s'afegisquen i passem una diada completa de matí i de tarda.
2: Mm-hmm. I també entenc que, claro, fer-lo a un espai tan privilegiat com és, no?, la platja de les Avellanes d'aquí de l'Ampolla, al mig del Delta, és una cosa que hi afegeix...

0: un aspecte, no?, especial.
1: Sí, evidentment, ajuda moltíssim. Tot repetir, des de l'ajut, evidentment, de l'Ajuntament de l'Ampolla i de la seva regidoria d'esport, però l'entorn és magnífic. Vull dir, la part de passeig que hi ha a la part de dalt et facilita una visió i una situació esplèndida, i la gent se troba molt acollida, molt acollida. Allí muntem quatre pistes i bueno, la jornada, dic, té dos parts, matí i tarda, que després ho explicaré una miqueta més endavant, arran continua l'entrevista, i que ajuda a la tipologia d'activitat que volem.
0: Uh-huh. I si parlem de participació, vas dir que s'espera una cinquantena d'equips?
1: Sí, nosaltres sempre estem entre els 45, 51, és la... perquè també hem de pensar que, a veure, que fa calor, vulguem o no vulguem, procurem fer una miqueta ja a final de maig, perquè no tindre la calor sofocant i més el temps que anem, que cada dia fa més calor a vora de sorra. Fem a final de maig, per exemple, això, i és el pack d'equips que realment podem suportar en una jornada de matí i de tarda, donant descans al migdia, a les hores més fortes del sol, i començant pel matí a primera hora i acabant a la tarda sobre les 8 i mitja, 9 màxim, que és quan més a gust s'està a la platja. En aquest moment ja tenim 42 equips, sempre algú que es despenja al final, que tenim pendent de confirmació, i crec que en serem 45-46, i tenim 30 equips federats, o d'ell de la federada, o de gent que ha jugat al món federat, i 12 escolars. Mm-hmm. Aquí ens han caigut alguns clubs o alguns equips que estan celebrant també una activitat pròpia ells, i que no poden venir.
0: Mm-hmm. Però vull dir que igual hi ha gent que fins a última hora s'apunta.
1: Sí, el que passa és que això ens dona problemes, perquè és un tema calendari, vam dir que tancaríem aquest cap de setmana, ahir vam pràcticament tancar-ho, tenim un parell o tres dependents d'avui, ja hem dit que sobretot avui, perquè a més és un cap de mutualitat, que és vital, és superimportant, no volem que ningú tingui cap lesió, evidentment, però estigui sempre, evidentment, tot cobert i tot arreglat, i sempre hi ha algú que es despenja a última hora, però intentarem que a última hora sigui màxim demà al dematí, perquè porta moltes complicacions, llavors reordenar-ho tot i deixar-ho tot ben arreglat. Però vaja, és el nombre que nosaltres ens movem còmodament, aquests 45-50 equips, i la veritat és que bé, molt bé.
0: I tant que sí, vosaltres és que heu de treballar en temps, no?, per organitzar-vos, tampoc pot ser que sigui tot a última hora, no? I com us havies avançat abans, Magí, clar, el torneig està pensat bueno, per a totes les edats, no?, els escolars al matí i federats a la tarda, no?, té esta doble vessant.
1: Sí, sí, sí, diversifiquem. Sempre tenim una categoria que és els infantils, els xiquets que tenen uns 13 anys, que estos ballen una mica per reorganitzar el temps, perquè a vegades els posem pel matí, que és la primera categoria del món federat, a vegades a la tarda, depèn de la proporcionalitat entre uns equips i els altres, però la idea és aquesta, des de prebenjamins, que són xiquets, xiquetes de 5-6 anys, fins als alevins, que és la categoria escolars, bàsicament, 11-12, aquests 13-14 anys d'infantil que puja o baixa, i a partir dels 14 a la tarda ja, fins als màsters, els veterans, no?, que això és, aquest és el dibuix que tenim, utilitzem habitualment, i que, tot repetint, ens funciona.
0: Si funciona, s'ha de seguir fent.
1: Sí, i els gallegos no me n'hi hallo, sí. No me n'hi hallo.
0: Claro. I a la tarda, com diem, serà el torn dels equips, bueno, de la gent més professionalitzada, no?, els federats. Llavors, a quin nivell esportiu podrem veure?
1: A veure, nosaltres no podem parlar professionalitzat perquè som tothom és amateur a la zona. Sembla una petita excepció individual, però és amateuritzat. Però bé, a veure, ens vénen de sortida. Tenim equips que venen del Vallès, tenim equips tot de la província de Tarragona, sobretot Terres de l'Ebre, Enguany no tenen altres activitats, es veu, i el que és la zona Vinicarro, Vinaròs, no ens poden venir, però el nivell és un nivell... A nivell català, diríem, tenim des d'equips que estan a divisió a Lliga Catalana Or, que és la màxima a Catalunya, per exemple, dins d'equips a segona catalana, que és la penúltima, A nivell escolar tenim equips que s'han classificat per les finals nacionals escolars de Catalunya. O sigui que tenim un bon nivell d'handbol, però sobretot d'handbol platja, que és handbol perquè les regles bàsiques, però no té res a veure en l'handbol pista, perquè és molt més espectacular, hi ha una sèrie d'accions que són molt, molt boniques i molt divertides també, i que exigeixen un grau tècnic important.
0: Mm-hmm. Llavors, clar, estem parlant de que hi haurà, evidentment, molta gent d'aquí, de les Terres de l'Ebre, però que també venen de fora, i això també és una cosa que, bueno, serà per algo, no?, que venen fins aquí.
1: Sí, bueno, ells s'interessen, si han vingut l'any anterior, no sé que tinguin alguna situació com enguany complicada, volen venir, i se col·laboren, i, bueno, jo crec que com més siguem, més riurem, no? Tampoc no se'ns desborda, veiem si se'ns desborda. Va haver anys, fa temps, que vam tenir que fer en dos dies, en el qual l'esforç era molt més gran, i la del diumenge es complicava, perquè a la tarda la gent tenia que tornar a casa, el dilluns tenia que anar a treballar, llavors vam intentar regular-ho de manera que en un dia poguéssim celebrar-ho. I tant pel matí com per la tarda, quan s'acaba l'activitat, a mitjan activitat fem una foto de família, una gran foto en tots els participants del matí i una foto en tots els participants de la tarda, i al final de la jornada matinal i la de la tarda fem l'entrega de medalles a tots els participants.
0: Això ara et volia comentar, claro, que abans me dies, no és una competició, és a dir, no és una competició, té el nom de torneig, però no és en este caire, perquè una de les característiques és que tots els participants reben medalles.
1: Sí, sí, de participació. Sí que és cert que hem de fer al final, una sèrie d'encreuaments per acabar de redonir la jornada, no? Però aquí no hi ha cap trofeu pel que guanya o pel que no guanya, sinó que tothom rep la mateixa medalla exactament. Tothom se procura que ajudi el mateix nombre de partits, que són els seus tres partits per equip, repartits en el temps, i que el que volem és això, que és una jornada lúdica, una jornada on l'handbol mostra la seva cara més agradable i noble, que és la de participar, simplement perquè, com diem aquí, per aixalar.
0: Per aixalar, i tant que sí. Llavors, però entenc que sí que hi haurà, no sé si com està organitzat, si en fase de grups, unes semifinals, una final, o no ho trobarem, això?
1: Això ho trobarem respecte, estem bastant creixent tots els encreuaments, o sigui, estem fent els grups per a poder veure el que dèiem, no?, que tots els equips puguin jugar al màxim de partits possibles. I llavors, això és molt complicat de lligar-ho, I llavors, la forma final depèn de l'aprofitament màxim del temps. I fins que no ho tanquem totalment no ho podrem saber. Bàsicament la nostra idea sempre és fer grups, i potser depèn dels grups que surtin fem un enfrontament a mena de final per dir alguna cosa, perquè la gent també li agrada i sobretot li agrada molt un caire del respecte de l'handbol platja, que són els shootouts, que són com uns penals que es llancen a llarga distància en una mena de contraatac, i que això es produeix només amb el cas d'empat. A les parts que has jugat, no? I llavors això és la part més espectacular, a part dels cheers i dels flies i totes aquestes històries, és la part més espectacular. Però sempre una miqueta de competició al final la volen, i ens la demanden també. El que si nosaltres demanem és que això sigui evidentment en un plan totalment, se ho juga, s'acaba el partit i aquí Santes Pasques no, que no hi hagi cap situació conflictiva ni molt menys. Mm-hmm. L'esport sempre té un caire competitiu i l'hem de respectar també en aquest sentit. Però tot focarem que no sigui. Quan tinguéssim tancat, que serà demà a la tarda, tot el planning, llavors podrem veure quin és el màxim aprofitament de la jornada, que és el que volem. Més que hi hagi unes finals, no? Perquè dic, no, aquí no hi ha trofeus per al guanyador, ni pel segon, ni per al tercer, ni per a ningú. Són medalles per a tots, que són exactament iguals.
0: Mm-hmm. I tant que sí, molt bé. I llavors, com diem abans, no, aquest esdeveniment és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports de Tortosa i també el Consell Esportiu del Baix Ebre. Sí, com us coordineu tots junts?
1: Bé, no, és molt fàcil. És que ens ho posen molt senzill. La gent de l'Ampolla es volca totalment en l'activitat, estan a la nostra disposició, sempre que els hi demanem ho treballem en temps, i com que és un model que el tenim molt assolit de tots aquests anys, va pràcticament tot sol. I el Consell Esportiu de la GBR fa uns anys que col·labora amb el tema de les modalitats, també en facilitat la seva gestió, i això també és un ajut, perquè una cosa és que un jugador o una jugadora estigui estigui mutualitzat a la seva federació, però això és una cosa que organitza la federació, en la qual ha d'estar mutualitzat, això és super, superimportant. I també destacar que hi ha equips que estan formats per jugadors o jugadores que actualment no estan en actiu, que en el seu moment, i no és que estiguin d'edat, una certa edat, que pel motiu que siguin, no estan jugant habitualment en les lligues regulars, i que aquesta jornada última l'aprofiten per a retrobar-se i formar equips que tenen noms totalment estrambòtics, podríem dir, no? Raríssims, que s'autobategen, però que serveixen per a tornar a trobar-se, per a retrobar-se i poder jugar a l'esport que més els agrada, que és la pol.
0: Has vist? Que bonic, no?, també, això.
1: Sí, bueno, sembla bastant idíl·lic. A vegades potser sempre hi ha un tipus de situació que has de posar una mica de pau, però bueno, són les mínimes i això és d'agrair per part de tots els participants. Però sí que és xulo, diria, més bonic que la gent aprofite un moment de l'any per retrobar-se fent alguna cosa que els agrada a tots. Totes.
0: I tant que sí. I a part dels jugadors, també hi passa molta gent a veure, hi ha espectadors?
1: Sí, realment. Les famílies venen, ja dic, com que el mirador de dalt del Pany de les Avellanes o la mateixa platja és un lloc perfecte per a poder visualitzar l'activitat, no? Llavors, sí, passa moltíssima gent, les seves famílies passen el dia, dinen o venen en sopa a l'Ampolla. I això també pensem que és una cosa important pel municipi, perquè li dona més activitat, més moviment, i això és una cosa que a punt pràcticament d'aquí 4 dies de festes, doncs també és una cosa que està molt bé.
0: Clar, i jo també veig que igual és una oportunitat per donar visibilitat al territori, per la gent que ve de fora, i també per donar visibilitat a l'esport com a tal, a l'handbol platja en este cas, no? Perquè de vegades, bueno, pues, ja sabem quins són els esports troncals, però que n'hi ha un munt més i que la gent practica molts altres esports.
1: Sí, i això crec que hem de destacar el treball de l'Ajuntament de l'Ampolla, la Selecció d'Esports, que a part de fer futbol platja, doncs també fa tenis platja, fa vòlei, fa handbol. Té una atenció especial a aquests esports que podríem dir, entre cometes, minoritaris, que no ho són tant, però que també faciliten la divulgació i la, com esteu fent ara nosaltres mateixos, en donar-nos veu i altaveu des dels vostres estudis, a la vostra cadena, a conèixer una mica més el que és l'handbol, que per nosaltres és vital i és molt important.
0: I tant que sí. Pues mira, Magí, crec que només mos queda invitar a la gent, convidar-la a que es passi este dissabte a la platja de les Avellanes a l'Ampolla a veure esta competició, que no és tan competició.
1: Sí. Jo sobretot el que sí que no voldria deixar més la col·laboració, els col·laboradors que tenim, que són gent del club, que són gent de xiquets que tenen des de 14, 15 anys fins a grans, ja, fins a gent que en té 50 i més, en tot, des d'arbitrar, des de muntar o col·laborar amb la brigada de la gent de l'Ampolla, que ens ho deixa tot niquelado, perfecte, les pistes, tot, o sigui, és una meravella i és un goig que dèiem, ens diuen com ho volem, tot i que tenen el croquis. Jo volia destacar sobretot aquest treball que no es veu, des que té 14 anys que ha estat xiulant un partit amb el platja fins al senyor de la brigada del matí, de les 8 del matí, que t'està ajudant o que t'està muntant les pistes.
0: I sí, tant que
1: això,
0: sí.
1: Jo crec que s'ha de posar en valor, perquè sense això no existiria tot l'altre. Això és com les persones del súper que van a treballar i quan tanquen, vull tancar a les 9, no tancar a les 9, tancar a les 10, perquè han de recollir tot, o al dematí obrir més pronte, o han de treure més pronte. Aquí és el mateix, aquí de matí s'ha de muntar, i després, quan tothom marxa, tot hi ha gent que es queda a ajudar, també, això s'ha de destacar, doncs has de recollir-ho tot, clar, perquè si no, no es pot quedar allí de qualsevol manera. Penso que això és una cosa superimportant i també destaca l'ànim col·laboratiu i participatiu de l'activitat en si.
0: Mm-hmm. No, el que dius, no? La feina invisible, que és totalment necessària, que si no, això no funcionaria com aquí, com en totes les coses.
1: Exacte.
0: Perfecte, Magí, moltíssimes gràcies per haver connectat avui al programa i des d'aquí molta sort en esta 15a edició. Gràcies, Magí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs, Marina, una proposta esportiva molt diferent de la resta perquè no és una competició i m'agrada molt la iniciativa.
2: Una proposta esportiva que no és habitual i menys en platges. És difícil d'imaginar l'handbol a les platges, però moltes gràcies, Cel, per apropar-la una miqueta més.

I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimecres 27 de maig del 2026. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93-795-7492. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93-792-3546.
5: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula. Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
8: oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els docents han aixecat cap a les 5 de la tarda tots els talls que mantenien des del matí diferents punts de la P7 i la 2 en el marc d'una nova jornada de vaga per reclamar millores salarials i laborals. Els primers en anunciar la fi de la protesta han estat els que estaven a la P7 al Pas de Sal, el Gironès, i després han seguit els de Torredembarra a la mateixa via i els de Lleida a la 2. Els últims en aixecar els talls han estat els docents que tallaven la P7 a Granollers. El Departament d'Educació xifra en un 28% el seguiment de l'aturada a les aules fins a les 5 de la tarda i els sindicats ho eleven al 60%. El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i ha refermat la seva voluntat de col·laborar amb la justícia. Així ho ha defensat el partit en un comunicat després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Els socialistes remarquen que la resolució judicial no conté cap afirmació que vinculi la campanya dels comicis del 12M amb els fets investigats. La formació assegura que tota la documentació relativa a la campanya està dipositada a la Sindicatura de Comptes. I la Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
2: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complex, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
1: I l'Iran assegura a través de la televisió estatal que el país ja té l'esborrany del memoràndum d'entesa amb els Estats Units i que estableix el trànsit marítim comercial a través de l'estret d'Hormuz i que aixeca el bloqueig naval. Teheran i Washington fa dies que negocien un acord que l'administració Trump havia anunciat com a imminent durant el cap de setmana, l'objectiu del qual és posar fi a l'actual crisi econòmica mundial que va desencadenar precisament aquest bloqueig. I Tàrrega torna a apostar per una nova edició de la ruta d'etapes Tapeja per Tàrrega, una iniciativa gastronòmica que busca dinamitzar bars i restaurants locals al mes de juny. A la proposta convida els ciutadans a gaudir de la gastronomia local en un ambient distès i també molt proper.
0: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
3: English Center patrocina aquest programa.

Benvinguts a un nou programa de Sisè Parla. Aquesta setmana parlarem de la mostra de teatre de Sisè. I avui hi serem la Daniela, que fa l'entrevista, la Gala, que fa el debat, l'Iker, que ens farà el comiat, i jo, que sóc la Paula, que faré la presentació. I què us sembla? Que abans de començar us ficarem la primera cançó.

0: Escoltant Ràdio Arenys. Quin convidat tenim aquesta setmana? L'entrevista al sisè parla.
1: I després d'aquesta cançó anirem amb l'entrevista, que ens ho presenta la Daniela. Bona tarda.
2: Bona tarda. Avui a l'entrevista tenim amb nosaltres a la Gemma Pou, responsable de la mostra de teatre Arenys de Mar, que ens explicarà tota la seva experiència de les obres. Abans de tot, vull aclarar que la Gemma Pou és mestra. Comencem. Bona tarda, Gemma. Pregunta 1. Des de quan fa que es fa la mostra? Fa molt o fa poc? Ha sigut aquest el primer any?
3: La mostra es fa des de l'any 1987. Aquell va ser el primer any que les tres escoles es van ajuntar, que en aquell moment, a part doncs, del Col·legi de la Presentació, l'Escola Joan Maragall, hi havia el Col·legi Cassà. Val? I va ser doncs, la primera vegada doncs, que es va provar aquest format de cap de setmana, tant dissabte a la tarda com diumenge a la tarda, que les tres escoles poguessin ensenyar a tota la resta de gent d'Arenys, no? I fins i tot entre ells mateixos, entre els alumnes, les obres que havien estat treballant doncs, a les seves escoles.
2: Segona pregunta. D'aquest any, quina de les tres obres t'ha agradat més? Peter Pan, J.M. Airlines o El vestit del nou emperadriu?
3: No m'agrada haver de triar una de les tres obres perquè, clar, és que totes tres m'han agradat. Han sigut espectacles diferents i cadascú, doncs, amb la seva peculiaritat, és on ha destacat i on hem pogut veure doncs, tot el seu treball. En el cas del Joan Maragall, ens ha portat a escena una obra molt coral amb moltíssims actors i actrius, combinava música, poesia, vèiem unes petites històries que es anaven entrellaçant, que totes passaven en un aeroport, i s'ha vist doncs, que tinguis el paper més llarg o més curt, formes part d'aquell equip i tothom era important, no? Doncs estar dalt de l'escenari. En el cas de l'Escola Cinera, m'ha agradat molt el fet de que han agafat un conte que tots coneixíem, val? Per tant, això facilitava molt també al públic doncs, que ho pogués anar seguint, però ens l'han explicat doncs, molt bé, tot el seu fil argumental, amb canvis d'escena molt, molt lleugers que feien doncs, que l'obra fos dinàmica i que en cap moment estiguessis... Bé, no tenies temps d'avorrir-te, podies anar seguint tota la història. I en el cas de la presentació, ha fet una cosa doncs, també molt original, que de fet amb tots aquests anys de mostra tampoc havíem vist, que és que han utilitzat titelles. Unes titelles que he de dir que quan les vaig veure vaig dir, ostres, eren espectaculars. I per tant, tots els personatges estaven representats per aquestes titelles i els actors i les actrius que les movien i eren els que interpretaven tant movent-les com posar el nivell.
2: Tercera pregunta. Per què es fa la mostra? Ha sigut algú personal?
3: La mostra va començar doncs, perquè mira, el meu pare, no, en Juli Manel Pou, era la persona que ens dirigia a l'extraescolar de teatre al Col·legi La Presentació i sempre preparava una obra de teatre doncs, per final de curs. I llavors un dia doncs, parlant doncs, amb responsables del Joan Maragall i del Col·legi Cassà van veure doncs, que les altres escoles també feien obres de teatre i també ho feien doncs, per les seves famílies. I vam pensar que podria ser bonic doncs, trobar-nos tots, en aquest cas en el Teatre dels Seràfics, representar les obres i que no només poguessin venir les famílies de les tres escoles, sinó fins i tot gent d'Arenys que volgués veure doncs, el teatre escolar. Ho van anar a plantejar a l'Ajuntament i l'Ajuntament doncs, li va semblar també una molt bona idea, va donar suport des doncs, del primer dia en aquesta iniciativa i aquí hem arribat 38 anys després, bueno, perdó, 39, que passa que hem celebrat la 38 perquè l'any de la pandèmia, amb totes les restriccions que van haver-hi pel Covid, doncs no vam poder fer la mostra com cada any.
2: Quarta pregunta. A tu t'agrada el teatre? Has actuat algun cop? Quan?
3: Sí, a mi m'agrada molt el teatre. De fet, jo sempre he dit que he tingut la sort de néixer en una família teatrera. És a dir, tant jo com els meus germans, en Roger i en Berenguer, fem teatre des de ben petits. No? Sempre fem la broma que vam començar ja fent doncs, d'Angelet o de Nen Jesús als Pastorets, quan encara potser ni caminàvem, i sempre hem estat fent teatre. Jo personalment vaig poder actuar doncs, a la primera i segona mostra, no? Perquè en aquell moment doncs, estava fent sisè, i després doncs, feia el setè, que seria el que equivalarà al primer de l'ESO. I sí, jo crec que el teatre té tantes i tantes i tantes coses bones i té una màgia especial que altres activitats potser no tenen.
2: Cinquena pregunta. Canviaries algú de la mostra? Moltes coses?
3: Totes les activitats, i per tant la mostra també, sempre es poden canviar coses, pensen sempre doncs, en millorar-ho. De fet, la mostra en tots aquests anys hem anat evolucionant i canviant també moltes coses perquè doncs, tothom pugui doncs, estar, tant els que actuen com el públic, no? Com la gent que organitza, no? Directors, directores, mestres, tot això, puguin estar cada cop més a gust. I això sí que és una cosa que hem anat fent i sempre, doncs, cada any, no, quan fem la reunió de valoració, mirem, va, vinga, què podem millorar de cara a l'any vinent.
2: Següent pregunta. De què et ve la teva afició al teatre? És molt gran?
3: Doncs la meva afició al teatre, no, com us comentava fa una estona, és això. He nascut en una família teatrera, és a dir, el meu pare no només feia teatre, sinó que també el dirigia i, a més, també l'escrivia. El meu pare ha escrit moltes obres de teatre, tant per adults com per públic infantil, sobretot des de que va començar tot això de la mostra. Ell sempre deia que escrivia obres xiclet en el sentit doncs, de que ho feia de tal manera que hi havia doncs, o sigui, un grup de personatges que si havien de ser tres, també podien ser quatre o podien ser dos, no? Depenent del nombre de nens i nenes que participessin aquell any a la mostra. La meva mare doncs, també feia teatre, jo sempre l'he vista doncs, actuant, i per exemple, els meus germans també estan molt involucrats en el món del teatre, el que més el meu germà Roger, que ara ja no només ho fa com a afició, sinó que ja treballa de professor de teatre, per tant, penso que l'afició m'ha vingut des d'un punt de vista, bé, des de la família, i el teatre, un cop ho proves, és que enganxa.
2: Següent pregunta. Si no haguessis sigut mestra, t'agradaria ser actriu?
3: A veure, quan ets més petita, no? Sí que sempre penses allò, ai, de gran, m'agradaria ser actriu. Però, de fet, m'agrada molt ser mestra, això m'agrada moltíssim, i de fet, sempre que puc, ja poso el teatre a l'aula, no? Amb els meus alumnes, o contes teatralitzats, no? Perquè és una molt bona eina pedagògica, el teatre. Però, realment, jo, si pogués tornar enrere, no? I tornar a ser la Gemma petita, jo el que volia ser era dissenyadora de moda. I, de fet, m'hagués encantat especialitzar-me en tot el que són vestits de teatre, no? I tot el que comporta la caracterització dels personatges. Això sí que, si no fos mestra, m'hagués agradat molt dedicar-me doncs, en aquest món del teatre, però tot sobretot a la part de vestuari i maquillatge.
2: Penúltima pregunta. Què és el més difícil per dur a terme la mostra?
3: A l'hora de preparar la mostra no hi ha res que diguem, ostres, això és superdifícil i cada any se'ns fa una muntanya. No, però sí que hi ha moltes petites feines que s'han d'anar coordinant amb temps, val? Perquè no només és els que estem al grup de la coordinadora de la mostra que ens posem d'acord, sinó que, clar, ens hem de posar d'acord amb els tècnics, veure la seva disponibilitat doncs, per poder assajar amb les escoles a l'hora de fer els assajos generals. Ens posem d'acord amb les diferents escoles i mirem doncs, que entre elles es posin d'acord. Per exemple, ja han hagut anys que trobar la data adequada ha costat una miqueta perquè per calendaris escolars de cada escola, que si una se'n va de colònies, que si l'altra tenen, no sé, competències bàsiques de sisè, mil coses que algun any sí que ens ha costat trobar la data, que tots estiguem d'acord. Però difícil especialment no hi ha res. I s'ha de dir que des de... vull dir, ara mateix que utilitzem que si el Drive, que si els WhatsApp, no? Que si els correus electrònics ens és molt més fàcil tenir tota aquesta coordinació doncs, més viva i posar-nos d'acord de seguida en qualsevol tema.
2: Última pregunta. Vols afegir alguna cosa més, Gemma?
3: Moltes gràcies doncs, per totes aquestes preguntes que m'heu fet, perquè això vol dir que us ha interessat i teniu curiositat doncs, per tot aquest món de la mostra i del teatre escolar. Espero doncs, que la vostra experiència al de l'escenari fos el més màgica possible i segur, és que estic seguríssima que més d'un de vosaltres tindrà més ganes de fer més teatre, perquè, com diem els del món del teatre, quan et mossega el cuc del teatre, doncs ja no pots tornar enrere.
2: Moltes gràcies, Gemma, per al teu temps. Fins aviat!
1: Tot seguit, després d'aquesta entrevista, posarem la segona cançó, la cançó de 6-7 brasileña.

0: Sintonitza amb els grans temes a Ràdio Arenys.
1: La primera.
0: La primera en música.
2: És l'hora del debat, el sisè parla.

0: I després d'aquesta cançó, passem al debat, que us ho presenta la Gala. Bona tarda.
1: Bona tarda. Avui al debat parlarem sobre la mostra de teatre escolar amb els nostres companys i companyes. Primera pregunta. Què us ha semblat participar en aquesta mostra de teatre?
2: Doncs a mi m'ha semblat una sort molt gran perquè hi havia gent que aquest cap de setmana no tenia tornejos o viatges o moltes coses a fer. I, bueno, al final hem estat molta gent. M'ha semblat un acte molt divertit perquè ja que és l'últim any, pues, ho hem disfrutat al màxim. I, bueno, això m'ha semblat molt divertida.
1: A mi també m'ha semblat molt divertida, ja que és l'últim any i algú hauríem de fer, aleshores. A mi m'ha agradat fer l'obra de teatre i no m'agradaria fer una altra cosa. Segona pregunta. Creieu que tot ha anat com pensàveu?
2: Jo tinc uns pensaments una mica estranys, però sí, jo crec que com jo pensava ha anat tot, però jo la decoració de l'obra pensava que anava a ser com més diferent, però tot el que és el muntatge, les escenes i tot, m'ha semblat com jo pensava.
1: A mi també m'ha semblat com jo pensava perquè sí que han sortit alguns imprevistos, però no molts, i és el que jo creia.
3: A mi m'ha semblat bastant bé la decoració. Jo pensava que hi hauria més decoració com la de l'any passat, però la veritat és que ha estat bastant bé.
1: Tercera pregunta. Ha sorgit algun imprevist?
2: Doncs a mi sí que em va sorgir un imprevist perquè jo, en teoria, anava a anar els dos dies, el dissabte de personatge, segon personatge, i el diumenge de principal, però el dissabte no vaig poder anar perquè em va sorgir un imprevist i, bueno, vaig anar el diumenge.
1: Quarta pregunta. L'organització de la mostra ha anat bé?
2: Doncs per mi sí que ha anat bé l'organització de l'obra, però hi havia gent que ha faltat sense avisar, llavors teníem que repartir personatges, canviar-los, anar a buscar robes, bueno, de tot.
1: L'organització en general sí que ha anat bé, el que jo crec que hi havia moltes persones a l'escenari i ha sigut una mica difícil organitzar-se, però bé.
3: Ha anat bastant bé l'organització, com diuen, hi ha persones que tenien que substituir a persones, com per exemple jo vaig tenir que substituir a la Daniela, però la veritat és que ha estat bastant bé.
1: Cinquena pregunta. Creieu que han faltat dies per assajar?
2: Bueno, a veure, jo crec que han faltat dies per aprendre'ns els papers, perquè hi havia gent que a casa no feia, no sé, no s'aprenia. I llavors, a l'obra del teatre, doncs, un nen ho va fer una mica... O sigui, no es van recordar i va tenir que venir l'organització del teatre de la nostra escola, la Gemma, i li va tenir que dir, però va quedar una miqueta malament, la veritat.
1: Pues jo sí crec que han faltat dies per assajar perquè, com el que dic, hi ha moltes persones i ha sigut difícil assajar tota l'obra un mateix dia perquè era molt llarga i jo crec que sí que han faltat dies.
3: Jo crec que sí que han faltat dies perquè, per exemple, quan van fer l'obra de dissabte hi havia nens que no se'n recordaven i es tenien que... Perquè hi havia altres persones que les avisaven que tenien que anar al lloc, ells no anaven.
1: Sisena pregunta. Quin ha estat el vostre personatge preferit?
2: Doncs el meu personatge preferit ha estat el meu, el de diumenge, que és la Clara. És una nena que se'n va d'intercanvi amb dues amigues seves a Londres i, bueno, jo era la nena que més parlava anglès.
1: El meu personatge preferit també ha sigut el que he fet jo, que era també una de les tres amigues que viatjaven a Londres. I jo era la Laia, que era una nena que estudiava molt. Pues això, que li agrada estudiar molt.
0: Per mi ha sigut el que he fet jo, que és el jugador a rugby. M'ha semblat molt divertit i, bueno, m'ha agradat molt.
3: A mi el meu personatge preferit ha sigut el de les amigues, que jo no he pogut estar, però els que ho han fet han estat bastant bé.
1: Setena pregunta. Voldríeu haver canviat de personatge?
2: Doncs no, a mi no m'agradaria haver canviat de personatge perquè al principi vam fer un càsting i van dir vale, cadascú que em digui dos personatges que li agradaria fer. Doncs llavors jo vaig dir o Clara o jugadora de futbol americà, però al final vaig acabar sent la que jo volia, llavors no m'agradaria canviar.
1: A mi tampoc m'agradaria canviar perquè a mi aquest personatge m'ha agradat molt i m'he sentit també identificada.
0: Per mi el jugador de rugby ha sigut molt divertit. El ball de la jaca i això doncs m'ha agradat molt i molt divertit i atractiu.
3: A mi sí que m'hagués agradat canviar de personatge perquè jo volia ser protagonista, però no... Perquè jo volia ser una de les amigues, però no em van escollir perquè hi havia molta gent. Llavors vaig acabar sent... personatges secundaris.
4: Vuitena pregunta. Voldríeu repetir la mostra de teatre?
2: Doncs a mi m'hagués agradat repetir, encara que m'hagués sortit molt bé, però m'hagués agradat que pogués entrar més gent perquè hi havia pares que no van tenir l'oportunitat de comprar entrada, però el meu no va estar el cas, però m'hagués agradat tornar a repetir o ensenyar-li els nens al col·le o a Arenys.
4: A mi també m'agradaria haver-ho repetit, no perquè hagi anat malament, sinó perquè ha sigut una experiència molt divertida i m'agradaria tornar-lo a repetir per això.
0: Sí, a mi també, perquè és única aquesta oportunitat que ens donen a sisè i molt divertida, entretinguda i això, bueno, molt divertida.
4: I fins aquí el debat. Gràcies per respondre a les preguntes.
0: I després d'aquest debat tan entretingut, anirem a escoltar una altra cançó.
5: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial

Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Sintonitza la música a Ràdio Arenys. Som la primera.

0: Sisè Parla, el programa dels nens i nenes de sisè de l'Escola Joan Maragall.
1: Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Espero que us hagi agradat. Fins aviat. I ara, per acabar, us posem una altra cançó, Coses que no te dije de Psycho.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
2: A Arenys de Munt hi ha...

0: Comparteix grans artistes amb la primera música. Ràdio Arenys. La primera.
1: Ahí estás, tío.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Nova negociació aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer. Jordi Fortià.
3: Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida i l'AP7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre.
4: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
5: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible.
1: Investiguen suposats pagaments del PSOE a Leire Díez per frenar processos judicials contra el partit.
3: L'UCO entra a la seu del PSOE per una nova derivada del cas Leire i el jutge imputa la gerent del PSOE, Ana Fuertes, l'exsecretària d'Organització, Santos Cerdán, i altres càrrecs. Des del Vaticà, Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
6: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
1: L'Audiència Nacional requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
3: El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
1: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
3: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
7: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marc.
1: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
3: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantòria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Montse Faura és la directora del festival.
8: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: I en esports, Toni Castro, Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades.
9: La migcampista de Mollet, amb més de 500 partits amb la samarreta blaugrana, s'acomiada al Johan Cruyff en un partit contra la Reial Societat que tot just acaba de començar. El Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual farà efectiva la clàusula de rescissió i, per tant, no continuarà la temporada vinent com a entrenador. I en waterpolo, ben pendent de dues cites, a 8:45 comença l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina, un Catalunya Atlètic Barceloneta, i a 9:00 arrenca la final de la Divisió d'Honor Femenina, Sant Andreu Mataró.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Lluny d'anar baixant la temperatura, aquest dimecres encara està fent més calor. I, de fet, en aquests moments encara l'ambient és completament estiuenc. Entre els 25 i 34 graus i tot plegat, amb quatre núvols molt poc importants que s'han arribat a formar al Pirineu, ben poc destacables. Atenció a aquesta propera matinada i al matí del dijous amb les temperatures, que tindrem en algunes raconades, sobretot del nord de l'Alt Empordà. Una nit que es presenta tòrrida, com es comenta a meteorologia, unes temperatures que no baixen dels 25 graus de mínima. I això ja serà preludi d'un dijous que acabarà sent molt calorós. Més que avui, el prelitoral barceloní, cas del Vallès, el Penedès, l'interior del Baix Llobregat, també l'interior de Girona i les comarques de Ponent, de 34 a 39 graus, al igual que la Vall de l'Ebre. I demà, a diferència d'avui, a la tarda, algun xàfec a l'Alt Pirineu, sobretot al de Lleida, arribant fins a l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès i el nord d'Osona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Després d'una jornada complicada a causa d'aquestes manifestacions que han tallat una via tan important com l'autopista AP7 en diversos punts de la xarxa viària, ara sembla que torna a la normalitat. És a dir, per exemple, l'AP7 ja no presenta cap tall a causa d'aquestes manifestacions. Tots aquests problemes que ha provocat aquestes protestes ja van a la baixa. I, de fet, ara parlem d'aturades més habituals, però que hi són. De fet, hem de dir que l'àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes van molt carregades. És el cas de la Ronda de Dalt, sobretot en sentit Besòs, o la Ronda Litoral en sentit Llobregat. La Ronda Litoral, per exemple, va molt plena en sentit Llobregat a causa d'un accident que s'ha produït a la zona de Ciutat Vella. De la resta de la xarxa viària, per exemple, a l'extrem nord, destaquem una jornada més, la C58 i la C33, molt carregades d'entrada a Barcelona. L'AP7, a la zona del Vallès, millora, bàsicament aturades puntuals, tram de Santa Perpètua o Barberà, en sentit sud. En canvi, a l'extrem sud, l'autovia A2 també va carregada, zona de Cornellà, Sant Joan d'Espí, en totes dues direccions. Per tant, podríem dir que han tornat les retencions habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer.
4: Nova jornada de vaga educativa avui a tota Catalunya. El Departament d'Educació xifra en un 29% el seguiment de l'aturada a les aules i els sindicats l'eleven fins al 60%. Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida i a la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A aquesta hora ja s'han aixecat tots els talls. Els darrers han estat a Granollers i Barcelona.
0: Un dels primers talls en aixecar-se ha estat el de la P7 a Girona. Televisió de Girona, Marc Guibas.
5: El tall de la P7, que 4.000 docents gironins havien iniciat a les 12 del migdia, s'ha aixecat poc abans de les 5, a l'espera que finalitzés la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. Una reunió que ha començat més tard del previst, ja que estava pactada a les 3 de la tarda i les dues parts no s'han assegut fins a un quart de 5. Aquest matí, aproximadament 2.000 persones han sortit de Girona camí cap a Salt, on l'esperava una gran multitud, en una nova jornada de vagues d'educació. Els mestres creuen que el complement de 40 euros proposat pel departament és insuficient i exigeixen l'augment de sou d'entre 400 i 500 euros mensuals. D'altra banda, els 1.800 treballadors que Educació pretén incorporar queden lluny dels 6.400 sol·licitats pels sindicats.
0: En qualsevol cas, anem a veure quina és l'última hora d'aquesta negociació que continua i que sembla que les dues parts comencen a estar més a prop d'un acord. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
6: Bona tarda. Els sindicats tot just acaben de tornar a reunir-se amb la consellera després del segon recés d'aquesta sisena jornada de reunions i de negociacions. I és que la conselleria es plantejava avui que el complement transversal per a tots els docents i professionals fos d'uns 47 euros. Ahir els situaven 40, els sindicats en demanaven 60 i avui ho han aterrat en 47 euros, una xifra que els sindicats ara entren a reclamar que sigui una miqueta superior a aquesta xifra i que, a més, explicava la conselleria que aquests 47 euros aproximats fins al 2029 consolidats també se li sumaria uns altres 75. tot plegat faria una suma d'uns 122 euros aproximats, una xifra que els sindicats, ara en el recés, també ens explicaven que pretenien doblar, és a dir, situar en uns 240 euros. Això pel que fa al complement nou que va presentar ahir la conselleria, i és que hi ha una altra de banda, un altre complement que es va signar mesos abans amb UGT i Comissions Obreres, que planteja un increment del 30% del complement específic autonòmic. Ara han tornat a entrar en aquesta reunió per demanar aquest increment en el salari, arribar entre tots dos a bon port, i és que ja sembla que comença a entendre's aquesta negociació, una negociació que avui tot just coincideix amb l'aturada general a tota Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. Efectivament, a Barcelona, per exemple, 7.200, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Vinguell.
7: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
8: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
9: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
8: Bueno, sí, un any, que estiren un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
7: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular del dia, la Guàrdia Civil, ha entrat aquest matí a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
4: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'organització, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
0: I l'Audiència Nacional també requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
4: Així ho indica el jutge Santiago Pedraz en l'ordre que ha remès a l'UCO. En el document, el magistrat reclama tota la documentació interna i comptable relativa a aquests comicis celebrats el 12 de maig del 2024 amb Salvador Illa com a candidat a la presidència. La petició inclou els papers presentats davant la Sindicatura de Comptes a Catalunya i el Tribunal de Comptes sobre contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i serveis electorals durant el període oficial de campanya, comprès entre el 26 d'abril i el 10 de maig. Per la seva banda, el PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
0: I enmig d'aquest setge judicial, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino.
10: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
11: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias conseqüències socials i econòmiques d'aquestes crisis.
10: Un Pedro Sánchez, un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
11: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
10: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
0: Ara bé, les reaccions polítiques s'han produït des de primera hora del matí al Congrés, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
4: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
12: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
4: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre el finançament irregular justificarien un avançament electoral.
13: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
4: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
0: A Catalunya, el govern obre la porta a que la recaptació total de l'IRPF sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte programa aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata.
14: La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
15: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
14: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
0: I en clau local, Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
4: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis del maig.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau policial, desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Carina Bellvé.
16: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
17: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
16: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès.
18: Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
19: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
18: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
0: I primer dia del Saló Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat. Fins divendres vinent hi ha programades 300 activitats adreçades a potenciar una bellesa activa.
4: El Saló, que obre aquest dimecres l'edició número 27, també centrarà la mirada en els cuidadors no professionals de la gent gran dependent. Juli Simón és el director del Saló.
20: Poco amb aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca a cuidar persones entre 95 i 105 anys.
4: El periodista Luis de l'Olmo tancarà el Saló divendres vinent.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Serà del 31 de juliol al 28 d'agost. David Navarro.
21: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Ferrández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
22: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
21: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I Pablo Alborán, l'exambusto o Niña Pastori seran els caps de cartell dels Sons del Món 2026 a Roses. El festival comptarà amb una trentena d'espectacles amb noms destacats de l'escena estatal i catalana. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
23: Pablo Alborán, Niña Pastori i l'exambusto aterren aquest estiu a Roses amb els Sons del Món. El festival ha presentat la programació de la 19a edició que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella i diversos cellers de la Déu Empordà. El cantant Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir festival amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya. El cartell també inclou artistes com Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà o Niña Pastori, així com actuacions especials amb unions inèdites com l'Exambusto i Gossos o els Amics de les Arts amb Blau Mut i Ramon Mirabet. Ens ho explica el director del festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
24: Hi ha artistes que repeteixen, que he dit el cas de Sergio Dalma, Joan Dausà, Good Save the Queen. Clar, que repeteixin per nosaltres és un orgull, perquè com a festival hem aconseguit que quan aquests artistes surten a la carretera novament i hagin de triar a on presenten el seu disc dels festivals que tenim a la Costa Brava, trien Sons del Món.
23: El Sons del Món també programarà concerts als cellers de l'Empordà i activitats al Village de la Ciutadella amb música, podcast i festes temàtiques.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades. Ara mateix, el Johan Cruyff, al minut 20 de partit, Barça 1, Reial Societat 0, amb gol de Clàudia Pina. Aquest matí, la jugadora de Mollet, Alexia Putellas, amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, ha viscut un acte emotiu al Camp Nou.
3: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, de... són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com bueno, deia en el vídeo, parlar amb l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional, que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
2: Encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanc i blau. I els companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han conversat amb els pares dels agarencs Marc Pubill i Dani Olmo, que han estat seleccionats per jugar al Mundial de Futbol d'aquest estiu amb la selecció espanyola. Escoltem Nasi Pubill, pare del defensa de l'Atlètic de Madrid.
4: Si hi ha algun somni que es té allà dalt, sempre que s'hi pensa i tal, de vegades penses en jugar a primera divisió, que ja és algo espectacular, però avui se n'ha fet un de molt bèstia, la veritat és que sí.
2: El Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la temporada vinent com a entrenador. L'entrenador, el tècnic de Gavà, ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescissió present al contracte que els unia fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a tècnic del Barça de bàsquet, que va començar el novembre del 2025, després de la destitució de Joan Peñarroya. Demà, a 11:45, oferirà una roda de premsa als mitjans. En waterpolo, jornada històrica, perquè a partir de 9:15 del vespre es disputa l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina. El Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta s'enfrontaran per aconseguir un títol històric per a tots dos conjunts, el primer d'europeu. Els dos equips barcelonins tenen la cita més important de la seva història a la piscina Sant Jordi i 7 dies després als banys de Sant Sebastià, que decidiran el nou campió de l'Eurocup femenina. I a les 9 arrenca la gran final de la divisió d'honor femenina, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final és el millor de 3 i el primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. Les mataronines busquen guanyar el títol dues temporades després. I Lali, per acabar, un apunt de bàsquet, perquè la jugadora argentina Juana Camilion és el nou fitxatge de l'Espart Girona.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
5: Tots els marroquins...
0: Ràdio Arenys. Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
6: El restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
0: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
0: Telèfon 93 792 35 46.
6: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
7: Finques Blaumar.
8: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
7: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
8: 93 792 0440.
7: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
8: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
9: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria, i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer Jordi Fortià.
2: Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida, a la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A Barcelona, 7.200, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers a la segona jornada de vaga general del tercer trimestre.
3: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
4: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen l'abast. És que és impossible.
0: Investiguen suposats pagaments del PSOE a Leire Díez per frenar processos judicials contra el partit.
2: L'UC contra la seu del PSOE per una nova derivada del cas Leire i el jutge imputa la gerent del partit, Ana Fuertes, l'exsecretària d'organització, Santos Cerdán, i altres càrrecs. Des del Vaticà, Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el Partit Socialista i torna a descartar eleccions anticipades.
5: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
0: L'Audiència Nacional requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
2: El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
0: La Generalitat obre la porta a que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
2: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
6: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marx.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
2: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Montse Faura és la directora del festival.
7: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt. No? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
0: I en esports, Toni Castro, Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades.
8: La migcampista de Mollet, amb més de 500 partits amb la samarreta blaugrana, s'acomiada del Johan Cruyff en un partit contra la Reial Societat ara mateix. Minut 30, Barça 1, Reial Societat 1. El Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pasqual farà efectiva la clàusula de rescissió i no continuarà la temporada vinent com a entrenador. I en waterpolo, doble cita destacada aquest vespre. A 8:45 comença l'anada de la final catalana de l'Eurocup femenina, un Catalunya Atlètic Barceloneta, i a les 9 arrenca la gran final de la Divisió d'Honor Femenina al Sant Andreu Mataró.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Lluny d'anar baixant la temperatura, aquest dimecres encara està fent més calor i, de fet, en aquests moments encara l'ambient és completament estiuenc, entre els 25 i 34 graus i tot plegat amb quatre núvols molt poc importants que s'han arribat a formar al Pirineu, ben poc destacables. Atenció a aquesta propera matinada i al matí del dijous amb la

0: millorar molt ràpidament el trànsit en aquesta xarxa viària, també a l'àrea metropolitana de Barcelona. És cert que encara veiem una cua d'un quilòmetre a la pota nord a la B20 des de l'interior del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. I encara parlem de problemes d'aquesta ronda litoral a causa d'un accident al tram de Ciutat Vella, aturades entre Sant Adrià de Besòs i Ciutat Vella. Per tant, ronda litoral aturada, de fet, en sentit Llobregat, com et deies, a causa d'un accident. Acabem amb un accident, però a Girona, a la C65, a la zona de Quart. També ens han informat d'aturades importants en aquest punt, com et deia, accident C65, zona de Quart i en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: El tall de la P7 que 4.200 gironins havien iniciat.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer.
4: Nova jornada de vaga educativa avui a tot Catalunya. El Departament d'Educació xifra en un 29% el seguiment de l'aturada a les aules i els sindicats l'eleven fins al 60%. Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida i la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A aquesta hora ja s'han aixecat tots els talls. Els darrers han estat a Granollers i Barcelona.
3: En qualsevol cas, anem a veure quina és l'última hora d'aquesta negociació que continua i que sembla que les dues parts comencen a estar més a prop d'un acord. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
5: Bona tarda. A hores d'ara, els sindicats es troben reunits amb la conselleria després del segon recés de la jornada de converses d'avui, sisena de les que porten fins ara. En aquesta, la conselleria els plantejava situar el complement salarial transversal en 47 euros consolidats fins al 2029 i a partir d'aquest any afegir una altra suma de 75 euros més, la qual cosa, tot plegada, situaria l'increment en uns 122 euros. Una xifra que els sindicats responien i proposaven ara de doblar a uns 240 euros. Tot això sumat també a l'increment del 30% del complement específic autonòmic, que recordem que ja va signar conselleria amb UGT i Comissions Obreres al març. També, a part dels salaris, demanen incrementar les plantilles a unes 6.400 noves places, que queden lluny de les 1.800 aprovades ahir. Una reunió d'avui que tot just coincideix amb l'aturada general a tot Catalunya i que ha comportat talls a Barcelona i les carreteres, sent aquesta la segona jornada de vaga general del que portem del mes de maig.
3: Moltíssimes gràcies, Andrea. Efectivament, a Barcelona, 7.200, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell.
6: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Masques a Noves de Barcelona.
7: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
8: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
7: Bueno, sí, un any, que estiren un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
6: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: L'altre titular del dia, la Guàrdia Civil, ha entrat aquest matí a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, de Madrid, a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, s'aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
4: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'organització, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre d'altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la Secretaria d'Organització, Ana María Fuentes, per fer suposició suposades factures falses.

0: actes. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
1: I l'Audiència Nacional també requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
0: Així ho indica el jutge Santiago Pedraz en l'ordre que ha remès a l'UCO. En el document, el magistrat reclama tota la documentació interna i comptable relativa a aquests comicis celebrats el 12 de maig del 2024 amb Salvador Illa com a candidat a la presidència. La petició inclou els papers presentats davant la Sindicatura de Comptes a Catalunya i el Tribunal de Comptes sobre contractes, factures, despeses a propaganda, publicitat i serveis electorals durant el període oficial de campanya comprès entre el 26 d'abril i el 10 de maig. Per la seva banda, el PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
1: I enmig d'aquest setge judicial, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino.
2: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
3: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
2: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
3: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
2: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Ara bé, les reaccions polítiques s'han produït des de primera hora del matí al Congrés, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
0: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
4: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
5: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediremos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
0: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: A Catalunya, el govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte programa aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata.
7: La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
8: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem sabem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
7: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria d'aportar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
1: I en clau local, Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
0: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar la candidatura. Calvo fa el pas després que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis al maig.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès.
9: Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
10: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona, que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
9: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
1: En territori, el port de Tarragona fa un pas clau per convertir-se en un pol de l'eòlica marina flotant al Mediterrani. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
11: El Moll de Balears ha obtingut una subvenció de 24 milions d'euros de l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia per convertir el Moll de Balears del Port de Tarragona en una planta per ensamblar aerogeneradors marins. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha remarcat que es tracta d'un projecte de dimensió de país vinculat a la transició energètica i a la necessitat de generar nova activitat industrial i ocupació qualificada.
12: Una inversió total de 80 milions d'euros per destinar-lo en col·laboració amb d'altres ports a la construcció, muntatge, logística i manteniment d'aerogeneradors flotants que conformaran els futurs parcs eòlics de la Mediterrània Occidental, especialment el Golf de Lleó. És a dir, aquí es fabricaran les bases i no el muntatge total, però sí les bases i l'ensamblatge dels aerogeneradors que veurem en el Golf de Lleó i davant de Roses.
11: Per la seva banda, el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha defensat que el projecte permetrà diversificar l'activitat portuària i que podria mobilitzar més de 150 de petites i mitjanes empreses.
1: I el Departament de Drets Socials inverteix més de 5,3 milions d'euros per a millorar l'eficiència i la sostenibilitat de 6 albergs de la xarxa Xanascat. La consellera Mònica Martínez Bravo ha visitat aquest dimecres l'alberg de l'Escala per presentar la nova temporada que preveu superar enguany les 377.800 pernoctacions. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
13: S'ha intervingut als albergs de l'Espluga de Francolí, Vic, Lleida, Tremp, Cabrera de Mar i l'Escala, on, de fet, en aquesta localitat empordanesa, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, n'ha detallat les actuacions sota els principis d'eficiència energètica i sostenibilitat.
14: Gràcies a aquest fons hem invertit 5,3 milions d'euros en tota la xarxa dels 41 albergs per, com deia, avançar en sostenibilitat, reduir l'empremta de carboni i suposa doncs, posar al dia doncs, aquestes instal·lacions, aquesta xarxa que és clau pels serveis públics de Catalunya perquè volem avançar cap a un turisme doncs, més sostenible i alhora també més assequible per a les famílies.
13: Les obres s'han centrat en instal·lar plaques fotovoltaiques, renovar el sistema de climatització, incrementar l'ombra en els espais exteriors o aïllar els edificis. Enguany, la Xanascat preveu assolir les 377.800 pernoctacions en els albergs propis.
1: I repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten des de Ràdio Tàrrega i Ràdio Ràpita.
13: Tàrrega torna a apostar per una nova edició de la Ruta de Tapes Tapeja per Tàrrega, una iniciativa gastronòmica que busca dinamitzar bars i restaurants locals durant el mes de juny. En parla Montse Garrido, tècnica de promoció econòmica.
15: Volem promocionar això, que la gent surti, comença el mes de juny, que ja comença a haver ambientet, és que la gent surti, que consumeixi, que conegui els establiments de Tàrrega.
13: La proposta convida els ciutadans a gaudir de la gastronomia local en un ambient distès i proper.
16: La Ràpita reivindica des d'avui la seva cuina de proximitat amb les terceres jornades gastronòmiques quilòmetre zero. Fins al 13 de juny, 10 restaurants del municipi ofereixen menús especials d'entre 35 i 60 euros, amb el producte del Delta de l'Ebre com a gran protagonista. La iniciativa busca estrènyer el vincle entre els fogons i els productors locals, posant en valor tresors com el llangostí, l'arròs o l'oli de la zona. Com a novetat, els comensals que completin el nou carnet de ruta participaran en el sorteig d'un dinar gratuït. Tota la informació i les reserves es poden consultar al web cuinalarapita.com.
1: I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. David Navarro.
17: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
18: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
17: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
1: I el Palau Moja de Barcelona ha acollit aquesta tarda l'anomenada Primavera Barroca, que vol articular tres projectes centrats en l'art i el patrimoni barroc. El festival es farà simultàniament a Manresa, Valls i Vic. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
19: Aquesta proposta, que uneix els esforços de l'Ajuntament, és una aliança inèdita per promocionar l'art barroc català i també consolida l'aposta de la Generalitat de Catalunya per la recuperació del patrimoni barroc. El Museu de Valls presentarà l'exposició Fra Josep de la Concepció, l'arquitecte del barroc català. L'Església de la Pietat de Vic acull els últims barrocs Maria Colomer i Parés i la pintura, la diòcesi de Vic. Per la seva part, el Museu de Barroc de Catalunya exerceix un paper central i estratègic en aquesta xarxa.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades. Ara mateix, el Johan Cruyff, Barça 2, Real Societat 1, partit al descans amb gols de Pina i gol d'Aitana, passada d'Alexia. De fet, aquest matí, la jugadora de Mollet, a més de 500 partits amb la samarreta del Barça, ha viscut un acte emotiu al Camp Nou i feia aquesta valoració.
3: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment, em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
2: Emocionada Alexia Putellas, que està disputant els darrers minuts amb la samarreta del Barça. I encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanc i blau. I els agarencs Marc Pubill i Dani Olmo han estat convocats per jugar al Mundial de Futbol aquest estiu amb la selecció espanyola. Escoltem com va viure el moment que donaven la llista a Miquel Olmo, que és el pare del jugador del Barça, en declaracions a la Ràdio Municipal de Terrassa.
4: I quan ha passat la llista i han passat els jugadors del mig del camp i no hi era, doncs t'haig de dir que m'hi ha acollonit una miqueta. Que passa que després ha dit els davanters i després d'Oyarzabal l'ha posat el Dani i respirat tranquil. Però la veritat és que ho passes malament i que em nego a acostumar-me a passar-ho amb normalitat.
2: Precisament el Terrassa, equip de la segona federació masculina, ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que arriba procedent del Reus Redis. I el Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la temporada vinent com a entrenador. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescissió present en el contracte que els unia fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posa fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el novembre de 2025, després de la destitució de Joan Peñarroya. Demà, per ser a 12:45, oferirà una roda de premsa. En hoquei patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina. El fins ara capità del primer equip iniciarà una nova etapa a la banqueta després de retirar-se com a jugador. I un doble punt de waterpolo perquè viurem un vespre històric. A partir de 9:15 es disputa l'anada de la final de l'Eurocopa femenina entre dos equips barcelonins, el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barcelona. S'enfrontaran al partit d'anada a la piscina Sant Jordi. I també aquest vespre, a partir de les 9, arrenca la final de la Divisió d'Honor femenina que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final, en aquest cas, és el millor de 3 partits i el primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. I per últim, en bàsquet, fitxatge, el segon de l'Espar Girona de l'argentina Juana Camilion.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginem. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Arenys, la primera.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
9: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
10: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
11: Nou Confort, lampisteria general.
12: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
11: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
12: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
11: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
12: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
13: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
14: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
15: Sabies que...
16: Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell de l'ornitorrinc combina aquesta informació elèctrica amb el tacte per calcular la posició exacta de la seva presa, com si tingués un sentit extra. Altres animals, com taurons, també tenen aquesta capacitat, però l'ornitorrinc és especialment sofisticada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats ha acabat de nou sense acord. Després de més de 3 hores, les parts han debatut les diferents opcions de complements per millorar el sou dels docents, però no hi ha hagut entesa, i s'han citat a continuar negociant demà a les 12. Els sindicats a la vaga mantenen la convocatòria de talls viaris i accions per aquest dijous. Així mateix, USTEC, CGT i professors de secundària han constatat cert malestar en Comissions Obreres i UGT, que són els sindicats que van signar l'acord al març. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta, doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper.
1: I Junts ha demanat la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, en seu parlamentària perquè doni totes les explicacions sobre els contractes del govern amb empreses xineses com Huawei. El partit justifica la petició amb les presumptes transferències rebudes per l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero procedents d'aquesta empresa i amb l'adjudicació del desplegament i la gestió d'infraestructures de fibra òptica. La presidenta de Junts, Mònica Sales, ha afegit que la compareixença d'Illa és més necessària que mai després de la petició d'informació de l'Audiència Nacional sobre la campanya del PSC a la Generalitat. I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que ho tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent. La iniciativa s'ha acordat en el marc de la capitalitat europea, volem dir, del comerç local. I el port de Tarragona fa un pas clau per convertir-se en un pol de l'eòlica marina flotant al Mediterrani. El moll de Balears ha obtingut una subvenció de 24 milions d'euros de l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia per convertir-se en una planta per ensamblar aerogeneradors marins. I el sector del refinatge fa vaga a tot l'estat per reclamar la jubilació anticipada dels treballadors. Amb aquesta protesta, els sindicats volen denunciar els riscos de tenir un treballador de més de 65 anys pujant torres de 30 metres o fent torns de 12 hores. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys. Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
3: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
0: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
3: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
0: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
3: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.

Benvinguts un dimecres més a Mediterrània. La creativitat forma part de l'ésser humà i ho manifestem de múltiples formes. Mediterrània és un espai que inclou aquesta visió. Un temps de ràdio on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i de sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho. I desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts o desconeguts que ens escolteu també el gaudiu. Mediterrània és plural en els seus continguts. Cada setmana ho fa des d'una visió diferent. I aquesta setmana tenim els homes al descobert, que amb una mirada amable fan camí per acompanyar els homes en els canvis que els ha tocat viure en aquests moments. Sentiu que el que és del que parlarem us ressona? Us sentiu identificats amb el que es diu i voleu explicar la vostra experiència o afegir algun comentari que sumi? Tenim dos telèfons. Tenim dos telèfons i tenim també el YouTube de Radio Orange i el Facebook de Radio Orange, l'Instagram de Radio Orange i el Twitch. O sigui que allà el que podeu fer és veure'n en pantalla. I si us agrada més escoltar el so només, doncs a la FM 2.1 i també a la web. Entreu a Radio Orange i allà estem en directe. Podeu triar tot el que vulgueu la forma. Si ho feu a través de la pantalla, allà podeu també escriure i nosaltres anirem veient els vostres comentaris i puguem contestar, respondre i explicar. Els telèfons, si el que voleu és trucar, és el 93 195 79 12 o el 722 886 921. Aquí estem agraint la vostra participació. I si després no l'heu pogut escoltar, doncs podeu entrar al Facebook Mediterrània Radio Orange o a la carta, la web de la ràdio, la carta, i busqueu Mediterrània, ja tenim tots els podcasts. Què passa amb el podcast? Que el podeu escoltar quan vulgueu, l'estona que vulgueu i el temps que vulgueu, i l'hora i on vulgueu. O sigui que hi ha múltiples formes d'escoltar avui la ràdio i les podem fer servir perquè acompanyen moltíssim. Us parla Ren Garcia i en el so tenim a Joan Bosch, que saluda i ens fa petonets des de la cabina.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats ha acabat de nou sense acord. Després de més de 3 hores, les parts han debatut les diferents opcions de complements per millorar el sou dels docents, però no hi ha hagut entesa i s'han citat a continuar negociant demà a les 12. Els sindicats de la vaga mantenen la convocatòria de talls viaris i accions per demà dijous. Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, ha titllat la reunió de decebedora perquè Educació i els sindicats signants de l'acord no han volgut posar per escrit la proposta de nous efectius per l'escola inclusiva. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha explicat que s'ha demanat temps per estudiar les propostes dels sindicats i ha assegurat que el departament s'ha compromès a portar a la reunió de demà dijous una proposta per escrit.
2: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026, de tal manera que sí que ja situava al voltant dels 46 euros i, per tant, jo crec que aquesta és una proposta en aquest sentit que s'ha mogut respecte a la que hi havia ahir, que situava al voltant dels 35 euros i, per tant, aquí, diguem-ne que ja hem fet aquest moviment que em sembla que és interessant i que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals.
1: I ja coneixem els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Caldes de Montbui. S'ha dut a terme a 84 pacients a tot Catalunya. Després de l'anàlisi científic d'indicadors de nivell de vida i símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa el tractament i, per tant, caldria apostar per un manteniment i una regularitat. I els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 només en 5 anys i enguany per primera vegada també s'inclouen una cinquantena de petits comerços, tot plegat per reduir els riscos de les mig milió de persones vulnerables que calcula l'AMB que hi ha a l'àrea metropolitana. De fet, el 16% dels habitants d'aquesta zona és especialment vulnerable a la calor. I els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a acollir els primers préssecs d'Urdal amb millors pronòstics que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigua al subsol. Si bé l'estiu de 2025 ja hi va haver un canvi respecte als estralls de la sequera més extrema, no ha estat fins aquest any que els camps han consolidat l'efecte pluges. I primer dia avui del Saló Fira Gran de l'Hospitalet de Llobregat. Fins divendres vinent hi ha programades 300 activitats adreçades a potenciar la bellesa activa. El Saló ha obert aquesta edició, la número 27, amb la mirada posada als cuidadors no professionals de la gent gran.
0: Ràdio Arenys, la primera. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
5: Nou Confort, Lampisteria General.
6: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
5: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
6: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
5: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
6: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
7: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
8: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals.
9: Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
10: Ràdio Arenys.
11: Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut. Presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa, volem saludar a tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Doncs bé, de moment obrirem el torn de les presentacions, perquè aquí en som una colla també. Temps de Salut doncs va creixent i a nosaltres doncs ens encanta, no?, que anem creixent. Doncs tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut. Hola, Iago, com estem?
1: Hola, doncs molt bé, un cop més aquí. I avui ja va creixent l'equip, que dona gust.
0: Exactament, i que dona gust. Doncs també tenim aquí amb nosaltres a la Eva Sallés, encantat de retrobar-te, com estàs?
2: Molt bé, amb moltes ganes de tornar. És el que et comentava fa un moment,
0: sí,
2: que se'm fa llarg.
0: Se'm fa llarg,
2: de
0: sí,
2: de dimecres a dimecres.
0: No, no, però bueno, és aquest temps de rumiatge, de preparació...
2: Clar.
0: I de dir, bueno, a veure aquest, què en podem treure i què podem aprendre.
2: Exacte,
0: que sempre
2: aprendre
0: parlarem.
2: Sempre.
0: Sempre, mm-hmm. Sempre. Doncs res, també hem de donar la benvinguda a en Miguel Ángel Segura, que també el tenim aquí ja fitxat, ja feien broma de que si reserva o no. Tu estàs aquí primera línia i ets el davanter centre, tu.
3: Davanter centre.
0: Tu ets el Lewandowski.
3: Pues a veure si fico algun gol avui. Hola, Josep.
0: Bueno, no sé si t'agrada el Lewandowski, perquè ja no hi és a les files del Barça.
1: Vigila que
3: ja m'agradaria.
1: Vigila que potser et fitxa Riquelme.
0: En Riquelme. Bueno, doncs res, també hem de saludar a una persona que darrerament està aquí amb nosaltres, una persona que estimem molt, és en Fernandet. Missé, hola, Fernandet.
4: Hola, benvingut.
0: Doncs molt bé, doncs després, si no aquest programa que ve... m'agradarà que participis, amb alguna pregunta. De moment, ara està aquí com a observador i aprenent. Doncs res, també volem saludar en Joan Bosch, que està a les vies del so i és qui ens acompanyarà en aquest viatge. Hola, Joan, què tal? Els comandaments a punt?
5: Tot a punt, tot preparat. I escolta'm, Josep, fa dies
0: sí. Que
5: no rebem una missiva i avui jo crec que és el dia més, com que som molts, necessitem un tren per anar-hi.
0: Un tren, no?
5: Sí, perquè ens han convidat a una mansió de Londres.
0: De Londres?
5: Resulta que hi ha hagut un assassinat.
0: Un assassinat.
5: I el senyor Poirot en reclama.
0: Bé, ara es veu que n'hi ha un altre que també doncs, té molt d'èxit amb aquestes sèries, que és en Murdoch.
5: En Murdoch, els
0: Murdoch, no sé
5: Murdoch.
0: Si tant, el coneixes,
5: tant,
0: aquest inspector.
5: Exacte.
0: És del Canadà,
5: del
0: és del Canadà. Però bueno, jo sóc d'en Poirot,
5: Que sí, som de Poirot.
0: Nosaltres som de Poirot.
5: Sí.
0: Doncs res...
5: Escolta, anem cap allà a veure què tal.
0: Doncs anem cap allà perquè tindrem feina,
5: Tindrem feina. Hi haurà feina. Cuidado.
0: Doncs res, començarem doncs, aquest trajecte amb tren. I avui a Temps de Salut encetarem un nou tema relacionat amb les malalties mentals. I ens preguntarem què són i en què consisteixen, quins tipus n'hi ha, com es detecten i també esbrinarem quines necessitats té el malalt mental i com es tracta un trastorn mental. Sempre clar, grosso modo, perquè això és un programa de ràdio, no és una consulta psiquiàtrica, però tindrem el gust doncs, de parlar doncs, amb un expert. Tot seguit us ho informo. I ho farem coneixent de prop a la comunitat terapèutica del Maresme, una cooperativa de treball associat per donar serveis en salut mental en el territori del Maresme. Per això hem convidat en el doctor Guillem Humet, director mèdic de la Comunitat Terapèutica del Maresme, director del Màster de Salut Mental Comunitària de la Universitat de Barcelona, sotpresident de la Fundació Molí d'en Puigverd de Palafolls i viu a Premià de Dalt. Per entrar en la nostra entrevista d'avui ho farem amb un escrit publicat a la pàgina web de la Comunitat Terapèutica del Maresme de Malgrat de Mar i que comença amb aquest titular, La malaltia mental. El ritme i les exigències de la vida quotidiana, la nostra vida de relació, les pèrdues de persones estimades, la inestabilitat de la vida laboral, etc., ens poden crear daltabaixos emocionals i poden interferir en el nostre pensament i a la nostra conducta. La majoria de les vegades nosaltres mateixos i comptant amb l'ajuda del nostre entorn aconseguim superar l'efecte d'aquestes circumstàncies, però a vegades allò que ens afecta ens impedeix trobar sortides i solucions i ens imposa la necessitat de demanar ajuda per tal d'aturar el malestar que es pateix. Altres vegades, degut a factors de la nostra constitució biològica, dels efectes o característiques psicològiques o de la nostra realitat social, poden originar-se malalties mentals que afecten a les persones i poden produir problemes en la forma de pensar, en la forma de sentir i de comportar-se, alterant la percepció de la realitat o la possibilitat de mantenir activitats satisfactòries. La malaltia mental ha de tractar-se tenint en compte tots els aspectes implicats perquè malmeti el mínim possible les possibilitats de viure i conviure de manera normalitzada i amb l'objectiu de no perdre o de recuperar la inserció en la societat amb la millor qualitat de vida. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència del nostre convidat. Arrenquem!

0: Hola, Guillem, benvingut a Temps de Salut. Hola, és la primera vegada que et tenim aquí entre nosaltres. Ja ens ha costat, ja ens ha costat.
1: Molt bé.
0: Però al final ho hem aconseguit.
1: Molt bé. Estic aquí per a lo que sea.
0: Per lo que faci falta. Pues mira que són diversos els que tenim aquí temes per resoldre.
1: En forma de conversa, tot és possible.
0: Sí, no, sí, serà una conversa. Perquè puc començar jo, després la Eva, el Miguel, el Iago... Vull dir, ja veuràs que és com una tertúlia i nosaltres no donarem l'opinió perquè som els entrevistadors. Però, bueno, ho intentarem, no?, fer-ho de la millor manera possible. Per començar aquesta entrevista, i abans de parlar de la comunitat terapèutica del Maresme, què et sembla si ens expliques una miqueta, si et sembla bé, el que és la salut mental?
1: Correcte. La salut mental és un fenomen que té a veure amb la salut en general, evidentment, però és un que té a veure avui dia més que relacionar-la amb la malaltia. Antigament, quan es parlava de salut, sempre es parlava com oposició a lo que és la malaltia, no? Malaltia per una banda i salut per l'altra. Són oposats. I avui dia això està més que superat, no? Avui dia fa més de 70 anys que no es parla d'aquesta manera, no? Vull dir, la salut, el contrari de salut és mala salut, bona salut i mala salut són els dos pols oposats, i presència de malaltia i absència de malaltia són els altres pols, d'una altra dimensió, per dir alguna cosa. Perquè, si no, tot el que referim a la salut ho referim a que hi ha alguna malaltia present. I això no és cert, vull dir, hi ha gent amb una salut mental molt pobra, és a dir, una persona... persones que no tenen una vida social, vull dir, la seva relació amb si mateix és molt dolenta, és a dir, tenen una mala salut mental en el sentit de l'equilibri, de l'harmonia, de l'estabilitat personal, molt pobra, però no tenen cap símptoma de cap malaltia mental. Mentrestant, per el sentit contrari, hi ha persones que tenen símptomes de malaltia mental, però tenen una molt bona salut. Són persones que es relacionen habitualment, treballen, tenen família, etc, però tenen símptomes de malaltia mental. Exemple, Rafa Nadal. Rafa Nadal és una persona que té una sintomatologia molt potent, no? Que podríem catalogar-lo ràpidament, no? I amb facilitat dintre del camp de les malalties mentals, però és una persona absoluta. Deu tenir una salut mental bastant satisfactòria perquè... la seva vida és bastant exitosa, per dir alguna cosa, no? Estabilitat familiar, social, esportiva...
0: Està bé. Però aquí també podríem parlar del patiment mental. Aleshores, què és el patiment mental?
1: Això, la dificultat o impossibilitat d'establir relacions amb si mateix, en primer lloc, no? Una disharmonia personal amb mi mateix, estic insatisfet de lo que estic fent, estic insatisfet de mi, res m'engresca, no? També una insatisfacció quant a la relació amb l'altre, no? Jo no aconsegueixo tenir bona relació.
2: Però això passa alguna vegada sempre, no? La vida, durant la vida et deu passar en algun moment puntual això, no?
1: Sí.
2: No es considera llavors una malaltia o
1: no, que tens un trastorn? No, m'ha preguntat salut, eh?
2: Vale, perdona, vale.
0: Salut i patiment, patiment.
1: Exacte, patiment. Aleshores, vull dir, per una persona que manté coses d'aquesta mena al llarg del temps, no? I el que ell podria catalogar-se a si mateix com tenint una vida insatisfactòria, això seria una pobra salut mental, no? I també hi ha un metge català que es deia Jordi Gol, era un metge de capçalera, que va definir la salut. Ell va definir la salut, no la salut mental, la salut, però és una definició molt bonica que és aplicable perfectament a la salut mental, que és que la salut és una manera de viure autònoma, solidària i joiosa. És una definició de salut impecable, no? Avui dia és acceptada per molts països del món, aquesta definició, vull dir, perquè és tan, tan acceptable. Vull dir, no és salut, és l'absència de malaltia. No, sinó que salut és cap a una projecció fora d'un mateix, no? I és això el que diu, una manera de viure autònoma, solidària i joiosa.
0: Endavant, Eva.
2: No, perquè a vegades comenten, he sentit, que diuen que per estar amb una salut completa, diuen que has de tenir els cinc pilars ben estabilitats. O sigui, per exemple, que tinguis una relació de família saludable, tinguis una relació amb amistats, social... O sigui, quins són els cinc pilars que hauríem de tenir bé per obtenir aquesta piràmide ben
1: clar,
2: ben posicionada?
1: L'Organització Mundial de la Salut va definir fa ja uns 60 o 70 anys, ara no recordo exactament, que la salut era l'estat del complet benestar físic, psíquic i social. Imagina't, aquesta definició vol dir que no hi ha ningú en el món que tingui
0: que
1: salut.
0: Compleixi,
1: no?
0: Que compleixi. Que compleixi. Sí, sí,
1: sí, i a més a més és negar una cosa molt, molt, molt significativa i molt profunda, que el ser humà sempre feliç i sempre alegre no existeix. El ser humà també es construeix a base de patiments, a base de pèrdues, a base de frustracions, a base de satisfaccions, també, evidentment que sí. Però també el patir, per exemple, la separació de la persona estimada o la frustració de que un no té accés a coses que un desitjaria, etc. Això fa part del ser humà, i vull dir, el ser humà sense això no és ser humà. Vull dir, és una altra cosa.
0: És una altra cosa. Doncs sí que ens farem una cosa, farem un parèntesi musical. Amics i amigues, amb el Guillem ens va suggerir uns temes que tinguessin que veure doncs, amb música brasileira. A veure, n'hem escollit dos, a veure si t'agraden, si vols comentar els comentes. Començarem per un i d'aquí una estona posarem l'altre. Endavant, Joan, amb el primer tema.
3: Vinga, doncs per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a São Paulo, Brasil, per escoltar un dels èxits de Toquinho, publicat l'any 1983, i aquest porta per títol Aquarela. Escoltem-lo.

0: Pecci, el veritable nom de Toquinho, és un músic i cantautor brasiler que va néixer a São Paulo, Brasil, l'any 1946. Avui, amb més de 40 treballs editats i una infinitat de gires mundials a la seva esquena, és un músic convertit en referent per una generació que va descobrir la bossa nova, la música brasileira i la samba gràcies a èxits com Boca de Noite, Eu Sei Que Vou T'Estimar o Tarde de Itapuá. Un dels èxits internacionals d'Aquarela, el tema que acabem d'escoltar, és una cançó màgica que parla de somnis, on el seu missatge és un himne a la resiliència i l'esperança. Ens convida a celebrar la força de la imaginació i a viure l'ara amb intensitat, recordant-nos que els mals moments passaran. Guillem, què et suggereix aquest tema de Toquinho?
1: Toquinho va establir una època que cantava amb el Vinícius de Moraes i la Maísa, que són dos... El Vinícius és un poeta excel·lent, però va donar la lletra a moltes músiques de la bossa nova, especialment. I ells tres van marcar una època dins de la bossa nova. Jo he viscut 20 anys al Brasil, vull dir que...
0: Bueno, poca cosa.
1: Sí,
0: poca cosa. Poca broma,
1: i aleshores,
0: poca cosa.
1: Aquestes músiques, aquesta època i aquest tipus de música especialment va marcar la meva vida, evidentment. Jo vaig anar al Brasil quan tenia 11 anys i vaig tornar quan tenia 27. Vull dir que és una època significativa.
0: No, i tant.
1: I aquests cantants van marcar la meva vida, el Toquinho i després el Chico Buarque i el Caetano Veloso i la Maria Bethânia, tots aquests.
0: Tots aquests aquí els tens memoritzats, eh?
1: Sí, són molt importants per mi. I, a més, els meus fills, que també van al Brasil amb mi sovint, intento anar-hi com a mínim un cop a l'any, i van molt també, i a casa jo no parlo brasileny per no molestar-los, però ells ho entenen perfectament.
0: On te vas estar visquent?
1: São Paulo.
0: A São Paulo. Allà quants milions d'habitants calcules que hi ha?
1: Són 20 milions.
0: Quants?
1: 20.
0: 20 milionets, no? 20 milionets de habitantets. Està bé.
1: Sí.
0: Bueno, diguem-ho així, perquè, clar, tot això...
1: Ara se'n fa una mica feixuc, eh? Sí. Se'n fa una mica feixuc perquè jo estimo molt São Paulo i tinc molts i molts amics.
0: Ah, que bé.
1: Però se'n fa feixuc la violència...
0: La violència que hi ha.
1: ...ciutadana i els cotxes i... Sí. És una bogeria.
2: Que aquesta és una cosa també que m'agradaria parlar, perquè s'associa molt al malalt mental, diguem-ne, amb la violència, però... Veritablement, un malalt mental és violent?
1: No. Taxativament, no. I la violència és una de les coses que caracteritza l'estigma cap a la malaltia mental. Mm. El malalt mental juga en camp contrari sempre. No juga mai al camp propi. I jugar al camp contrari vol dir que els demés pensen que ell és violent, irresponsable, incapaç, imprevisible, incurable i mandrós.
2: I per què ens dona tanta por?
1: Això és perquè l'estigma... El ser humà sempre té por a la diferència. El diferent, l'exemple són l'emigrant, no? El col·lectiu LGTBI, el pobre... Uh-huh. Vull dir, hi ha tots aquests grups que són estigmatitzats perquè ens fa por a nosaltres mateixos. Tot això ens fa molta por. La pròpia bogeria, tots tenim bogeria dintre, per dir alguna cosa.
0: Tots tenim un punt de boig. Sí.
1: Tots tenim un punt de diversitat sexual.
0: Sí.
1: Tots tenim un punt la por a ser pobres i no tenir accés a res. Mm-hmm. No? Tots tenim una mica la sensació de que som estranys. A vegades sortim i diem... jo em sento estranger en aquest lloc, no? Mm-hmm. Vull dir, tots tenim... Sí. No? Tots tenim aquesta sensació de la diversitat i la diferència. I això, per exemple, no? Jo visc aquí, al Maresme, en un poble, i quan hi ha un robatori, la gent només es tranquil·litza si identifica. Deu ser un búlgar, un romanès. No? Abans eren els gitanos, no? Uh-huh. Deu ser un gitano. Uh-huh. No? Això es tranquil·litza. Perquè ja no és que la meva veïna pot entrar a la meva casa i robar. No, això no està previst.
2: No és un dels meus, no?
1: És un dels meus. Aquests puc jo anar tranquil, no? Uh-huh. Pel carrer, no? És, per exemple, en un edifici, quan hi ha un marit mata la seva dona. Immediatament, es diu, era un malalt mental. No? I la gent, quan l'entrevista el de la tele, li diu, oh, és que aquest home semblava normal.
0: Sí, sempre es diu el mateix.
1: Sempre es diu, semblava normal. És com si fer això... Bueno, fer això és una animalada, evidentment que sí, no? Però, home, no és que sigui un malalt mental, aquesta persona, sinó simplement la majoria dels delictes, crims, etc., són fruit de les passions humanes normals, anomenades normals.
3: Bueno, jo, no, dintre d'això, jo és que, com que em dedico, estic a la farmàcia i, clar, dispenso molts medicaments per persones que tenen algun problema. I m'he trobat amb alguna agressió, perquè, clar, estan controlats amb la medicació, però jo m'he trobat amb alguna agressió, per exemple, d'un raspall de dents que no el tenia de color vermell i quasi se'n va violentar i se'n va tirar una mica sobre el taulell, no?, de que el volia vermell i per què no li donava vermell, vull dir... que jo crec que sí que hi ha un punt, potser, no?, d'agressivitat dintre
1: no,
3: de...
1: No.
3: Clar, és que com que quan... estan controlats amb el medicament, quan no estan controlats
1: no
3: amb el medicament...
1: No diguis això,
3: digues, comenta, perquè...
1: Jo sempre dic, nosaltres aquí a la comunitat terapèutica, aquí a Arenys del Munt...
0: Arenys del Munt, correcte.
1: Camí d'Arenys del Munt, hi ha 40 llits, 40 persones, fa 45 anys que estem... Hi ha hagut poquíssimes incidències de violència, poquíssims en aquests 40 anys. Jo sempre dic, si això fos una casa de colònies dels forners de l'Alt Empordà, per dir alguna cosa, segurament hi haguessin hagut crims, hi haguessin hagut baralles, haguessin hagut disputes, s'haguessin disputat...
0: Més que el que està passant en realitat en aquí.
1: I ara que tenim allà un grup de persones que tenen malalties molt greus...
0: Molt greus.
1: Vull dir... Pues quasi no hi ha. No, sí, ja s'han suïcidat dos o tres persones en aquests 40 anys, però normalment un contra l'altre, és el que dic, si fos una casa de colònies dels forners, i dic forners per dir alguna cosa, dels lampistes o del que sigui, segurament hi haguessin més conflictes. No? Quan tu poses aquest exemple, segurament, ara no ho sé, pot ser coincidència, no? Però... entre persones que no són males mentals hi ha molts conflictes en els...
3: Sí, no, però em refereixo que la medicació els fa que potser estiguin més relaxats en aquest aspecte, que necessitin prendre aquesta medicació perquè ells no fagin aquestes actuacions.
1: Tu també estaries més relaxada si et donés medicació.
3: Ja.
1: Estaries molt tranquil·la.
3: Llavors, per què se'ls hi dona?
1: No, perquè, evidentment, vull dir, la medicació té un efecte davant d'una sèrie de símptomes i la medicació va bé per una determinada sèrie de símptomes, però, a veure, hi ha una tendència a la hipermedicació. Els malalts mentals que estan prenent 7-8 medicaments semblen zombis, la veritat. Seria més del terreny de la robòtica, quasi, no? Vull dir...
0: No, i això és veritat, perdona que t'interrompeixi, jo que estic en el... Bueno, tinc el despatx i em dedico, doncs, a la psicologia... I aquests trastorns, vull dir, mentals, però menors, no?, tipus ansietat, tipus estat depressiu d'un estil d'un altre, doncs és que jo sempre els dic, escolta, aneu a l'especialista, un metge psiquiatre, que us reguli pues, aquest neurotransmissor, aquest altre, perquè jo després amb el tractament puc ajudar-los a millor. Això és veritat, no? Vull dir, nosaltres sempre hem d'anar, doncs, diguéssim, agafats de la mà, no?, psiquiatria i psicologia.
1: Sí. Sí, sí, és una relació constructiva.
0: Sí, és constructiva.
1: Perquè, a veure, i és veritat que a vegades un està molt deprimit, i la pròpia aquesta sensació de desactivació que provoca la depressió fa que un tingui poca capacitat d'inclús de pensar sobre els propis problemes.
0: Exacte, no, és que això ho dona.
1: I aleshores... pujar una mica el to, aquí, totalment indicat, no? O, per exemple, un està molt ansiós, està veient el Barça està perdent de 2-0 i allà juga la final de la Champions, i un està tan ansiós que no pot seguir veient el partit.
0: No.
1: I té que fotre's, com perdón de la palabra, 4 whiskies, que és el mateix.
0: No? És el mateix, eh?
1: I aleshores que aconsegueix continuar veient el futbol. No?
0: Sí, un efecte ansiolític. El que passa que, a veure, si ens acostumem d'aquesta manera, sempre estaríem prenent xarops d'aquests, medicaments d'aquests. Mira, que fa estona que el Iago et vol preguntar alguna cosa.
1: Perfecte.
4: Com m'estan afectant les enfermedades mentals, sobretot en la joventut d'avui en dia?
1: Bueno, hi ha alguns problemes mentals, de trastorns, etc., que apareixen que apareixen justament en la franja de, dels 18 o dels 17 als 23 o 24, no? I una malaltia que tots coneixem i és de coneixement de tothom, que és l'esquizofrènia, justament debuta la majoria de les vegades en aquesta franja d'edat. Però no només en relació a la malaltia mental, no? Vull dir que apareix en aquesta franja d'edat. L'adolescència és una franja d'edat de patiment, no? De patiment, o on hi ha la possibilitat d'haver-hi molt patiment. Per què? Perquè el nen surt del paraigües patern i matern, on no cal pensar el que jo sóc, no cal pensar res, està allà el pensament del pare. I en el moment en què l'adolescent vol començar a ser persona per si mateix, ha de llançar-se com al buit, no? Ha de sortir del paraigües dels pares i això li provoca una sensació d'inestabilitat i d'incertesa molt important. I aleshores és quan aquest nen pot anar cap a buscar tribus urbanes, on se sent més segur, utilització de drogues, en el qual ell està més segur, no? Però ell passa d'estar al paraigües, en el qual habitualment els pares no deixen que ell sigui res, no? Bueno, és un nen, a l'etapa adulta li suposa una dificultat molt important. I per això és tan important el suïcidi en els adolescents. El suïcidi és la causa primera de mort entre adolescents.
0: Entre els adolescents, sí.
1: Més que els accidents de trànsit.
0: Mm. Sí, sí.
1: I això és una data...
0: Guillem, un dia en podríem parlar aquí.
1: Sí, correcte.
0: Un dia ho vam mig comentar-ho, quan ens vam conèixer, i sí que m'agradaria marcar una agenda, en la nostra agenda, doncs un dia per parlar del suïcidi, les causes, conseqüències, i una miqueta poder tot el que has anat visquent tu amb la teva trajectòria professional, i una miqueta per donar llum aquests adolescents que s'estan formant, que el seu cervell s'està formant, i poder aquest paraigua dels pares, doncs, bueno, no han sapigut donar-los-hi més. Mira, aquí en Iago, que també et vol fer una altra pregunta, i canviarem ja de registre, amb aquesta segona pregunta.
4: Quines són les malalties que més freqüenten la consulta, la teva consulta?
1: Bueno, jo treballo, o treballava, perquè ara jo ja soc director, fa molts anys que soc director, molts, i no veig quasi pacients, però... a la pública, a la funció pública. Però, a veure, si féssim una estadística de quina és, pues, lo més freqüent és les ansietats i les depressions lleugeres. No? Això és el més freqüent que acudeix. No? I després, pues, podríem anar a les depressions una mica més greus.
0: Clar.
1: Després podríem anar a l'esquizofrènia, potser... el consum de drogues... Bueno, el consum de drogues és un altre capítol.
0: Podríem és un altre separar, capítol.
1: Però aquestes malalties, hi ha el trastorn bipolar, després la paranoia, després... Però el que és més freqüent, evidentment, és la que la gent va per situacions d'ansietat i de depressió.
0: Sí. Doncs en cas ara, que hem fet una miqueta de preàmbul, hi ha moltes més preguntes, però també volem conèixer de prop a la comunitat terapèutica del Maresme, a la qual tu ets el director mèdic i coordinador, una miqueta que... Per què no ens expliques una miqueta quan neix la comunitat terapèutica del Maresme i amb quina intenció?
1: La comunitat terapèutica...

0: i ens van fotre a fora. Puc parlar alguna parauleta de tant en tant?
1: Home, si et surt...
2: Són suaus.
0: Són suaus.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Ens van fotre a fora d'un... Bueno, jo treballava a l'hospital, al manicomi de Sant Boi.
1: Manicomi.
0: I va haver-hi com...
2: Paraules fortes.
0: Sí, va haver-hi com una espècie de llista negra de tots aquests que estàvem en desacord. I vam pensar, bueno, pues no tenim possibilitat de treballar en la pública, pues anem a fer nosaltres una experiència. I vàrem començar a Malgrat, amb una casa, vam llogar una casa i vam dir, bueno, pues aquí muntem una comunitat terapèutica on les regles del manicomi no existeixen. I així ens va començar. I aleshores, que veuran les eleccions, les primeres eleccions democràtiques, Agustí de Semir, que era el diputat responsable del Departament de Salut, aleshores era la Diputació, va dir, escolta, vosaltres que sou tan atrevits i teniu la llengua tan llarga, per què no us responsabilitzeu de l'atenció al Maresme? Seríeu capaços, amb aquests principis?
1: Sí.
0: I vam dir, ostres, no ho sabem, però
1: no
0: sí.
1: No ho sabem, però...
0: però sí. I vam començar així, vull dir, començar dos i ara som 400.
1: Imagina't, però ara quantes oficines o centres de salut mental disposa el Maresme?
0: Tenim 13 centres.
1: 13.
0: Més la Fundació Molí d'en Puigverd, que no sí. sé si la coneixeu, les botigues de Palafolls, que són conegudes per
2: sí,
0: tot arreu.
2: Sí.
0: Són nostres també.
1: Llavors,
2: ens
3: en podríem fer 5 cèntims de la Fundació?
2: No.
1: Aquesta fundació...
0: Perdona, no
3: ens en podria fer 5 cèntims de la fundació que ha comentat?
0: La Fundació Molí d'en Puigverd?
3: Sí, ens en podria fer 5 cèntims?
0: Sí, no, perquè nosaltres pensàvem, el malalt, la persona que pateix tant i que no té cap possibilitat, que juga sempre en camp contrari, que no té opcions de treballar a la
2: clar,
0: vida. No? I aleshores creem una entitat que procuri treball per als malalts mentals. I vam fundar, no, i vam tenir la sort de fundar això i rebre l'ajuda d'Inditex.
2: Mm.
0: No, que ens dona roba a un preu més barat i nosaltres la revenem, aquesta roba. No ens la regala, eh? Ens la ven. Mm-hmm. Que consti, eh? Que consti. Per això és ric el senyor Amancio.
3: No és un hijo de la caridad. Si no, sí. No ha arribat on t'ha arribat per ser un hijo de la caridad,
0: no.
3: Precisament.
0: No, aleshores. Gràcies a Inditex també, perquè nosaltres podem donar treball a 150 malalts.
1: Amb tot el Maresme, no, dius?
0: Sí.
1: I escolta una cosa, quin servei ofereix la comunitat terapèutica del Maresme a les persones diagnosticades de malaltia mental?
0: Doncs des de centres de salut mental d'adults, centres de salut mental infantil, pisos assistits, centre d'atenció a les drogadiccions, hospitalització aquí d'Arenys de Munt. Tenim programes diferents que es diuen PCI de seguiment, que nosaltres anem a les cases dels malalts que són incapaços d'elaborar un projecte de vida. En fi, tenim tota una sèrie de...
1: I escolta una cosa, Guillem, i aquests projectes o aquests serveis són privats o estan concertats pel Servei Català de la Salut?
0: Tot concertat amb el Servei Català de la Salut.
1: O sigui, jo, un privat no et ve, no us ve. No us truca a la porta per demanar hora per ser internat.
0: No, té que passar pel metge de capçalera.
1: El filtre, metge de capçalera.
0: El metge de capçalera, que és el que ens envia i entra al nostre sistema. Aleshores, nosaltres ja el distribuïm segons les necessitats del pacient.
1: Sí, perquè van molt col·lapsats, els CAPs. Van molt col·lapsats,
0: els
1: vull
0: CAPs
1: dir...
0: Els CAPs van col·lapsats i nosaltres també anem...
1: També aneu col·lapsats,
0: anem
1: no?
0: Col·lapsats, també.
1: Perquè, a veure...
0: Però tenim una molt bona relació amb els CAPs, eh? Molt bona relació. El que passa que, bueno, la quantitat de persones és... Necessitaríem més personal, evidentment.
4: El fet... O sigui, vosaltres us dieu comunitat terapèutica, no?
0: Sí.
4: La paraula comunitat, aquí, té una incidència important terapèutica, clar, amb el malalt.
0: La comunitat terapèutica és una modalitat d'hospitalització que va aparèixer a Anglaterra en els anys 50, que era de dir, no, els serveis d'hospitalització en salut mental no necessiten llits. Mm-hmm. El que necessiten és activitats socials dintre de l'hospital. Mm? I aleshores de crear una comunitat de persones que aquesta convivència

0: supervivència, orientada, evidentment, pot generar salut.
1: Que és el que deies abans de la violència, no? Que massa... Jo he deduït que si la societat tractés millor a aquestes persones, pues estarien millor, no? I és aquesta la labor que fa la comunitat terapèutica.
0: Bueno, no només sí. Aquesta, eh? No només aquesta, perquè diguem-ne que quan un està patint a nivell mental, tot trontolla. Yeah. Trontollem nosaltres, trontollem les nostres relacions, és molt difícil treballar, és molt difícil conviure amb el veí, és molt difícil fer res. Aleshores, allà, vull dir, intentem resituar aquestes instàncies que permeten que la persona pugui tenir una vida mínimament harmoniosa, no? I, perdona, ara se m'ha escapat el perquè que tenia que dir.
1: No, la incidència que té el fet de ser una comunitat.
2: Una comunitat.
0: Però... Sí, bueno... volia dir que el malalt mental no necessita un llit. Això necessita un senyor que li ha trencat la cama, que té un problema en el fetge, no? I se'n va a l'hospital i se'n va a un llit. I està tot el dia estirat, rebent tractament.
1: Fins que es cura, sí.
0: Clar, el malalt mental, per què necessita llit? Més enllà de dormir. No? Vull dir que necessita un lloc, a vegades necessita un lloc de contenció, és veritat, però un llit per primer dit, no. Aleshores, els hospitals dedicats a la salut mental el que han de tenir són espais creatius, espais que pugui fer coses...
2: Lúdics, sí.
1: El medi ambient, no?
2: Ocupacional, que medi ambient...
0: Que faci teràpies de grup, no? Teràpia psicològica...
2: També se'n fan, també han d'haver-hi psicòlegs que...
0: Exacte.
2: Que promouen la gestió emocional o el que faci falta. Endavant, Eva.
3: No, jo volia comentar que fins a quina edat es considera que poden estar a un lloc com el vostre, d'un lloc terapèutic, o han de passar a una residència. Perquè també hi ha trastorns mentals de gent gran, saps, que estan allà a la residència i tenen uns trastorns i els cuiden pues, gent que no són potser tan especialistes, no? Fins quina edat?
0: És veritat. En teoria, tenim l'administració ens indica que sigui fins als 65.
3: Vale, a partir d'aquí han d'anar a una residència. És que he vist gent jove, en una residència. Gent
2: sí, n'hi ha.
3: I que tenen, jo què sé, alguna, no sé...
0: Moltes residències, és el que deies, eh? Moltes residències són pàrquing de persones.
3: Són pàrquing.
0: I això, infeliçment, haurien de fer residències especialitzades.
3: Jo penso que sí.
0: Pacients. N'hi ha, però poques.
2: Doncs escolta una cosa, per anar tancant aquest primer bloc, queden moltes preguntes, eh? Fixa't que hem anat improvisant.
0: No tinc por.
2: No tens por, eh? Tots, d'alguna manera o una altra, podem participar en el manteniment d'un prejudici negatiu envers la malaltia mental. És a dir, en el manteniment de l'estigma de la malaltia mental. I, per tant, també en l'exclusió de les persones afectades. En què es basa aquest estigma avui, del malalt mental?
0: Això és el que deia abans, eh? Les característiques de l'estigma envers la malaltia mental és que els malalts mentals són violents, irresponsables, és a dir, no són capaços d'assumir responsabilitats, són incapaces, és a dir, no poden fer coses imprevisibles, no saps mai com respondrà, incurables i mandrosos.
2: Sí, això ho has comentat, però m'agrada tornar-ho a repetir.
0: Sí,
2: perquè no. És aquest estigma, no? És el que pensem que...
0: Imagina't que tu tinguessis...
2: Que
0: imagina't que tu o qualsevol de nosaltres tingués aquest prejudici per part dels que ens envolten.
2: Sí.
0: La meva vida està... És impossible de...
3: Clar.
2: No seria jo, no seria mai jo mateix.
0: Imagina't, però és molt fort.
2: Hi haurien pors, ansietat, angoixa, culpa...
0: Aleshores, el malalt mental té aquest estigma i aleshores li és molt difícil trobar una feina, conviure en un edifici amb altres persones, formar una família, inclús dintre de la seva família... Hi ha com una dificultat d'acceptar i de tractar bé aquesta persona.
2: Que també la família necessita el seu recolzament. I escolta una cosa, el ciutadà de peu, o sigui, nosaltres que estem aquí, què podem fer per col·laborar?
0: Però deixa'm només un moment.
2: El que vulguis, sí.
0: Això és tan fort que la persona s'ho acaba creient que és així. I apareix allò que es diu l'autoestigma.
2: L'autoestigma.
0: S'ho acaba...
2: creient,
0: s'ho acaba creient que és tot això. S'acaba creient que és un inútil, s'acaba creient que és... S'ho acaba creient.
2: L'autoestima baixa en picat.
0: I aleshores, imagineu lo important que és l'estigma, és a dir, lo important que és com tractar aquestes persones.
2: Clar, aleshores,
0: què hauríem de fer per millorar això? Lo mateix que hauríem de fer de com tractem els emigrants, de com tractem el grup LGTBI, de com tractem els estrangers, de com tractem... no? És a dir, amb acceptació... amb intentar destruir totes aquestes coses i tractar-los amb normalitat, no? Sí. Això seria el... Ara, tots nosaltres tenim prejudicis, eh? Tots els que estem aquí en aquesta taula.
2: Seguríssim.
0: Començant per mi, que sóc un teòric especialista en la matèria, no?
3: Sí, clar.
0: Però segur que tinc prejudicis, segur que tinc alguns. Jo intento matxacar-me, no? En el sentit de quan detecto que jo tinc un prejudici, no?, envers algú, no?, com tractem els emigrants, els sense papers, com els tractem? És, si tu mires des de fora, és lamentable, realment, com
2: no,
0: els
2: tractem. No, la veritat és que sí, però també tenim una cosa que... A veure, si som conscients d'aquests prejudicis o d'aquestes creences que poden ser irracionals, o que són missatges inclús dels nostres pares o dels nostres professors. Això d'aquí és veure de on neix per dir, a veure...
0: De la manera, què és el que jo faig malament, no?
2: Què és el que jo faig malament, però de la manera que jo tracto en aquest senyor, jo també m'estic tractant en a mi. A veure, és una doble cara, no?, que té això. I el que volem és cada vegada o cada dia ser millors persones, no? I això d'aquí, quan estudiava psicologia infantil, de la manera que ens han tractat els nostres pares a nosaltres mateixos, nosaltres ens tractem a nosaltres mateixos i podem tractar els demés de la mateixa manera. Dit això, em queda una sola pregunta, en Iago vol fer una altra, però li donarem pas doncs, en el segon bloc, que és la nostra recomanació, perquè no ens queda més temps per acabar. Guillem, si hi ha alguna persona afectada en aquest tipus de trastorns que necessiti informació, atenció, a on ens hem de dirigir? Hi ha alguna pàgina web per començar a entrar en aquest mundillo?
0: Hi ha una pàgina web, saludmental.cat. Però, home, la porta d'entrada al sistema és el metge de capçalera. És el metge de capçalera, avui dia, és el metge que té més contacte, no, amb les persones, no? Abans la gent anava a altres llocs per explicar els seus problemes, no? Avui el metge de capçalera també fa aquest paper de recollir el malestar de la població, no?
2: Pues sí, que tenen prou feina, eh?
0: Sí, que tenen
2: prou feina. Que jo no sé si fan de metges, psicòlegs o psiquiatres, però fan de tot.
0: Exacte, i després van les persones, no? Sense que sigui això un prejudici, però les persones grans que van a queixar-se, em fa mal aquí, em fa mal allà, i de fet el que moltes d'elles el que necessiten és l'afecte de les persones i la sociabilitat, no?
3: Sí, i tant.
0: I el dolor és una excusa, no?, per anar al metge, perquè no té altre lloc.
3: I a la farmàcia, venen a xerrar.
2: També us venen molt,
3: venen gent gran, que s'han llevat i potser porten dos o tres dies dintre casa que no han parlat amb ningú.
2: I n'hi ha que viuen sols, sols o acompanyats i no saben com comunicar-se. Sí. Doncs res, mira, em sap molt de greu, però hem de fer un altre parèntesi. Si en cas ara volem que peti doncs, un dels temes que hem escollit, res, un minut, perquè gaudim doncs, també un tema de la bossa nova, a veure si t'agrada.
4: Vinga, doncs, el que farem és tot seguit ens desplaçarem a Rio de Janeiro i a Brasil per descobrir la veu i la música de Milton Nascimento amb un tema publicat el 2005 anomenat Quem sabe isso quer dizer amor? Qui sap què significa l'amor?

0: Aquest tema preciós de Milton Nascimento. Us explicaré una mica la història, eh? Aquest va ser composat pels germans Marcio i Lo Borges i gravada per Lo l'any 2003. Malgrat haver estat cantada per Lo, la cançó seria un èxit a Brasil en la veu única de Milton Nascimento, que la va llançar un any abans en el disc Pietà de l'any 2002, convertint-la en una de les cançons més estimades de la seva carrera. És així o no? No dic amb dates, però tu que has viscut uns anys en allà, què et suposa escoltar o reescoltar, doncs, aquest tema?
1: Milton Nascimento, jo sóc exiliat polític. I quan vaig venir, em vaig dur un disc.
0: I va ser aquest?
1: Va ser, no, aquest no, però un del Milton Nascimento.
0: Hosti, que maco! Això ja ens ho explicaràs un altre dia, perquè això són coses sí, gruixudes i molt íntimes, exiliat polític, res. Doncs, si en cas, ara farem una cosa. M'hem escollit un conte que ens ha agradat, i doncs res, entrarem doncs a la segona fase. Ens hem saltat la nostra recomanació setmanal, perquè aquesta entrevista se'ns ha fet molt curta. Ja farem la recomanació en un altre moment, o aprofitarem un altre programa, però avui tenim un conte molt guapo que volem competir.
2: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: Brief, bruf, braf, de Gianni Rodari. En la tranquil·litat del pati, dos nens jugaven a inventar-se una llengua especial per poder parlar entre ells i que ningú els entengués. Brif braf, va dir el primer. Braf brof, va respondre el segon, i van esclatar a riure. En un balcó del primer pis, un bon senyor d'una edat, que llegia el diari traient el cap de la finestra per davant, va veure que hi havia una senyora gran, que no era ni bona ni dolenta. «Són més curts que una sabata, aquests nens», va dir la senyora. Però el bon senyor no hi va estar d'acord. «No m'ho sembla pas, en a mi. No em dirà que ha entès el que han dit», va dir la senyora. «Doncs jo ho he entès tot». El primer ha dit «Quin dia més maco». I el segon li va contestar «Demà, demà, demà, farà cada més bo».
3: La senyora va arrufar el nas, però no va dir res, perquè els nens ja tornaven a parlar en la seva llengua. «Marasques, barasques, pipimosques», va dir el primer. «Bruf», va respondre el segon. I van començar a riure tots dos un altre cop. «No em dirà que també ho ha entès, això», va exclamar indignada la senyora veïna. «Doncs ho he entès tot», va respondre amb un somriure el senyor gran. El primer ha dit «Que contents estem de ser en aquest món». I el segon li ha contestat «El món és preciós». «I vostè ho creu que és preciós, realment?», va insistir la senyora gran. «Brif, braf, bruf», li va respondre el senyor gran.
0: Bueno, aquest l'hem escollit doncs, perquè pel tema de... a veure, és infantil, juvenil, per totes les edats. Jo ara faig anar la meva fantasia. És veritat que persones amb trastorns mentals o que pateixen, doncs s'arriben a inventar idiomes per no patir tant? Pot passar, això?
1: Bueno, hi ha una cosa que es diu neologismes. Entre els malalts mentals. Però jo penso que hi ha un nivell, una dimensió de comunicació entre les persones que tenen un gran nivell de patiment.
0: Sí,
1: que s'escapa a les persones que no estan en aquesta dimensió de nivell de patiment tan alt. A veure, tots som vulnerables, tots, no? Això és, el ser humà és vulnerable, no? Però hi ha persones que són més vulnerables que altres, no? Uh-huh. Tenen un nivell de... Els nens, per exemple, que a vegades parlen sense paraules, no? I s'entenen.
0: Sí,
1: no?
0: s'entenen.
1: Vull dir que hi ha com una espècie de comunicació que va més enllà de les paraules, pròpiament dita, no?
0: Jo sempre
1: jugo amb... La comparació és horrorosa i odiosa, i molt dolenta. Però el meu gos sap moltes paraules, però el que ell sap és la tonalitat de les paraules com jo les dic.
0: I t'entén.
1: Sí, i m'entén. No tant si és una... Ell sap paraules, sap bastantes paraules, però La mateixa paraula, depèn de l'entonació, bueno, això tots nosaltres, no?
0: Doncs molt bé, m'indiquen que ens queden 2 minuts i que és el Iago que faci una pregunta i no sé si ens donarà temps, Eva, que puguis fer-ne una altra, perquè haurem de tancar la barraqueta.
4: Vale.
0: Digues.
5: Quin consell li donaria a una persona que està travessant avui en dia una depressió i quin consell també se li podria donar a l'acompanyant d'aquesta persona?
1: Quasi nada, eh? Una pregunteta d'aquestes fàcil i innocent. Clar,
0: sí, a veure si podem resumir, perquè en queda un minutet.
1: Depèn del que surti, de com es manifesta aquesta depressió, no? Jo actuaria d'una manera o d'una altra, depèn. Ell ha dit en un moment donat, si la depressió és que col·loca la persona amb la derrota més absoluta, clar, jo li aconsellaria una pastilla perquè surti d'aquest estat.
0: Exactament,
1: no?
0: Exactament.
1: Ara bé, si no està en aquest punt... I l'acompanyant, el que ha d'intentar entendre, l'acompanyant no ha de ser intolerant amb el patiment de l'altre. No ens agrada veure gent propera patir. Ens costa.
0: Ho hem de deixar aquí.
5: O sigui, sí, suport moral. No.
0: Suport moral. Bé, doncs res, ens hem d'acomiadar aquí. Moltes gràcies, Guillem, per les teves aportacions, per mostrar-nos tota la teva experiència, que no és déu-n'hi-do, i ha estat un plaer.
1: Gràcies, igualment a vosaltres, que ha estat molt divertit.
0: Doncs res més, rebeu una cordial salutació dels que us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un servidor, en Josep Torrents Missé, en Iago Paricio, l'Eva Sallés, en Miguel Ángel Segura, en Ferrandet Missé, el doctor Guillem Humet i a les vies del so, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que la salut mental no és un estat permanent al qual s'arriba, sinó un procés continu d'autocura i creixement que requereix esforç i constància. Fins al proper programa de Temps de Salut, abraçades i petons.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla amb Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats ha acabat de nou sense acord. Després de més de 3 hores, les parts han debatut les diferents opcions per millorar el sou dels docents i l'augment de dotació de l'escola inclusiva, però no hi ha hagut entesa i s'han citat a continuar negociant demà a les 12. Els sindicats de la vaga mantenen la convocatòria de talls i accions per demà dijous. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha titllat la reunió de decebedora perquè Educació no ha volgut posar per escrit a la proposta per l'educació inclusiva.
2: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper.
1: I el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, ha explicat que s'ha demanat temps per estudiar les propostes. S'ha compromès a portar a la reunió de demà dijous una proposta per escrit i ha explicat que avui s'ha millorat la proposta que es va presentar ahir.
3: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026, de tal manera que sí que ja situava al voltant dels 46 euros i per tant jo crec que aquesta és una proposta en aquest sentit que s'ha mogut respecte a la que hi havia ahir, que situava al voltant dels 35 euros i per tant aquí diguem-ne que ja hem fet aquest moviment que ens sembla que és interessant i que ens reclamaven en aquest cas les organitzacions sindicals.
1: La convocatòria de vaga demà és al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. I la Guàrdia Civil ha abandonat cap a 8:45 de la nit la seu del SUE al carrer Pedraz de Madrid. Després de 12 hores, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Santos Cerdán, Leire Díez i altres investigats per una presumpta trama que hauria orquestat guerra bruta contra procediments judicials que poguessin perjudicar els socialistes. I Jaume Giró ha descartat presentar-se a les primàries de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. L'exconseller d'Economia ho ha deixat clar en un comunicat. Per ara han decidit presentar-s'hi Jordi Martí, la diputada Glòria Freixa, la diputada Glòria Calvo i probablement l'advocat Jaume Alonso Cuevillas. I el punt àlgid de la calor, d'aquest episodi de calor que estem vivint, ens afectarà demà, dijous i divendres. A l'interior i a Ponent i a les Terres de l'Ebre es poden arribar als 37 o 38 graus.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: Suposo que és una cosa que deu passar a qualsevol organització sense ànim de lucre o a qualsevol entitat de cultura popular. Però jo he de dir que no m'imagino el món de l'empresa o de l'administració així. M'explico. Aquesta setmana moltes colles han començat els seus assajos, però una part important de les seves maquinàries encara funciona a un ritme baix. Són dies de traspàs d'informació, de carpetes i fins i tot de programari o de telèfons mòbils entre juntes sortints i juntes entrants. En els més de 30 anys que faig castells, he tingut l'oportunitat de viure algun d'aquests traspassos en persona i descriuen a la perfecció per què costa tant que les colles castelleres creixin com a entitats. Protocols escassos o inexistents, informacions parcials o traslladades amb desgana i, en definitiva, un tornar a començar. Posar el comptador a zero i arrencar 2 anys, 730 dies, que es diu ràpid, amb moltes ganes, amb moltes idees, la major part còpies i recòpies de coses que has sentit mil cops, però bé, que, com a mínim, amb molt bones intencions. Mentre esperem que això canviï, al mirant amunt, fem el mateix. Oblidem tot el que ha passat en els 45 programes anteriors i ens posem a treballar com si fos el primer dia, perquè aquí comença el nostre programa número 46. Sí, a 4 dels 50.

0: Mirant Amunt, un programa dels capgrossos de Mataró, produït per Mataró Ràdio.
1: Ha passat una setmana i nosaltres hem complert la nostra part del tracte. Estem aquí, com cada setmana, disposats a fer-vos passar una horeta entretinguda, com a mínim parlant de castells i de moltes altres coses. Avui actualitzarem el nostre concurs del Savi Casteller amb en Nau Puig i tornem a obrir les portes a l'Albert Rubí perquè ens en faci una de les seves. A més, aquesta setmana toca tertúlia i si us va agradar la de fa 15 dies sobre la proposta de millora del concurs de castells, la d'avui segur que no us deixa indiferents. Però el Mirant Amunt no podia arrencar d'una altra manera que repassant l'actualitat amb la Carol Martín, fent un cop d'ull al baròmetre casteller amb la Sara Soriol i viatjant fins a Vilanova per conèixer el moment de la setmana de l'Unai Estevez. Si no us voleu perdre cap detall, aguanteu una horeta abans d'anar al lavabo.

0: Doncs sí, arrenquem amb l'actualitat i això vol dir que hem de donar la benvinguda a la Carol Martín. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui per on vols començar?
1: Doncs mira, si vols comencem per un dels fets més importants dels últims dies i que a més ens toca de força a prop, és que els capgrossos de Mataró i el Consorci Sanitari del Maresme van organitzar dissabte la 29a jornada de prevenció de lesions castelleres. La present edició es va dedicar a la importància del casc en el món casteller i va comptar, com és habitual, amb tallers, reunions d'equips sanitaris i una taula rodona. Des del programa, un cop més aplaudim aquest tipus d'iniciatives que serveixen per formar-se o reciclar-se al voltant de la prevenció en un món que, no cal amagar-ho, implica un cert risc. És per això que ens agradaria animar a que totes les colles hi participin. Lluny de voler apuntar ningú, ja van força anys que es troben a faltar algunes colles i que de ben segur la seva experiència compartida seria d'un valor inqüestionable. I és que, tot i l'èxit de l'organització amb 200 assistents, només 50 de les més de 100 colles hi van prendre part.
0: Els que van fer doblet van ser els castellers de Sants, que dissabte van estar a Mataró i diumenge van celebrar una jornada sobre com afrontar la por després d'una caiguda. Van compartir l'acte amb la Moixaranga de Barcelona. La jornada conjunta, a més, va acabar amb un dinar popular a Can Climent, un concurs d'escalabirres i un concert amb Miquel Cubero. Que sí, que al final ens quedem sempre amb tot allò que pinta farra, però cal aplaudir iniciatives que posen al centre d'atenció la salut mental dels nostres castellers i castelleres.
1: I una altra notícia que també ens toca a prop. Dijous va ser el Dia de la Ràdio i el programa de Catalunya Ràdio, el Tot Costa, es va traslladar al local dels Capgrossos de Mataró. El mateix dia, la coordinadora va celebrar la cita recomanant el programa Tres Rondes, també de Catalunya Ràdio, que celebra el seu 20è aniversari. Nosaltres, com que només n'hem fet 15, suposo que no ens toca encara. Una trainera dels Verds va fer dissabte el descens de l'Orio i els manequers de Brussel·les van celebrar diumenge el seu primer aniversari. Van descarregar tant el 3 com el 4 de 5 a banda d'un pilar de 4.
0: Dimarts passat ja amb aquest programa enregistrat, per tant no vam poder donar la notícia en aquell moment, ens va agafar per sorpresa un comunicat oficial dels marracos de la Universitat de Lleida on la colla es desvinculava d'un tuit amb actituds racistes d'un membre de la colla a la xarxa d'Elon Musk. La colla va mostrar el seu màxim rebuig cap a aquest tipus d'actituds i va mostrar el seu compromís de continuar treballant per fomentar el respecte entre totes les persones que formen part de la seva colla i de tot el món casteller universitari. Sincerament, no hem volgut rascar més perquè tot allò que neix en un tuit privat, aparentment rere l'anonimat i... Bé, que no, que per acabar... Això no pot acabar bé de cap manera i per això, de fet, nosaltres vam marxar a Blue Sky.
1: Aquesta setmana ha tornat a ser notícia la, poso entre cometes, la lluita dels drets d'imatge del món casteller. Tot plegat perquè el contracte de cessió a tres bandes, signat per la coordinadora, la Corporació de Mitjans Audiovisuals, la Corpo, i la xarxa, vencia a finals de l'any 2024. Ara cal negociar-ne un de nou, però no han estat poques les colles que han tirat de memòria per evidenciar que els castellers de Vilafranca, la colla Vella de Valls i els Minyons de Terrassa, inicialment, tot i que després van fer marxa enrere, s'havien estat beneficiant d'un patrocini particular per part de la xarxa que havia anat creixent des dels 40 fins als 50.000 euros. Les colles no neguen que la xarxa és qui podrà explotar millor els drets del món casteller, però no traguem amb què uns s'embutxequin aquests diners i la resta no. I és per això que nou colles que van tancar el 2024 fent castells de nou pisos van enviar una carta a la coordinadora demanant qualsevol repercussió econòmica que se'n derivi vagi a parar al fons comú de la coordinadora.
0: I si us sembla bé, fem un repàs als canvis al capdavant de colles castelleres perquè sovint se'ns escapen algunes assemblees. Molts cops, segur, per culpa nostra. Així doncs, hem decidit fer una cosa molt lletja en el món del periodisme, que és afusellar una notícia d'una altra mitja. En aquest cas, de la revista Castells, qui fa un recull de tots aquests canvis. I així, d'entrada, tot i reconèixer... El que volem fer és mostrar tot el nostre reconeixement cap a ells, demanar-los mil disculpes per afusellar-la, però com a mínim, mira, anem de cara i diem que és revista Castells qui ha publicat tot això. Doncs bé, aquesta setmana hem sabut que els castellers de Caldes tindran dos homes a les tasques de cap de colla, Agustí Bossé i Didac Mayol, i una dona a la presidència, Núria Soler. Si sou de la zona tradicional i dues persones al capdavant us sona raro, espereu perquè els castellers de l'esquerra de l'Eixample han fet un triplet amb Aïda Clares, Roger Berguedà i Anna Coll. Els esparxats han triat Mireia Porta, de cap de colla, i Marc Matamala, de president. I a Figueres torna Jaume Bahí com a cap de colla i s'estrena Anna Alcubierre a la presidència.
1: Bé, fins aquí serien 5 homes i 5 dones, però no només han fet la feina llegint la revista Castells. TAC12 anunciava divendres que David Lobo tornaria a ser diumenge cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, ja que era l'única candidatura que es presentava a l'assemblea de la colla. Així que ja serien 6 a 5.
2: Paròmetre casteller.
3: Hola, companys del Mirant Amunt. El passat cap de setmana, amb una única diada esparreguera, ha estat de profit per a dues colles que han presentat els seus primers castells de set de l'any. En total, des del baròmetre Estrella, hem recollit 7 novetats que han animat el baròmetre d'hivern. Els castellers de Terrassa han fet la seva segona aparició de l'any amb l'estrena de la categoria de 7. Han sumat de cop el 4 de 7 amb l'agulla, el 3 de 7 i el 4 de 7. El pilar de 5 ja se l'havien anotat dies enrere. Per la seva banda, els castellers d'Esparreguera també ho han estrenat tot. La colla montserratina ha presentat el 4 de 7 amb l'agulla, el 3 de 7 i el 4 de 7, a més del pilar de 5. Val a dir que les dues colles han avançat feina enguany. L'any passat van estrenar el 4 de 7 amb agulla fins a mitjans de març. I això és tot per avui. Recordeu que podeu seguir el baròmetre en línia a les xarxes socials i al web baròmetrecasteller.cat.
4: El moment de la setmana, amb Unai Estevez.
5: Aquest divendres 21, els Tirallongues a Manresa donaran tret de sortida a la seva temporada castellera amb el Pilar caminant a les escales de l'Església del Carme. Aprofitant la coincidència d'aquest acte, al moment de la setmana del Mirant Amunt, parlem de pilars caminant. Uns pilars que s'acostumen a fer per entrar a plaça abans de començar una diada, però hi ha ocasions durant l'any que els podem veure més llargs, amb més distància i amb més dificultat. Són pilars que hi ha a Tarragona, fins i tot a Girona, passant per viles com Sitges i barris com Sants. Són llocs aquests els que podem veure pilars caminants i avui repassem pilars caminant. En aquest cas, la versió pujant o baixant escales. Comencem amb el pilar ja mencionat, el pilar dels Tirallongues a Manresa, un pilar que camina les escales de l'Església del Carme. Sempre significa l'inici de la temporada castellera per la colla de la capital del Bages. Aquest divendres 21 de febrer el podreu gaudir just allà, a les escales de l'Església Manresana. Avui, com que parlem de pilars a les escales que pugen o les baixen, el més significatiu, segurament, i el que molta gent ha vist és el de la Catedral de Girona, que fan els marrecs de sal el 1 de novembre al vespre. És un pilar que puja un total de 90 esglaons a un ritme exageradament ràpid. La zona tradicional també fan piles escalinates i un bon exemple és el pilar de 42 esglaons que fan els castellers d'Altafulla. Aquests esglaons estan entre la plaça del Pou i l'església d'Altafulla. El pilar dels castellers d'Altafulla a les escales es fa any rere any l'11 de novembre. A Olot també tenen pilar caminant per les festes d'altura. Els xerrics d'Olot fan un pilar caminant a les escales de l'església de Sant Esteve. Normalment l'acompanyen aquest pilar amb tres construccions. Tot això en conjunt forma la diada del pilar de les escales. Tots aquests són alguns dels pilars que recorren esglaons i escales pel nostre territori. També hi ha el de Tarragona, però no només són escales, sinó que també té un recorregut més llarg. Si us heu quedat amb les ganes, estigueu atents, perquè hi haurà més capítols a la secció on parlarem de pilars caminant. Us parla Unai Estevez des dels estudis de Canal Blau Ràdio.

0: Han passat 15 dies i al Mirant Amunt ens vam comprometre a impulsar un miniconcurs per trobar la persona que en sap més de castells, és a dir, el nostre savi casteller particular. Però al darrere d'una idea tan ambiciosa com aquesta no hi podia haver cap altra persona que en Nau Puig. Bon dia.
1: Bon dia.
0: A veure, l'últim dia vas venir i ens vas preguntar quina va ser la primera revista castellera impulsada pel periodista Xavier Capdevila.
1: S'ha de dir que aquesta pregunta ha portat una mica de cua.
0: Sí, era el que t'anava a dir. Ens vas donar tres opcions com a respostes. L'opció A era Terços Amunt, l'opció B era A Peu de Plaça i la C era L'Espadat. Explica'ns la polèmica.
1: A veure, aquí s'ha d'entendre que hi ha moltes colles que anteriorment ja havien publicat o ja es publicava interiorment les seves revistes, com és l'exemple de Bordegassos de Vilanova o Xiquets de Reus. Mm-hmm. Val? Que les seves revistes són anteriors a lo que jo proposava.
0: Totalment.
1: El que sí que s'havia d'entendre i que, per tant, la pregunta anava en aquest sentit era quina era la revista generalista, la que englobava totes les colles o buscava, avui que parlem una mica de periodisme. Sembla que ho faci a propòsit, però realment no,
2: estàs superben lligat, em sembla... Ja està fet a propòsit. Fem-ho
1: està fet a propòsit.
0: Clar, tu explica-ho així, que si no quedarem malament.
1: Però quina era la primera revista que va publicar, no? El que sí que sabem és que ha arribat el missatge a en Xavier Capdevila i ens ha respost. I és que diu, no és exactament així, perquè ja jo vaig ser un dels impulsors, però no l'únic, i hi havia també altres com l'Eloi Roca, el Pep Bargalló, l'Ernest Benach, el Joan Ciurana, el Falco, el Miralles i altres cronistes de l'època. Oh. Igual col·laboraven Grallers de la Cort, el Sixte, el Nejo i el Negre. O sigui, era un conjunt de molta gent. M'agrada que surtin tots els noms perquè a vegades els noms que posem queden en l'anonimat i sempre va bé recordar aquesta gent que ha donat tant per la història castellera.
0: Tothom té aquest moment de protagonisme, sí.
1: Anem a la d'allò?
2: Si us plau.
0: Sí, si et sembla bé, bé. Primer, resolem quina era la correcta.
1: La correcta era Terços Amunt. I, bueno, en el rànquing que està, actualment, que el Pep CD es manté en primera posició amb 7 punts, s'ha distanciat una miqueta de la Glòria, que es queda en segona posició amb 5 punts, i mantenim última posició, tot i que no en solitari, però sí... per no respondre al primer, sí. En Gio.
0: Perfecte. De moment, l'important és que tinguem aquest top 3 per poder lluitar i veure com ho acabem resolent a final d'aquesta temporada.
1: Anem a la pregunta.
0: Fem allò de cada setmana. Moment de posar musiqueta de concurs i tu ja ho saps, el que et toca a tu.
1: Avui no m'allargaré molt, és molt senzilleta la pregunta. Ja portem unes quantes complicades, anem a una mica senzilleta. No sé si coneixeu els Govindes.
0: Sí,
1: sonen, no?
0: Cosa, sí.
1: Els Govindes són gent de la Índia, en la qual un cop a l'any, durant un festival, es dediquen a fer estructures humanes o castells, que nosaltres entendríem aquí. I han compartit coses amb colles d'aquí, inclús colles han anat allà a fer castells. Mm-hmm. Aleshores, la pregunta és... ells s'enlairen per trencar el que nosaltres anomenaríem un canti o un cistell o un recipient que tenen penjat a molta altura. I la pregunta és...
0: anava a dir el nom i veig que...
1: la pregunta és, com es diu?
2: Ui!
1: Jo us donaré tres opcions. Opció A, el locus. Sí, el locus. Pugen fins allà dalt, trenquen el locus i fan un festival. Sí. L'opció B seria el handi. I l'opció C seria el pajonda. De recordar que depèn del festival i depèn de la colla, també el recipient té coses diferents. Però totes mantenen el mateix nom.
0: Sí, normalment una mena de melmelada o de iogurt que hi ha dins d'aquest recipient. Deixeu-me un moment, que vaig enviar un mail important que aquesta me la sé. Ja ho sabeu, doncs. Si voleu participar al Savi Casteller, només cal que poseu un comentari a la publicació del reel d'aquesta secció amb la resposta que creieu que és la correcta d'aquestes tres. El reel normalment el publiquem el dia després de la publicació del programa, però si sou més murris, podeu aprofitar el mateix dimecres, un cop publicat el programa, per contactar amb nosaltres a través del correu electrònic que acostumem a no dir-lo, us el diem avui. El nostre correu electrònic és mirantamuntradio, tot junt, mirantamuntradio@gmail.com.

0: Explicàvem a l'actualitat que dijous els capgrossos de Mataró van celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, acollint el programa de Catalunya Ràdio Tot Costa. I al mirar amunt, dona la casualitat que tenim dues persones clau perquè tot això passés i acabés fent-se una realitat. D'una banda, l'organització va córrer... La part d'organització de la colla va anar a càrrec de la Carol. Enhorabona.
1: De res, gràcies.
0: I de l'altra, rebem a l'estudi la ment pensant de tot plegat el culpable, la persona gràcies a la qual Catalunya Ràdio va decidir venir a Mataró a fer-hi un programa especial. Albert Rubí, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: I avui, si no vaig errat, vens a parlar-nos d'una mica de coses...
2: Fem un compte, podríem dir, basats en fets reals, un poti-poti d'aquells que a mi m'agrada...
0: Molt.
2: M'agraden fer.
0: Doncs tot teu.
2: Hi havia una vegada un noiet que va tenir una idea, potser en podíem dir un desig. Es podrien ajuntar tres de les seves grans aficions, o segons com, també se'n podrien dir passions. Es podrien unir en el mateix temps i al mateix espai físic els castells, o sigui, el món casteller, la ràdio i el món dels esports? Per què no? El món és dels valents, va dir algú. La veritat és que no sé qui ho va dir ni quan, però m'és igual, i sentem-nos, si podem, perquè si no malament rai. El noiet havia d'enviar una proposta a una emissora de ràdio perquè el Dia Internacional d'aquest mitjà de comunicació un programa esportiu de tarda vespre anés a fer-se en viu i en directe a la seu de la colla castellera de la que ell formava part. Alerta, companys, atenció, oients, perquè en un mini espai d'investigació dins les Rubinades estrenem la primera, i no descartem última vegada, les Rubinades Investigations. Després de dures hores de telèfon, múltiples correus electrònics i desenes de globs d'aigua amb gas, sabem de molt bones fonts quines raons més o menys pillades, entre cometes, va argumentar el noiet a l'emissora perquè anessin a fer el programa a la seu castellera en qüestió. Després de setmanes d'espera i pensant que les opcions eren poques per les múltiples propostes que l'emissora seguríssim que va rebre, el dimarts 4 de febrer...
3: Potser ens hem fet una mica pesats i tots us expliquem que venim a casa vostra el 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, i potser ha arribat el moment, Costa, de dir on anirem el 13 de febrer, on ens hi han convidat a molts llocs, però la direcció d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio, ha decidit concretament un.
4: L'escollit ho és després d'enviar un correu electrònic que deia: bona tarda, envio aquest missatge perquè la colla castellera Capgrossos de Mataró volem que el Tot Costa vingui a fer el programa a casa nostra.
3: Potser ens hem fet una mica pesats i tots us expliquem que venim a...
2: Aquell vespre, el noiet, mentre pensava que què podria dir quan li fessin una trucada en directe des del programa per comentar la tria que l'emissora havia fet, se'n va adonar d'un fet destacat, important, i ell s'atreveix a dir que decisiu perquè escollissin la proposta de la seva colla. La seu de l'entitat era la ciutat que un tal futbolista, Lamine, havia popularitzat a tot el món. Fortíssim, molt fort, perquè també tenia en compte que el local d'assaig està només a un quilòmetre d'una pista esportiva que aquest Lamine havia jugat de petit i que ha rebut visites de mitjans de comunicació de tot el món. A més, cal afegir que el noiet en qüestió no havia pensat en l'efecte Lamine al moment de fer la proposta. Realment no hi havia caigut, coses que passen. S'obren les paraules del que va passar aquelles dues hores d'emissió radiofònica i televisiva al local casteller. Ho podeu veure tantes vegades com vulgueu al 3CAT. I potser també descobrireu qui va ser l'agosarat noiet que va fer la proposta. I acabo la Rubinada d'avui donant públicament les gràcies a la colla per acceptar que es fes la proposta, a la feinada que van fer algú de les persones implicades que també està en aquest estudi, i al món casteller radiofònic i esportiu per existir.
0: Doncs donar les gràcies a aquest agosarat noiet perquè realment va ser una experiència inoblidable.

0: La setmana del Dia Mundial de la Ràdio esclata de nou l'afer dels drets d'imatge del món casteller. Doncs bé, com que una altra cosa no, però fer safreig ens agrada molt, avui hem cridat els nostres tertulians i tertulians i companys de feina per parlar-ne. I, per tant, hem de donar la benvinguda a l'Arnal Morató, expresident i actual cap de colla dels Xics de Granollers. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: I el Nil Rider, excap de pinyes dels Castellers de Badalona.
2: I president de l'Escala de Veïns.
0: I president de l'Escala de Veïns i el nostre historiador. Aprofitem que tenim també el Nau per aquí i l'Albert Rubí perquè hi puguin dir la seva. Fem una mica com cada setmana. Abans de començar, m'agradaria que m'expliqueu molt breument quin paper creieu que cada un de vosaltres que hauria de tenir els castells a la tele, i a partir d'aquí obrim debat. Com haurien de ser els castells a la tele per vosaltres?
1: Com haurien de ser els castells a la tele o com aquests mitjans haurien de tractar els castells?
3: Bona pregunta.
0: Pregunto. Vinga, la que t'agradi més, sí.
1: Els castells a la tele al final hi apareixeran si interessen, no? I realment hem vist que és un tema que en el públic en general només interessa quan passen grans gestes. Llavors, la relació que es té, per exemple, amb una xarxa i amb totes les televisions locals o en aquesta ràdio local que hi som, que permet apropar aquelles coses que potser no interessen tant al públic general, però que els hi permet un espai, ara mateix jo crec que és l'espai que hi ha i que es té. Ara bé, com es tracten els castells en aquests mitjans? Doncs quan es fan programes especialitzats es fa molt bé, la veritat. Mm-hmm. Però hi ha una falta de seriositat quan es parlen programes o fins i tot en telenotícies a l'hora de parlar d'aquests castells, que jo crec que és una falta de respecte pel món casteller. Vull dir, no pot ser tantes barbaritats com estem ja fins i tot acostumats a veure.
3: Correcte.
1: I això sap greu.
0: Molt bé. Albert, tu què creus?
4: Jo, enllaçant-ho amb el que deia ell, que a vegades detalls que els aficionats castellers... Ostres, què diuen ara aquests, no? O aquestes, o... És igual, la notícia aquesta, què diu? Jo considero, i més amb l'actual tecnologia, etc, que és fàcil de dir, escolta, aquella persona, o que, escolta, mira, que aquesta notícia... Perquè a vegades són notícies molt curtes, gairebé flashos, no? Què et sembla? I hòstia, en aquell flash que dius, n'han deixat anar una, que dius, hòstia, no té ningú per dir res, que són quatre línies. I molts cops, enllaçant-ho amb això que deies, fins i tot a casa allò que ho comentes, i realment sorprèn bastant, perquè és senzill. Mm-hmm. Perquè si interessa, segur que hi ha aquí consultar.
0: Nil?
2: L'any 1991...
0: Com m'agrada el Nil.
2: Manolo Santander, que era... Jo entro al febrer i em poso un monotema. Manolo Santander, que és un xiricotero, feia una xirigota que es deia «Hay que ver qué suerte tengo, que otra vez salgo en la tele». Acabava la quarteta i deia «Otra vez es aquí la tele imponiéndonos sus leyes». Acabava la de Llonsis i acabava el pas doble dient «Que tendremos carnavales, que era una televisión». Llavors...
3: Badum.
2: Llavors et ve al cap l'Umberto Eco i aquella frase tan mítica de «Lo realment intel·ligent és no sortir a la tele». I em pregunto jo què fem a la ràdio parlant de televisió. Però bueno,
3: la setmana del Dia Mundial de la Ràdio.
2: La setmana del Dia Mundial de la Ràdio.
0: Aquesta era la segona pregunta, però gràcies per introduir-ho. Primer deixa'm que el Nau digui la seva i ara us pregunto per la ràdio.
5: Jo estic amb... Bueno, és un dilema intern, perquè vulguis o no, si fas una miqueta el símil, és... al mateix moment en el qual, si fa uns anys enrere, tirem una miqueta enrere, els esports femenins no tenien presència. I tenien presència quan passava algo gros. I amb els esports femenins, per sort, han evolucionat i avui en dia estan a primera pàgina i estan directament dintre de les notícies, dintre a l'esquelet de les notícies. Els castells no, també perquè, bueno, es fan un cop cada X, hi ha una temporada, hi ha un... Aleshores, tinc el dilema intern entre qualitat i quan surten. Aleshores, bueno, hi ha periodistes i periodistes, igual que el món del futbol, hi ha periodistes i periodistes.
0: Molt bé.
3: Carol, va. Mira, perdona, és que em van molt bé diverses coses que heu anat comentant. Una són les relliscades que tenen sovint els mitjans generalistes i també aquesta comparativa amb els esports femenins, perquè una de les coses que a mi em va sorprendre més, bueno, quan l'Efren, que a més és la meva parella, per qui no ho sàpiga, va començar a treballar al diari Ara.
2: Ah, sí?
3: Una de les coses... Sí, sí, Nil, sí. Va, em sap greu dir-t'ho, però sí.
5: Ara ja no, no?
3: Llavors, quan ella comença a treballar al diari Ara, com a periodista casteller, no? Una de les coses que a mi em va cridar més l'atenció és que el seu cap directe, o la seva cap, perquè em sembla que era una dona en aquell moment, fos la cap de Societat. I jo li vaig preguntar, Societat? Però per què? I em va dir, no, perquè és on el diari ha decidit incloure aquesta secció. I jo vaig pensar, i per què no esports? I, clar, això, aquest tema ja seria embrancar-nos en cultura o esports, no? El diari Ara va prendre la decisió que han pres altres mitjans, em sembla. Però, clar, amb altres aspectes esportius, això no es fa. Llavors, són gent especialista que ho tracta, o almenys gent especialista en qüestions esportives, i que, per tant, tendeixen, jo crec, a filar una miqueta més prim en allò que publiquen. Clar, en una secció tan generalista com Societat, que és on generalment tractem els castells, perquè són cultura, entenc la dificultat dels periodistes, també ho he viscut, la por que tenen periodistes a publicar segons què, perquè saben que la cagaran. I clar, ostres, això també a mi em sap greu.
2: Una cosa, Déu-mos en guard que ens tractessin els deports, perquè si no seria acaba i vámonos.
0: De fet, estàvem jugant aquí, Al començament els castells es van tractar com a esports, estaven a les seccions d'esports de molts mitjans, van passar també en el seu moment per cultura, la Carol deia, els tractem a Societat perquè són cultura. Bé, si
3: és veritat,
0: cultura,
3: hi ha secció de cultura.
0: Tenim
3: sí,
0: una
3: sí.
0: secció de cultura sí, on raó. No hi són els castells. Per mi el problema més gran és que si jo entro en una redacció i demà he d'explicar una història, una notícia sobre futbol, l'hauré d'explicar i tothom donarà per suposat que en sé suficient com per poder-la explicar. El problema és quan els mitjans de comunicació ningú en sap de castells. Vull dir, problema en general. Per mi, com a periodista, és un premi, perquè jo cada cop que he entrat a un mitjà de comunicació m'aplaudeixen, perquè és un buf, m'estalviaré fer aquesta notícia. Però, clar, si els periodistes hem d'aprendre una mica de tot, i a vegades això inclou futbol, bàsquet i sevillanes, doncs també inclourà castells. David.
6: Mira, justament ara parlàveu d'esports i parlàveu també de l'especialització aquesta a castells, que normalment als mitjans no hi ha castellers i que, per tant, ningú en sap. Fa pocs mesos, fa poques setmanes, va haver justament un exemple a RAC1 quan van actuar els arreplegats de la zona universitària, quan van fer-hi un vano de 5, en motiu del tema de la Dana de València i demés. Van fer un article en què ho anunciaven i posaven que els castellers de Sants hi havien carregat uns castells. Literalment. Clar, a RAC1 tenim un grapat de gent que fa castells. Què passa? Que això ho va redactar gent d'esports. La gent d'esports que no va ser capaç de preguntar a la gent que és
3: la castellera. La castellera
6: RAC1. Justament, per exemple, sense anar més lluny, en Benet Íñigo, que és cap de Societat, i per tant és una mica un referent allà dintre de la casa, doncs no van comunicar-se entre ells, quan sí que hi ha aquesta figura, no? Hi ha tot un grup de castells de RAC1 que al final també volen donar molt de nom. Bé, doncs vaig ser jo el que vaig anar al cap d'esports i vaig dir, mira, això...
0: Em deixes que te l'arregli?
6: Corregim aquesta cosa, més que res, perquè els castellers també són molt puristes, sí. També ho hem de dir, que són molt puristes,
3: exacte.
6: I per tant vindrà algú a queixar-se.
0: A vegades també massa. Arnal, i deixeu-me parar un moment i us faig una...
1: Al final això que comenta és el per al que jo dic que em sembla una falta de respecte, perquè és més aviat les ganes de voler-ho fer bé. De fet, si no recordo malament, la coordinadora s'havien enviat a diversos mitjans de comunicació com un manual de bones praxis per explicar les notícies castelleres, o el que deia l'Albert fa un moment, vull dir, molt fàcilment pots assegurar-te de que una peça estava ben feta. El cas que acaba de dir el David és flagrant. O és que moltes vegades ho hem vist directament amb que els castells que es posen en els peus de les imatges i tal, ja no és ni la colla que toca. És tan fàcil com entrar a les xarxes socials. Per això jo parlo d'una falta de respecte. Perquè si tu mateix els gols que fa el Barça se t'acudeix dir que és el Llevant perquè van de blanc, de blau i vermell, o sigui, et cremen TV3. Saps? I això, en canvi, amb els castellers no passa res.
0: No es té aquesta cura, que és al final... El problema és que la notícia de castells se li dona a l'últim, que és... Ui, mira, ha passat un becari per aquí, li donem, perquè és una notícia que ningú vol fer i que, a més, sembla poc atractiva quan l'has de tractar, eh? Les de futbol són molt xules, els castells no tant. Val, deixeu-me centrar un moment la tertúlia, perquè jo havia preparat una sèrie de preguntes per començar a escalfar, com que veig que ja anem calentets. Centrem el tema. Tot això, avui parlem dels drets d'imatge, perquè ha tornat a ser actualitat. Posem-ho sobre la taula. Què en penseu dels drets d'imatge, d'aquesta cessió que s'ha de fer d'una manera o d'una altra, i del fet que cada X anys surti i esclati aquesta, que als mitjans ens agrada molt, posar títols, aquesta guerra dels drets d'imatge. Què en penseu?
5: Parlem de drets o de calés?
0: Parlem de drets primer. Si després vols introduir calés, posem-los, va.
5: No, clar, perquè aquí entra els interessos de cada colla, els interessos dels ajuntaments, els interessos de la coordinadora, interessos de la radiotelevisió, que són els que acaben pagant i els que acaben traient diners... Ja, és un fang.

0: Una mica resseguint les teves paraules, no vull fer mansplaining, que és que a vegades ens mirem massa al melic, i de melics va la cosa. No sé si va de diners, o va de drets, o va de valors, o va de principis. Allò, jo tinc molts de principis. Si no li agraden uns, en tinc uns altres. Llavors, no sé si la coordinadora aquesta, coordinadora de no sé quantos dels Deportes i Castillos, que vella per la seguretat de tothom i per aquestes mandangues, ha de fer un pas endavant i ha de tenir valor. Uh-huh. I dir, escolti, doncs miri, aquí tots hem aprovat A, i si no li agrada, la porta és allà, li dibuixo de color que li doni la gana.
1: I és que ja, tinc la sensació, al final, quan he dit què em penseu dels drets, el primer que m'heu preguntat és drets o diners? O sigui, aquí el problema no està en els drets. Jo crec que totes les colles estan bastant d'acord amb que la coordinadora faci una sessió dels drets a aquella persona que li toqui, en aquest cas, la xarxa, perquè crec que no hi ha debat aquí amb si la xarxa està fent bé la seva feina o no. Llavors, el problema és quan hi ha diners pel mig i algú se'ls embutxaca i la resta no. És això el problema? Pregunto.
2: Tornant una miqueta a lo d'abans i ara responent això. Pel que fa als drets, estic completament d'acord amb vosaltres que no hi hauria d'haver-hi cap mena de problema, perquè al final, a més, l'activitat que fem, la fem a carrer, saps? I per tant, al ser una activitat pública, en un principi, és que no ens hauria ni de preocupar gaire, a no ser per després a les entrevistes i tot això que surten aquests primers plans. M'equivoco?
0: Per lo que jo sé, que en sé molt poc. De drets d'imatge, tu pots gravar una persona pel carrer mentre tu fas una cosa, però no pots basar el teu programa en allò que està fent l'altra persona, perquè llavors sí que hi ha un tema de cessió de drets. La senyora Pepeta que mira els castells no cedeix drets, però la colla que tu li estàs fent una diada allí i allò, sí que hi ha.
3: O sigui, tu estàs fent un acte públic, per tant, sí que podrien gravar-te, el que no poden és retransmetre-ho per benefici propi. O sigui, aquí hi hauria un conflicte d'interessos entre la persona que està fent l'espectacle i l'objectiu final, que és que tu, fora d'aquest lloc, et beneficis. Aleshores, aquí sí que hi hauria un
2: problema. Per tant, entenem que sí que llavors hi ha d'haver-hi unes contrapartides, no? Ja que tu estàs cedint i estàs fent un benefici privat o el que sigui, la xarxa entreu en un material que ells llavors poden fer servir. Llavors, està claríssim que el tema està amb el tema dels calés. I el tema dels calés, bàsicament, el que jo crec que ens queixem tots és que no hi ha un equilibri, no? Vull dir, és zero equitatiu i, a més, no només zero equitatiu, és que per moltes colles aquests diners que reben només les dues colles punteres, que necessiten també de la participació de les altres colles per ells poder-se promocionar d'aquesta forma i tenir-ne uns beneficis, poden representar tranquil·lament el pressupost de tot un any. En el cas de la meva colla, representa 2/3 del pressupost d'un any. Ja et dic jo que amb 2/3 més coses faríem. Vull dir, realment el que genera és un desequilibri molt gran i que es perpetuarà, si seguim així.
1: El cas, jo crec que no és que siguin les dues colles principals i que, per tant, se les paguen belles perquè són les que sortiran amb més transmissions. Jo crec que hem de tirar enrere en el temps i recordar que són dues de les tres colles que es van negar que es fes la cessió dels drets. Llavors, què va passar? Que de cop i volta van acceptar que es fes la cessió dels drets, però es van girar cap a l'altra banda i van cobrar un patrocini per part de la xarxa. Mm-hmm. Aquesta és la situació.
3: Perquè es van negar.
1: Llavors, clar, aquí ens hem de plantejar si és aquest el model que volem per les transmissions castelleres, que hi hagi dues colles que s'embutxaquin aquests diners, o què anem de fer amb aquests diners. Perquè ara deixeu-me també fer d'advocat del diable. Això vol dir, de manera directa o indirecta, com vulgueu, val? Però que si tots diem no volem que aquestes dues colles s'embutxaquin 50.000 euros cada any, estem traient 100.000 euros que entren en el món casteller.
0: Mm-hmm.
1: Entren en el món casteller, per bé, per mal, per una colla o pel que sigui, però entren en el món casteller i els estem traient perquè no ens agrada el model. Nil, va, respon-me després la Carol, però bueno, és que t'he vist molt encès.
0: És el mateix que dèiem per aquí, no? El bé que m'aniria, ostres, jo, 100.000 euros, si entra en la meva butxaca, també entra en el món casteller. I, escolta'm, jo l'estic obrint aquí a Mataró Ràdio i no ningú m'hi posa res. Mm-hmm. Des de l'EU, també hem de tenir en compte que estem en un món capitalista on es mou la llei de l'oferta i la demanda. Per tant, si hi ha dues persones que s'embutxaquen diners, i això és fermi públic i, si cal, jo ho em, contra Vilafranca i la Vella, el que faci falta. Ai, no estàvem dient el nom de les colles, no? Bueno.
3: Hi ha una tercera pel mig.

0: cap greu. El que faci falta... anem-hi, escolti, el manifest de les nou colles de nou que han firmat dient que no són aguantos, que no cedeixin els drets. I s'ha acabat el circo aquí, eh? S'ha acabat el circo.
1: És que aquí és on estem.
0: Punto final. Sí, no sé si... Perdó, si no som tants, si no som tants els que ens segueixen, que jo estic d'acord, escolta, ho retratem per YouTube, que tots ens els mirem, els vídeos de YouTube de les altres colles.
2: Dic, no sé si passarà allò de les negociacions a última hora i estarem a potser menys d'una setmana de la primera diada que teòricament s'ha de retransmetre.
3: Això va passar fa uns anys, eh? Sí. Em sembla que amb Sant Joan, una cosa així. Sí, sí.
2: Vull dir que és possible que també no és gens descartable que passi això, no?
1: Sí, una de les coses que passen per alt quan parlem de tot aquest tracte de dels drets d'imatge és que abans deies, i si no, ho publiquem per YouTube, que tothom mirarà YouTube. El problema és que ara mateix s'estan limitant aquestes publicacions per YouTube, perquè ja estaven prou limitades fins que un dia els Minyons de Terrassa van dir, doncs, com que no venen a publicar la nostra diada, la farem nosaltres.
3: Per Twitch.
1: I de cop i volta es van posar els pèls de punta i ja no hi ha diades a YouTube. Si com a mínim ens les deixessin publicar per YouTube, però aquest nou tracte encara limita més aquesta publicació per Twitch, sí, claro.
3: És que és molt boomer parlar només de... No, això que parlàveu dels drets comparant-los una mica amb els esportius, és que clar, jo crec que és lògica, o almenys són les tres passes directes que fas quan penses en els drets televisius. La Lliga Espanyola com ho fa, no? Que el Madrid i el Barça s'emporten X diners. És cert que el Madrid i el Barça també aporten una grandíssima quantitat d'espectadors i d'aficionats, etc. En el nostre cas això no està avaluat, o almenys no està quantificat, per tant... són números més o menys orientatius, més o menys aproximats, però són números poc fixes. Però és que, per exemple, en aquest cas, el Barça no li repercuteix a la federació més despesa, i en canvi, com més gran és una colla castellera, sí que li repercuteix més despesa d'assegurança a la coordinadora. Què hem de fer? Posar un topall també de... No, només et cobrirà fins a 150 participants, o a partir dels castells de 8,5 ja no et cobrirà res d'assegurança, perquè, clar, llavors és massa car. Llavors... Bueno. Ostres, si evidentment que aquestes colles fan castells molt grans, això ven, i per tant entenc la seva percepció personal de nosaltres hauríem de rebre més que una colla de 7 perquè estem aportant molt més espectacle. Però també és veritat que estàs aportant més risc, que és una despesa que ens està suposant a tots els castellers i a totes les colles una despesa, i nosaltres no estem posant el crit al cel per això, no? És a dir, és una despesa que ens repartim entre tots pel bé de l'activitat, evidentment.
4: I al final que surti més representat en els mitjans t'acaba portant el que és més important per les colles. Perquè jo no tinc cap persona que m'hagi vingut a Xics que digui, vaig veure una actuació de la Vella o una actuació de Vilafranca que em va encantar i per això t'he vingut a Xics. Si els dos que surten més són ells, els que acabaran tinguent més un ingrés de capital humà també són ells.
3: Sí, exacte. Saps?
1: I deixeu-me afegir una cosa. Nosaltres, que som castellers, que som el públic d'aquest producte, sí que busquem grans castells. Però el públic generalista, quants cops ha vingut a una diada vostra a veure castells de 7, de 8, i els aplaudeixen com si fossin games extra? Vull dir, realment, és tant el problema que només volem que surtin les colles grans? O potser, si hem de fer un servei públic, que és el que estem fent, venent aquests drets a... la xarxa, per una banda, que és pública, i a TV3, per l'altra, que també és pública, doncs potser ja hauríem de sortir tots, no? Ara ja...
4: També una miqueta la perversió aquesta que deies de les diades que no estiguin retransmeses directament per ells o que no entrin dins d'això, no? Com podien ser els que feien Marrecs de Sal, que es va deixar de fer. Ara, per el que crec recordar, només pots retransmetre aquelles que estiguin organitzades per tu.
1: Sí.
4: Per tant, la diada de la Festa Major de Granollers, per posar l'exemple de la meva colla, jo no la podria retransmetre sense el permís de la coordinadora, perquè l'organitzador és l'Ajuntament de Granollers.
0: Mm-hmm. Però ho pot retransmetre l'Ajuntament de Granollers, excel·lentíssim Ajuntament de Granollers, que suposo que no que es prestaria
1: no,
0: a fer-ho.
1: No podria perquè no tindria els drets. Hauria de demanar-los a la coordinadora.
0: Però a títol individual jo puc deixar els meus drets a qui em doni la gana, o tampoc. Vull dir,
1: no.
4: Tenim els drets cedits a la coordinadora, representa.
1: Clar, a partir del moment en el que signes el contracte i dius la coordinadora serà qui gestionarà els nostres drets, és ella qui ha de gestionar aquests drets. Llavors, si nosaltres no podem publicar les nostres imatges perquè ens hem autolimitat amb aquest contracte a només fer-ho amb les diades organitzades per nosaltres, Llavors, ostres, vull dir, si no pots ni publicar tu les teves imatges...
4: I no només això, sinó que quan tu, per exemple, Castellers de Mollet, que van aconseguir que Vallès Visió els hi retransmetés les diades que feien, fins ara només havies d'informar la coordinadora de que fora del que eren les diades que s'havien pactat amb la xarxa, em faries aquesta més. I a més molava a tope perquè agafaven després els de la xarxa la retransmissió de Castellers de Mollet i te la posaven. Ara no és que hagis d'informar. Ara és que la coordinadora tindrà l'última paraula de si aquesta diada es pot retransmetre o no es pot retransmetre. Que espero que tindran prou sandera i faran servir el sentit comú perquè quan passin coses d'aquestes diguin que sí. Fins al dia que sigui que no. I llavors tindrem el merder.
3: Per cal.
1: Clar, però si el problema ja era... De fet, fa poques setmanes, algú d'una colla petita, no diré la colla, no diré el cas, però ens va dir... Ostres, què hauríem de fer perquè la xarxa fes la nostra diada castellera a la TV? Cert. I va ser un... Doncs ho tens complicat. Primer, perquè ets una colla petita, no li interessarà. Segon, perquè hauries de convèncer el teu mitjà i segurament el mitjà que tens més a prop no treballa el cap de setmana. I, per tant, hauries de posar-hi uns diners per fer aquesta diada. Si, a més, arribem al punt en el que se li ha de demanar a la coordinadora escolta, podem fer la diada a la tele, que ja la paguem nosaltres... Imagina't en quin punt estem. Uh-huh. I aquí deixem fem una petita pausa per aportar una dada, perquè estem parlant de la Lliga de Futbol molt airadament, i la Lliga de Futbol l'última temporada es va embutxacar 150 milions d'euros en patrocinadors.
3: Igualet que els castells.
1: Gairebé el mateix.
3: Igualet.
1: Vull dir que, clar, és que de cop i volta ens venen els diners al cap quan veiem la televisió, però, bueno, però qui els posa? Clar,
0: perdó, hi ha una cosa, a tenir, perdó. Però hi ha una cosa a tenir en compte, que tots aquells futbolistes...
3: És que...
0: Ens caiguin millor o pitjor, cobren un bon sou també a final de mes, eh? Vull dir, aquí sembla que tots venim a bueno, no, jo vinc per amor a l'art, no sé vosaltres, i a fer castells, i vaig per amor a l'art, inclús em costa quartos. Vull dir que també estem... valorant unes com es diu això, unes coses econòmiques que tampoc són del tot...
5: Clar, aquí entren moltes altres coses, a part dels diners, que entenc que la xarxa de televisions que fa les retransmissions inverteix molts diners. Per tant, ha de recuperar aquests diners. Jo ho entenc. O sigui, cap mena de problema, i de fet, és el negoci que tenen, no?
1: Jo no estic
4: d'acord,
1: eh?
4: Diners que són públics.
1: O sigui, la xarxa... La xarxa i TV3 no ha de recuperar aquests diners.
3: Perquè, per exemple, exacte, a RAC1 nosaltres no ens hi estem ficant, que quan vam presentar la temporada l'any passat, vam presentar unes quantes diades, les que farien a Castells de RAC1, totes a la zona tradicional, amb les mateixes colles, va haver-hi crítiques en aquell moment, però és que al final és una empresa privada i ells determinen on inverteixen els recursos, no?
6: No, sí, i ells ho diuen obertament, que al final ells es mouen per diners... I si la diada no és rentable, no la faran. Mm. Perquè a ells els suposa una despesa de recursos que han de recuperar d'alguna manera.
1: En canvi, la xarxa i TV3 no ho haurien de fer. Perdona.
5: No és l'objectiu faig això per treure'n rèdit, mm-hmm, vale? Sinó faig una retransmissió pel públic, bàsicament pel públic català i públic mundial. Ara... A part dels diners, jo em pregunto, val, i el vídeo aquest de qui és? Perquè la mateixa notícia ho posa. Hi ha un vídeo que ha arribat a 100 milions de retransmissions arreu del planeta, però el vídeo aquest de qui és? És de la colla? És de la xarxa de...
3: Quin vídeo és?
4: De Red Bull.
1: Jo alguns cops ho he explicat, i a risc d'equivocar-me, perquè no tinc totes les dades... La lluita pels drets d'imatge dels castells van néixer en aquest vídeo.
3: Sí,
1: és
3: correcte.
1: A dir, quan Red Bull va aterrar al concurs de castells, que són molt professionals, van dir, a qui li hem de demanar els drets d'imatge?
3: I tothom es va mirar entre ells.
1: Tots es van mirar entre ells i van dir, què ha dit? Drets de què? I de cop i volta hi va començar a haver un... Han dit drets d'imatge aquí, que, doncs...
5: És una empresa
1: van dir,
5: sèria.
1: Bueno, suposo que nosaltres, perquè és un lloc tancat i tal, però hi ha castellers... I llavors ves quan...
3: Qui va esclatar tot.
1: Esclata aquest vídeo, que és un vídeo molt curtet i que es reprodueix en milions de reproduccions i a algú se li ocorre... Ostres, doncs nosaltres podem fer el mateix. La xarxa comença a publicar les diades en castellà i en anglès i es fa el canal tancat cobrant de Shell. i de cop i volta ja hem canviat tot el model dels castells a la tele i hem dit, ara hi ha drets d'imatge. Per què? Perquè va arribar Red Bull i va dir, teniu drets d'imatge, aquí
0: li demano. Perquè... per culpa del concurs.
5: Per culpa del concurs. Perquè, bàsicament, el que busques és saber a qui li ha de demanar aquest vídeo per fer-ne ús.
6: Doncs,
5: no?
6: O sigui, mira...
5: Si ja, o sigui, quan fèiem el, o sigui, moltes colles hem fet coses per anuncis, per d'allò, i després han sortit anuncis en els quals s'han fet servir imatges de les colles. Aleshores, clar, quan tu denuncies que aquella empresa X ha fet servir imatges dels castells, ja, i ella diu, no, no, és que jo he comprat els drets d'imatge, doncs et calles la boca. Però en aquell moment, fins fa uns anys, això no existia. Aleshores, entenc que els drets d'imatge han d'existir. Ara, a la pregunta, per mi, a part de diners, seria qui els ha de tenir. Perquè si les colles cedeixen els drets d'imatge, o sigui, si jo com a casteller de la Vila de Gràcia cedeixo els drets d'imatge a la meva colla quan estic fent castells, no ho faig quan no estic fent castells, per començar. Mm-hmm. Però si jo els cedeixo quan estic fent castells, que ho accepto, hauria de firmar. I aquesta firma hauria d'arribar a la coordinadora de colles perquè hauria de tenir una firma per cada casteller. No per firma, perquè, vulguis o no, la retransmissió no, o sigui, per molt que sigui de la colla, surten les cares. Aleshores, aquí anem a una part potser més de dret o de dret d'imatge de cadascú fins a quin punt, no?
1: En principi, jo a les colles que conec, en el moment en el que es va canviar tot el joc dels drets d'imatge, tu quan entres a la colla, a la teva fitxa, a la teva inscripció, una de les coses que fas és cedir aquests drets. Vale. Per tant, ja ho has fet.
5: I si no vull?
4: I si no vols, per exemple, en el nostre cas, que hi havia alguna família amb canalla, no sé no sé quantos, si la canalla pujava al castell, vull dir, forma part d'un tot global, però no serà aquella canalla la que s'entrevisti mai.
3: De fet, això em va passar a mi a Gràcia la setmana passada a Santa Eulàlia.
6: Per començar, jo crec que tu mateix, com a persona que no vols cedir els teus drets, no et posaràs en un lloc visible. Perquè si et poses en un lloc visible, ets tu el responsable de que la teva imatge està allà. Estàs en un lloc públic fent un castell, en un lloc que saps que es grava, la responsabilitat és teva, per començar. Si tu no cedeixes els teus drets, doncs no t'hi posis.
3: Igual que sortiries d'espectador d'un partit de futbol.
6: Exacte. Llavors parlem d'una altra cosa. Has comentat el tema de qui li hem de demanar els drets. Mira, ens hem trobat amb capgrossos com a colla, és a dir, capgrossos com a colla cedeix els drets a la coordinadora els ven o els cedeix a la xarxa. Els drets són de la xarxa. I ens hem trobat que nosaltres, com a colla, volem fer un vídeo i hem d'anar a demanar permís a la xarxa per tenir un vídeo nostre.
5: Aquí anava.
6: I llavors encara et demanen que posis els crèdits, que els vídeos són seus i tal. Fins a quin punt això també és ètic?
1: De fet, la coordinadora, un cop cedeix els drets d'imatge, els cedeix per una funció concreta. No es poden fer segons quines coses amb aquests drets d'imatge. El problema és el que dèiem, no? que estem cedint uns drets d'imatge i després no els podem fer servir ni nosaltres. En qualsevol cas, moltíssimes gràcies a tots. M'ha encantat aquesta tertúlia, realment.
3: Sí, molt interessant,
1: teníem
3: eh?
1: Tot de preguntes preparades que s'han quedat allà. Ja les traurem quan toqui, en algun altre moment. Moltíssimes gràcies perquè ha estat superinteressant.

0: Després de la tradicional diada de Santa Eulàlia, seguim la petita travessa pel desert pel que fa a diades castelleres. En unes setmanes, amb l'inici del mes de març, la cosa es començarà a animar sense dubte, però de moment el mes de febrer continua sent un mes d'arrencada d'assajos i de posada en marxa de les noves tècniques i juntes. De moment, i per ordre cronològic, divendres, dia 21, a la capital del Bages, veurem camises castelleres.
1: Exacte, els Tirallongues de Manresa hi actuaran a les 11:30 del matí a les escales del Carme, motiu del Pilar de la Llum.
0: I diumenge 23 tenim cita cultural a Montserrat.
1: Sí, i és que al monestir de Montserrat, a la plaça de Santa Maria, a les 11 del matí, se celebra la renovació de la flama de la llengua catalana, amb la participació dels castellers del Riberal i els pallegos del Conflent, amb dues colles en representació de la Catalunya Nord.
0: Després del cap de setmana tenim alguna cita intersetmanal, en concret el dia 25 a Barcelona.
1: Sí, una molt especial, amb motiu de l'any nou xinès. A l'Arc del Triomf hi ha tradicionalment ja els castellers de la Sagrada Família i participen dels actes que s'han organitzat a les 12 del migdia.
0: I ja per acabar, una actuació el mateix dimecres que publicarem el nostre següent programa, el dia que matem Mirant Amunt, el dia 26.
1: Exacte, els castellers de Mediona es desplaçaran fins a les Coves Codorniu, a Sant Sadurní d'Anoia, a les 6 de la tarda.
0: I nosaltres arribem al moment de tancar la paradeta. Com sempre, tornem d'aquí 7 dies a les vostres emissores habituals, a Mataró Ràdio, a Ràdio Arenys, a Ràdio Calella Televisió i també a través del podcast de Spotify, on sabem que ens escolteu molts de vosaltres. El podcast, com sempre, el trobareu enllaçat a totes les nostres xarxes socials i res més a dir-vos que recupereu tots els programes, doneu-los una segona vida, salut i castells.
2: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Les abelles són essencials per a la pol·linització de moltes plantes, però la forma en què recolecten i transporten el pol·len és especialment fascinant. Quan una abella visita una flor, el seu cos, especialment les potes i l'abdomen, es cobreixen de pol·len a causa de l'electricitat estàtica. Les flors estan carregades elèctricament i les abelles generen una càrrega oposada en volar, creant una atracció que facilita la recol·lecció del pol·len. Tot i això, les abelles no només recullen el pol·len accidentalment. Tenen estructures especialitzades en les potes del darrere, conegudes com a corbícules o cistelles de pol·len. Les abelles usen les potes per pentinar el pol·len del seu cos i el barregen amb nèctar o saliva per formar un material enganxós. Aquest s'emmagatzema a les corbícules, que poden carregar fins al 30% del pes corporal de l'abella. El més sorprenent és que les abelles poden volar de tornada al rusc amb aquesta càrrega, cosa que demostra una impressionant capacitat de vol. Un cop al rusc, el pol·len s'emmagatzema en unes cel·les com a aliment per a les larves i fermenta per convertir-se en pa d'abella, una font rica de proteïnes essencials per a la colònia. Aquest procés no només assegura la supervivència del rusc, sinó que també pol·linitza les flors, permetent la reproducció de moltes espècies vegetals, demostrant així la importància vital de les abelles als ecosistemes.
2: Ràdio Arenys. Llorenç, la primera música. Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
3: Benvinguts a una nova edició de Perifèries. L'Aleix Adari, el control de so, com sempre, i el Jordi Tortós aquí al micròfon. I per endavant, una hora que avui volem dedicar a autèntics artistes, grups, propostes perifèriques, rotundes, vocacionals.

Què us sembla? Hem començat amb guitarres amb potents, elèctriques, i amb una dona, precisament, que està a punt de fer 76 anys i acaba de publicar el seu últim àlbum. L'àlbum es diu Freedom i ella és Susie 4. Aquells que van viure els 70 la reconeixeran o se'n recordaran perfectament d'ella. Una dona nascuda a Detroit que va triomfar fonamentalment a Anglaterra i a Austràlia. L'Anglaterra del glam i l'Austràlia a la que ACDC havia obert un camí per l'anomenat hard rock. Però en un món tan masclista com era el del rock, ella sempre va acabar sent una certa... una perifèrica, diguem-ho així clarament. Per tant, és d'admirar que a punt de fer 76 anys continuï endavant amb àlbums com aquest Freedom, on estava aquesta cançó amb la que hem obert el programa d'avui, Little Miss Lovely. I si parlem de perifèrics, perquè avui el nostre programa va de perifèrics vocacionals, el més perifèric dels Beatles era, sens dubte, Ringo Starr.

Doncs 85 anys, sí. Ringo Starr, que acaba de publicar un àlbum, Long, Long Road, en el que està aquesta cançó It's Been Too Long. I realment, quan estàs al costat de gent com George Harrison, John Lennon o Paul McCartney, no et queda altre remei que acceptar que ets un autèntic perifèric. I així ho ha sigut sempre, però sempre ens ha caigut molt bé, perquè si ens agraden els perifèrics, el Ringo Starr és el nostre perifèric més famós, més popular i de més llarga carrera. Però sempre un personatge interessant. El disc està produït per Timon Barnett, per això sona també, i col·laboren gent com Sam Vincent o Cheryl Crown a les veus. I si ara tornem una mica als més joves perifèrics vocacionals, ens quedem amb un personatge que es diu Penny Arcade.

Era un personatge que, del que apenas sabien gaire cosa, i ara sabem que havia tocat amb bandes com The Proper Ornaments, Ultimate Painting o Veronica Falls. Però aquest, en el cel, és el seu segon àlbum, ens demostra que aquí hi ha un talent bastant interessant, molt perifèric, molt allunyat de desitjos de triomf, i la veritat és que proposa un estil de cantautor allunyat de la producció molt brillant, amb un estil absolutament simple i directe amb melodies que a fi de comptes són el més important. És a dir, es pot demanar ser més perifèric? Kevin Morby ens ho demostra també amb una carrera més llarga, 10 LPs, i acaba de publicar un excel·lent DC àlbum, Badlands.

0: Doncs Badlands es diu aquest nou treball, el de ser que nosaltres li tenim comptabilitzat, de Kevin Morby, aquest nord-americà, que ara sembla que per primera vegada la premsa anglosaxona li comença a fer una mica de cas. Però, mentrestant, ha estat 10 anys absolutament a les perifèries.
1: Tots els podcasts de Perifèries a btv.cat.

és Joe Jackson, que sempre serà un dels nostres perifèrics favorits. L'àlbum que acaba de publicar es diu Hope and Fury i és, sens dubte, del millor que hem sentit en les últimes dues dècades dins de la producció de Joe Jackson. Un àlbum a tenir molt en compte i que seguirem escoltant. Un altre dels nostres perifèrics favorits. I també ho és Jessica Hope, una cantant californiana que està establerta a Manchester, curiosament, que havia cantat, havia fet veus per Tom Waits o per Peter Gabriel i que en definitiva van ser ells qui la van descobrir en cert aspecte. Ara ja fa algun temps que comença a gravar discos realment molt singulars, especials, i també amb l'ajuda i de la mà de John Paris, un productor realment molt, molt personal. Pues Jessica Hope acaba de publicar el seu nou treball. Es diu Long Wave Home.

I és que Hope, així es diu, aquesta californiana, establerta a Manchester, i que aquest últim treball l'ha publicat amb l'ajut a la producció de John Paris, un àlbum singular d'un artista molt, molt singular. Es diu Long Wave Home, el disc. I si parlem de la perifèria de les músiques africanes, aquí ens trobem les propostes procedents del Sàhara. I el cinquè àlbum en estudi dels Tamik Rest ens ho demostra perfectament, que són uns personatges molt, molt interessants que viuen en una perifèria en la que malauradament ja se'ls fa molt poc cas. L'àlbum es diu Imanin, acaba de sortir, és el seu cinquè àlbum, Tamik Rest és el nom, i sona aixins.

Des de la frontera d'Argèlia i Mali ens arriba aquest Tamik Rest, aquest nou treball de Tamik Rest, el cinquè àlbum, Imanin, que en el que es basen, com sempre, les guitarres elèctriques que caminen sobre sonoritats profundament del Sàhara, més tuareg, si ens permet l'expressió. Tamik Rest, Imanin, nou treball. I també un altre personatge que sempre ha sigut un autèntic perifèric és Glenn Hanser, aquell que vam descobrir en una pel·lícula de molt èxit que va ser l'any 90, més o menys, que es deia Commitments, i que després, fins i tot més endavant, encara es va fer més famós el 2006 amb Once, una pel·lícula amb la que va guanyar fins i tot l'Òscar la millor cançó, en la que estava Glenn Hanser acompanyat de Marqueta Irglova, una noia txecoslovaca que era la seva parella, per llavors, i que explicava la història d'una parella de cantants de carrer. Doncs Glenn Hanser ha continuat sempre fent la seva música, al marge de tot, molt des d'una perifèria molt conscient, i acaba de publicar-nos un nou treball, Don't Settle, volumen 1.

Harding, aquesta cantant que amb la col·laboració ara del músic galès, que és la seva parella, H. Hawking, també ha construït tot el més atractiu de la seva discografia, disc a disc, i un d'aquests, i aquest és un d'aquests discos perifèrics que, com tots els anteriors, mostren una carrera absolutament personal d'aquesta cantant. Ella és Aldous Harding i l'àlbum es diu Train in the Island.

Aquest és el segon disc, segon només, de les irlandeses Limoncello. Elles són Laura Kirk a la veu i Claire Kinsella al cello. Van debutar el 2024 amb un disc homònim i aquest és, com us deia, el segon treball. Un àlbum realment diferent, estrany, perifèric, però encisador i absolutament fascinant. Perfect Place, així es diu, i ha sortit fa només una setmana. Continuem ara amb més novetats perifèriques, amb uns personatges que també són realment un monument als artistes de les perifèries. Es diuen They Might Be Giants, van ser fundats el 1982, arriben gairebé a la vintena de discos i el seu nou treball acaba de sortir i es diu The World Is to Dig.

Així es diuen John Linnell i John Flansburgh, i en concret els coneixen com They Might Be Giants des de fa més de 40 anys, que mantenen una carrera inqüestionable. The World is Too Big, així es titula aquest nou treball que acaba de sortir. Com una altra de les nostres cantautores favorites és Alela Dian, una dona que l'anem seguint des de finals dels 90 i que ens sembla una cantant diferent, molt perifèric. Who's Keeping Time, així es dirà el seu nou àlbum, del que només hem conegut una cançó, aquesta que anem a escoltar, Dusty Roses.

A l'Ela Dian, la nostra penúltima convidada del Perifèries d'avui, que hem dedicat a una sèrie d'artistes que considerem perifèrics totalment vocacionals. L'Aleix Salari ha estat al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i us deixem en el Thundercat, o el que és el mateix, Stephen Branner i el seu cinquè i nou treball, Distractors.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns... Menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys.

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me, we're the best!
5: Mama, m'encanta,
1: passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

Diuen que estic boig, boi contra ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa...

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, veritat. Sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira,
3: no.
1: Amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.